0: Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubé i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 5 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.

0: Connectats parlarem de Nabla, una eina d'intel·ligència artificial per ajudar el professorat a crear, adaptar i corregir activitats. Parlarem amb Gerard Solanes, cofundador de Nabla. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el rebuig al preacord amb educació dels docents que mantenen la protesta i l'alerta de Nacions Unides per l'inici i l'arribada del Niño. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Josep Lluís Lacueva, historiador i professor jubilat. Viatjarem al centre de Ràdio Castellà per conèixer el tècnic Carlos Lecegui. Repassarem les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. El règim sancionador de la zona de baixes emissions a Terrassa va entrar en vigor l'1 de desembre, però en aquests 6 mesos acabats de complir encara no s'ha multat cap vehicle. La normativa contempla fins a 24 passis diaris a l'any sense justificar i sense sanció a les matrícules no autoritzades. La suspensió de la zona de baixes emissions pel caos de Rodalies durant més de 2 mesos fa que a data d'avui encara cap vehicle hagi passat aquest topall, segons el balanç del primer mig any que s'ha presentat a la taula de mobilitat. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut gairebé 500 peticions per entrar a la zona de baixes emissions de vehicles sense etiqueta, de les quals se n'han acceptat un 75%. La majoria de les autoritzacions són per disposar d'una plaça d'aparcament a aquesta zona i per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Només un 2% dels vehicles captats per les 23 càmeres que hi ha a la zona de baixes emissions de Terrassa no disposen d'aquesta etiqueta ambiental.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell instal·larà tendals a una desena d'equipaments esportius aquest mateix estiu per combatre les altes temperatures. Són el camp de futbol de la Roureda, de Raona, Merinals, de la Creu, de Can Oriac, de Torre Romeu, Can Deu, Can Puiganer, Sant Oleguer i Olímpia. De fet, aquest últim serà un dels primers espais on s'actuarà perquè en els pròxims mesos acollirà estades esportives i casals d'estiu. De fet, l'alcaldessa Marta Farrés ha subratllat aquest matí la importància d'adequar equipaments com aquests.
3: Hi ha un ús molt intensiu d'infants, però també de gent a la ciutat que practica esport, que fa amb instal·lacions com aquestes i que, evidentment, en aquestes temperatures d'alta calor fa que es facin molts casos inviable poder practicar esport o que genera moltes molèsties poder-ho fer.
2: Paral·lelament, a partir del juliol, l'Ajuntament estudiarà la manera d'instal·lar ventiladors al pavelló de l'Oest, als Merinals, per adaptar també els interiors dels equipaments esportius. Si els resultats són positius, ha assegurat Farrés, s'intentarà estendre la iniciativa a la resta de pavellons.
0: Gràcies, Juli. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. The Ricky Rubio Foundation, entitat amb seu a Badalona que lluita contra el càncer de pulmó, s'assuma a la campanya per impulsar una nova llei catalana de prevenció i control del tabaquisme i vapejadors. Aquesta aliança amb l'Associació contra el Càncer a Catalunya, entre moltes altres, neix de la preocupació de la irrupció de noves formes d'addicció a la nicotina, especialment entre adolescents i joves. El tabaquisme, assenyalant, continua sent la primera causa de mort evitable i càncer de pulmó. A Catalunya el tabac causa una mort cada hora. Per això des de la Fundació consideren imprescindible actualitzar i reforçar el marc normatiu actual per protegir la ciutadania, demanant una nova llei ambiciosa que reguli l'accés al tabac i a les cigarretes electròniques blindant els entorns infantils, educatius, esportius i comunitaris. Ho ha assenyalat el director de la Ricky Rubio Foundation, Josep Heredia.
5: Volem equiparar-los al tabac perquè realment és perjudicial, no? I no haurien d'estar a qualsevol botiga, no haurien d'estar visibles i no haurien d'estar accessibles per menors de 18 anys, no? Sinó també protegir àrees comunes, no? Com centres de salut, centres esportius, on realment fem una promoció de salut i contradiu, no?, que es puguin fumar en estadis de futbol oberts mentre estàs practicant esport, no? Això és una miqueta una contradicció que també volem que s'implementi, no?, en una nova llei per protegir aquests espais, sobretot també en entorns naturals.
4: Segons dades del Departament de Salut, per primera vegada la xifra de fumadors a Catalunya l'any 2025 es va situar en el 20,6% de la població, un nou mínim històric de fumadors. Tot i la caiguda sostinguda del consum de tabac, el Departament admet que hi ha molt marge de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en aquest àmbit a través de les cigarretes electròniques.
0: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral des del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
6: Bona tarda. Promoure l'hàbit lector amb la complicitat de diferents agents locals per millorar les condicions de vida de la ciutadania i combatre desigualtats socials. Aquest és l'objectiu del Pla de Foment de la Lectura 2026-2030 que s'ha presentat aquest dijous al Cèntric Espai Cultural. El projecte impulsat conjuntament per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Prat defineix el full de ruta municipal per incrementar la competència lectora. La directora de la biblioteca, Gemma Font, detalla els 4 eixos de treball d'aquest pla.
7: S'ha fet una reestructuració de l'equip per donar resposta, no?, a aquest desplegament del pla. Després també el tema de lectura i educació. És molt important la col·laboració que hi ha amb els serveis educatius, amb els centres educatius, i definir un projecte de foment de la lectura amb les escoles. Després l'altre eix seria el de cultura, Una de les línies centrals de cultura doncs, és la lectura i es fan moltes activitats, però també és el tema que ens hem d'organitzar i hem d'arribar a tots els públics i a tots els territoris. I també és visibilitzar i donar suport als autors locals, als creadors locals i a totes les entitats que també treballen la lectura.
6: Amb aquest acte culmina un procés participatiu en què han pres part entitats locals, professionals municipals, representants dels centres educatius i diversos agents vinculats al món cultural i literari del Prat.
0: Gràcies, Rocío. I ara, de retorn al Vallès, ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La Diputació de Barcelona posarà en marxa del 17 de juny al 31 d'agost la 30a edició de la campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals. El dispositiu compta amb un pressupost d'1,8 milions d'euros. La campanya desplegarà 89 professionals que vetllaran per les 621.000 hectàrees agroforestals de la província, que inclouen espais tan emblemàtics com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, del qual 1.350 hectàrees pertanyen al terme municipal de Castellà del Vallès. Enguany s'ha fet una reconfiguració excepcional de la distribució de les unitats de vigilància per adaptar-les als graus de risc municipal derivats de l'alerta per pesta porcina africana, en coordinació amb altres administracions. A més, un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació estarà de guàrdia des de maig fins a setembre per donar suport tècnic immediat als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El pla de prevenció compta amb la participació de 285 ajuntaments beneficiaris, 129 agrupacions de defensa forestal, l'ADF, i 3 sectors territorials. Els fons es destinaran al desplegament d'agents cívics, suports a les ADF, retirada d'abocaments il·legals i manteniment de la xarxa de videovigilància.
0: Gràcies, Albert. I de Sant Cugat destaquem que la música de cambra torna al Jardí del Claustre a les nits de juliol. Amb el cicle Nits de Música al Claustre, el cicle comptarà amb 3 concerts. Ens amplia aquesta informació Mireia Puente.
9: El Quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el tour de la Copla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
10: Parlar de les nits del claustre és parlar doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu, que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
9: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Marc Castro ha parlat amb el cofundador, Gerard Solana.
1: Benvingut, Gerard.
2: Moltes gràcies.
1: Com neix Anable i en quin moment també decidiu tirar endavant el projecte?
2: Doncs Anable neix fa diversos anys. El moment original va ser, en realitat, durant el curs 19-20. Jo en aquell moment era professor de secundària, de matemàtiques i de física, i aquell curs tots el recordarem com a un curs molt mogut. I allà va ser molt evident, i sobretot en els anys que van venir després de postpandèmia, que els professors i professores molt sovint els hi falten eines, recursos i suport per poder fer la seva feina com voldrien. No? La frase recurrent és no arribem a tot. I ara, a més, avui en dia no estem veient doncs que està arribant a un punt crític tot això. Llavors, a partir d'allà i des de l'aula, comencem a donar-li voltes amb l'Eric, que és l'altre fundador del projecte, a com podem fer una eina que realment s'adapti a la manera de treballar de cada professor i professora i que l'ajudi amb el seu dia a dia. No? I li comencem a donar voltes i des d'allà anem construint la tecnologia que ara ja avui en dia doncs els permet fer un munt de coses.
1: I què fa això d'Anable? Què fa?
2: Sí, principalment els ajudem a fer tres coses. Generar activitats i continguts, adaptar-los per a alumnes amb necessitats educatives especials i avaluar-los, tots aquests continguts, sempre des del paper i el boli. És a dir, el profe entra a la plataforma, es genera l'activitat, de forma automàtica, evidentment, la pot adaptar doncs, als diferents subgrups i casuístiques del seu grup classe, la imprimeix, la porta a l'aula i l'alumne agafa el paper i el boli i la resol. Doncs el comentari de text, el problema de física, el fil blancs d'anglès. Tots aquests fulls es recullen, s'escanegen, es pengen i Anable fa l'avaluació detallada de cada exercici per cada alumne donant un feedback totalment personalitzat, no?, al que ha fet realment l'alumne a mà.
1: Quan tu que has estat professor, què és el que veus que no funcionava? És a dir, la falta, ara parlaves de la manca de temps, no? De no s'arriba a tot. Això és el principal problema que tenim a les aules en aquest moment?
2: Jo, des del meu punt de vista, crec que hi ha dos grans reptes que s'acaben transformant en un coll d'ampolla. Per una banda, i més prioritari, és la diversitat creixent a les aules. És una realitat absoluta, no? Que la diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment, d'això, de la banda acadèmica, que, clar, si pretenem que l'alumne pugui anar avançant, se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties i sense que el professor o la professora muera en el intento, no? Llavors, això jo crec que són les dues parts més importants. Després, a banda, hi ha benestar del claustre, que ja estem veient, no?, el sector que està doncs, ara reclamant millores en aquest sentit.
1: Quan parlem de diversitat, exactament, de què estem parlant exactament? De necessitats especials concretes emocionals només o també altres tipus de trastorns que estan aflorint també cada vegada més, com a mínim perquè hi ha més diagnòstics, no perquè hi hagi més persones tampoc.
2: És la pregunta aquesta. És una caixa realment molt àmplia i cap tot. Va des dels diagnòstics relacionats amb la banda més acadèmica, no? És una dislèxia, un TDAH, etc. Va des de realitats familiars dels alumnes a casa que són molt difícils de compaginar amb una vida escolar habitual, des de la convivència a l'aula entre alumnes. I aquí dins podem tots imaginar-nos la variabilitat de tot això, no? I és... Jo crec que no hi ha una resposta única ni molt menys. Cada cas és un món i cada cas s'ha de poder atendre de la manera que pertoca, no? Però això implica molts recursos, evidentment.
1: Aquests recursos que parlaves no s'arriba a tot i has dit dues vegades físicament. És a dir, falten professors a les aules, a les escoles?
2: Totalment, jo crec que sí. A l'escola on jo treballava teníem la sort de que en algunes matèries, en algunes hores, teníem la possibilitat de fer codocència, no? És a dir, entraven dos professors a l'aula si hi havia un grup on hi havia variabilitat, no? molt acusada. I realment a les hores on es donava això és que era un altre tipus de sessió, no? Un altre tipus de dinàmica. I, per tant, sí, sí, és evident que falten professors i professores, educadors, vetlladors i vetlladores. Vull dir, falten molts perfils aquí, no?
1: I com que falten persones, la IA també ha ajudat a avançar i per això neix Nabla, que tot just és el primer curs que està en marxa. Com ha estat picar les portes de les escoles i que Nabla arribi a un centre escolar? I ara no només a un, sinó, ara ho explicaràs, a més d'una vintena, eh?
2: Sí, sí, sí, exacte. Bé, nosaltres el que veiem molt evident és que, sí, no, com comentàvem, falten recursos, falten persones, però sovint no és possible, no, que això passi. I ara, per primera vegada, tenim una tecnologia que ens permet no cobrir del tot, sinó col·laborar, no?, i ajudar el professorat d'una manera molt més efectiva. És evident que totes les escoles ara estan en aquest punt, no? I jo crec que aquí hi ha dues coses. Per una banda, el que venim comentant, no?, de la diversitat i la quantitat de fronts oberts que tenen, que han de donar resposta. I després també hi ha la part de que la intel·ligència artificial és evident que està a l'ordre del dia a tots els sectors. L'educació no n'és una excepció. I també és un moment de reflexió interna com a sector de què volem que la IA faci i què volem que no faci, com volem que interactuï amb el professorat, amb l'alumnat, amb la família, amb l'equip directiu, no? I estem mirant de trobar l'encaix, no?, de com aquesta tecnologia ens aporta i definir molt bé el límit de què volem que faci i què volem que no faci, no? No volem que substitueixi la part personal i emocional del professor a l'aula, que és la base de que l'educació funcioni, no? Si el profe no pot interactuar de forma humana amb l'alumnat, ens estem perduts. Per tant, això no volem que ho faci, però potser que et corregeixi una pila d'exàmens, doncs això potser sí que volem que ho faci, no? Perquè no és del tot necessari potser que un ésser humà estigui perdent una hora revisant uns fulls, quan pot estar una hora doncs, comentant amb la família de l'alumne que té un problema a l'aula, doncs com ho resolem, no? I per tant, aquí les escoles crec que ara estan molt obertes a veure què podem fer, què no podem fer. Busquen també entitats col·laboradores que els ajudin a definir tot això, no? Sempre ho diem, Anaula, és Nadal cada dia, perquè la intel·ligència artificial doncs, va avançant a un ritme frenètic, és molt difícil. Nosaltres, ja que estem en el sector cada dia treballant en això, ja ens costa estar al dia, no? Perquè això, cada setmana tens una novetat. Doncs ja no ens podem ni imaginar a les escoles, no? Per tant, també una entitat de fora que t'ajudi, que et doni un punt de vista, que et doni una visió de què és possible fer, no? I que aquesta visió és molt dinàmica i, per tant, que sigui una relació continuada del tu a tu. I, per tant, les escoles crec que estan ara justament buscant aquest tipus de recursos complementaris a tota la part que veníem dient, no?, de que fa falta més persones al final a l'escola.
1: No els hi fa por agafar-ho a la intel·ligència artificial? Us trobeu amb molts dubtes, molts temors,
2: sí,
1: o no?
2: Hi ha de tot, i crec que és bo que hi hagi de tot. Sí que hi ha un sector de professorat que diu, ostres, això em reemplaçarà a mi? I la resposta és radicalment no. Redefinirà les tasques que tu fas al teu dia a dia? Segurament sí, a les del professor, a les nostres, a les vostres, a les de tothom, no? Però per això és important el debat i la comunicació, no? Torno a insistir, què volem que faci, què no volem que faci, no? I per tant, sí, hi ha gent que, ostres, realment impressiona, no?, segons quines coses veus, però després també hi ha tot un altre sector que diu, no, és que hem d'anar cap aquí. O sigui, com pot ser que hi hagi aquesta tecnologia, aquesta tendència global i nosaltres no fem res, no? Hem de, com a mínim, conèixer-la, explorar-la, testejar-la, no?, de fins a quin punt és fiable o no, perquè és evident, no?, que la IA no és infal·lible. Tots, segurament, hem jugat amb el ChatGPT o amb el Claude o amb el Gemini o amb el que sigui, i fa cagades a vegades, no? I és evident. Per tant, fins a on podem enrafiar-nos, fins a on volem nosaltres revisar tot el que fa. Bueno, tot aquest debat crec que és molt interessant i les escoles s'hi estan posant amb moltes ganes.
1: On està Nabla exactament ara? Quines escoles de Catalunya, quantes? Sí. I una mica com ha estat aquest procés aquest any?
2: Sí, mira, nosaltres vam arrencar l'1 de setembre d'aquest curs 25-26 amb dues escoles a Catalunya, una aquí a Sant Cugat i una a Terrassa, i ara estem ja en 27 escoles repartides per tot el territori català. A Andorra també estem entrant ara a l'escola pública. I bé, tot és el que comentàvem, no? És un moment d'inversió, jo crec, en recursos, en obrir idees noves, i crec que les escoles estan alineades en aquest sentit.
1: Quins objectius també us marqueu després pel següent curs, que ja estem a punt d'acabar aquest, i a les portes de parlar ja més del 26-27?
2: Totalment, totalment. Nosaltres, després d'aquest primer any, i sobretot en el que ens hem centrat és en tornar a l'aula, si ho puc dir així, de tots els professors i professores que han estat provant la plataforma, utilitzant-la i veient els beneficis, seure amb ells, que crec que és fonamental perquè qualsevol projecte funcioni, seure amb la persona a la qui li estàs aportant valor, entendre ben bé com funciona, i aquí nosaltres hem vist dues màximes, que una és la de cada maestrillo tiene su librillo, no? Cada profe doncs fa les coses a la seva manera i ha de ser així, perquè és professor o la professora el motor de l'educació, perquè és el que té més dades, no? Veu la família, veu l'alumne, veu el claustre, veu la matèria que ha de donar, i per tant veu també el seu estil, que és important, no? I, per tant, seure amb ells i veure com la utilitzen, doncs és crucial. I llavors, després, també hi ha l'altra banda del coll d'ampolla que comentàvem, no?, de tota aquesta part més avaluativa. Llavors, objectius per nosaltres és, ostres, estem veient que realment aporta molt valor, que el feedback que ens dona el professorat és espectacular. Aquesta setmana justament anàvem a una escola que amb l'assignatura de tecnologia del batxillerat i feien uns diagrames d'unes molles dibuixats. Clar, el professor ens deia, això per corregir-ho jo, els dibuixos de 4 molles per 30 nanos que tinc, que són dibuixos tècnics, vull dir, em passo hores i és un desastre, no? I diu, vaig provar amb Nabla i al·lucinat. Vull dir que li troba a l'angle de la molla, no és correcte. Diu, això, el feedback que li dono als alumnes és brutal, perquè a més són de batxillerat, s'ho miren, els hi va... Crec que és l'únic moment de la vida on l'alumne realment s'està jugant alguna cosa important, no?, a nivell acadèmic. I per tant, doncs, ostres, aquesta que l'alumnat tingui aquesta eina per seguir millorant, doncs és espectacular. Per tant, a nivell objectius, doncs seguir aportant aquest valor al sector educatiu que ho necessita, jo diria, més que mai, i també anar establint un estàndard, un referent en quant a adaptacions, no? Perquè també després el tema de l'atenció a la diversitat és molt variable, ho ha de ser, i molt sovint el professorat es troba que, ostres, doncs no tinc ni punyetera idea de com ajudar aquest alumne amb aquesta casuística, no? Jo, en el meu cas, jo vaig estudiar la carrera de física, al cap de 2 mesos d'haver acabat la carrera estava donant classes a l'ESO, no? I clar, hi havia certes casuístiques d'alumnes que dic, jo sóc físic, no tinc ni la més remota idea de com poder-te ajudar, no? Per tant, donar aquestes eines en aquest sentit en un moment crític i de forma àgil i fàcil i pràctica, crec que és essencial també.
1: De fet, parleu d'un estalvi de fins a un 60%, crec, del temps de tasques repetitives. Mm-hmm. Com ho calculeu, això?
2: Això és complicat de calcular, perquè hi ha moltes tasques, no? Hi ha tota la part de generació, després la d'adaptació i sobretot la d'avaluació. Aquí el que hem fet nosaltres, de fet el 60 l'hem anat pujant ja una miqueta més, aquí ho mesurem de diverses maneres. Hi ha tota una banda més automàtica de que bàsicament mesurem quanta estona ha estat el professor o la professora avaluant aquella activitat i ho comparem respecte a un estàndard que és bàsicament el que trigava jo corregint 30 exàmens, no? I aquí, doncs, on jo podia estar-me una hora, potser, per avaluar tota una classe, el professor ara s'està 20 minuts, posem, no? Però després també hem fet algun experiment de... Això és amb algun professor o professora molt motivat, i per això dic que estan molt, molt posats, no? De dir, ei, mira, vale, corregiré 2 cops l'examen, un amb Nabla i un sense Nabla. Que això, quan ens ho va dir el professor que ho faria, dic, ostres, estic al·lucinant. Moltes gràcies, no? Ens ajuda molt. I llavors aquí va fer la prova de fer-ho a mà i després revisar-ho com ho plantegem a Nabla. I aquí l'estalvi va ser del 80 llarg per cent. Perquè, clar, bàsicament nosaltres partim de la idea de li donem el 70-80% de la feina feta i el professor o professora revisa i fa l'últim 20%, que també és com l'utilitzem nosaltres la IA, no? No ens fa, no ens desenvolupa la plataforma, ens dona una base, una bona base, i aquí tu vas ajustant, afinant i acabant de modificar.
1: Què no pots fer ara en Aula que us agradaria que fes?
2: Mira, aquí hi ha una cosa, des del principi dels temps del projecte, que tècnicament hi hem estat molt, molt posats i encara no fa, i estem, l'Erika està donant-li moltes voltes de tot plegat. Clar, quan avaluem a l'examen l'activitat, els exercicis, el feedback que els hi donem és escrit, no? És, escolta, t'has equivocat aquí, hi ha tantes faltes a nivell de coherència, si és un text, doncs... Però seria molt interessant que visualment l'alumne ho pogués veure. Ara mateix té un text... que ja li dona la informació, però a nivell visual no acaba de... No ho veu, vull dir, veu el que va fer i res més, no? I amb el comentari al costat. Poder ajudar l'alumne de forma visual, com ho faria un professor, no? Jo quan corregia mates, doncs era una cosa, hi havia un error. Si l'alumne ho havia escrit més o menys, era fàcil de trobar, li encerclava, no? I alerta, aquí t'has deixat el negatiu, o aquests números no els has sumat bé, o aquest plantejament no has entès bé el problema perquè no has plantejat bé les dades. Aquesta ajuda visual és una de les coses amb les que estem molt, molt enfocades. I després també amb casos d'adaptacions. Clar, una dislèxia, un TDAH més o menys habitual, és relativament senzill de fer una adaptació d'una activitat, no? Però després hi ha casos que evidentment són molt més extrems o fora de la norma, que és molt particular. Per tant, anar afinant el que dèiem, no? aquest estàndard d'adaptació, aquesta referència més que estàndard, no? Perquè sempre és, nosaltres proposem i el professor o la professora ho ignora o ho utilitza o modifica, no? No som, torno al mateix, el que està allà a peu d'aula és l'única persona que pot decidir com fer bé o no fer bé aquesta adaptació, no? I per tant, li donem aquesta ajuda. Per tant, donar eines perquè el professor o la professora pugui fer adaptacions molt més precises i acurades és també el nostre objectiu principal.
1: Hem parlat amb Gerard Solanes, que és un dels impulsors d'Anable, aquesta nova intel·ligència artificial que està arribant a les aules de Catalunya i Andorra, amb molta força i empenta. Moltíssimes gràcies per haver atès Cugat Mèdia.
2: Moltes gràcies per convidar-me. Come on.

0: Passen 2:30 de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem a Jordi Gili, que és president honorífic d'Amics del Prat. No el tenim encara? Doncs el saludarem després. Aquí em sembla que sí que tenim, és el Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. Quirze, Sabadell,
2: hola,
0: bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: També, aquí, passant el divendres.
2: Molt bé.
0: I esperant el cap de setmana, no?
2: Sí, oh, ja. sempre esperem el cap de setmana, llavors esperem el dilluns i després esperem que el dimarts també
0: vingui. Sí, anem apanyant els dies, no sé quina dèria ens ha agafat per anar apretant allò el temps, no? Mm-hmm. Com si tinguéssim pressa per arribar no sé on.
2: Mm-hmm.
0: Però vaja, és la vida, no?
2: Mm-hmm.
0: Així és. Tenim el Jordi? No tenim el Jordi encara. Val, doncs farem una cosa. Començarem mentre esperem l'entrada del Jordi i comencem amb aquest tema. Ja sabeu, m'imagino que sabeu que avui els docents han continuat les seves manifestacions, la vaga. Avui era jornada de vaga entre els docents, després que tombessin el preacord que havien assolit amb Educació, que per la seva banda diu, escolta, nosaltres tirarem endavant aquest acord després que els professors de secundària doncs, ens hagin donat el seu vistiplau. Vist des de fora, vosaltres com analitzeu, com veieu que els docents hagin rebutjat aquest preacord, que semblava que podria ser doncs, un primer pas, un punt de partida per anar solucionant totes aquestes demandes?
1: Mira, no sé, jo el que vaig veure era que, per exemple, el que els hi proposen és un augment salarial de 450 euros, però en 4 anys. Perquè vaig pensar, home, bueno, doncs molt bé, 450 al mes, què va? Què seran? 60, 60 i 60.

0: ja no és només això, no? A ningú li agrada fer vaga. De manera que si ells continuen, insisteixen i porten tant de temps, que ja s'hauria d'haver solucionat. No sé quins negociadors tenim que porten tant de... Però perquè ja no és d'aquest any, això, eh? Llavors, noia, no sé. No sé per què no han firmat el preacord, però m'imagino. Que hi ha coses no, però
1: és que en realitat jo, o sigui, jo penso que aquest preacord no s'ha signat perquè és absolutament insuficient. Per tant, és clar, si fem vaga perquè o sigui, ja no em refereixo solament al tema salarial, encara que jo ho compari de forma numèrica, però si fem fem vaga perquè reclamem 100 i quan ens donen 2 ja firmem, home, vull dir que perquè l'hem fotut la vaga, el tató. A més, vull dir, a mi em tenen molt animat perquè aquesta vegada sembla que s'ho han pres seriosament, eh?
2: Sí. A part de les millores salarials, que no és l'únic que formava part d'aquest preacord, sembla que hi havia també el compromís de més de 6.000 professionals per reforçar l'escola inclusiva, la recuperació dels complements d'antiguitat que es van deixar de cobrar durant les retallades, que les retallades també venen de fa temps, i després també parlaven de 5.000 places de catedràtics als instituts. A veure, no és només salari, vull dir que no ens hem de fixar només en aquest concepte, el que segurament, com apuntava el Quirze, doncs encara, tot i així, continua sent insuficient. Deixeu-me que saludem el Jordi Gili. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Què tal,
1: bona
2: tot
1: tarda,
2: bé?
1: Bona tarda, Jordi.
3: Bé.
2: Jordi, tens el Quirze t'estava saludant i la Maribel també la tenim. Sí. Avui completeu.
0: Hola, Jordi.
2: Completeu.
3: Hola, bona tarda.
0: Els meus nets, com que és maga, els he tingut els 4 a dinar.
2: Avui.
3: Bueno. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Parlàvem, Jordi, d'aquest rebuig al preacord a què van arribar la majoria de sindicats amb educació la setmana passada i que ha estat rebutjat de manera contundent amb un 65% dels vots. Què et sembla?
3: A mi em sembla que és una mena de serial que fa massa temps que dura. I d'entrada, clar, jo quan el govern negocia amb uns sindicats, signa uns acords en el marc de l'ensenyament amb uns sindicats minoritaris, i això ja ho dona per bo, penso això no hi ha qui ho entengui. I per tant, això és normal que cada vegada s'estigui enverinant una miqueta més. Penso que la capacitat negociadora del govern és fatal.
1: És que mira una cosa, resulta que en aquesta tombada del preacord hi ha participat la majoria. Dintre d'aquesta majoria que hi ha participat, la majoria ha guanyat. I llavors educació diu que tiraran endavant el preacord. Cony, sí. Visca la democràcia, tu.
2: Sí, perquè, de fet, hi ha l'aval dels professors de secundària que han dit que sí al preacord en un 63,2%. Vull dir, deu ser que les necessitats d'uns i altres no són les mateixes.
1: Jo no hi entenc,
3: però probablement no són les mateixes. Jo penso que majoritari... O sigui, jo penso que, pel que he sentit i tot això, una part important de la preocupació dels mestres no de secundària, sinó de primària, o com se digui ara, perquè cada vegada també que van canviant els noms, és, per exemple, un tema de les matrícules vives que duren durant tot l'any. Esclar, si en una aula suposem que més o menys hi ha una ràtio que sigui acceptable, però durant el curs cada mes et venen 2-3 infants, nois o noies, que no parlen un borrall de català, per descomptat, català no saben ni que existeix. Esclar, aquest professor té un problema, perquè una de dos, o bé

0: estar per aquesta mainada que arriba, o bé estar pels alumnes que ja van seguint el ritme normalment. Per tant, penso jo que una de les reclamacions que veig que hi fan molt d'èmfasi, i que ho entenc perfectament, és amb el tema de que tot aquest personal que ha d'ajudar aquestes aules d'acollida, aquestes per posar aquesta canalla en sintonia. Perquè, si no, és que és picar en ferro fred. Vaja, em semblen a mi. I parlant amb alguns mestres, òbviament, no? Però, o sigui, aviam, aquests mateixos que quan al seu moment, encertada o equivocadament, no hi entro, van posar el crit al cel quan les famoses retallades del conseller Mas-Colell, durant aquests anys, tampoc ho han arreglat. Això que van fer tan malament els altres, tampoc ho han arreglat. Clar,
1: diríem que ningú no ha acabat d'arreglar res, no? Que, per tant, estem allà on ens trobem.
0: És el que em sembla. El que passa és que han empitjorat, perquè hem passat en 25 anys,
1: clar,
0: hem passat de 6 milions a 8 milions, dels quals una part molt important, gent jove, gent que ha d'anar a l'escola, és que estem fets un guirigall.
1: Estem pràcticament a les acaballes d'aquest curs. Evidentment, ningú no ha parlat dels alumnes ni de l'afectació, perquè, bueno, segurament pensem és que ni se n'enteren, són festa, no van a classe, no van a col·le, total, no se n'enteren de res.
0: No hi estic d'acord.
1: Però és que ningú no ha parlat d'això.
0: Ja, ja.
2: Sí, els estudiants a la universitat també han dit que s'adherien a la vaga, eh? El problema ha sigut els nanos aquests que tenen la selectivitat, que els han enganxat en aquesta crisi, però bueno, jo crec que també se n'han sortit, vull dir. No sé, jo crec que és el que deies, que és que plou sobre mullat, és que fa tant de temps que això s'arrossega i que no hi hagi manera, no? Dius, bueno, ara mateix estan sense pressupostos, vull dir, que no sé què estan prometent, que faran, amb quins diners.
0: Però és que, però bueno, ja ho deien els meus avis, eh? Prometre no fa pobre.
3: No, i tant, tot el contrari, és molt elegant prometre. Prometre és molt elegant.
0: I un altre enterrarà al darrer, vull dir que es fa.
3: Exacte, no? Sí. Però és que en aquest país hi ha més d'un exemple, s'ha donat més d'un exemple, que això de les retallades de l'època d'en Mas-Colell. És que en aquest país dir t'ho quedo deure vol dir ja has cobrat, Sí, perquè és que bé, aviam quants diners ens deuen als bancs? Deu-li tu un duro al banc i veuràs que t'empaitarà fins a la porta de l'infern i fins a dins i tot. Ah, és que, ostres, tu, en canvi, mira...
1: Home, també se'ls hi podria reclamar els que se'ls hi van deixar, no?
3: Oh, clar, i tant.
0: I si t'empaiten fins als bancs a raïs? El fotut és quan t'empaita Hisenda.
1: Però escolteu-me una cosa. Jo comentava el tema de final de curs, perquè estem en un moment, podríem dir que decisiu. En un parell de setmanes o així s'acabaran les classes. I arribaran les vacances d'estiu, però clar, és que algú pensa en l'inici de curs? Jo no sé si vosaltres veieu perillar o que pugui quedar afectat l'inici de curs davant de la situació que tenim actualment.
2: No sé,
0: jo personalment no sé si...
1: A veure, anem per ordre. Jordi i Maribel.
0: Sí, perdó.
1: Jordi.
0: Sí. No, jo particularment no sé si es veig en perill l'inici de curs. El que sí que veig en perill és que hi ha tota una generació de nois i noies que ara estan en un moment que això que deies d'aquí 15 dies o així, la selectivitat, amb tot aquest d'alta baix, i n'hi ha molts que s'ho prenen seriosament. I això, òbviament, tota aquesta situació els afecta. I el començament de curs, doncs, sincerament, si això acaba malament, no crec que el mes de juny, el mes d'agost, negociïn millorar la situació. Em preocupa, sincerament, perquè és una generació molt perduda amb el tema educatiu, i això és un drama.
1: Com veieu vosaltres la situació, Maribel?
2: No, jo el que deia era que són vacances, però que els mestres al juliol treballen, precisament per preparar el curs vinent.
1: Ja, però i... amb aquest panorama com es farà tot això?
2: Bueno, esclar, llavors depèn una mica de fins on ells diguin que continuen les mobilitzacions, perquè potser el juliol continuem. Vull dir, ells estan treballant i per preparar precisament el curs vinent. I de totes maneres, ai, mira, és que ara que dic això del curs vinent, hi ha mestres que encara no tenen plaça. Hi ha escoles que no saben encara quin mestre nou tindran. Cada any passa el mateix. És que quants problemes hi ha a l'ensenyament? Perdona, ara n'hi ha un nou que l'altre dia vaig estar sentint que li diuen l'adaptació climàtica. Ara se n'han adonat que a cap escola no hi ha aire condicionat ni res.
1: Escolta, ara en parlarem, segurament.
2: Adaptació climàtica, sous baixos. Per favor, és que clar, és que... El ràtio de criatures per classe. No sé, és que tot plegat, en algun moment, algú haurà d'arreglar-ho, això.
3: I ningú...
2: Arreglar-ho conjuntament amb els mestres, fins i tot amb els pares afectats, amb les asses. Perquè, clar, estan tots implicats.
3: I ningú es recorda de la pèrdua de prestigi dels docents davant dels alumnes i davant de les famílies. D'això tampoc se'n recorda ningú, i és gravíssim, però gravíssim.
2: Sí.
3: Però això hauríem de fer una tertúlia un altre dia per parlar d'aquest tema.
1: Sí. Parlem de la pèrdua d'autoritats.
3: Sí,
1: no? Que també podríem parlar d'aquesta pèrdua d'autoritat en el món sanitari, no? Quantes notícies no ens hem trobat de gent que ha escridassat a una infermera, a un sanitari, en un centre on hem anat a que algú ens atengui?
3: Hola?
1: Sí.
3: Hola?
4: Sí.
1: Quirze?
3: Hola?
1: Quirze, sí. Em sents?
3: Sí. Sí, ara sí, ara sí, que de cop i volta he deixat de sentir-vos, eh? Sí.
1: Semblava una tertúlia paranormal, eh?
3: Sí. No, que jo no vull ser bonico, eh?
1: Mare meva, sí, dic, a veure si és que ens està passant alguna cosa. Ara ja m'he perdut, ara ja sí que no sé per on estava.
4: No, parlava això dels
1: El tema de l'autoritat, sí, el tema de l'autoritat.
4: De verbals, sí. I fins i tot físiques,
1: sí,
4: a personal sanitari.
1: Sí.
4: Home, és que això... Però això passa perquè aquesta persona se l'hauria d'agafar, sí, vingui d'allà on vingui, encara que vingui del carrer del costat, i escolti, vostè durant 4 anys no té seguretat social i vagi por ahí a fer punyetes. Clar, és que no pot ser això.
2: Radical.
4: Clar. No radical, no, però tu no pots... O sigui, amb educació es pot anar allà on sigui, però amb insults i menys amb agressions físiques o verbals, no pot ser.
1: És una falta
4: de... Si una persona que t'ha d'atendre, t'atén d'aquesta mateixa manera, també s'ha de ser radical. Però no pot ser. Jo a Bellvitge a vegades he vist algunes escenes, però per la mort de Déu, que escolta, que aquesta mateixa persona després se'n va a la privada i li foten 4 hores d'espera i ni rut ni se li acut aixecar la veu.
1: És una...
4: Ja, com pagamos todos.
1: Una falta d'autoritat que s'ha anat perdent precisament per una falta de respecte, no? Ja tornem al tema dels valors i tots aquests arguments que ja fa temps que arrosseguem. Si us sembla, parlem del Niño, que no és el sorteig després de la grossa.
3: No. I tampoc és el meu net, el Niño, oi?
1: A veure, ho dic perquè ja fa temps, sobretot, mira, a Sabadell, Quirze, tenim una tertuliana, la Georgia, que no sé si la coneixes,
3: sí.
1: que fa dies, que i el Niño, n'hem parlat en alguna ocasió, però és que, a veure, quan Nacions Unides està alertant que el Niño arribarà aviat i que segurament es pot allargar fins al mes de novembre, estem parlant de l'arribada ara a l'estiu, entre juny i agost. I la pregunta és, estem preparats per rebre tot això que se suposa que ens pot arribar, des de pics de calor, onades, sequeres extremes, precipitacions intenses en llocs on no és habitual i de tot això, les afectacions, no?, que podem tenir com incendis forestals. esperem que no, creuarem els dits, inundacions, el tema de les collites, que també poden quedar afectades. Estem preparats? Què penseu vosaltres?
3: Jo crec que no.
2: Si no estem preparats, per això ens avisen, i a més ja ho hauríem d'estar, encara que no avisessin, de que ens preparem. Escolta, mira, jo és que a vegades m'enfado. Quants calés es gastaran ara amb la visita del Papa? Que no vull ni pensar-ho. Que ho pagui la Sagrada Família, que l'han convidat, i no diners de tothom. Bueno, és igual. Però no hi ha diners. No hi ha diners per fer tallafocs. No hi ha diners perquè no hi hagi incendis a parcs naturals.
3: No, hi ha diners.
2: Vol dir que no hi ha manteniment. Clar, llavors hi ha uns incendis i després els pantans, per favor. Vull dir, és que ja s'hauria d'estar revisant, això es diu sempre, que l'estiu es prepara a l'hivern. És que es posin les piles, per favor, que comencin ja. Per favor.
3: Estan molt enfeinats, els mandataris mundials estan molt enfeinats matant gent, i esclar, vull dir, ni tenen diners ni tenen temps per cuidar-se de les coses que realment preocupen a l'humanitat. No.
1: Jordi.
4: Sí, aviam, preparats, no hi estem mai de preparats, suficientment preparats per aquestes coses, perquè l'ésser humà és així, i estem preparats ara per una nova pandèmia, suposant que no vam aprendre res de la Covid. No vam aprendre res.
2: Home, jo
4: si ara tornés a haver-hi... Jo estic convençut que no vam aprendre res. No. I si per desgràcia hi tornés a haver-hi una cosa d'aquestes, cauríem exactament amb els mateixos defectes, els mateixos paranys. És una condició humana. Mira, quants anys fa que es parla de que allà a Badalona hi ha una zona que cada dia perden no sé quants milers de litres d'aigua i tal i qual.
1: Fa temps que s'hi van posar, el que no sabem és si ja està resolt el tema. Ja fa temps que parlàvem d'això.
4: Sí, ja. Però ara han aprovat el d'això i els plànols i farem un canvi per aquí i per allà, per la mort de Déu, que era molta quantitat d'aigua cada dia que es perdia. Vull dir que jo és que confio tan poc en aquestes coses que, sincerament... I simplement, fer un petit apunt a el que ha comentat la companya. La visita del Papa, que costarà tant. Aviam, la visita del Papa, fonamentalment, hi haurà un gran desplegament de policies i tot aquest tinglador. Policies cobren el sou. Vingui el Papa, vingui el rei o vinguin els reis d'Orient.
2: El que passa que hi ha molta
4: demagògia amb això, el Papa costarà tants 25 milions...
1: 25
4: no
1: milions
4: què,
1: estan,
4: no sé
1: sí. I pagaran tots menys Madrid.
3: I no se'n dóna vergonya, el Papa?
1: I ell què sap?
4: Però això és normal, ja. Que Madrid no pagui. És normal que Madrid no pagui, vull dir, això ja se sap.
1: Home, doncs bé que arriba per Madrid, no?
2: No, però a Catalunya...
4: Sí, però...
2: A Catalunya, que ve la Sagrada Família,
1: sí.
2: I deixem de banda Espanya, jo sí que vaig llegir que la Generalitat havia signat un acord amb la Sagrada Família per donar-li una subvenció d'1,5 milions. Que diu, és que facin tallafocs amb això, que arreglin els pantans.
4: Pot ser, però en aquest moment permeten que ho posi en dubte, perquè precisament una de les premisses de la Sagrada Família és que no ha de rebre diners per la construcció i tot això, no ha de rebre diners oficials. Vull dir, tots són donatius.
2: Concretament per la visita aquesta.
4: Que han de posar 25 espelmes més, que no ho sé. Bueno, potser sí,
1: L'estadi de Montjuïc és gentilesa de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple.
4: Això és una altra història. Deixa de cobrar,
1: sí. Però
4: és una altra història. Però bueno, és igual. No, el problema és molt més gran que els 25 milions que diuen.
3: Sí, i tant. I tant,
2: jo,
3: més gran.
2: L'únic que m'agradaria és, amb aquesta història del Niño, que ja ho estan ara, ens estan avisant i tot això, que potser és negacionistes, no? Que diuen que no, que no hi ha escalfament global i que no hi ha... No. Totes aquestes coses són invencions. Doncs potser que vegin que la crisi climàtica incrementa els efectes del Niño, que el Niño ja hi era, dèiem. Clar. Però és que incrementa moltíssim. Aquest escalfament global que tenim fa que tot sigui més intens.
3: Ah, és que li posem fàcil en el Niño.
1: L'haurem d'ajudar, el nen.
4: Al final, el més fàcil és això, dir, la culpa és del Trump, i avall.
3: Que de fet Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do de la part de culpa que se n'emporta el senyor Donald, eh?
4: I tant.
1: Vinga,
4: i tant,
1: doncs...
4: Tots aquests coets i no sé això que envien, favor no n'hi fa cap en la... el medi ambient.
1: Estem advertits...
2: Que aquesta crisi és un recordatori de la necessitat d'utilitzar energies renovables. Vull dir que ja va bé que ens vagin avisant, perquè les menys pensants que vagin recordant coses que s'han de fer, que estan molt pendents.
1: Doncs el dia que decideixi arribar, que piqui a la porta, com a mínim.
3: No, aquest entra sense trucar, eh? Aquest entrarà sense trucar.
1: Molt bé. Gràcies, Maribel, Jordi, Quirze, que vagi molt bé el cap de setmana.
3: Igualment. Adéu-siau.
4: Moltes gràcies. Adéu-siau. A reveure.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al Parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubé i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a Cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cinc i tres minuts de la tarda d'aquest divendres. Anem amb la informació de servei. Visitem el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs tarda que es va complicant per moments en diferents punts, sobretot per accidents i algunes incidències. És el cas, per exemple, de l'AP7, on hi ha hagut una topada a la zona de Bellaterra, de Cerdanyola, en sentit Girona. Ara els vehicles ja estan retirats del voral, però vaja, ha quedat un tram llarg d'uns 10 quilòmetres des del Papiol fins a aquest punt en sentit nord i afectant també de retruc a l'AB23, amb uns altres 2-3 quilòmetres al Papiol per connectar amb aquesta autopista AP7. A la C55, també per un accident, hi ha moltes cues, és a la zona de Castellbell i el Vilar, es dona pas alternatiu i hi ha, per tant, aturades en els dos sentits de la marxa, en sentit Manresa, des de Monistrol, de Montserrat fins a aquest punt de Castellbell i el Vilar, i en sentit sud, en sentit Abrera, des de Sant Vicenç de Castellet. Per tant, aquí, en aquesta via, també força dificultats. Ja pel que fa a volum de trànsit, en tenim a la pròpia autopista AP7, la zona de Castellbisbal i de Martorell, en sentit sud, també la C58 d'entrada entre Montcada i Barcelona, i altres vies del Maresme, com és la B20 a l'altura de Tiana, i també la C60 Argentona en sentit Mataró. A més, a Sant Boi de Llobregat, a l'autopista C32, hi ha força aturades, tant d'entrada com de sortida, i les dues rondes en sentit Besòs van molt plenes les dues en aquesta direcció. És tot, bona tarda.
3: Gràcies, Eduard, bona tarda.
5: Ràdio Sant Cugat.
6: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
7: Ràdio Sabadell.
8: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
9: Ràdio Municipal de Terrassa.
10: Bona tarda, l'any de Sant i teixis de Terrassa.
11: El Prat Ràdio.
12: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
13: Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
15: Ràdio Castellà.
16: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...

0: El terrassenc Josep Lluís Lacueva va compaginar els estudis amb la feina i primer es va llicenciar en Geografia i Història i més tard es va graduar en Arxivística i ha fet de professor fins que es va jubilar. Avui passa pel Connectats. Molt bona tarda, en Josep Lluís.
1: Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu, per acceptar la invitació. Deixa'm que saludem el company, Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda a tothom.
0: Bé, doncs, Josep Lluís, tu vas estudiar mentre treballaves a la indústria química, no?
1: Sí, exactament. La veritat és que, si ho miro a distància, a 46 anys de distància, la veritat és que no estava previst caure jo en el món de l'ensenyament, de l'educació i menys encara en el món de la investigació històrica. Si tenim en compte, com comentaves, la meva trajectòria vital era impensable, no? Llavors, que en aquest precís moment estigués parlant que he publicat o he contribuït mínimament amb alguna obra històrica i que m'he dedicat durant 33 anys al món de l'ensenyament. La veritat és que ha estat un treball, una vida, diguem-ne, de treball i d'esforç, perquè començo als 14 anys a treballar i compagino treball i estudis nocturns a l'Institut Blanchard, fins que arriba un moment que em llicencio en Geografia i Història, passo per un centre concertat, després soc professor interí, fins que al 2007 aprovo les oposicions. Vaja, en definitiva, durant 33 anys he viscut, diguem-ne, directament la vida dintre les aules i ho he intentat compaginar amb, fins a un punt que em permetés, diguem-ne, la vida, pues, fer una petita investigació històrica local.
0: I com ha estat compaginar aquestes dues coses durant un període de temps? M'imagino que ha suposat, doncs, molt de sacrifici, molt d'organitzar-se, no?
1: Sí, soc persona bastant disciplinada, faig una compartimentació del temps, per tant, bueno, segurament hores de dormir poques, sobretot quan, a part de corregir i de preparar les classes d'història i de geografia, a més, et passava una cruïlla on havies de fer una investigació històrica que et seduïa i que deia, bueno, no la deixo passar i intentaré fer-la també. Sí, molt d'esforç, segurament, sí.
0: I com és que vas començar a treballar a l'edat que ens comentaves tan d'hora a la indústria química?
1: Bueno, és que també hem de pensar, a vegades fem anacronies de coses, no? En principi, l'any 1975, al barri on vivia, a Camparellada, jo diria que tots els joves, el marc, avui diria marc mentals, però el marc socioeconòmic o el marc de la pròpia vida vital del barri, no hi havia un referent universitari en les famílies, no hi havia un referent d'estudi, un referent de llibres a casa, i per tant eren pares, bueno, que molts esforços havien, alguns no sabien llegir i escriure i alguns, diguem-ne, durant la postguerra havien pogut fer, diguem-ne, petits estudis primaris que els permetia, pues, fer una assignatura i fer les quatre sumes, no? I res més. Llavors els fills, clar, quan tu tens 14, el primer que es pensa és, bueno, has acabat els estudis primaris i has de començar a treballar. I coincidències de la vida, podia haver estat un lloc de fuster o vaig començar a treballar en la indústria química. I després, segurament, per l'ambient familiar que hi havia d'antifranquisme, un ambient d'inquietuds socials, clar, m'arribaven lectures i soc molt de llegir llibres des de molt petit, segurament tenia certes inquietuds socials i culturals. Això va fer que m'apuntés a les classes de nocturn de batxillerat a l'Institut Blanchard. Clar, això implicava llevar-te a les 5 de la matinada, clar, i no tornar fins a les 11 de la nit. Perquè llavors, Camparellada no és com avui, no hi existia, fem una mica de cartografia, no existia l'Avinguda del Vallès, l'enllaç havies de fer per la carretera de Rubí, agafar les quatre carreteres, no sé si m'esteu seguint, carrer Tupete i carrer Tupete i Jaquart fins carretera Castellà. Per tant, l'Avinguda del Vallès era un lloc de sorra on si volies venir caminant, doncs a les fosques tenies 30 minuts des de l'Institut Blanchard.
0: Era una rambla.
1: Sí, bueno, és la Riera. Sí. I a banda i banda, pues, res. De moment, bueno, estava segurament planificat que seria algun dia l'avinguda, però en aquell moment, a l'any 75, 76, 77, encara no hi era.
0: Sergi.
2: Bueno, jo li volia preguntar al Josep Lluís, bueno, per què es decanta per Geografia i Història, tot i que crec que em sembla que Medicina també t'atreia, no? Però per què et decantes per estudiar Història i Geografia?
1: Bueno, com qualsevol jove, tens sempre al cap una mena de pluja d'idees, d'inquietuds. Segurament, jo vaig fer el batxillerat científic i però clar, estaves treballant i per tant això segurament et limitava molt. En el meu cas no és una trajectòria directa que fas el batxillerat i després ja directament saps què faràs COU, la selectivitat i la universitat. En el meu cas no estava res previst. La vida és, com dic jo sempre, la vida és imprevisible. I vaig pensar que uns estudis que se podien acomodar per continuar rebent un salari i tenir uns ingressos que poguessin ajudar a mi, també a la família, era pues, estudiar Geografia i Història, que a vegades hi havia algun tipus d'assignatures que les podia cursar durant la tarda. I a poc a poc, i mica en mica, pues, arriba més de la meitat dels anys 80, que soc llicenciat en Història, i hi ha algun moment que s'ofereix l'oportunitat de començar a fer classes. I per tant, i veig que dins de les aules em sento còmode, em sento bé, i la veritat és que està tot una, jo diria, una satisfacció, no? Si penso una mica en aquella trajectòria com a docent.
2: Però tu ja la docència la tenies allà una mica al costat quan comences a estudiar, o va ser una cosa que posterior que et va sortir?
1: No, va sortir després, va sortir d'una forma aleatòria, va dir, vols fer classes durant un temps determinat, i després em vaig apuntar com a professor d'interior l'any 2003, i passes per diferents instituts, com pot passar qualsevol professor d'interior també actualment, i al final aproves oposicions. I els últims 8 anys he impartit classe a l'Institut Egara de Camparellada.
2: Vas estar al principi en temps a la concertada, després a la pública. Hi ha molta diferència en estar un lloc o altre, o no té diferència?
1: Sí, en aquell moment. Jo ara, clar, no puc parlar en l'actualitat, encara que puc llegir o puc escoltar companys o persones que t'informen de com ha evolucionat tot aquest tema. En aquell moment sí que vaig notar la diferència entre una classe d'una concertada i anar al sistema públic. El sistema públic hi ha més diversitat. Avui dia s'ha constatat, mireu una mica les vagues, no?, i la conscienciació que jo elogio molt, aquesta conscienciació, cosa que semblava que el món de l'educació estava anestesiat, no?, i no hi havia cap sentit crític, no?, i això partint de professors i professores que han tingut una llicenciatura i que intel·lectualment haurien de ser els més crítics, no?, de la societat, no?, per construir una bona societat amb una bona cultura. Jo crec que sí, hi ha moltes diferències, sí, hi ha referents familiars. Hi ha també, fins tot aquesta cosa que us comentava de predisposició per poder estudiar alguna cosa més, no? I per tant, en el sistema públic, per aquestes qüestions socioeconòmiques i de cultura, jo crec que hi ha una desigualtat, jo crec que sí.
2: Clar, quan vas començar, quan vas acabar, també tot, bueno, suposo que l'alumne ha canviat molt, el sistema, és cert que estem en un país que el sistema educatiu ha canviat de lleis constantment, vull dir que suposo que has viscut per etapes diferents, no?
1: Sí, exacte. Mira, m'acabes de recordar que sempre que em pregunten per la meva història docent, hi ha coses que m'agraden moltíssim, hi ha coses que m'han desagradat, i és, bueno, per una banda, que s'ha inoculat com un virus, parlant de virus, no?, en aquesta època, de no valorar l'esforç, no valorar la constància. Fins i tot, una cosa que em provoca molt, no valorar el coneixement. I després, sobretot, el sistema no ajuda a canvis legislatius, 4 o 5 canvis, o 6 o 7 canvis legislatius en funció de qui governava. I, per tant, també tot aquest tema de modes pedagògiques, no? Clar, jo dic que sempre dic que és important, el més important per mi és que davant d'una aula hi hagi el professor, i el professor és el director d'una orquestra, que té un coneixement, que té una partitura, no?, abans de dirigir l'orquestra. I on no sempre té garantida la música, de forma mecànica o automàtica, cuidado, per interpretar l'obra. I després, amb tots els acompanyaments digitals, jo me recordo, a principis del segle XX, que ens va arribar la moda, en el bon sentit de la paraula, de l'educatu per u. És a dir, es tractava d'implementar el llibre digital a l'aula, i llavors tothom parlava de que les classes es convertirien en jocs hipertecnològics, i jo vaig publicar un article, me'n recordo, que titulava Un futur incert, la tecnopedagogia a l'aula, on deia que, bueno, que jo sóc una persona oberta, no?, però que alerta que no poguéssim oblidar altres dimensions, no?, sense considerar un mal factor la tecnologia, no sé, allò d'introduir únicament que la gent fos feliç, cercar, copiar, enganxar, enllaçar, visualitzar, no?, etcètera, de forma, sí, ràpida o automàtica, però clar, igual ens oblidaven d'altres dimensions, que avui dia hi ha gent que ho està posant de relleu. La comprensió lectora, saber escriure, saber llegir, saber entendre un text. Bueno, no sé, igual m'estic estenent massa, però estic fent algunes reflexions.
2: Parlant del teu vessant d'historiador, no? Vas estudiar arxivística, no sé si anaves cap aquí, però bueno, t'has pogut dedicar-te també a escriure història, no?
1: Sí, és que la realitat és que sóc tan inquiet que m'agrada llegir molt que vaig incorporar-me al Centre d'Estudis Històries de Raça. Llavors, en una època que havia la Mercè Soler, la directora, em va dir, oh, José Luis, per què no fem algo de memòria? Perquè, clar, això de la paraula memòria i història, que són dos conceptes diferents, i després, en tot cas, puntualitzo la diferència, vaig pensar que era important, perquè també era un moment en què això de la memòria havia hagut una suspensió, que dic jo, la suspensió de la memòria entre l'any 1976 i 1996, semblava que, parlar de la Guerra Civil s'havia de parlar de manera equidistant, on es deia que tots van ser culpables, és amb poques dosis sobre la dictadura franquista i amb una república que era pura arqueologia. Per tant, el professor havia de ser un militant de la cultura de dir, no, hem de parlar d'aquests temes per molt que el sistema polític ha consensuat que això no està de moda. Gràcies a la societat civil, a final del segle XX, comença una recuperació de tot el tema de descobrir fosses, de saber on estan els seus familiars morts i assassinats en cunetes, que encara això està avui dia present. I en aquell moment vaig començar a fer un projecte de memòria oral. I a partir d'aquí també vaig fer articles a la revista Terme sobre història de la medicina. Vaig descobrir un dia que hi havia una topografia mèdica que descrivia sanitàriament la Terrassa del segle XIX, i gràcies a aquest article vaig publicar un llibre l'any 2021, en plena pandèmia, aquest llibre que es titula La lluita contra els enemics invisibles. Per tant, com veus, que la medicina no l'abandono del tot. I després he estat sempre fent articles o investigar sobre l'època del franquisme. Teniu el llibre Combat per la llibertat, i últimament sempre descobrint, m'interessa molt descobrir fonts primàries, que tot estigui demostrat, amb evidències primàries, que dic jo, i últimament he publicat un llibre sobre cartes i dietaris d'un grup de joves, una cosa molt atractiva, durant la Guerra Civil.
2: Tornava precisament a preguntar, concretament el llibre es diu Els moments decisius de Joenter Balliman, cartes i dietaris des del front i la rereguarda, 1936 i 1939. Explica'ns, és un tastet de què va aquest llibre.
1: Aquest llibre és, primer de tot, el títol, El moment decisiu de Joenter Balliman. Bueno, és un llibre que la criatura ha sortit amb excés de pes, perquè té 1.106 pàgines i pesa 1.866 grams. Per tant, ja veieu que és un llibre que pot fer mal per les nits, no?, per llegir-lo al llit. Però, bueno, deixant la broma a part, el títol no fa referència a un detectiu del segle XIX anglès. Joenter Balliman és un acrònim. Van decidir, són 7 joves, hi ha 4 nois i 3 noies, i van decidir fer unes circulars des de la guerra, des del front, enviaven escrits, manuscrits, i les noies mecanografiaven i tornaven a enviar els escrits que els havien arribat del front. I van crear un acrònim, que es deia Jo de Joana, En de Gràcia i Ter de Teresa, i Balliman és el cognom dels nois, que és Vallvé, Llimona, Massana i Anglada. Llavors, és tota una reconstrucció, el testimoni directe d'aquesta trajectòria personal d'aquests joves terrassencs que, amb forces inquietuds culturals durant la República, escriu molt, i el llibre presenta molts aspectes que tracten particularment de l'evolució de la guerra. Jo diria que no és un llibre estrictament d'història local, perquè va més enllà. Es descriu la batalla de l'Ebre, es descriu la batalla del Segre, també la vida de la rereguarda, evidentment, terrassenca. Llavors aquí sí que vaig fer una mica, no me vaig oblidar que havia estat professor, perquè cada capítol, com una mena de pausa, intento inventar-me una història novel·lesca en la que un professor, per última vegada, da una lliçó sobre la Guerra Civil i introdueix els alumnes en cada any de la Guerra Civil. I després tenen les cartes i els dietaris.
0: Sí que és atractiu, sí.
2: Doncs sí.
1: Sí, ha estat una feina molt feixuda, perquè jo partia de 1.104 cartes que havia de transcriure i digitalitzar, i fer un estudi d'elles, i seleccionar 180, i que totes tinguessin una diacronia, una música, una partitura, des del 36 fins al 39.
0: Molt bé. Què més podem conèixer molt ràpidament, que ens queden un parell de minutets per saber del Josep Lluís? Sí.
1: Doncs, ui, sí, passa el temps molt ràpid, eh?
0: Ui, tant. A la ràdio sí. Més, encara.
2: Encara més ràpid, sí. Com a mi, al Josep Lluís també li agrada molt cuinar. Explica'ns una mica.
1: Ah, exactament, sí.
0: Mira.
1: Sí. Bueno, la veritat és que em vaig jubilar, bueno, ja ho feia abans, però clar, tenia més temps. Llavors, com me compartimento el temps, quan arriben les 12 del migdia, jo em dedico a entrar a lo que es diu... I tinc una frase sempre, com amb col·legues d'història, jo soc més de cuina que d'escenari. I és veritat, o sigui, d'escenari i de coses així públiques no és que m'agradi molt, però de cuinar sí, perquè, bueno, des de fer truites, preparar sempre que a les 2:30 la gent que vingui a casa tingui el dinar preparat.
0: Mira que bé.
2: I què t'agrada cuinar?
1: La veritat és que...
2: O què diuen que fas millor?
1: L'arròs negre, que fas les truites de patates i de... pues, també a bacallà molt bones, macarrons, plats molt populars, macarrons, un estofat de mongetes, prèviament sofregeixo les verdures i després ja unifico amb les faves corresponent. No sé, és una mica... Soc molt, molt químic amb això.
2: Sort que aquest programa les fa la una o les dues. també t'agrada una cosa molt curiosa, que per mi és nedar, però al mar, no? La piscina no t'atreu.
1: Bueno, la piscina ho he fet alguna vegada i ara no tinc tant temps per anar, però quan ve l'estiu i la temperatura de l'aigua, a mi em relaxa, bueno, diuen els especialistes que relaxa, i que és veritat que relaxa, o sigui, anar al mar, nedar, la família sempre pateix molt, no?, perquè me'n vaig lluny i torno. La veritat és que em relaxa moltíssim, crec que allò que diu popularment carregar piles, no?, és molt relaxant, de veritat. Sí, sí.
0: Una última qüestió, vinga.
2: Bueno, una altra, a part de que li agrada llegir, que això ja entra dintre una mica la seva feina, no? T'agrada molt el cinema, també, no?
1: Sí, bueno, ara vaig molt, molt poquet, però la veritat és que disfruto també, bueno, les pantalles, les plataformes, pues, també pots veure alguna pel·lícula, però sobretot això ve de quan donava classes, perquè... En les classes intentava, pues, aprofitar pel·lícules que tenien a veure amb la història, no? La pel·lícula Salvador, pues, aprofitava en el batxillerat, sobre, clar, tu parles què és el Garrote Vil i dius, bueno, i això què és? Però clar, si presentes els 5 minuts, 10 minuts, no?, de drama del pobre noi, no?, que l'estan assassinant allà, els botxins, a la presó model, això impacta molt en l'alumnat. Jo he vist l'alumnat bastant emocionat, amb emocions molt, molt fortes. Pel·lícules com, no sé, Missing, Art de Mississippi, Tierra y Libertad...
0: És dels professors, el Josep Lluís segur que és dels professors que els alumnes se'n recordaven i deien. Era un profe guai, perquè ens posava pel·lícules i això és veritat, eh? Després se'n recorden i serveixen sí. bastant més que algunes lliçons que es volen donar de manera magistral. Josep Lluís, gràcies per haver acceptat la nostra invitació, gràcies per explicar-nos una mica de la teva trajectòria i res,
1: bueno,
0: aquí hem d'acabar, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat.
1: Pues gràcies a vosaltres i molt agraït, moltes gràcies.
0: Gràcies i bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
0: Adéu. Sergi, bona tarda, d'aquí una estona ens tornem a parlar.
2: D'aquí una estona al cinema.
0: Vinga.

0: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a baixar.
2: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
3: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
4: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
5: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
6: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
7: Bé, doncs avui fem un nou viatge al centre de la ràdio per conèixer una professió imprescindible, però no sempre visible, la del tècnic de so. Des de Ràdio Castellà coneixerem el Carlos Lecegui. Guillem Plans, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui trenquem una mena de barrera física i alhora simbòlica. Donem veu a algú que normalment és qui ens en dona. Descobrim la figura del tècnic de so amb un mestre de la casa, és el Carlos Lecegui. Carlos, molt bona tarda.
9: Molt bona tarda, Guillem.
8: Aquesta professió que a vegades és en sintonia amb el locutor, a vegades ens heu d'esbroncar. Què és un tècnic de so?
9: Ostres, què és un tècnic de so? Doncs, sempre faig la broma, però sóc, tot i que no sóc el cap, però sóc qui mana una mica, no? Una mica. Si vull, tu no sones per la ràdio.
8: Ets el director d'orquestra.
9: Director d'orquestra, una mica, sí.
8: Sí, sí, sí. Quins són els principals reptes quan et col·loques davant de la taula de so?
9: El repte, doncs, per mi suposo que és el fet de que tot soni, doncs, adequadament, no? Per una part, que tot estigui un volum correcte, i per l'altra, en segons quins programes, doncs, que tot tingui una mica més de ritme, també, no?
8: Intervens en alguns programes, per això suposo que depèn una mica de la personalitat del tècnic de so. A tu t'agrada fer ràdio?
9: Sí, sí, no és habitual. Crec, oi?
8: No ho és gens, no ho és gens, però tal com t'expresses davant del micròfon ja es nota. Quan entres en contacte d'una manera o d'una altra amb la ràdio?
9: Amb la ràdio professionalment parlant?
8: Exacte.
9: Doncs aquí a Ràdio Castellà, directament. Després dels estudis de grau superior, de realització audiovisuals i espectacles, doncs justament va sortir una vacant aquí a Ràdio Castellà. Jo llavors aquí vivia a Ràdio Castellà i vaig provar sort, i aquí estic.
8: Coneixies l'ofici abans de començar a exercir-lo?
9: No gaire, la veritat. Com a professió, la veritat és una cosa que no m'havia plantejat durant els meus estudis, però no, i de fet durant els 2 anys d'estudis no és una cosa que es toqui gaire, la veritat. Es deixa com davant de la ràdio.
8: Com a oient ja t'agradava escoltar la ràdio?
9: Sí, però no és una cosa que feia habitualment, una cosa que he anat sumant, diguem, les hores de ràdio al llarg dels anys, però la veritat és que en aquella època poca ràdio escoltava. Abans sí. Sí que és veritat que l'impàs a l'adolescència ho vaig deixar com de fer quan m'apropava a l'edat adulta, però abans sí que escoltava ràdio.
8: I ara quan marxes de Ràdio Castellà, desconnectes de la ràdio absolutament o continues consumint-ne?
9: Continuo consumint, tot i que a vegades hi ha dies que se'm fa feixuc una mica, eh? Perquè després de totes les gravacions que fem aquí a Ràdio Castellà, doncs seguint escoltant ràdio se'm fa costa arriba, diguem.
8: Necessites una estona de silenci.
9: Una estona de música i de desconnectar, diguem, de la professió, però a vegades és inevitable. T'agrada escoltar certes coses i tot i que estiguis aquí fent ràdio, doncs després també ho escoltes.
8: Hi ha algun perfil, algun clixé que s'ha de desmuntar del tècnic de so?
9: Ostres, un clixé. No ho sé, la veritat. No sé quins són els clixés de tècnic de so.
8: Potser com que sou allà i sou imprescindibles perquè tot funcioni, però no us feu notar, en el teu cas sí que és una excepció, perquè sí que intervens, que feu poca cosa.
9: No és veritat, això.
8: No és veritat.
9: No, només... Bueno, la gent que no sàpiga quina és la figura del tècnic de so,
8: exacte,
9: hi ha molts programes a ràdio a nivell nacional que accepten públic, i pots anar a veure com a públic i fer una ullada també a tot el que fa el tècnic de so durant el directe. Us convido, no? Per exemple, em sembla que a RAC1 hi ha programes que certs dies a la setmana doncs, accepten públic durant el directe. Us convido que feu aquest exercici.
8: I des de Ràdio Castellà, si algú et vol venir a veure, segur que també.
9: També. Home,
8: podem, que farem un lloc aquí.
9: Podem fer un lloc i una ruta, si cal. Però no tenim tant d'espai, nosaltres, com RAC1. Però bé, i altres. Ràdios locals, segurament, que també si piqueu a la porta i voleu saber més coses, us obren la porta de bat a bat.
8: Això també és un clixé, però moltes vegades és cert és que els periodistes són bastant inútils tecnològicament i ens poseu a davant d'una taula com la que teniu vosaltres i amb tant botó ja ens maregem. No crec que... Em sembla que hi ha una única persona aquí en tota la redacció que sàpiga fer-la servir la taula.
9: De fet, una persona que era tècnica abans.
8: Que era tècnica.
9: Va passar per tècnica, després va acabar sent periodista. Sí, sí.
8: Imagina't.
9: Marina Antúnez.
8: Imagina't. Quins estudis cal cursar per ser tècnic de so?
9: Tenim, el que jo entenc, jo ara mateix, perquè clar, la formació escolar també ha canviat molt durant aquests anys, jo sé, tinc 38 anys acabo de fer, i des que vaig sortir de la carrera, diguem, fa un temps i la cosa ha evolucionat. Però diria que tens per una banda, la carrera de comunicació audiovisual, que t'ensenyen coses tècniques, el que no sé és fins a quin punt t'ensenyen coses tècniques com per entrar directament a un lloc de tècnic de so. I llavors tenim els graus superiors. Jo en el seu moment vaig fer un grau superior de realització i d'audiovisuals i espectacles, tot i que ara mateix també hi ha un grau superior específic de so. Llavors,
8: diferents itineraris.
9: I d'altres també, com hi ha coses de DJ ara. S'estudia ser DJ, una cosa que a mi em fascina. Mm. Però bueno, allà està.
8: Mira, per vocacions i estudis, endavant. Com ha evolucionat el teu ofici des que vas entrar? Perquè la tecnologia ho fa constantment. Sí que actualitzar un equipament és molt car, però segur que els recursos no són els mateixos i mica en mica han anat millorant.
9: De fet, et diré, no només des que vaig entrar, sinó una mica més enrere, perquè durant els cursos que... quan vaig estar estudiant, nosaltres treballàvem, o sigui, estudiàvem amb cintes. Ens van explicar com treballar amb cintes i com editar, una cosa que després no he utilitzat mai a la meva vida, perquè vaig arribar aquí i ja estava digitalitzat la major part de la meva feina. Però sí que és veritat que quan vaig començar aquí hi ha els programes que utilitzaven encara els vinils.
8: Aquí en tenim moltíssims a la redacció.
9: Aquí en tenim una pila. I, de fet, recordo doncs, programes de sardanes, per exemple, doncs, que vaig haver de posar vinils cada setmana durant 2 hores, una cosa que habitualment la gent de la meva generació no n'ha posat gaires. Sí que és veritat, també, és que quan jo vaig arribar, justament, s'acabava d'utilitzar els minidisc, també, no? Un catxarro, diguem, forma quadrada,
8: sí, sí, sí, sí.
9: Que els periodistes anàvem a gravar amb això i després s'editava. Aquí hi havia una pila, quan vaig arribar, de minidisc i de gravadores de minidisc, però feia uns anys que s'havien acabat d'utilitzar i no vaig haver d'utilitzar-lo jo. Però sí que és veritat que al cap dels anys, digitalització, doncs les eines d'edició doncs han sigut molt més útils, molt més fàcils d'utilitzar els últims anys que no pas fa 15 o 20 anys, que no fa tant, però la cosa ha canviat.
8: Sí, la intel·ligència artificial ja es comença a notar en el teu ofici, no sé de quina manera, però no sé si facilita ja alguna mena de feina.
9: Moltes, la veritat. Ara que estem al món de les xarxes també, des d'escollir un fragment que sigui útil per xarxes socials i posar un àudio d'una hora, una hora i pico, i que t'esculli quin és el millor moment, i no haver-ho d'escoltar-lo tot sencer...
8: Te'l detecta la intel·ligència artificial.
9: Et detecta quina pot ser el tros més adequat per l'audiència, per la teva audiència a xarxes, per exemple.
8: Això t'estalvia una hora d'entrada.
9: Només d'escoltar-lo ja és una hora d'entrada, no una hora. I després també eines de neteja de so. Al final, quan aneu a gravar els periodistes o anem a gravar nosaltres a exteriors, a vegades el cable no ha funcionat bé, o si, per exemple, hi ha molt so d'ambient, doncs a vegades era una feina com més meticulosa, no? de veure les zones i com les podies netejar, de quina manera, i que sonés bé el resultat final. Però ara mateix poses un àudio que està, el que diem, brut, i allò t'ho arregla en 0 coma. No clar, t'ho facilita, realment, sí, sí.
8: No heu de patir, no?, perquè us substitueixi la intel·ligència artificial.
9: Pues no ho sé què dir-te, potser sí. Potser
8: que has de dir que no, home.
9: Home, no ho sé. Diuen que un tant per cent molt elevat de les feines amb la intel·ligència artificial i amb altres tecnologies deixaran d'existir com les coneixem ara, avui en dia. Necessitarem igualment la figura d'un tècnic de so? Doncs no ho sé.
8: Abans parlàvem de la complicitat amb el locutor i la intel·ligència artificial no crec que mai pugui tenir aquesta capacitat, no?, de detectar emocions i de saber els tempos que requereix un programa i dinamitzar-lo. Suposo que és el valor afegit que tu defensaves, de fet, abans.
9: La complicitat, no?, la complicitat humana entre tècnic i periodista o locutor, doncs la locutora també, que és superimportant, clar que sí. El que sí que és veritat, que avui en dia, per exemple, la realització de càmeres en certs estudis de ràdio, que ara, de fet, hi ha estudis de ràdio que semblen més programes de televisió,

0: part humana que es nota, clar que sí, es nota.
1: A Ràdio Castellà es nota, Carlos.
0: Doncs, ai, que bé.
1: Moltíssimes gràcies avui per explicar-nos bé com és aquesta professió des de dins i hem fet un bon viatge al centre de la ràdio.
0: I doneu les gràcies als tècnics, que a vegades ens oblidem, no? I que fem molta feina. I el que deies tu, una mica invisible, però allà estem.
1: Exacte, abans ho hem dit. Em sembla que ens doneu veu en els periodistes. Doncs moltíssimes gràcies, Carlos Lecegui. Molt bona tarda. I molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem, i gràcies al nostre tècnic, Oriol Coromina, també.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
2: Temps ara per repassar la cartellera cinematogràfica de la mà d'en Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
4: Bona tarda. Comença una nova edició d'aquesta secció de cinema d'aquí del Connectats, que compta amb un servidor, Sergi Estapé, ja us ho han dit, i el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, una mica així, doncs, afincat aquí, Jordi Guillem.
5: Molt bé, bon dia.

0: Doncs anem a repassar alguns dels títols, algunes de les pel·lícules més interessants d'aquesta que s'estrena aquest cap de setmana, després sabrem la resta i després felicitarem un actor no molt conegut, però que sí que us recordareu una de les mítiques pel·lícules que va protagonitzar. Comencem, Jordi, si et sembla, amb un drama, amb abusos sexuals, capellans que volen plegar i tal, es diu La Luz.
1: Sí, és la darrera pel·lícula del cineasta Fernando Franco, amb guió d'ell mateix i protagonitzada per un elenc important d'actors espanyols, com per exemple Alberto San Juan.
0: Gran actor.
1: Gran actor. Pedro Casablanc, gran actor.
0: També.
1: Miguel Reyán, també gran actor. Maria Galeana, també. Gran actriu, també. I Luis Callejo, també.
0: Gran Callejo.
1: Un repartiment espectacular. Per explicar aquesta història d'un capellà, en Manuel, que és molt apreciat a la seva parròquia i que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Malgrat tot, quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum per unes coses relacionades amb els abusos sexuals, es veurà obligat doncs, això, a afrontar el pes de les decisions que va tenir anys enrere. D'aquesta manera començarà un viatge sense retorn en el que desafiarà obertament a la institució que el va protegir, en aquest cas l'Església. És una pel·lícula en fotografia de Santiago Racaj que es va poder veure, ara ens arriba aquí, i en fi... Té, la gent que ja l'ha vist en preestrenes té molt interès aquesta pel·li, La Luz.
0: Molt bé, escoltem una miqueta d'aquest La Luz.
2: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
3: ¿Ha perdido la fe?
2: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
4: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
5: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
4: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
5: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
4: Tenga paciencia, ya se enterará.
0: Doncs això és La Luz, aquesta pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, i també s'estrena una pel·lícula d'acció fantàstica, aquestes que no veuré mai, dels Estats Units, que es diu He-Man i los Masters de l'Univers, que es podria haver obviat.
1: Mira, ja em permeto llegir-te una crítica que he trobat de la revista Empire, que diu, d'aquesta pel·lícula, diu, una pel·lícula deliciosamente tonta para una franquicia perfectamente estúpida.
0: Bueno, jo no vull dir això,
1: ho puc pensar,
0: però no ho diré públicament, però bueno, ja la meva declaració d'intencions ha sigut que ni la penso veure i per mi tant de bo no l'haguessin fet mai.
1: La versió original és Masters of the Universe i la pel·lícula aquí es titula He-Man i los Masters de l'Univers. És la història de He-Man, d'aquest nen que es convertiria en l'home més poderós de l'univers. És un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estrellar a la Terra amb una nau espacial, tot molt normal, i va ser separat de la seva espasa màgica. Per localitzar l'espasa màgica, gairebé 20 anys després, el príncep és transportat de tornada a l'espai i ha de defensar el seu planeta natal de les malvades forces de Skeletor.
0: Molt bé.
1: Que amb aquest nom no pot ser re bo. Ha de derrotar aquest un villà molt poderós i haurà de descobrir, abans per fer-ho, els misteris del seu passat i convertir-se en He-Man, és a dir,

0: Història de He-Man, és un biòpic de He-Man, diguéssim.
1: Molt bé, doncs,
0: protagonitzada per Nicolas Galdzine, Camila Mendes i Alison Brie, actors de segona fila.
1: De segona i guió
0: de Chris Butler sobre els personatges creats per Roger Sweet i, en fi, aquestes franquícies que van regirant la troca per veure si enganyen algú.
1: Com deia una persona que tu i jo coneixíem, sa!
0: Sí, exacte. Sí.
1: Bueno, escolta'm una cosa. Tornem cap aquí, amb un drama que es diu Mi cielo, tu infierno. Què em pots explicar?
0: Doncs que és una pel·lícula valenciana, en la versió original es diu Cel meu, infern teu, dirigida per Alberto Evangelio, i amb protagonisme per a Sandra Cervera, Tania Forte i Víctor Palmero. És la història de dues amigues, l'Adela i la Victòria. Està ambientada als anys 60-70, per tant, viuen una història d'amor impossible i són fortament castigades per la llei i per la societat que els hi va tocar viure en aquests anys 60 i 70 del segle passat a Espanya. Malgrat tots aquests impediments que se'ls posen per viure desacomplexadament el seu amor, doncs no es podran oblidar una de l'altra i veurem com acaba tot això.
1: Escoltem un tastet d'aquest Mi cielo, tu infierno.
2: Aquí está Dios. Aquí. Y entonces no os dejará nunca.
3: Duqueta, señora.
4: Son pecados. Más oscuro. ¿De verdad piensas que irás al infierno? ¿Me esperas quemarme?
1: Bueno, sentim més música que no pas paraules, però és el que té els tràilers, que a vegades doncs, són més complets i a vegades ho són menys. Ens anem als Estats Units, acabarem amb dues pel·lícules fetes al país del teu amic senyor Trump. Comencem primer amb Rebuilding, que és un drama, doncs, com dèiem, fet a USA.
0: Sí, és una pel·li sobre incendis, bàsicament, perquè és la història d'un incendi forestal que ara estan tant de moda als Estats Units, sobretot a Califòrnia, cada estiu tenim desgràcia rere desgràcia. El protagonista és Josh O'Connor i és un senyor, interpreta un senyor, el Dusty, que un incendi arrasa la seva granja. Ell és un pare divorciat i ho perd tot i es veu obligat a començar de nou en un campament de cases rodants habilitat pel govern. És aquells carromatos que són bastant habituals. Exacte, jo pensava en Nomadland, també.
1: Mm-hmm. M'agrada, Nomadland?
0: Sí, molt, sí, molt, moltíssim, moltíssim.
1: Està bé.
0: La pèrdua de Zoet Sau, per mi, no, és millor que l'última, aquesta que va fer de Hamnet. Que
1: no és Nomadland. La millor pel·lícula de Frances McDormand, per mi.
0: Però... No, però està bé, interessant. Sí. Total, que enmig de tot el dolor que perd la casa i s'ha divorciat, etc., doncs troba una inesperada xarxa de suport en uns nous veïns i juntament amb ells i amb la seva família doncs, intentarà recomposar aquells llaços trencats amb la seva exdona, interpretada per Megan Fari, i la seva filla, que interpreta Lily LaTorre.
1: El Fari, surt?
0: No, és una actriu que es diu Megan Fari.
1: Acabem amb Backrooms, una pel·lícula que m'ha colat el Jordi Palascaire, una de terror, intriga, thriller...
0: Sí, és una d'aquelles pel·lis de la companyia A24 que ens proposa sempre històries d'aquestes de terror, de ciència-ficció, d'intriga.
1: Hi ha algú que et té amenaçat?
0: No, és que a mi
1: m'agrada
0: el gènere i se'm fan, i per tant, jo ja intento filtrar les que no molt són bones, les que ho són, doncs.
1: Va,
0: dirigida per Kane Parsons, protagonitzada per Renat Reisbel, Jevel Eljofor i Marc Duplas. És la història d'una estranya porta que s'amaga en un sòtan en una exposició de mobles. Tu vas pel carrer, veus la tenda de mobles, les llums, parelles mirant els sofàs, però què passa? Doncs que hi ha una porta que allà sota, el sòtan, i on porta aquesta porta, diràs tu? Doncs una altra dimensió, un lloc desconegut, un lloc misteriós. La història comença quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió que està més enllà de la realitat i ella s'haurà d'entrar en aquesta exposició de mobles camí d'allò desconegut per intentar salvar el seu pacient. És una adaptació d'un curtmetratge que va dirigir fa uns anys el mateix Cans Parsons.
1: Molt bé.
0: Aniràs a veure aquesta?
1: No.
0: Backrooms.
1: No.
0: Està bé.
1: Això de la dimensió desconeguda em recorda una magnífica sèrie que es feia.
0: Això sí, si la podem...
1: El Canal 33...
0: O... No sé si es deu poder recuperar l'antiga, eh?
1: Jo crec que
0: sí, algun lloc
1: a l'aplicació de TV3.
0: A l'aplicació de TV3, sí, podria
1: igual,
0: ser.
1: Igual, eh? No estem dient que es pugui trobar. Doncs escoltem una miqueta d'aquesta magnífica pel·lícula que optarà 50 Oscars.
5: He encontrado algo. En la tienda.
6: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
5: Un
1: Doncs ja t'hi pots quedar.
0: Sí, ja no, mira, jo d'això del terror explicant batalletes ara em venia al cap.
1: Jo crec que estàs amenaçat.
0: Una vegada vaig entrevistar una de les més grans actrius espanyoles, catalana en aquest cas, Emma Vilarassau.
1: Sí, home, i tant.
0: I presentava, recordo, al Festival de Sitges la seva pel·li Los que... com era? La del Jaume Balagueró. Lo sin nombre, el sense nom.
1: Sí, sí.
0: Basada en una novel·la de Ramsey Campbell, etc. I ella no havia fet mai res de gènere, ni de terror, ni res. I recordo que em va sobtar molt que l'entrevista em va dir que, com a espectadora, a ella li agraden moltíssim les pel·lícules de terror perquè li permeten viure una experiència que a la vida real no viurà mai, segurament.
1: Però,
0: és a dir,
1: però potser és millor viure, per exemple...
0: O no viure-la directament.
1: Una setmana que només et portin marisc...
0: Sí, però clar...
1: Jo prefereixo viure sí, això, home, em portin no. Percebes i
0: navalles... Però el que es referia...
1: I allò que no pas veure una pel·lícula de terror.
0: El que es referia
1: si
0: ella...
1: Si una experiència que no has viscut,
0: sí,
1: escolta,
0: no.
1: Tirem un altre però... cantó. Jo tinc no. Una posició, clar.
0: El que referia ella és que hi ha experiències, per exemple, si tu veus una pel·li d'una ruptura sentimental, doncs... tu la pots haver viscut. Si veus una pel·li de riure, tu a la teva vida pots riure molt. De plorar, doncs, també et pot passar. Però l'experiència del terror, normalment...
1: Home, treballant amb tu, jo l'he experimentat, aquesta experiència.
0: Això també pot ser. No, però és veritat que, clar, tu no t'assetjarà cap monstre.
1: Ja ho sé,
0: ni,
1: ja ho sé.
0: Clar,
1: no, llavors... sí, molt bé. Hi ha pel·lícules de terror que a mi, per exemple, l'Exorcista em
0: però
1: sembla un pel·liculon.
0: A nivell primari, el fet de
1: però
0: passar por.
1: Però allò de vinga... De, a mi, jo, més que el terror a l'uso, és aquestes de vinga i sang i fetge i vinga i coses rares.
0: Però no
1: són
0: així.
1: I anem a una cabanya i sempre és el mateix, van desapareixent un a un. Això és molt
0: bueno, però això és un subgènere dins bueno, del terror, és l'àstic.
1: També s'estrena Scary Movie, una comèdia feta als Estats Units.
0: Que va precisament d'això, de morts.
1: Cada dia nace un listo, una comèdia feta a Espanya, una romàntica aquí, també feta aquí, Todo lo que nunca fuimos, una romàntica també del Canadà, La ironia de l'amor, un documental fet a Espanya, Este cuerpo es mío, Los ilusos 13 más 13, un drama fet a Espanya, un documental fet aquí, també una pel·lícula de miedo, i NIM, Inteligència Artificial, un drama fet a Espanya.
0: Poca cosa aquesta setmana, eh? Més molta producció
1: molt,
0: espanyola...
1: Molt. De tota forma, és una cosa, amb la de cinema que hi ha que gent no ha vist... No cal que feu tantes pel·lícules. Restrenem les pel·lícules clàssiques.
0: I les que no s'estrenen.
1: Exacte.
0: Això és un tema que podem parlar un dia. Hi ha moltes pel·lícules que estan en un calaix i que no s'estrenaran mai i que s'han rodat
1: i
0: s'han pagat. I algunes,
1: afortunadament. I... Demà, 13 de juny.
0: De juny.
1: No, demà no és 13 de juny.
0: Ah, no.
1: Demà,
0: no és... demà és 6, no?
1: Demà és 6.
0: La setmana que ve.
1: Demà és 6. Doncs llavors jo m'he equivocat. Per tant, assumeixo el meu error. Jo assumeixo el meu error.
0: Sí, no passa res.
1: Públic,
0: no passa
1: res. Jo he mirat malament el calendari. Doncs, d'aquí una setmana, el dissabte que ve, 13 de juny.
0: I ho celebrem abans perquè la gent tingui temps.
1: Exacte,
0: de
1: no, i perquè m'agrada, perquè em ve de gust.
0: Clar que sí.
1: Farà 83 anys Malcolm John Taylor. Saps qui és Malcolm John Taylor?
0: Ni idea.
1: Doncs és conegut artísticament com a Malcolm McDowell.
0: Home, sí.
1: I qui és McDowell?
0: Malcolm McDowell, el de Calígula, el de, sobretot...
1: Protagonista, sobretot...
0: De la gran pel·li de Stanley Kubrick.
1: La...
0: Naranja
1: mecànica,
0: sí senyor.
1: Aprofitant, no és que vulguem parlar molt d'ell, ell va ser un actor de televisió i de cine, és, vamos, el que deia el Jordi, la Calígula, una sèrie de pel·lícules, Time After Time, Star Trek, també la... Però volíem sobretot parlar d'aquesta pel·lícula. Aviam què opines tu, no? Com a Clockwork Orange...
0: És una pel·li que jo penso que La naranja mecànica...
1: És l'any 71, eh?
0: Sí, l'any, un bon any. És una pel·li que és deudora, és a dir, les següents que es van fer sobre violència gratuïta, diguéssim, són deudores d'aquesta La naranja mecànica, que parla d'una xacra que està actualment instal·lada a la societat, també, que és el tema dels skinheads, dels grups violents, no? És Malcolm McDowell era el protagonista d'aquesta banda que es dedicava a anar pels carrers de Londres i a pallissar, bé, no sé si era Londres, però
1: I a cases,
0: futurista.
1: No,
0: sí, sí, allò, sí, entraven a cases de gent i els pagaven i després se n'han fet moltíssimes, eh? És una adaptació, recordem, de la novel·la del mateix títol que va escriure una dècada abans, el 62, Anthony Burgess. La va rodar la pel·lícula als Estats, al Regne Unit, i això, el protagonista es deia que és el personatge que fa Malcolm McDowell, que es diu Alex Delarge.
1: És pel·lícula de culte, eh?
0: Sí, sí,
1: dir
0: és
1: que
0: un, sí,
1: per això, per un clàssic modern. Per això em va agradar parlar-ne, no? És una pel·lícula que a mi em va agradar i que sempre allò típic que la vas sentint i, no sé, hi ha pel·lícula. Jo recordo l'Expresso Medianoche, no? Que quan la van estrenar, jo no vaig anar al cine, els meus companys de classe, ostres, i quan la vaig poder veure, vaig, ostres, quin pel·lícula, no? Doncs amb això m'ha passat una mica el mateix, no? Aquestes pel·lícules de culte que de tant en tant, tot i que va estar nominada a Premis Òscar, però no va guanyar el premi de la millor... Va ser la primera pel·lícula de ciència-ficció en ser nominada a la categoria de millor pel·lícula. Per tant, alguna cosa deu tenir. A més, estem parlant d'un director, com deia el Botanito, com la Copa d'un Pino.
0: Sí, segurament, un dels pocs, no, segurament l'únic director del món que totes les seves pel·lis són obres
1: com
0: mestres
1: gairebé. De gènere, eh? Sí, sense ficció, ara et faig una cinema històrica, ara et faig cinema bèl·lic, vull dir, el de Kubrick és un dia podíem fer un monogràfic. Com és obvi, marxarem amb la banda sonora de La Naranja Mecànica, la cançó Funeral de la Reina Mary, i ens hem avançat una setmana, potser la setmana vinent parlem d'alguna efemèride d'aquesta setmana.
0: Del 21.
1: No, del 6.
0: Ah, bueno.
1: Del 6, anem canviant.
0: Tot cas, si serveix perquè algú vagi a les plataformes i busqui La Naranja Mecànica i la vegi, doncs mira.
1: L'heu de veure, eh? Si no l'heu vist, l'heu de veure, encara que sigui una vegada, després dieu que no val res, però almenys veure-la. Jordi,
0: ens veiem el dia 13. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. It's Friday then, it's Saturday,
1: Sunday. Efectivament, és divendres i és moment de repassar en el tram final les propostes per al cap de setmana. I tornem a Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
2: Bona tarda. Terrassa, demà, dissabte, de 10 del matí a 9 del vespre, jornades Egar Còmics que celebren la Fira del Còmic amb autors, editorials i paradetes a la plaça del Vapor Ventalló. Diumenge, a les 6 de la tarda, i dins del cap de setmana d'escenes locals, teatre amb la Caputxeta i els Llops del grup de teatre BFF.
1: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Júlia Ramon.
3: Cap de setmana carregat de música a Sabadell, però també d'activitats familiars arreu de la ciutat. El festival Observa encarrila l'últim cap de setmana de la 5a edició. Avui serà el torn de Lia Kali i Lil Aiden, mentre que demà hi haurà una sessió per rememorar els anys 90 a l'Amfiteatre del Parc Catalunya, i diumenge un altre tardeo, però en aquest cas de reggaeton. Per la sessió de demà, però, ja no queden entrades. En canvi, sí que en queden per la botifarrada popular que han organitzat els gegants de Sabadell a la plaça del Mercat pel mateix dissabte al migdia. Serà el tancament d'un assaig obert a tota la ciutadania per poder veure de primera mà les figures més característiques de la colla. També hi ha festa major al barri d'Espronceda i de Sol i Padrís, i a la Cavarpí demà hi haurà un tribut dels Beatles a càrrec de Magical Mystery Tour, un grup que té una interpretació fidel però carregada de frescor.
1: Gràcies, Júlia. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a les 5 de la tarda, l'Orfeó Badaloni organitza la primera edició de la trobada de corals infantils de Badalona, que tindrà lloc a l'Església dels Carmelites. I des de 7:45 de la tarda fins a 1:45 de la matinada, Badalona celebrarà la 12a edició de la Shopping Night, en què els comerços del centre obriran les seves portes amb música, espectacles i descomptes. I de cara a diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia, al Passeig Marítim, Badalona celebra una nova edició de la Festa del Mar per posar en valor la cultura marítima i el seu patrimoni natural.
1: Gràcies, Martí. Des del Prat de Llobregat ens informa de les activitats. Ivan Conde.
5: Aquest vespre arriba una nova edició de la Shopping Night per dinamitzar el comerç local amb una tarda plena d'activitats. Comptarà amb la participació d'una trentena d'establiments que allargaran el seu horari fins les 10 de la nit i oferiran diferents propostes com tallers, exhibicions, degustacions i activitats per a tota la família. Entre d'altres, hi haurà pintacares infantils, sortejos, un taller de retrats creatius i classes obertes de ball. Dissabte, durant tot el dia, se celebrarà al Prat l'Aplec de Percussió Infantil de Catalunya, una trobada dedicada als grups infantils de les colles, amb una cercavila a partir de les 11 del matí que arrencarà al Fondo d'en Peixo, a més de lluïments durant tota la tarda, un dinar plegats i la posterior entrega i reconeixement de premis. També dissabte al Teatre Càdix el públic podrà gaudir de Bodas de Sangre. L'obra de Federico García Lorca serà interpretada en el marc de l'entrenament guiat per a l'actor Lolo Herrero, una funció que arrenca a les 12 del migdia i que compta amb entrada gratuïta.
1: Gràcies, Ivan, i des de Sant Cugat us proposem avui a 9:45 de la nit cinema a la fresca als Jardins del Vallès amb la projecció de Lemon Tree. A partir de les 10, debat sobre la pel·lícula. Dissabte a les 11 del matí, visita guiada a les exposicions del Festival Lumínic, acompanyada dels directors. Inici des de la plaça d'Octavià. A 6:45 de la tarda, concert tribut a Marilyn a càrrec d'Aida Carbonell, a la Casa Museu Calgerrer, coincidint amb el centenari del naixement de l'artista. Ho deixem aquí, no ens queda més temps, tampoc no tenim més continguts per oferir-vos, però el que sí farem serà emplaçar-vos a dilluns a partir de les 4:03. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la tarda i del cap de setmana.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'associació d'habitatge cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al Parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Amb Oriol Coromina, el control tècnic i conduït per Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 5 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui a Mireia Llevener, Roser Casamitjana i Juan Merino. Tot seguit coneixerem, coincidint amb el centenari del naixement de Marilyn Monroe, conversarem amb en Frederic Cabanes, marilinòfil que fa més de 40 anys que col·lecciona objectes relacionats amb l'actriu. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Preguntarem als Mossos d'Esquadra tots aquests consells que hem de tenir en compte per evitar les estafes d'internet quan fem una reserva d'un allotjament per vacances. I afegirem un pessic d'inclusió amb el repàs de l'actualitat de la mà dels usuaris del taller Jeroni de Moragues i, per posar la cirereta al programa, farem safareig amb la Cuca Fernández i l'Eva Garrido, que ens posaran el dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I quan passen 7 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la relació dels joves amb el mòbil i les xarxes socials i també amb els 3 anys que portem de mandat i l'any que queda per a les pròximes eleccions municipals. Per abordar aquestes qüestions ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernis, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Mireia Llevenés, educadora sexual, escriptora i artista. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
0: I el Juan Merino, veí activista de La Floresta. Hola, Juan.
3: Hola,
0: què tal?
3: Bon dia.
0: Comencem pel primer d'aquests temes, i és que un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, és a dir, de dilluns a divendres, la mitjana és de 4,8 hores al dia. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Us sorprèn que hi hagi aquest canvi i totes aquestes atencions per part d'Un Segon que estan a l'Oficina Jove per aquest abús de pantalles, tenint en compte aquestes xifres a través de 2.700 estudiants, 4,8 hores de dilluns a divendres, és a dir, quan hi ha horari escolar, activitats extraescolars, deures, estudis i altres coses, i més de 6 hores al cap de setmana?
1: Home, jo penso que són, per mi, han resultat com... no sé, abismals, aquestes d'això. Però bé, no. O sigui, em sorprèn i no em sorprèn, m'entens? Em sorprèn perquè és veritat que els joves hi dediquen, però els adults també. Vull dir, tothom anem pel carrer mirant el mòbil a qualsevol hora, en qualsevol moment, com si la vida depengués de lo que ens porta el mòbil, que no sé exactament què ens ha de dir, si són els WhatsApps, si són les... no sé exactament. Per tant, sorprenents, però no. I després, perquè la vida en general l'ha comportat per tothom, però jo crec que pels adolescents i els joves més, doncs estan més exposats, estan més subjectes a lo que opina el veí, a lo que opina el company, que no pot fallar res, que tot ha d'anar a l'hora, etc. I llavors suposo que això és una manera de consumir la vida, com si diguéssim. Mm-hmm. Però jo crec que és fruit de tot el sistema que hem muntat tots plegats, els adults, sobretot.
2: És fort com s'ha anat, no? com si fossin peces, anaven sortint noves aplicacions, noves funcions de les aplicacions. Llavors és com que cada vegada més va escalant cap a una banda que és esgarrifosa, no? I que és com, podem aturar-ho? Perquè això no està per ningú. Però efectivament penso el mateix, crec que els adults ho estem fent i jo penso que els adolescents el que fan és performar la vida adulta com la veuen. Llavors, si a nosaltres ens veuen també enganxats als telèfons i simulant aquest estil de vida, doncs ells ho performen també, és normal.
3: Sí, bueno, jo penso, però de tota mena, jo penso que hi ha que separar dues qüestions, no? I una és, per exemple, los grans, la gent gran. Pues, si mira tots els grups que n'hi ha, que tothom té grups, això és el sumum ja. Jo no sé qui està més enganxat, si els joves o la gent gran. Si mirem lo que és tot el dia a dia, que és el dia a dia, que s'enganxen i estan pum, pum, pum. I una altra cosa és la utilització que fem del mòbil. I a vegades la gent gran, tampoc no tenim molt de temps, los que més o menys movem una mica, i vas con el mòbil al tren, vas mirant el tren, però sempre vas mirant coses que són per lo que estàs fent, no? Estàs llegint articles o estàs fent coses, no? O és una cosa que és per tu, no? No és lo de los WhatsApp que de la gent gran. I al jove, pues, més o menys, li passa el mateix. Al jove, penso que ahí se passen una mica, bastant, perquè jo penso que és massa, estan massa enganxats, sobretot el cap de setmana. Bueno, es cada día, los ves que surten del colegio, cuando van de casa al colegio, yo lo veo ya en La Floresta, que van ya a almorzar, ¿no? Pero es la relación que tienen ellos con los amigos, los compañeros, todo eso. però crec que és massa, eh? És massa. I això no té difícil solució ja.
0: Jo crec que el diagnòstic hi és, no? De fet, s'han començat a prendre mesures perquè els joves no tinguin telèfons mòbils, els tinguin més endavant, com és la prohibició de l'ús del telèfon mòbil a escoles i a instituts, reduir l'ús de tecnologia també a les aules relacionats amb el telèfon mòbil, i de fet, el febrer passat, el govern espanyol anunciava l'aprovació de mesures legislatives i regulatòries per prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials, que és un dels motius pels quals passen tantes hores amb el dispositiu mòbil. Jo no sé si penseu que la regulació és la solució, tenint en compte que hi ha altres països on aquesta regulació ja és existent, com per exemple Austràlia, i s'acaba demostrant que, com que no va acompanyat de mesures per controlar que això es compleixi, no acaba de funcionar del tot.
1: Mira, jo penso que la regulació és correcta. Vull dir, a mi no em fa por ni em sobra. Ara, no és la solució. Evidentment que no. Jo crec que no.
2: Vull dir, jo crec no és suficient, oi?
1: No és suficient. No. És necessària, però no suficient, podríem dir, no? Llavors, jo crec que això ha d'anar acompanyat, i sobretot quan parlem de joves. Primera, jo crec que també s'ha de diferenciar què és l'addicció i el que és l'ús. I crec que això, no sé, suposo que els psiquiatres, els psicòlegs ho poden definir bé, jo no ho sabria definir, però que en fi, que hi ha una graduació i una d'això. Però a part de tot, jo crec que hi ha d'haver tot un acompanyament i una educació en aquest sentit. Simplement prohibir, jo crec que no resol res, no només l'ús de les xarxes, sinó gairebé res més. Però jo crec que ha d'anar d'un acompanyament, un acompanyament que ha de ser de les escoles, evidentment, però no tot ho poden fer els mestres, no tot ho pot fer l'escola. Per tant, hi ha d'haver un acompanyament i una mena de sensibilització per part de les famílies, digue-li pares, digue-li tutors, digue-li el que vulguis, de que quin és el problema que això pot comportar i com es pot revertir, perquè només dir no ho pots utilitzar i punto, no sé si això...
2: En això estic jo, per exemple, totalment d'acord amb tu, però jo que he estat a les aules, com a profe, tu no tens temps
1: de fer tot això.
2: És que cada dia, vull dir, per això estan el professorat i els mestres estan als carrers, perquè cada dia s'ha de fer més coses. És a dir, jo abans era mestra d'educació primària i no, ja no és donar les assignatures troncals i acompanyar emocionalment el teu grup classe. És que a sobre, ara què? Hem de fer reeducació de les xarxes, ara hem de fer... No? Acabes fent de policia, de psicòleg, d'infermera, d'advocada...
1: Que les escoles fan el que poden, però no
2: han de fer més. I el propi sistema està cremant els mestres. Per molt vocacional que sigui, no hi ha vocació que se sostingui si el propi sistema t'està ofegant en fer moltes més coses de les que tu vols fer, en realitat, que el que vols és ensenyar, i punt, saps?
1: Com per el que estàs capacitat, també, perquè tampoc ningú t'ha ensenyat a tu.
2: Per tant, jo no sé si aquesta realment seria la solució. No. Jo crec que, potser estic sent molt utòpica, però crec que això hauria de ser com, no només pels joves, sinó per tothom. Crec que haurien de canviar les aplicacions. Entenc que puguin ser molt útils per algunes coses, no? Com el que tu deies, de poder, doncs vas al tren, estàs llegint un article, o estàs... Però també, fins a quin punt això és sa per nosaltres? No era més sa quan aquest article te'l preparava a casa i li dedicaves una estona? És a dir, com que se'ns ha fet creure que el fet de poder portar un petit ordinador en el mòbil és molt pràctic perquè pots anar per tot arreu, però el que et fa és anar caminant sense mirar entre pitxes, no mirar la cara de la resta de persones, ens accelera, no? En tot en el que anem fent, estem fent més d'una cosa alhora, i això l'única cosa que fa és emmalaltir la societat cap a amb aquest estrès i ansietat de... Vull dir, ja no només els joves, sinó els grans o els més grans, no? Vull dir, com en totes les edats.
1: Això, no?
2: Sí, llavors, en el moment en el que s'ha fet, on s'ha capitalitzat l'ús de les tecnologies en el sentit de que si els algoritmes, que si fer-ho de manera que siguin més addictius, clar, això és pel propi consum, no? Llavors, aquí és on hauria de canviar, doncs, que si realment que sigui útil, però que no sigui perjudicial per nosaltres.
3: Bueno, una cosa és l'ús normal i altra cosa és l'ús que fan normalment molta gent, no? Dintre d'ells, la joventut. Jo penso que també que la regulació té que fer-se, té que anar bé, no solament que el govern decreti una regularització, sinó que se compra a partir dels ajuntaments, totes les institucions, però a part d'això, si fas una regulació i no tens una... No sé com dir-lo... Si no parles amb la gent, els proveïdors, aquesta multinacional i aquesta gent, per què limite el que és l'asset de la joventut, si no llega a uns acords amb els que fan aquestes coses, pues entonces no farem res.
2: però ni no però joventut i adults.
3: Per a tot, no, sí, per a tot. I una altra cosa, jo el que sí, ja veiem com estan, perquè com que el problema essencial ve de que van començar els mòbils a donar-li al fill perquè... perquè nosaltres sí que és segur quan anaven al col·legi, quan anaven has arribat ja, no has arribat, sí, mama, estic bé, o sea, i d'ahir ja s'ha desmadrat tot. Doncs jo un altre dels punts que faria seria fer cursillos con la gent gran, con los pares, de dir-les exactament què és la problemàtica tan gran que hi ha d'una certa edat hasta los 16 o 18 anys, que no poden agafar el mòbil, que no poden fer certes coses. Educar-lo a ell també, perquè hay que educar-lo. Si no fem els tres treballs, o sea, regulació, parlant les empreses per acordar aquest tema, i que els pares i la societat esté en aquest sentit, no farem res. Continuarem igual.
0: Has obert com dos melons, no?
1: Sí, sí.
0: Un seria la regulació d'aquestes empreses, parlem sobre de les xarxes socials, que possiblement són aquelles aplicacions on els adolescents passen més temps, perquè tenen uns algoritmes que fan que t'hi enganxis i que, de fet, cada cop és més difícil sortir de l'aplicació. Quan tu, per exemple, per consumir notícies, que hi ha gent que segueix mitjans de comunicació, entre d'altres, quan tu vols aplicar l'enllaç de la notícia per llegir-ne més, diguéssim, l'aplicació et diu, escolta, que estàs a punt de marxar, no? Abans hi podies anar directament. Ara ja t'està dient, tu no estàs segur que vols marxar d'aquí? Poc a poc s'ha anat sofisticant aquest algoritme per atrapar-nos i tenir-nos més estona consumint, que és allà on té benefici l'empresa. Dins de les regulacions que hi ha al món, possiblement Europa encara és de les que són una mica, que vellen una mica més pel benestar de la ciutadania en aquest sentit, i posa certs límits, que ara parlarem, si voleu, si són suficients o no, a les empreses tecnològiques per operar aquí. Als Estats Units, per exemple, aquests límits no existeixen. Cal demanar responsabilitats a aquestes empreses també perquè aquestes aplicacions no generin aquest consum abusiu, i com es fa i on són els límits?
1: Jo penso que, de fet, penseu que dir regular i, per tant, prohibir, en aquest cas com dels joves, que és el tema, diríem, que tenim sobre la taula, que els joves no l'utilitzin, és el més fàcil de tot. Entens? Tu dius, es prohibeix l'ús dels mòbils als menors de 16 anys.
2: Però
1: això és molt fàcil.
2: El més ineficaç.
1: És més ineficaç, però és el més fàcil de cara a les institucions, si m'entens. És molt més complexa dir, escolta'm, eduquem els pares, fem que les famílies facin això, el contorn, bla, bla, bla, bla, bla. I sobretot, ja, tercer nivell, fem que les empreses tinguin unes limitacions. Això encara és més difícil, tal com tenim el món muntat. Sembla molt fàcil, però és a dir, que hem optat per la solució més evident.
2: Més accessible.
1: Més accessible i més fàcil, enteneu? Però, evidentment, que les empreses hi tenen un d'això. I sí que és veritat que algunes ja han rebut algun
0: toc d'atenció.
1: Toc d'atenció.
4: Sí, però
1: per exemple,
4: molt
1: poc, ara mateix, pues, Meta, no? Va haver de pagar no sé quan, a mi em sembla una milionada, però suposo que per ells és com el xocolata de l'oro.
4: Ridícul,
1: de pagar doncs 2 milions d'euros o de dòlars perquè ha fet no sé què, no sé quantos, ¿vale? Però jo crec que aquí també s'ha d'incidir. És a dir, vull dir, no sé, igual que, doncs, no sé, qualsevol cosa que inciti a l'odi o inciti a l'incivisme o el que vulguis, bueno, pues jo crec que sí. Però això és el més complicat. Aparentment seria fàcil, si els governs ho regulessin, seria fàcil. Però jo crec que és el més complicat. I, per tant, hem optat pel més accessible, el més fàcil i el més senzill que tenim a mà, patapam, ja està.
3: Però una qüestió que se tindria que tenir en compte quan se parlés amb aquestes empreses i això és la problemàtica que tenen per la joventut. O sigui, si tenen que anar a psicòlegs, tenen que anar a psiquiatre o tenen que anar a cursos per desintoxicar-se d'aquesta situació, aquesta addició a les empreses tenen que són culpables d'això, diguem-ho-la així.
1: S'ha de demostrar.
3: Però s'ha de demostrar. Si ja si està bé que hi ha molta gent que està treballant amb aquesta situació, com la declaració del professor Saqués, que hi ha del DAS, no se llama, d'aquí de Sant Cugat, que són els que estan tratant a l'addició que tenen els xavals.
0: Els d'un segon.
3: Sí. O sigui, si ja comença a haver grups així que s'estan dedicant a tot això, ja és un toc d'atenció per a tots els governs I a la societat.
0: I per a les famílies, no, també,
3: per a la família,
0: no?
3: Clar, perquè aquí ja hi ha una responsabilitat de les empreses. Doncs això, hay que parar-lo bé. I és conseqüència d'això. Per tant, tenen una responsabilitat, perquè totes aquestes coses luego després repercuten en la societat. I repercute econòmicament i, bueno, de tot. O sea, tenim tots els temes aquí. Però, bueno, queda sent difícil, no? És molt difícil. Però...
2: Jo penso que també és un punt de responsabilitat personal que això hauríem d'agafar tots i totes.
3: Sí, clar. Lo que...
2: Per començar, tenés l'edat, però crec que de vegades el fàcil és agafar i dir el jovent que està enganxat, doncs anem a prohibir-los el jovent. El jovent està en un procés d'immaduresa, anant cap a la maduresa, que és un procés que tots hem passat per allà i que no els hi demanem més coses del que ja els hi estem demanant. Vull dir que, no, que em sembla molt bé intentar-ho amb aquestes prohibicions, però l'altre dia, quan era això, dimarts, vaig estar en una escola a Barcelona, tercer de l'ESO, i els vaig preguntar, tercer d'ESO, és a dir, 15 anys, que si ells, no m'interessava com saber concretament ells o algú del seu voltant, si se coneixien d'algú que hagués utilitzat Tinder. I em van dir que sí. Però, i els deia, però això no et pregunta si ets major d'edat. Sí, però li dius que sí i ja està.
1: Clar.
2: No?
3: Clar, sí, sí.
2: Clar, i els com deia, no, jo us pregunto perquè jo quan tenia la vostra edat, jo com a molt tenia l'SMS que pagaves, que posàvem les paraules més curtes perquè els caràcters tenies 100 i si passaves pagaves un altre missatge, no? No és com ara que poses, tia, envies missatge, què? Què tal? Com estàs? No? I tres missatges diferents.
0: Tot està a la tarifa.
2: No? Com, i em miraven com dient, però de quin món ets? I només tenia el doble d'edat d'ells. O sigui, només tinc el doble d'edat d'ells, que tampoc és...
1: No, no ets una iaia, no.
2: No soc, vull dir, tinc 32 anys, és a dir, que no estic tan lluny. Però tot i així em miraven com si, però esta senyora...
3: De què planeta?
2: Des d'on vens, no? Però, sí, sí. I jo, en aquest sentit, ho vaig sentir com molt més amable, aquesta cosa que hi havia un messenger, però t'havies d'esperar a casa, connectar-te amb l'ordinador
0: i que els teus pares no et desconnectessin el cable perquè esperaven una trucada.
2: Exacte.
0: Perquè no podies estar connectat, exacte, a internet i tenir telèfon.
2: O sigui, que potser
0: hora
2: seria com tornar una mica a aquell internet que teníem abans, que et permetia fer aquestes connexions, perquè també trobo que, ostres, jo tinc una de les meves millors amies que venia per... M'he despistat, anava justa perquè anava parlant amb ella, perquè viu a Viena, no? Té aquesta cosa meravellosa,
1: sí, clar,
2: que pots,
1: sí,
2: parlar,
1: sí,
2: amb gent que està vivint a Austràlia, no? Sí. I pots videotrucar-te, vull dir que té coses, sí, molt bones. Sí. O que pots aprendre d'un projecte que està no sé on, perquè, o llegir un article de no sé on, no? Perquè té aquesta cosa accessible, però clar, prohibir és com fer a la llei, fer a la trampa, o sigui, igual que la pornografia.
3: Sí, sí, sí. Sí, és la mateixa.
1: No, a més, jo penso que, diguem-hi, a veure, molts de jo crec d'aquests joves, jo crec que té avantatges també, uh-huh, i sobretot per la socialització. Hi ha persones, doncs, que han trobat amics o que han fet amistats o que han descobert coses noves gràcies
2: a... O han trobat l'amor.
1: O han trobat l'amor, fins,
3: sí, però,
1: i tot, sí, senyor.
3: I el desamor, entens? També.
1: Vull dir que, han fet, vull dir que se n'han derivat coses bones d'utilitzar. Uh-huh. Per tant, diguem-li, separem una cosa de l'altra. No tot és dolent, no tot és horrorós, no tot... Llavors... Jo crec que l'addicció aquesta no és la causa, moltes vegades, de l'estrès o de l'ansietat. Al revés, és el reflex de, o en això s'hi aboquen o s'hi adhereixen gent que ja té una ansietat o que pateix bullying a l'escola o que no se sent valorat o que no sap gestionar els fracassos, etc. Llavors, sembla que llavors les xarxes és com la solució que busquen. Que busquem tots una mica, no només els joves, perquè sembla que els joves tinguin la culpa de tot en aquest món, ja, saps? Són d'extrema dreta, no sé què, no sé...
2: Quan ells en realitat estan, és això, repetint, bueno, performant el que veuen dels adults.
1: Estic totalment d'acord.
2: Perquè volen veure com es fa això de ser adult.
3: En aquell sentit de buscar amics i buscar una altra qüestió, jo crec que els majors, no sé si estan a la mateixa altura o superior a los joves, eh? Yeah. Jo crec que avui en dia... hi ha molta gent que busca en les redes, però gent gran, lo que estem parlant de la solitud...
0: Companyia.
3: O sea, estan buscant que s'obren unes portes... Que
0: perquè hi ha un món
3: no
0: físic emmalaltit, no? Exacte. I busquem unes solucions possiblement en un
3: que
0: luego, món digital.
3: Que després això a vegades pues, te comporta una sèrie també de problemes perquè no trobes a la gent, o si ja trobes algú, pues no és... com tu, no? Hi ha moltes coses aquí, però clar, tots hi ha que buscar i tenir una mica de mesura.
0: Probablement també estem en un context on podríem parlar centrar-nos en aquesta qüestió, en tres generacions diferents, no? Estem convivint aquella generació que és 100% analògica, és a dir, que la irrupció del món digital ja els ha agafat molt grans i que els ha estat molt difícil entrar, una generació híbrida, que potser podria ser la meva, no sé si dels 30 als 50 anys, en què vam néixer sense internet, sabem com era el món amb cintes de caset, anar a tocar el timbre per jugar, etc. Però que va entrar a internet, no? El 94, a finals dels 90, i ja hem sigut una mica natius amb els telèfons intel·ligents, etc. I després hi ha les noves generacions, que ells no han conegut un món sense que estigués interconnectat d'aquesta manera. No sé si també que aquestes generacions més analògiques, que possiblement són les primeres que van educar aquestes generacions que són més híbrides i les altres, no han tingut les eines per ensenyar, ni per conèixer com funcionava, quins límits s'havien de posar, perquè és una cosa que ha arribat molt nova, molt ràpid, i ens ha fotut a tots un canvi de paradigma que era molt, que és molt difícil de
2: gestionar. I venia molt llaminera, a més, perquè venia amb, mira quantes coses bones puc oferir-te, no? I llavors, clar, així qui no vol provar a veure què és aquesta cosa tan meravellosa, no? Que ara que ja l'hem tastada i ja estem veient que ens porta més mal que bé, ara és quan comencem a dir...
1: Tu fixa-t'hi, per exemple, ara, el que t'has dit, no? Tu dius, bueno, dius, Kinder. Tinder, no? Tinder.
3: Tinder.
1: Jo, Tinder me sona, però si em fas dir el que és, t'ho juro que no ho sé.
2: És una aplicació de cites.
1: Vale, molt bé, d'acord, però m'entens? O sigui, jo sóc incapaç d'explicar-los als meus nets que no utilitzin Tinder, perquè no sé què és Tinder. I TikTok, pues l'he sentit anomenar també, no sé què, però no sé exactament com funciona. T'ho juro. No és
2: crec,
1: que em faci la, no em faci l'idiota, és que no ho sé. No. Llavors, hi ha coses que jo mateixa sóc incapaç d'ensenyar. Per exemple, doncs els meus nets, no? De dir-los, escolta, no utilitzis això, o fes-ho d'aquesta manera, o tal. No sé si les... Suposo, espero, i que els meus fills que siguin d'això, però m'explico. És a dir, que és aquestes tres generacions que tu dius, jo estic amb una generació que no he viscut tot això, que faig un esforç terrorífic per entrar en segons quines aplicacions o quines coses, perquè em sembla que em són útils i que em poden servir, però que no...
2: Que se t'escapen.
1: Que se m'escapen, totalment. I ara quan tu has dit això he pensat, sí, em sona el nom, però si ara...
0: Buscant a la carpeta.
2: Que no em preguntin què és ara mateix, no?
1: Però no em facis dir exactament què és i com funciona, perquè no t'ho sabré.
3: A mi me passa el mateix que tu.
1: Mira, som dos.
3: És que jo no... A veure, jo Tinder, jo lo conec a Tinder perquè lo que comenten d'ell, a vegades en els periòdicos, l'ex, també, o sigui, alguna cosa així, però jo soc incapaç de fer això. Bueno, el problema que jo tinc per el Telegram i aquestes coses encara. Ara estic descobrint algunes coses, però, bueno, és que no trobo... I a vegades, lo que no entro, o sea, no entro en el rotllo aquest, perquè és que la inseguretat, tinc inseguretat, i diu, no sé on me meto, no sé com fer-lo, no sé com quedarà, no? I a vegades, dic, pa, fora. Ja, i ja vaig a lo meu. Però bueno, això són la gent gran que no s'ha pillat ja així, que, bueno, per això s'estan...
0: Per tant, és difícil posar límits o ensenyar algú quina és la bona manera d'utilitzar-ho, no?
3: Per això s'estan fent tantes cursillos per la gent gran i coses d'aquestes.
2: Jo penso que un bon antídot com transgeneracional podria ser fomentar l'esperit crític. És a dir, tant siguis més jove, més mitjà, més gran, més, no? Com si tinguis l'edat que tinguis, tothom pot desenvolupar aquest esperit crític de dir, vale, moment. Què és això? Per què serveix? Pros, contres. Quins contres té? Aquests contres afecten a la meva salut. Potser els he de limitar. No? Com poder desenvolupar críticament aquest anàlisi de què és el que tenim, aquesta eina. Ah, és una eina, té coses bones. D'acord, l'aprofitaré com a eina. I llavors, autolimitar-nos. Doncs jo he vist, perquè també estic en un projecte amb joves entre 18 i 24 anys, i un d'ells, jove, ha agafat i un mòbil d'aquests d'abans, dels que havies d'apretar tres vegades ara...
3: El Nokia
2: que havies d'apretar tres cops al 3 per fer la F, saps? Com per escriure així. Ha agafat un d'aquests amb trucades i ja està. I llavors qualsevol cosa truquen.
3: Bueno, hi ha gent...
2: I a mi em sembla estupendo, vull dir que també hi ha molts joves han tingut prou, o sigui, com prou experiència com per veure que això els està fent més mal que bé i tenen bon esperit crític per dir, mira, doncs a casa amb un ordinador per treballar em permet fer coses estupendes, però si després m'enganxa, doncs torno a recuperar el Nokia, el ladrillòfono que li dic jo, que sembla que et cau a terra i es trenca abans el terra que el mòbil, i llavors tiro amb això,
1: tens,
2: no?
1: Tens raó, i per això jo penso que aquesta diríem, eliminació, aquesta prohibició, penseu que només fet pràcticament dirigit als escolars i a les escoles. És a dir, que una vegada més carreguem la responsabilitat
2: en ells, pobres.
1: Sobre els pobres joves, deixeu-m'ho dir així, i sobre els mestres, que no tenen res més a fer que... Deixa'm dir això. I llavors, per exemple, no hem insistit que aquesta prohibició s'entrés dins de les cases i dir, escolta, tu, que ets el pare, la mare, el tutor, o qui sigui que estàs per allà, ets el que dius això. És el que li expliques que Kinder, per exemple, si és que es
2: Tinder,
1: diu...
2: Tinder, amb T.
1: Amb T, imagina't. Doncs no es pot utilitzar perquè és una borrada, perquè no t'aporta res positiu, etcètera, etcètera. Uh-huh. Però la prohibició, fixeu-s'hi, que ha anat directament als escolars, dins de les escoles i dins de les aules.
2: Però també és diferent a promoure la prohibició, que jo no la faria, perquè és que la prohibició genera tabú i el tabú genera més ganes de, corrompir, seria el verb, corrompre, gràcies, la norma, sinó l'esperit crític, el dir, vale, això per què et serveix? Què té de bo? I que ells mateixos vegin que Tinder pot estar bé, però que també pot portar-los coses dolentes. Tinder és per conèixer algú i després quedar en directe.
1: Però això ha de fer el que tu consideris que és una mica el teu referent.
2: Termes de prohibició, penso.
1: Regulació més que potser de prohibició, regulació. I la regulació jo crec que ha de venir més per l'ensenyament o per l'educació.
2: Sí. A casa.
3: Com jo deia abans, això ha de començar per les pares. Jo no sé si hi ha que fer cursillos o no sé com hi ha que fer-lo, però té que dedicat a los pares.
0: És una responsabilitat. No? Al final, mira, jo us posaré dos exemples. Jo el meu telèfon, a partir de les 10 fins a les 7 del matí, es posa en blanc i negre, i no entra ni trucades, ni whatsapps, ni entra res, a no ser que em truquin una persona tres vegades que voldré que és una urgència, no? Jo no tinc un alt consum de telèfon, no arriba una hora, de fet, i molta d'aquesta estona és perquè l'utilitzo també per la feina, no? Però com que sé que té un gran poder addictiu i que jo no sóc més llesta que els altres, doncs ja em poso una limitació. Quan jo treballava, quan era jove de cambrera, quan a vegades teníem al restaurant moltes parelles per un sopar, sopars romàntics, la gent tenia... Estic parlant de persones adultes, telèfon sobre la taula.
2: Sí, mentre estàs davant d'una persona...
0: I dic parelles quan també dic grups d'amics, que possiblement que has de fer una instància per quedar amb el teu grup d'amigues o amb el teu grup d'amics. I era això, clar... Si els adults ja no tenim aquesta dependència, quan no som els directors d'un hospital, ni, no ho sé, ni feines que ens requereixin una connectivitat molt alta, què els estem demanant als joves que tenen un cervell madur? O quan jo vaig a casa dels meus pares i sona un WhatsApp a l'hora de dinar i s'aixequen de taula. Clar. Què és això? No? I no els vull assenyalar ni els vull culpar, perquè ells no han tingut aquesta educació, però no és important. Hem de saber tenir el telèfon a un costat, i si una cosa és urgent, ja ens trucaran. Per tant, potser centrem-nos també en aquesta educació dels que som més adults i que tenim el cervell una mica, amb més eines, per donar exemple, i no, com diu la Roser, culpabilitzar aquells que són més joves que s'estan formant.
1: Sí, però ja us explico una anècdota també de l'altre dia, vull dir, amb un company i tal, i jo dic, ostres, no he mirat. Bueno, no sé, quan m'aixeco miro a veure si tinc alguna cosa. Però igual puc estar tot el dematí sense mirar-ho. Escolta, em va renyar i em va dir que això no era possible, perquè el mòbil hi és per alguna cosa. Per tant, jo vaig pensar, ostres, no, de veritat us ho dic, eh? Jo que no estic pendent i vaig mirant de tant en tant per si hi ha algun
0: WhatsApp... I que un no està obligat a respondre.
1: O alguna cosa rara o tal i qual... I abans d'anar a dormir a vegades ho miro per si ha passat alguna cosa, però... Pues escolta, em va renyar, eh? Em va cridar l'atenció, com vulguem dir, noia, tu...
2: Estava pagant amb tu la seva frustració per alguna altra cosa.
1: Però jo em vaig quedar...
2: Potser sí
1: que sóc un animal paleolític, perquè resulta ser però escolta, el mòbil és per algú, si passa algú, vida ha passat algú, no? Tota la vida s'ha mort gent, on hi ha hagut accidents, o ha passat el que vulguis, i no ho hem sabut a l'instant, ho hem sabut, no? Però jo vaig pensar, pues no sé, tu, de veritat, us ho dic, perquè em vaig quedar com, saps, allò de dir...
2: Amb mal cos.
1: Sí, amb mal cos, com de dir, pues tu què
0: com
1: fas
0: aquí? Com si haguessis fet alguna cosa malament.
1: Tu ets del paleolític inferior, perquè...
3: Serà normal en ell, perquè, no sé, tu surts de casa, va a fer qualsevol feina i el mòbil està apagat.
1: Jo et dic el que em va passar a mi, no fa massa.
3: I quan surto, si tinc un moment... pues lo agafo, i a la tarda, si no, pum. Però bueno, això està tot el dia con el mòbil, tu...
0: Bé, que hi ha molta feina per fer, per regular l'ús del mòbil, no cal centrar-se només en els joves, que al final són qui estan pagant el plat de la manca de la nostra educació en la relació amb la tecnologia. Fins aquí la tertúlia. Moltes gràcies, Roser, Juan, Mireia. Que passeu un bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: I no estigueu gaire estona.

0: renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
0: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
6: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
1: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat.
6: Faves comptades.

0: Aquest dilluns s'ha commemorat el centenari del naixement de Marilyn Monroe, una de les icones més universals del segle XX. A Sant Cugat, parlar de Marilyn és parlar inevitablement del Frederic Cabanes, pintor, escriptor, col·leccionista i autoproclamat marilinòfil, que fa més de 4 dècades que investiga i reuneix objectes relacionats amb l'actriu. La seva passió va cristal·litzar amb la creació del Museu Marilyn Monroe de la Casa Museu Cal Gerrer, considerat l'únic museu permanent dedicat a l'actriu a Europa i que conserva una de les col·leccions més importants del món sobre la seva figura. Frederic Cabanes, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Benvingut.
1: A vosaltres, home, molt bé.
0: 100 anys ja del naixement de Marilyn Monroe.
1: Sí.
0: Què significa això per tu?
1: Sí, una data que l'esperàvem ja feia un grapat d'anys. Anàvem pensant, quan faci 100 anys, què farem? I la veritat és que sí, significa molt. Perquè, a més, ho deia, mira, ahir en una conferència ho deia. Dic, normalment, quan et conviden als medis de comunicació per parlar de la Marilyn Monroe, és per algun aniversari referent al seu amor, no? I aquesta vegada estic content que no sigui així, que sigui pel seu naixement. Per tant, 100 anys del seu naixement, quina cosa més bonica. Què hauria sigut aquest món sense Marilyn Monroe?
0: Tu et consideres a tu mateix com a marilinòfil. Tu recordes quan va començar aquesta fascinació per Marilyn Monroe i si hi ha alguna cosa que t'al·loregin és?
1: Parles de mi personalment.
0: Sí.
1: Sí, jo, aviam, el meu enamorament per Marilyn Monroe no va vindre tant del món del cinema, com pots pensar, perquè el Marilyn Monroe, de les facetes que se la reconeix més, és com a actriu. I dius, bueno, doncs aquest home li agrada molt el cinema, va veure les seves pel·lícules i es va quedar enganxat amb ella, no? Doncs no ha estat així, no ha estat així. Jo em considero... M'agrada molt el cinema, però m'agrada molt la fotografia. I amb ella li he vist molt la faceta com a model de fotografia, molt. És reconegut per ella mateixa que on es trobava més còmode és davant de la càmera sense tindre que dir cap diàleg ni tindre que interpretar un paper preestablert, no? Era una dona, era una artista de cap a peus i amb ella el que li agradava més és improvisar. I a la càmera del fotògraf li permetia aquest punt d'inflexió, de creació, d'estar davant de la càmera i que ningú li tingués que dir el que tenia que fer, no? Mentre que el cinema l'obligava a seguir un guió molt estricte, els directors la feien repetir una i una altra vegada. Això s'ha dit moltes vegades. Ah, és que Marilyn Monroe, la pel·lícula... Els Caballeros... Com faltes era loco, va tindre que repetir una escena no sé quantes vegades, no? 20, 30 vegades, no? Esclar, això no només amb ella, sinó qualsevol, això l'incomoda, no? I ella trobar-se davant de la càmera, com et deia jo, una càmera de fotografiar, és on millor s'hi trobava. I jo l'art d'ella l'he trobat en aquí. I personalment, jo sóc un enamorat de la dona, Vull dir, jo he dibuixat, he pintat, he fet escultura, he fet moltes, totes les facetes artístiques les he fetes gairebé totes. I sempre ha estat la dona el meu denominador comú, no? Ha estat la meva font d'inspiració. I amb ella hi vaig trobar aquesta cara, aquest cos que els artistes anem buscant, i jo quan vaig pel carrer, no, qualsevol persona que es creu en mi, en seguida l'analitzo, no? I amb ella hi vaig trobar això, hi vaig trobar l'encant, el glamour que jo, la meva art, necessitava.
0: És allò que et va donar ella que cap altra persona t'ho ha donat, entenc, eh?
1: Pues sí.
0: Tant és la teva fascinació, la teva estima, no?, per Marilyn Monroe, que el 2015 vas obrir el primer museu d'Europa dedicat a l'actriu. Tens la llibreria temàtica més important del món sobre Marilyn i fa més de 40 anys que col·lecciones objectes relacionats amb ella. Tu recordes quin va ser el primer objecte d'aquesta col·lecció?
1: Sí, i tant, sempre, com que és una pregunta que molt recurrent, que la gent et fa...
0: No tenim originalitat.
1: Sí, bueno, no, però és normal, eh? És normal de pensar quin va ser la primera cosa que vas fer, vas comprar d'ella, no? Perquè realment una col·lecció es basa d'objectes, no? Encara que sigui una cosa molt materialista, però és que és així. Vull dir, el col·leccionista tenim un punt de... Com deia el meu amic, que ja no hi és, Josep Maria Gavín, deia, els col·leccionistes som els drapaires de l'art, els drapaires del paper, qualsevol cosa ens agrada i ens agrada guardar-ho, no? Doncs... Jo, com et deia fa un moment, vinc del món de l'art, com la meva família, no? El meu pare, els meus tiets, vinc marcat per aquest desig de la pintura, el dibuix i de la inquietud artística. I jo llavors era un dia a la tarda, no recordo si amb què queia, no? Havia quedat amb uns amics pintors per anar a veure algun museu de Barcelona, no? I estava a la plaça del Pi, i allà hi havia una llibreria petita de llibres d'importació, i a l'aparador, vaig veure un volumen que em va cridar l'atenció, un volumen bastant gros, diguem que gran, eh? On es veia una cara reproduïda d'una model, era Marilyn Monroe, no? I a sota posava, per si tenies algun dubte, amb lletres grosses, Marilyn Monroe. No? Jo no havia tingut mai un contacte directe amb ella, vull dir, l'havia vist com tots coneixem l'actriu, d'haver-la vist per alguna vegada per televisió, aquí i allà, no? I vaig entrar, vaig fullejar aquell llibre i vaig quedar impressionat del poder, del magnetisme que tenia davant, com deia, davant de la càmera, no? És un llibre de fotografies de Bert Stern. Exactament, vaig començar per lo més fort, pel final de la seva carrera, perquè era un llibre que recull, perquè encara, evidentment, encara hi és, existeix, recull l'última sessió fotogràfica de Marilyn Monroe. Bert Stern era un gran fotògraf i va fer l'última sessió fotogràfica durant diversos dies. Em sembla que va durar, no sé si va durar 10 o 15 dies, la sessió, no? Era per la revista Vogue, va fer unes fotografies precioses, i en aquest llibre recull les fotografies, i no només les fotografies que van quedar bé, que són una ampliació, sinó que els negatius del fotògraf surten tots els negatius. I per un fotògraf això és molt llaminer, perquè quan comences a veure el fotògraf davant com treballa amb la model, el gest que va canviant cada vegada que fa una fotografia, com va canviant la model, és quasi bé com si estiguessis dintre de l'estudi fotogràfic, no? I em vaig quedar enganxat amb aquest llibre. I aquest llibre va ser el primer que vaig comprar. El primer que vaig comprar de tots aquests 3.000 llibres que venen després amb aquesta biblioteca, com deies fa un momentet, que la tenim considerada com la més completa que existeix arreu sobre Marilyn Monroe.
0: Aquest és el primer objecte, el primer contacte d'alguna manera on tu tens aquesta fascinació.
1: Sí.
0: Hi ha algun moment en què tu te n'adones que allò que havia començat, no?, potser com una afició, s'acaba convertint gairebé en una tasca de recerca i per què no dir-ho també, no?, de preservació històrica?
1: Pues sí. Suposo que tots aquests elements hi van dintre meu, perquè si jo no tingués tot això que tu acabes de dir, jo no hauria fet el que he fet. El sentit meu de protecció de les coses, de deixar història, m'agrada, va amb mi. És com la casa de Cal Gerrer, que la tenim aquí davant del monestir. És una casa que molt fàcilment hauria hagut d'anar enderrocada perquè estava en molt mal estat, però la meva capacitat, diguem, de conservar va poder més que tots els interessos que hagués pogut fer de fer una casa nova, no? I conservar aquesta casa tal com havia estat ha estat per mi un goig, i d'aquí hem fet el museu, i del museu ha vingut la Marilyn. Una cosa ve l'altra. Jo crec que a la vida t'has de deixar portar, és el més normal. Ens deixem portar i d'una cosa ens ve l'altra, i sense donar-nos compte, arribem, si tens sort, allà on t'arribes, no? A vegades no arribes enlloc, però has d'intentar també reconduir una miqueta les teves aficions. Si jo, per exemple, si en lloc de dedicar-me només a Marilyn Monroe, m'hagués dedicat a altres actrius que potser em podien agradar, com podria ser la Natalie Wood, una noia també amb una cara molt bonica, no? M'hagués perdut en aquest món, perquè està ple de coses. Llavors t'has de centrar, has de saber què vols anar a buscar, i si dius, no, és que jo vull aprofundir en aquesta persona, doncs has de saber també prescindir de moltes altres coses.
0: Hi ha algun objecte que tinguis que sigui especial per tu, ja sigui pel seu valor històric o emocional?
1: Sí, jo quan em parleu d'un objecte no puc per menys que parlar de l'objecte que ara fa un grapat d'anys, mira, exactament fa uns 11 anys que vaig rebre una trucada d'una persona en el qual em demana els meus serveis per verificar si un paper que havia trobat perdut, amagat dins d'un estuig d'un bolígraf, no? Això n'he parlat diverses vegades, però és que és així, és que és una casualitat tan gran que se'ns posa la pell de gallina. Com pot ser que una cosa tan important estigués amagada a dins d'un estuig de cartró i passessin dècades i dècades, mira, gairebé 60 anys, amagat allà dintre, sense que ningú sapigués que allò existís? I quan va arribar a mi, vaig dir, evidentment, quan vaig veure aquest paper, vaig saber segur que era autèntic, que era de Marilyn Monroe. Després ha passat per estudis de grafologia, estudis sobre el paper, em van dir, no, diu, si tu no fas un estudi previ de tot això, la gent no poden pensar que el que dius tu és cert, perquè tu a última hora ets un col·leccionista i un artista, però tampoc ets un, un entès en grafologia, en aquest cas, i ha passat pels estudis necessaris. És una carta que Marilyn Monroe va escriure, i el més...
0: A Truman Capote.
1: A Truman Capote, és així mateix. I el més fort de tot, per això és tanta importància aquest escrit, és que el va fer molts pocs dies abans que la trobessin morta a casa seva.
0: I això també va fer que totes aquestes sospites que ja existien, i que envolten moltes vegades aquestes morts de persones que són molt joves i de maneres poc clares, tornés a ressuscitar d'alguna manera el misteri. Per què decideixes que tota aquesta col·lecció, que és teva, no? D'alguna manera, i que és una cosa molt personal, el 2015 decideixes fer el museu i compartir-la amb la ciutadania? Clar. Què et va dur fer aquest pas?
1: Molt bé, per la teva pregunta, perquè és així mateix. Aviam, el meu pare era un artista, era poeta, era pintor, molts els que en sentiu ja sabreu de qui parlo, Miquel Cabanes Alibau, no? I deia d'això, de que si tot el que no comparteixes no existeix, vull dir, no pots quedar-t'ho per tu sol, les coses, no? I aquest desig de poder compartir una col·lecció com aquesta és un desig innat, jo crec, a qualsevol persona, mínimament amb una mica de cap, no? I vaig tenir l'ocasió, com deia abans, jo he heredat la casa de Cal Gerrer pels meus pares, els meus pares l'havien comprada feia un grapat d'anys abans, i la casa estava en un mal estat, i jo no podia pensar en res més que fer-ne un museu. I aquest museu tenia que allotjar aquesta obra que diem del meu pare, de la família que jo vinc, dels Cabanes Alibau, que eren tres germans, no? Pintors, poetes, escriptors, fotògrafs, el primer va ser el Joan Cabanes, el fotògraf.
0: Que tenim al fons de l'arxiu municipal.
1: Això mateix, tot el fons de l'arxiu que ja és fet del meu tiet, el Joan Cabanes, no? Doncs que encabís aquesta obra d'aquesta família que ha sigut tan important per Sant Cugat. I està clar que jo ja portava molts anys a casa meva, que em venien els fans, em venien la premsa, em venia tothom a visitar, i vaig tindre només l'ocasió, petita ocasió, de dir, bueno, doncs aquí posarem també la part de la col·lecció, o no la part, sinó tota la col·lecció de la Marilyn que jo tenia a casa meva, la vam portar aquí, era quasi obligat de fer-ho, no? I m'ha anat molt bé, perquè ha sigut una manera també de donar a conèixer l'obra, no?
0: Quan es parla de la Marilyn moltes vegades, la majoria de persones que no en tenim un coneixement exhaustiu, no? És gairebé un mite. No? I veiem la seva faceta més pública, tot i que la història es coneix i, de fet, recentment se'n va fer una pel·lícula protagonitzada per Ana de Armas, no? Tu com descriuries la persona que hi havia al darrere del personatge?
1: Sí, aquesta pel·lícula que acabes de dir ara, d'Ana de Armas, per aquells que ens esteu escoltant, no patiu. Aquella pel·lícula és una ficció, està tot, és una novel·la. Per tant, tot el que diu allà no és real, no és autèntic. I això em sap molt greu, perquè, no pels més grans, que ja coneixem poc o molt la vida de Marilyn Monroe, però sí pels més joves. Els més joves a vegades es queden amb el que veuen i es pensen que allò va succeir d'aquesta manera, no? I allà hi ha un drama d'una persona que això... Ja sé que la vida de la Marilyn Monroe no va ser gens fàcil, no? I una part de la seva vida era un drama, no? Però no era tota la seva vida així. Per tant, aquesta pel·lícula és molt dramàtica, és molt dura, i no reflexa la realitat de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era un personatge molt intel·ligent. Era una dona que tot el que no va tindre de joveneta, que va tenir una infància difícil i no va tindre gens fàcil, de més gran va intentar omplir aquest forat que havia deixat de joveneta, de petita, no? Per tant, es va inflar de llibres, mira, es va casar amb Arthur Miller, no? És considerat un dels grans dramaturgs d'Amèrica, no? Vull dir, va estar a punt de casar-se amb el president Kennedy. Vull dir, era una dona que sabia on anava, sabia el que volia, sabia com fer-ho per aconseguir allò que volia, era molt llesta. Res d'aquella dona que a vegades pels papers que va interpretar ens pot semblar que era la secretària aquella que només sap que obrir la porta quan li venen fent de secretària, no? Sinó que era una dona que va omplir... que va arribar molt lluny.
0: Si poguessis parlar amb ella i fer-li, no sé si alguna pregunta o dir-li alguna cosa...
1: Maco, aquesta pregunta, també. Si jo pogués parlar amb ella. Tinc un poema que vaig escriure jo que diu una mica el que acabes de dir tu ara mateix, no? És a dir, i el poema diu, tinc por de haver-la coneguda. sigui, que l'hagués conegut, no? Perquè no fos la dona que jo em sembla que és, perquè no em fes cas, per el típic de, sobretot dels famosos, no? Que passes pel costat i diuen, escolta, pots fer-se una foto amb mi? Està molt bé, però ja no busquis res més, no? Vull dir, aquestes pors jo les reflectia amb aquest escrit que vaig fer. I és una mica la sensació que tinc, és una sensació una miqueta d'incomoditat, de no saber què hagués trobat darrere del personatge, no? Però jo estic segur que allà on està...
0: Què és per tu Marilyn Monroe?
1: Marilyn Monroe és algo més que un personatge, és un sentiment molt gran. Per mi ha estat tota la meva vida dedicada a aquesta dona, no? Han passat, com tu deies, més de 40 anys, gairebé vaig cap als 50 anys de darrere de col·leccionar coses d'ella. Per tant, he conegut a moltíssima gent, a gent que l'havia conegut, a gent, fans com jo, que han deixat la vida també per ella. Vull dir, he conegut el món aquest, l'he conegut tot, he viatjat per tot arreu. Bueno, la meva vida ha estat al voltant d'ella. Era molt maca.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
4: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
3: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023, amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al Parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a Cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Arriben les vacances d'estiu a tocar. Moltes persones ja estan buscant apartaments, cases rurals, allotjaments per les vacances, però aquesta època també és temporada alta per als estafadors digitals, anuncis d'habitatges que no existeixen, fotografies robades, preus irresistibles o missatges que suplanten plataformes de reserva són algunes de les trampes més habituals. Per saber què hem de tenir en compte i per no caure en aquests paranys, avui ens acompanya el Paco Bustos, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la comunitat de Mossos d'Esquadra. Paco, benvingut.
5: Bon dia. Quina època, no? Teníeu molta feina en aquesta temporada de l'any o no?
6: D'un-hi-do, sí. És veritat que ara és quan la gent fa les reserves, quan intenta anar-se, i és veritat que ara és quan arriben algunes denúncies i a vegades arriben més tard, quan realment hi van i es troben de que les han enganyat.
5: L'estiu passat van poder llegir a la premsa el cas de més d'una persona que havia reservat un allotjament i quan va arribar al lloc, doncs, com deies tu, no existia ni tenia reserva. Us consta que amb l'arribada de l'estiu augmenten aquest tipus d'estafes relacionades amb els allotjaments turístics?
6: Doncs sí, per això intentem fer prevenció i agraïm a Cugat Media que es convidi per donar aquests consells de que la gent intenti evitar que ser estafats, que siguin víctimes d'aquests delictes, que ho comprovin tot, perquè si no es troben aquesta situació de cada estiu es anem trobant més persones enganyades.
5: I quins són els fraus més habituals que us trobeu en aquest àmbit? Quins serien les situacions?
6: La situació més habitual és que el delinqüent es fa passar per una pàgina coneguda o semblant a una coneguda, envien anuncis d'habitatges de lloguer per l'estiu a un preus molt, molt baixos, i el que fan és enganyar, enredar, la gent hi pica, intenta passar a desconnectar la setmana o el mes que puguin fer de vacances i ho veuen com una oferta bona i entren i paguen i a partir d'aquí es troben amb l'engany. Aquest però és el més habitual.
5: Segur que hi ha algun senyal que ens ha de fer sospitar que allò és una trampa, que allò és
6: sí,
5: un engany.
6: Com n'hi ha...
5: Ja, quines alertes?
6: Com podem... hi ha molts casos, el ciutadà el que ha de fer és intentar evitar-ho. Com? Les alertes, pues, que comprovar que siguin pàgines oficials realment, si ha rebut una propaganda entre ells a l'anunci, a Airbnb o a l'empresa que sigui, realment comprovar realment que existeixen les fotografies són reals, que no hi hagi marques d'aigua d'un altre tipus d'empresa, que l'hagin capturada, que les imatges siguin nítides, que no siguin borroses, comprovar els comentaris d'altres hostes que han estat i que...
5: És important les ressenyes que fan?
6: Sí, perquè normalment els estafadors agafen ràpid i no copien, i si copien són molt antics. Llavors hem de veure si són de molt recents, són de l'any passat, que, bueno, el que diuen, que ha estat bé o no, i també comprovar que hi ha telèfons de contacte i que poden parlar amb realment a la persona que està jugant, etc. Són alguns indicadors que han de mirar-ho.
5: Per tant, estaria bé, primer, que ens fixem que la pàgina és una pàgina oficial, després que ens hi fixem a les ressenyes, que hi ha ressenyes que n'hi ha, bastant ressenyes i que n'hi ha també d'actuals, i després que intentem contactar amb l'anfitrió, per exemple.
6: Això seria una bona decisió, perquè és parlar amb una persona concretament, que no és un estafador que sigui d'un altre país amb un altre idioma i que ho fan perquè aquestes estafes són a nivell internacional. Llavors és bo poder parlar amb la persona que està jugant realment, no amb la plataforma que s'ha anunciat. Perquè a vegades hem trobat estafes de plataformes que existeixen, però que han posat un anunci allà o han copiat un anunci,
5: no?
6: Han suplantat l'anunci i s'han trobat amb això. També la forma de pagament. Quan un decideix pagar per avançat, o sigui que no és quan vas de vacances, sinó amb anterioritat el que han de fer és comprovar el pagament que està fent, si és una part només, si t'ho fan pagar tot, cuidado, aquí hem de posar l'agulla de que no sigui realment una estafa, perquè pagar-ho tot per avançat no és normal. Allò que fan ofertes, faig un 40% de descompte, si ho pagues tot per avançat. Desconfiem d'aquestes, comprovar-ho molt bé, hem de comprovar-ho. I moltes vegades, inclús, n'hi ha vegades que només posant un buscador, encara que sigui el Google o qualsevol altre buscador d'internet, posar l'anunci que tu veure, a vegades no és el primer que han intentat estafar i surt com que és una estafa. Això també s'han trobat, eh?
5: Uh-huh. I si ens demanen que ho paguem a través de... fora de la plataforma...
6: Aquí ja,
5: una, més evident, no?
6: Ja és evident que t'estan buscant que paguis i que no... Perquè, a més, la plataforma ja no fa responsable.
5: Hem parlat de la suplantació, no?, d'aquestes pàgines web que hi ha l'oficial i la que ens intenta estafar. Com distingim l'una de l'altra? Hi ha d'haver algun element que diguis això és una pàgina oficial?
6: Bueno, quan nosaltres veiem un anunci de qualsevol pàgina coneguda que ve un anunci d'una casa, un apartament, a qualsevol lloc que volen anar-hi, i ho veient, el que hem de fer és, vale, sabent el que estan oferint-me, ara entro jo de nou a aquesta pàgina oficial, aquest buscador o aquest intermediari, i buscar realment si aquest anunci hi és dintre de la seva pàgina. No per l'anunci que s'arriba, perquè si no, veient un anunci a qualsevol lloc, et fiquen dient, oh, que bé, quina sort que he tingut, i és el que estic buscant, i no. I és una estafa. Hem d'anar a buscar l'origen, entrar nosaltres a la pàgina oficial.
5: També s'han detectat casos en què els delinqüents suplanten allotjaments reals i contacten amb clients que ja tenen feta una reserva. Com funciona aquesta modalitat?
6: Bueno, hi ha dues parts. Una, que agafen un anunci real d'un apartament real, d'una plataforma real, i el que fan és copiar-ho, i el que fan és estar darrere ells, ho envien, i clar, i un pot entrar i dir, pues sí que està la casa aquesta. Doncs el que ha de fer és contactar amb la pàgina que han entrat realment, perquè l'altra és una còpia i t'estafen. I després, perdona, m'has dit lo de l'estafa aquesta, de que suplanten i la...
5: No, la dels allotjaments. O sigui, un allotjament real, els delinqüents suplanten aquest allotjament, sí. Contacten directament amb els clients...
6: Ah, vale,
5: que ja tenen la reserva feta.
6: La que tenen la reserva feta, sí. Això també ha passat, de que han fet, han hackejat, han comprovat tant l'empresa com la plataforma, han agafat les dades i a partir d'aquí el que fan és contactar perquè ja saben que ho fan. Això estem trobant en altres àmbits, també amb una empresa gran de comerç que tenen també de viatges, agències de viatges dintre i tenen també assegurances i tot, ha estat ja, bueno, han agafat totes les dades i han utilitzat aquestes dades per oferir assegurança o millorar l'assegurança o que falta un pagament d'aquesta assegurança o del viatge o del lloguer que tenia pagat i ho estan utilitzant. I això, per sort, aquesta empresa va detectar que l'havien agafat les seves dades, l'havien entrat al seu servidor i ara ha avisat a tots els clients dient-li, cuidado, no us refieu, no? Però és veritat que aquesta s'ha donat compte i ha avisat als seus clients, altres no s'han donat compte de moment i poden a fer això.
5: Però a més és que tot això va molt ràpid. Vull dir que potser passa un dia i ja te l'han fet, la malifeta.
6: Sí.
5: No? Si rebem un missatge dient que hi ha un problema en el pagament, amb la targeta, també haurem de sospitar.
6: Sempre. Això és un altre mètode, que saben que tenen les teves dades i el que volen és, hi ha aquest problema, doncs ho arreglen, has de pagar-lo a través d'aquí, ja que no pots, o donen les dades que ho tornaran a cobrar. I és quan entra l'estafa.
5: I quin tipus d'informació hauríem d'exigir, demanar, abans de reservar?
6: Sempre, si és a través d'una plataforma, hem de buscar el propietari real. Hem d'intentar veure el propietari. Si no, s'ha de pagar sempre a través de la plataforma, no amb una altra persona que digui que és ell. No. Demanar dades, hem de saber que l'allotjament que estem agafant realment sigui un allotjament legal, que té la seva...
5: Que està registrat com
6: està
5: un...
6: registrat com allotjament turístic. Que no, perquè si no et poden entrar en un altre tipus d'estafa i no, i ara i hem d'evitar-ho. I quan tens tota la informació adequada d'on és, de la plataforma que és adequada, del propietari, i tens la informació, la forma de pagament ha de ser o a través de la plataforma o no, per no donar les dades. No hem de donar la targeta, ni hem de donar el número de compte corrent, de res.
5: Val. Quina informació ens poden demanar i quina no hauríem de donar mai fins que no siguem a l'allotjament?
6: Ja, agraeixo aquesta pregunta perquè hem tingut també problemes de que han demanat els DNIs perquè quan un va de turisme a un hotel o un allotjament, apartament,
5: sempre
6: et demanen perquè això és obligatori, perquè hi ha un registre de la gent que s'està allotjant. Però això quan estàs en situ. no te poden demanar abans perquè ho envies per internet. I si ho fas, que és estrany que ho demanin, ha de fer a una marca d'aigua que només sigui, pugui ser utilitzat només per això. Que això n'hi ha aplicacions del mòbil, hi ha llocs que t'ho fan perquè no es pugui utilitzar per una altra cosa. Perquè en altres estafes és que han demanat la documentació, han demanat el DNI i després s'utilitza per altres fins no lícits.
5: Com... O sigui que sí, fer-ho, però present a l'allotjament.
6: Sí, present. Quan un va a l'allotjament, sigui un hotel, un apartament, estan obligats a apuntar el DNI, a agafar les dades per poder... El registre que hi ha d'hostes és obligatori, ho han de fer-ho i han de comunicar.
5: Però és que, a més, d'aquest registre, a més d'agafar-te el teu nom i les teves dades del DNI, també registren el número de suport del DNI, o no?
6: No. No, en principi
5: no. És necessari?
6: No, necessari. Hem d'agafar... La plataforma que hi ha és el nombre i cognoms i el DNI, el número del DNI.
5: Mm-hmm. Vinga, doncs ara ens posem en la situació que hem fet una reserva i sospitem... Ostres, tu, ja ens l'han fotut, no?
6: Bueno, ja...
5: Ens hem equivocat i ens han estafat. Què hem de fer?
6: Doncs això que pot passar a qualsevol, allò que diem, m'ha passat a mi perquè, mira, he estat una mica tonto. No. Això són tan professionals que ens enreden, ens enganyen i tothom pot caure. Llavors el que hem de fer és tindre la màxima informació possible, no esborrar els missatges de mail que han enviat o whatsapps que hagin enviat o rebut i fer la denúncia pertinent sempre. Encara que digui, no, m'han estafat poca quantitat i mira, és igual, ha sigut culpa meva. No, culpa és del delinqüent, del que fa el delicte. I llavors el que hem de fer és denunciar-ho perquè segur que hi ha més persones que cauen i hem d'intentar evitar-ho. I amb això és, amb la màxima informació que es tingui, portar-lo i el més aviat possible.
5: Fem la denúncia,
6: sí.
5: Però clar, sempre esperem que hi hagi una resolució. Algú trobarà aquella persona que ens ha estafat? En aquestes situacions, en aquests casos, s'acostuma a obtenir bons resultats en la cerca o és difícil?
6: No, hi ha... Clar, el ciutadà el que vol és una solució de que he pagat no sé quants diners i m'ho retornen. A vegades, moltes vegades, a la denúncia feta i segons com ha estat produït l'estafa, i els bancs, per l'assegurança que tenen les targetes, li retornen a la denúncia posada. Però el fet delictiu de que tingui una resolució adequada de part dels cossos de seguretat, n'hi ha vegades que sí, que han enxampat i han resolt i han detingut persones i màfies, grups criminals que es dediquen a això, ni altra vegada és molt més complicat perquè està molt, molt enrevesat, perquè hi ha darrere una empresa que està en un altre país, un tercer país, i es complica molt, i aquí és a través de la coordinació policial a nivell internacional que es poden resoldre o no, però que arribi al ciutadà de que ja s'ha resolt, s'ha enganxat, és complicat.
5: Mm-hmm. Com que ja estem a tocar de l'estiu i qui més qui menys ja està programant les seves vacances, molta gent marxarà, deixarà casa seva per uns dies, recordem consells de seguretat?
6: Sí, és sentit comú moltes vegades. Ara ja la correspondència que es rep a la bústia no és com antigament,
5: ja,
6: eh?
5: No, ja no és
6: de
5: com
6: cata,
5: abans.
6: No, com molt la publicitat que pot un rebre, però ja no és la quantitat que abans es rebia. Doncs és això, comprovar que hi hagi un veí o familiar que pugui buidar la bústia, que no estigui molt plena, perquè és un indicador de que allí algú està fent estiu, no? Està de vacances. Comprovar que hi hagi el veí... El propi ciutadà i els veïns comprovar que al voltant no hi hagi ningú observant, que sigui aliè al veïnat, i si ho veu alguna persona d'aquest tipus que diu aquesta persona que està fent, mirant, no és el veí, no? I sap que el veí està de vacances, doncs trucar al 112 i que nosaltres anem a fer la comprovació realment si aquesta persona està per allà perquè està buscant algú, per una equivocació, o realment està intentant fer alguna cosa no adequada. També hem de no tancar totalment les finestres. Ja sé que la sensació inicial és de tanquem bé per...
5: Seguretat.
6: Per seguretat, no?
5: Sí.
6: Però estem indicant que si totes les finestres, les persianes, estan tancades totalment i tot, estan indicant que aquest habitatge està buit. I que si porta uns dos o tres dies que no hi ha ningú i sempre estan tancades, vol dir que estan de vacances. I més a l'estiu. Llavors estàs indicant que pots entrar a robar. Llavors hem de deixar alguna finestra que estigui una mica oberta, una oberta, pujada a la persiana, mig pujada, no cal oberta de sencera. Si podem posar amb un temporitzador alguna llumeta de llum, aquesta de LED, que no gasta molt i que a la tarda o quan es fa de nit al principi que s'encengui a primera hora de la nit, s'encengui una mica, que sembla que hi hagi gent dintre, també va bé. Les claus. Hi ha gent que perquè ha de passar un dia a la setmana algú, un familiar, va deixant les claus sota la catifa de l'interior o un test que hi ha al costat o... Cuidao, no, perquè això ho miren, ho comproven, el delinqüent, i han tingut la sort de trobar claus de cases que tenen jardí, ho han posat fora i ho han trobat la cosa, no fer-ho. Intentar no deixar tampoc, pensant de que entren a robar-nos, i hem connectat l'alarma, hem fet el que tingui l'alarma, hem fet totes les coses adequadament, tancar bé en clau. Sobretot les coses de valor no les deixem, almenys si les podem portar a sobre millor, si no, no la guardem on sempre la guardem. Sempre la guardem a la tauleta de nit, sempre la guardem a l'habitació de matrimoni o l'habitació principal. Doncs intentar buscar un altre indret que no donaré pistes, perquè no, als dolents no donaré pistes, que sé que no escolta la ràdio, però bueno...
5: No.
6: Però sí que hem d'intentar buscar un altre lloc o portar-li a un familiar les coses que tinguin valor, perquè no... I les coses que tinguin valor però són grans, com pot ser un portàtil, un ordinador, coses d'aquest tipus, hem d'agafar com un inventari, allò de dir, agafem...
5: Sí, per si hem de fer denúncia,
6: sí,
5: després,
6: perquè
5: no?
6: Si després hem de fer denúncia, no podem dir, no s'han robat un portàtil de la marca que sigui...
5: Ja no te'n recordes.
6: I de color blanc. No, hem de dir la xifra, el número de registre, l'IP que tenen per poder, si ho trobem, poder retornar-li amb ell, o si intenten vendre aquest ordinador o vendre alguna cosa, poder detectar que és un objecte sustret i poder retornar-lo al propietari.
5: Però, Paco, a banda de casa nostra, que marxem uns dies i volem que es mantingui doncs, aquesta seguretat, marxar de vacances també ens ha de fer estar alertes, no? No baixar la guàrdia, perquè allà on anem, doncs, sí. Si anem a un apartament turístic, hem de tenir també cura de les nostres pertinences. Si estem en un aeroport, per exemple, si sortim i anem a passejar per llocs on hi ha molta gent, aquí també hem d'estar...
6: Sí. Nosaltres aquí fem prevenció molta gent als turistes que venen aquí a visitar-nos, tant a Sant Cugat com a Barcelona, i ho fent i ho dient, o estudiants que venen aquí a fer l'Erasmus o venen a fer intercanvi, o universitats d'estius, que també aquí a Sant Cugat es fan, doncs també li fem un recordatori de la mesura de seguretat que han de prendre, perquè a vegades venen d'un altre país i pensen, no, bueno, jo vinc de turista i no em passa res. Doncs sí, sempre s'ha de portar la documentació a sobre, sempre s'ha de portar el bolso, com s'ha de tindre la cura que normalment s'ha de tenir quan un va a un lloc desconegut on hi ha molta gent i no saben si hi ha un delinqüent allà de què es poden robar. Llavors, el bolso sempre davant, sempre les coses guardades. No deixar les coses a l'apartament o a l'hotel allà vistes perquè de valor, perquè poden ser que entri algú i que robin a la qual cosa. La mateixa mesura de seguretat que tindrien aquí, la mateixa mesura de seguretat que donen als turistes que venen aquí, nosaltres quan anem fora hem de prendre aquesta seguretat. Per exemple, si anem amb vehicle privat, un altre exemple de cura és a les àrees de servei que hi ha a les autopistes, el cotxe està ple de la maleta, de coses que portem, i ens anem a prendre un cafè perquè hem de fer un descans, doncs el cotxe ha d'estar en un lloc el més proper a la nostra visió d'on estiguem, del bar, el que sigui, perquè és un lloc que estan també incidint, i per això Mossos d'Esquadra a nostres àrees d'aquí, de les autopistes, tenim un servei de paisà fent aquest control, perquè ens hem trobat situacions de robatoris a turistes que venen, a nosaltres si anem fora també, encara que sigui a la Costa Brava o a la Costa Dorada, també es pot passar.
5: Bé, doncs esperem que amb això tinguem suficient per passar un estiu tranquils, que no tinguem gaires ensurts, i agraïm moltíssim als agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra, tant el Paco com l'Anna, que ens han acompanyat durant aquest curs. Que tingueu bon servei, però que tingueu també molt bon estiu.
6: Igualment, esperem que tothom gaudeixi de l'estiu, de les vacances, merescudes segur, i que vinguin en aquesta alegria i que es trobin tot perfecte, i que per això estem, per donar seguretat.
5: Gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Bon dia.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: En la guerra de l'Orient Mitjà, en teoria, hi ha un alto al foc vigent entre els Estats Units i l'Iran. Però la realitat sobre el terreny és que des de fa uns quants dies hi tornen a haver accions militars constants. En els darrers dies, el govern de Donald Trump ha anunciat que l'exèrcit dels Estats Units ha atacat centres de comandament de drons i instal·lacions de radar a l'Iran. Segons han dit, serien bombardejos en represalia per accions agressives de l'exèrcit iranià.
1: Y hasta aquí nuestro programa. Esperamos que os haya gustado con el ilusión y os esperamos aquí dentro de unos días. Gracias a todos y feliz fin de semana.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I, per tant, hem de tancar la setmana. I com ho tanquem? De la millor manera possible, fent una ullada a les portades de la premsa del cor, la crònica de societat, no?, que ens porten cada setmana la Cuca Fernández i l'Eva Garrido. L'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Què tal, noies? Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: M'agrada això que digui la Carme de que no es pot acabar de la millor manera possible la setmana i som nosaltres, Cuca.
0: Exacte. Home, amb aquesta musiqueta de fons, és que això convida, convida...
2: Com sempre, les portes. Com sempre diem, és que arribem nosaltres i arriba el dissabte ja.
1: Setmana.
2: O sigui que...
0: Sou senyal indicador sí. que arriba el cap de setmana.
1: Ei, aquesta setmana estic molt contenta perquè així com la setmana passada vaig ser honesta i vaig dir que em semblaven un rotllo i un avorriment els personatges de les portades, aquesta setmana tenim molta bé. Teca i sobretot molt d'amor, molt casament, molta parella sorpresa.
0: Que així guai que és la life,
1: som-hi,
0: no?
1: Som-hi.
2: Sí. S'ha remogut tot una
1: I
2: mica.
1: I com es nota que és primavera, perquè aquí també ja veiem personatges a la platja, mar, ja la setmana passada us en recordeu, Bàrbara Rey a la platja i això. Doncs sí. pues aquesta setmana, mira, comencem a 10 minuts. Imatges exclusives de la relació entre el futbolista l'Mbappé i l'actriu Esther Expósito. Passión en Ibiza, muntats en una moto d'aigua.
2: Això confirma que ja bé. Aquesta relació va en sèrio.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. Va, a la revista Hola, la protagonista, més monàrquica, no? Ja ho sabem que l'Hola és més així. Charlene de Mónaco, perquè ha vingut de visita a Espanya i ja feia molt que no venien.
2: Feia
1: si és que
2: moltíssim.
1: Molts anys que no venien.
2: Se l'ha vist amb la reina Letícia, sí. o sigui, com, tot molt protocolari, però feia molt temps que no es veien visites així, al nostre país, no sé.
1: No,
2: perquè hem vist amb presidents, sí. però així que monarquies que ens visitin i situacions com les
0: és que... És que això de les monarquies ja no es porta
2: Clar.
0: Tant. Jo ara em preguntava, el dia que s'acabin les monarquies, si arriba el dia, què farà Ola?
2: Pues parlarà adéu.
1: No? De les Isabel sí. Preislers i totes
2: sí, ja
1: aquestes.
2: Ja
1: bueno, les influencers sí. són les noves, per exemple.
0: De la burgesia.
1: Jo recordo que Ola va retransmetre el casament de la Maria Pombo.
2: Sí.
1: Llavors són les noves cares. Va, i en finestreta,
0: Vaja.
1: El primer casament, que també es repeteix en altres portades, i ara ho veuràs, Carme, que és el de Rocío Cruzet, que és la filla dels periodistes de Mariló Montero i del Carlos Herrera, que s'ha casat a Nova York perquè ella viu allà, perquè el seu marit és d'allà, és un empresari. I a Hola, en finestreta, tenim casament.
2: Ara... Un vestit que ha dissenyat ella mateixa, anava guapíssima,
1: Preciós.
2: Molt senzilla. Una boda molt fina, molt discreta, no, sense molta ostentació, d'aquelles
1: sí.
2: que m'agraden a mi. I també comentar que el ball el van començar els nuvis, però després va sortir el Carlos Herrera i van fer unes sevillanes i van ballar.
0: Ah, ja el veia jo aquí amb els braços aixecats.
2: Sí, això. Bueno, és un moment molt emotiu, que va donar una mica la nota d'on venen, no?
1: Sí, jo també trobo que anava guapíssima.
0: Per cert, el nòvio o marit ja d'aquesta noia és aquest amb el cabell llarg
1: sí.
0: i les ulleres
1: aquest
0: de sol?
1: Sí, aquest sembla un surfer era australiano,
0: sí.
1: Sí, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Ah.
1: És economista
0: i
1: és americà.
2: Sí, sí, sí.
0: Que feia molt de sol.
1: Sí, bueno. És que no sé si ho van fer en una església o en un...
2: No sé ja ben bé. Que... Sí, jo crec que va ser una boda una mica...
1: Molt...
2: És que és el que dic, no és una boda tradicional com entenem nosaltres.
0: És que no sembla un nuvi, sembla un acompanyant.
2: Bueno, de fet, no el coneixíem gaire.
1: No.
2: És un personatge nou,
1: Sí, i a més, llegint, no, preparant el guió, porten força anys junts, però que... no eren una parella que sortís molt a les portades i ell va sortir com se'l va donar a conèixer perquè quan Mariló Montero estava participant a Masterchef i va arribar a la final, no, allò que porten a la família perquè dongui suport als finalistes, va venir la filla amb el nòvio i llavors és com el va presentar,
2: però
1: fins
2: no
1: aleshores
2: estem,
1: res.
2: Sí, que no estem acostumats a veure'l amb cap fotografia ni a cap revista.
1: I parlant de casaments, i ara que dius en la intimitat, a Lectures, en finestreta, també parlen del casament sorpresa de la cantant Dua Lipa. I per què diem sorpresa? Perquè ella aquest cap de setmana s'ha de casar a Itàlia, però amb grans fastos, El que passa que aquesta setmana s'ha casat en un ajuntament d'un municipi de Londres, Anglaterra, i mireu que guapa que va, veieu? Així casaments
0: amb
1: senzillets.
0: Amb la Superpamela, no?
2: A mi no m'agrada molt l'estilisme, No sé. Però bueno, que això ja és qüestió
1: sí,
2: de gustos.
1: Sí, qüestió de gustos.
2: Amb una Pamela aquí, em sembla que sigui com
1: és
2: com anar als cavalls, no? Allò a Anglaterra.
1: D'Ascot. I a Lectures, en portada, tenim una entrevista a cor obert, no?, amb Mercedes Milà, i saltem a setmana on les protagonistes també són Rocío Cruzet i la seva mare, Marilo Montero, no? No? Que vindria, no? Vindria a ser que, com que la Rocío ara tota aquesta bellesa, no? De la seva mare.
2: Són iguals. Com... Són dos clones.
1: Una parella de guapes.
2: Sí.
1: Sí, sí. I aquí, aquestes imatges, no?, que deia la Carme, de que es veia el Carlos Herrera ballant sevillanes. I de casaments a parelles que es casaran, perquè aquesta setmana Lídia Torrent, la filla del Sanca, ens ha sorprès amb una imatge del seu compromís amb el Jaime Astrain, amb qui porta 7 anys, tenen una filla en comú que va néixer el 2022 i el Sanca, que ha anat a un fotocall d'una festa que ara ens explicarà la Cuca.
0: Ella, ah, li vas anar tu també, Cuca?
2: No, no he anat, però l'he seguit.
1: Doncs en aquest fotocall els periodistes li preguntaven: ah, tu sabies que el teu gendre li preguntaria a la teva filla per casar-se? I ella diu: sí, jo era una mica còmplice de tot plegat. I me n'alegro que es casin, perquè fa uns mesos havien dit que estaven passant una crisi, que es demanaven una mica d'intimitat i que els periodistes frenessin una mica perquè estaven ahir, i doncs me n'alegro que es casin.
2: És que ha sigut una relació molt pública, no? Llavors, totes aquestes coses, crec que al final pagues una mica les conseqüències. Però bueno, sí. Com deies,
1: l'Elsanca
2: estava el 45è aniversari de la marca Maite Casademunt, que, bueno, que feien tota una celebració, que ha sigut un esdeveniment aquí a Barcelona. L'esdeveniment s'ha fet a la Llotja de Mar. Bueno, ha sigut amb 500 convidats, que ha sigut una meravella. Recordem que Lola Casademunt és una marca que va néixer el 1981 aquí a Cardedeu, quan la Lola inicialment confeccionava diademes i complements de manera, pues, molt artesanal i molt, això, amb un petit taller familiar. I aquesta marca, clar, després de 45 anys s'ha convertit ara amb Maite Casademunt, que és la filla, clar, de la fundadora creadora de la Lola Casademunt, que ha volgut fer aquesta evolució de la marca, canviant la L de Lola Casademunt per la M de Maite Casademunt. Llavors s'ha vist que en tot l'esdeveniment es veien moltes M's. Llavors aquí també hem pogut veure que bueno, s'ha organitzat una festa por todo lo alto i han celebrat, pues, aquest aniversari. Com us deia, s'ha celebrat a la Llotja de Mar i han fet una desfilada que s'anomenava La Joia, que, bueno, que es va presentar com una col·lecció inspirada en el modernisme de Barcelona. Han sortit també un moment molt icònic, va ser la desfilada de les tops models dels 90, com la Judith Mascó, la Verónica Blume, la Martina Klein, que és de la nostra ciutat. Uh-huh. O sigui que hem de dir que hem tingut molta presència. El Sanca i Martina Klein viuen aquí a Sant Cugat, llavors, bueno, molta presència de la nostra...
0: De la Sant Cugató. Sí.
1: Ara que dius això, Cuca, de que la Maite Casademunt, no?, ha heretat, no?, continua el llegat de la seva mare Lola Casademunt, ara també ho veig molt també amb les filles del matrimoni Tous, que s'estan quedant amb Tous, que estan renovant la marca, les joies, la imatge, li estan donant un nou sentit, no?, a l'icònic os, no?, una mica aquestes famílies... a excepció d'Isaac Andic i el seu fill, que, bueno, d'altra banda, sembla que ha acabat molt malament. Aquestes famílies, aquestes filles i fills, sí que veig que no, que...
2: Bueno, són negocis familiars que han de tenir una continuïtat. Sí. Com comentaves, la Rosa Tous han trencat també, hem de comentar, que han trencat amb la Eugenia Martínez Irujo.
1: Jo crec, és una opinió personal meva, però que es deu precisament a que Eugenia Martínez Irujo, amb qui tenia molt bona relació, és amb el matrimoni Tous, i que ella, la filosofia que tenia de dissenyar joies, anava molt en consonància amb el matrimoni Tous, i ara les filles de Rosa Tous volen modernitzar la marca. També ho veig en campanyes, trien cantants com Amaya per promocionar els seus bolsos i les seves joies, i jo crec que pensar que Eugenia Martínez de Irujo ja... es queda una mica desfassat pel públic al que volen arribar.
2: És trencar una mica amb el passat de la marca.
1: Però és una opinió.
2: Parlant de la Maite Casademunt, una mica també ho estàs fent molt bé, perquè què fa? Pues visibilitzar la seva roba mitjançant a gent, doncs, com aquestes top models. Hem de dir que també va estar la Nives Álvarez, que a mi m'encanta aquesta model. Sí. Bueno, va ser tot un esdeveniment brutal, acompanyat d'aquesta música que estem escoltant, que també és, no sé si saps, que és feta per la Sara Abad, que és la filla de l'Alejandro Abad.
1: Que viu a Sant Cugat, també.
2: De Sant Cugat.
0: vivia.
2: Vivien a Sant
0: vivia,
2: Cugat.
0: Vivia.
2: Doncs ha fet aquest hit que es diu Call Me Lola, que també ha sigut... Bueno, jo he mirat a YouTube i té quasi bé 1 milió de reproduccions, eh?
1: Sí, sí.
2: És pegadizo. Sí. És aquest rotllo així com pegadizo.
1: És com la Mira, sintonia de la nostra secció.
0: Els testos
1: secció,
0: i les olles, eh? No? Que ens semblen, dius?
1: És com la sintonia de la nostra secció, moguda... No? Com tu dius, de bola de discoteca, Carme,
0: sí, festiu,
1: Carme,
0: festiu,
1: no?
0: És veritat.
2: Sí, dona bon rotllo, sí, dona bona vibra. Doncs així ha sigut un esdeveniment, de veritat, que ha sortit a xarxes, a mi m'ha sortit per tot arreu. O sigui que hi ha, clar, 500 convidats i tots d'ells famosos i del món de la moda, del que és el món empresarial, hi ha hagut moltes cares conegudes, del Boris Izaguirre,
1: sí.
2: Bueno, hi ha hagut molta gent així com coneguda,
0: La gent guapa, no?, que diuen.
1: Sí, sí. Carme, vols més... Tenim temps per més amor?
0: Perquè tenim, una miqueta d'amor,
1: vinga.
0: Sí, va, si us plau.
1: Amor, amor. I això ja no sabem si riure, si és amor o què passa. I és que Álvaro Morata, el futbolista, i l'Alice Campello es donen una tercera oportunitat, i és que el futbolista i la model italiana han tornat a donar-se una altra oportunitat. Aquesta seria la tercera oportunitat.
0: Ostres.
1: Ja ho diu la dita, a la tercera va la vencida,
2: sí.
1: No ho sé.
2: No hi ha dos sin tres.
1: Això. És una oportunitat que arriba 5 mesos després que diguessin que ho havien deixat per complet, que no hi havia marxa enrere en el seu divorci / separació. I porten gairebé una dècada de relació. Tenen
0: així?
1: 4 fills. No.
0: Ah.
1: Però vull dir que són una parella.
0: Una dècada.
3: Sí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6. Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
4: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50 de persones associades.
5: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
4: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha aplegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda, desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
6: Reivindiquem-lo que ens reobri Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
4: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 5:45 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres 9 i 10 de juny amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir el que diu per un dret tan bàsic com és l'habitatge, es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu Quatre Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades.
5: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant, no poden especular.
0: L'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Una de les impulsores de la campanya, Cristina Lié, ha defensat que la protesta pretén reclamar la reobertura de l'espai natural després de més de 6 mesos de restriccions.
6: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple, perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
0: I en clau esportiva us expliquem que una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa, organitzada per l'Associació contra el càncer a Sant Cugat, en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu. Espriu, al parc de Can Bernet i amb un circuit urbà. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Un, dos, tres, 4, 5, 6ena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
8: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
12: Veiem que el sistema, tal com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions. Sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
10: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha plegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
13: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
10: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
14: Reivindiquem-lo que ens reobri Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
10: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 5:45 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres 9 i 10 de juny, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir el que diu per un dret tan bàsic com és l'habitatge, es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu Quatre Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades.
5: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions. Sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant, no poden especular.
0: L'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Una de les impulsores de la campanya, Cristina Alier, ha defensat que la protesta pretén reclamar la reobertura de l'espai natural després de més de 6 mesos de restriccions.
6: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
0: I en clau esportiva us expliquem que una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat, en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu. Espriu, al parc de Can Bernet i amb un circuit urbà. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
3: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
2: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha aplegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda, desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
5: Reivindiquem-la que ens reobri Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
2: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 6:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres 9 i 10 de juny, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona.

0: Les dues criatures han canviat tres cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir el que diu per un dret tan bàsic com és l'habitatge, es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu Quatre Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
1: Veiem que el sistema, tal com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions. Sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant, no poden especular.
0: L'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Una de les impulsores de la campanya, Cristina Lié, ha defensat que la protesta pretén reclamar la reobertura de l'espai natural després de més de 6 mesos de restriccions.
2: Reivindiquem-lo que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
0: I en clau esportiva us expliquem que una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa, organitzada per l'Associació contra el càncer a Sant Cugat, en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet i amb un circuit urbà. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: L'enjoc és...
6: Futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
5: Tenis taula.
6: Rugbi.
5: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
1: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50 de persones associades.
3: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
2: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha aplegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda, desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
4: Reivindiquem-lo que ens reobre Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
2: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 6:15 PM, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres 9 i 10 de juny amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir el que diu per un dret tan bàsic com és l'habitatge, es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu Quatre Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades.
5: Veiem que el sistema, tal com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant, no poden especular.
0: L'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Una de les impulsores de la campanya, Cristina Lier, ha defensat que la protesta pretén reclamar la reobertura de l'espai natural després de més de 6 mesos de restriccions.
6: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, el camí que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
0: I en clau esportiva us expliquem que una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat, en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu. Espriu, al parc de Can Bernet i amb un circuit urbà. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns i de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirassol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. L'altitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb l'altitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona, i a la resta del país cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda farà una mica més de calor que no pas ahir, i arribarem a fregar, per exemple, els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, alguns núvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
5: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras, i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
6: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
5: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
2: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
7: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
2: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noèlia Aguilar, del Prat TV.
8: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
9: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
10: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
8: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
11: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
12: Supongo que per el papa vendrà gente, sí, sí. Però lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sauron 1-0.
13: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
8: El Papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'Abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
14: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
15: Es necesario este que fe, ya está, no tenía una otra opción, ¿no? Vull dir que tenía la gente que pasaba por algún puesto y supongo que venía mucha gente aquí.
16: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
2: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
17: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Ho deia, eh? Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
17: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la converteix obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals, no? I, per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
2: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
17: Bé, la meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fa faena, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa o adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enrederiment.
2: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a dos dies excepcionals?
17: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador ha d'entrar o la treballadora una hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat en bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
2: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
17: A vosaltres, bon dia, adeu-siau.
2: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia, 3 dies abans a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
18: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
19: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
2: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
20: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
2: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dick Amem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
21: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
2: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
22: Hem sigut els 5ens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
2: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
23: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
2: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
0: Hay que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
1: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que t'intenta fer llars, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
2: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
3: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació d'ara fa uns anys de l'ou com balla.
4: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, a més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre les festes tradicionals de Corpus de Lleida, formant part d'una candidatura internacional, seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
3: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
2: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
5: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i, avançada la tarda, entre Ponent, Tarragona i Barcelona, podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
9: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
10: Hi ha aquí una encomienda per l'Espanya d'avui i de mañana, que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
9: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
7: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
11: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
7: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
12: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV.

0: que para el Papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sour 1-0.
1: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
2: El Papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'Abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
3: Més enllà de l'aeroport, hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del Papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
4: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
5: Si es necesario, este que fe, ya está, no n'hi ha una altra opció, no? Vull dir que tenim la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
6: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
3: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
3: Dos dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
8: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
9: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que

0: El moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
2: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
1: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
3: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
1: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
3: Doncs, a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent, intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació, que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem de que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
1: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o en tot cas confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
3: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitat, a moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'Església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
1: I, finalment, molt ràpid, Anna Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fóssiu?
3: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
1: Anna Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I, evidentment, us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer amb una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
3: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
4: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
5: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
1: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dick Amem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
6: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
1: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos, en el 107, va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
7: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
1: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a 1 contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Copla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les 2 primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella també ha ensenyat múscul descarregant un 3 de 9 amb folre i carregant un 5 de 9 amb folre. Els anfitrions, els nens del Vendrell, han completat una diada de mèrit en l'any del seu centenari, descarregant un 4 de 8.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar bé.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
1: Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50 de persones associades.
3: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
2: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha aplegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda, desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
4: Reivindiquem-lo que ens reobri Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
2: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 5:45 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres 9 i 10 de juny amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir el que diu per un dret tan bàsic com és l'habitatge, es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu Quatre Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades.
5: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant, no poden especular.
0: L'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Una de les impulsores de la campanya, Cristina Lié, ha defensat que la protesta pretén reclamar la reobertura de l'espai i natural després de més de 6 mesos de restriccions.
6: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
0: I en clau esportiva us expliquem que una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat, en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu. Espriu, al parc de Can Bernet i amb un circuit urbà. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
4: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
5: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
6: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50 de persones associades.
9: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
8: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha plegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda, desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
10: Reivindiquem-lo que ens reobri Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
8: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 4:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en tres ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres, 9 i 10 de juny, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir el que diu per un dret tan bàsic com és l'habitatge, es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu Quatre Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades.
5: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant, no poden especular.
0: L'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Una de les impulsores de la campanya, Cristina Lier, ha defensat que la protesta pretén reclamar la reobertura de l'espai natural després de més de 6 mesos de restriccions.
6: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
0: I en clau esportiva us expliquem que una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat, en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu. Espriu, al parc de Can Bernet i amb un circuit urbà. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'Església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
2: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
1: Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
3: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada, un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València, en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Lleó 14 es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
6: A Madrid li havien preparat al Papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu Papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
7: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
6: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns, també n'ha transcendit que en algun moment de la tarda es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
8: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona i l'afectació de la seva visita es centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí al Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la capital catalana i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquest punt de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb en Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Què diuen els veïns de Ciutat Vella i d'aquí en concret, del costat de la catedral?
9: Bon dia, Helena. Compte enrere per a l'arribada del papa a la ciutat de Barcelona i a aquesta hora s'ultimen i s'acceleren els últims preparatius davant de la catedral amb la instal·lació, per exemple, de les tarimes que utilitzaran els mitjans de comunicació per poder emetre

0: Alguns dels conductors continuen deixant les seves motos a aquesta hora. Els Mossos d'Esquadra han deixat un temps de marge, però ja estan comunicant a la Guàrdia Urbana les matrícules de les motos que continuen sobre la vorera, així que els seus propietaris hauran de reaccionar amb immediatesa per poder retirar-les. I tal com dèiem, Helena, els usuaris, els veïns de Barcelona, també els treballadors que procedeixen de la regió metropolitana i que passen per aquesta zona de Barcelona cada dia, estan canviant les seves rutines i estan atents a la informació més immediata pel que fa a la mobilitat.
1: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la Catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
2: No gaire, en realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
0: A més de la seva visita a la Catedral de Barcelona, el lloc 14 farà demà dimarts una vella multitudinària a l'estadi olímpic. Així que les restriccions també han arrencat aquest matí a la zona de l'anella olímpica de Montjuïc. I dimecres serà el torn de la Sagrada Família de l'església de Sant Agustí i també de la seva visita a Camp Brians i a Badia de Montserrat. Així que, Helena, aquesta part de Barcelona en ebullició, s'ultimen els últims preparatius abans de l'arribada del Papa davant un munt de turistes i de vianants curiosos i davant l'expectació.
3: Doncs gràcies, Anna, per la fotografia, en el qual encara veiem això, aquesta certa permissivitat de persones que aprofiten l'últim moment per fer la darrera fotografia a la Catedral de Barcelona darrere teu. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat poden complicar l'arribada als centres de treball, ara ens ho explicava l'Anna, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, alerta però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i, per tant, recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
3: Els dies 9 i 10 de juny, demà i demà passat, el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. En el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha homenatjat Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
5: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona l'obra universal i la tragèdia.

0: trajectòria vital també en el seu moment final.
1: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
2: Doncs precisament en aquest context el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
3: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera, que ha estat en definitiva la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
2: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, el 2016, va visitar en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
4: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
2: Tres quarts de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina de Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just tres setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif, els túnels entre les estacions de Sitges i de Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat justament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, però, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva, amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. i una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on estan disposats a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, que ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
5: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
2: Nou minuts ens separen de les 9 del matí. És temps ara per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: El Joventut, que s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB.
6: I després d'aconseguir una valuosa victòria en una de les pistes més complicades del campionat, la del Baskonia, amb un triomf per 88-96, una victòria que va desfermar l'eufòria al vestidor verd i negre, i no és per menys. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, recordem, enfrontarà el Barça i el Tenerife i començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
7: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
6: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'en Vol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidassó en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dika Mem amb 8 gols i Luis Frade amb 7 van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic blaugrana, Carlos Ortega, valora la victòria.
8: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo ha llegado en buenas condiciones.
6: Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'haver-se imposat a les eleccions de la presidència amb un 65% del suport. El seu rival a la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva continuïtat al capdavant del club fins l'any 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
9: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
6: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de la Noia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Cañadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzaven el duel.
10: Habrá que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya dos veces de cuatro, una allí y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
11: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intentes fer llargs, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
6: Doncs demà partit a Caixa o Faixa, al Palau. Veurem si Igualada o Barça són el rival al Liceo, que, com ja explicàvem, espera la final de l'Hockey Lliga.
12: Doncs demà ens ho expliques.
6: Fins demà. Adéu.
12: Gràcies, que vagi bé. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Doncs així, ballant i saltant amb la Patum, ens acomiadem avui. Fins demà, que vagi bé. Us esperem a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Si escoltes la ràdio,
7: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
6: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
7: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
6: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
11: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
12: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
13: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
14: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
13: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50 de persones associades.
15: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions. Sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant, no poden especular.
13: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha plegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda, desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
16: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
13: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
17: Reivindiquem-lo que ens reobri Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
13: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 6:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres 9 i 10 de juny, amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir el que diu per un dret tan bàsic com és l'habitatge, es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu Quatre Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades.
5: Veiem que el sistema, tal com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions. Sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant, no poden especular.
0: L'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Una de les impulsores de la campanya, Cristina Lier, ha defensat que la protesta pretén reclamar la reobertura de l'espai natural després de més de 6 mesos de restriccions.
6: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
0: I en clau esportiva us expliquem que una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat, en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu. Riu al parc de Can Bernet i amb un circuit urbà. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Era un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones i les tenien pitjor.
5: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
6: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
7: Españoles. Franco ha muerto.
8: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.

0: Aviat ja tenim aquí els àpats de revetlla, de festa major, de final de curs, de comiat, perquè ve l'estiu, sobretot sopars, quan fa la, quan la calor afluixa i ve més de gust menjar i fer petar la, la xerrada, és quan arriben aquests moments. Són àpats que coincideixen amb l'arribada de certs productes de temporada, juntament amb les altes temperatures. Configuren un receptari ampli on la frescor s'imposa la barreja d'ingredients dolços i salats, i és, de fet, quan està més permesa que mai. Avui us proposem un menú complet de revetlla per celebrar l'arribada de l'estiu. I ho farem amb el Manel Guirado, que és el nostre prescriptor gastronòmic, no?
1: Què tal?
0: I com estàs?
1: Jo bé.
0: Ah, molt, molt bé. Sí, és que no et sentia.
1: Sí, sí. Aquí estic.
0: Celebració, festa, coseta fresca, no?
1: Sí, bàsicament.
0: Quines són
1: però
0: les...
1: que faci il·lusió.
0: Allò que... per on comencem?
1: Mira, jo us plantejava un menú, diguem-ne.
0: Vale.
1: Val? La idea és, ens centrem més en aquestes això, revetlles i sopars de nit, potser ve més de gust treballar-se una miqueta o menjar una mica més que no pas durant el dia que fa més calor, i a més hi ha molta celebració, no? Revetlla, Sant Joan, festes majors, o simplement això, com dèiem, comiats d'estiu, etc. Prepareu també la glaçonera, les copes i el llevetaps, perquè us proposaré també amb cada un dels plats que anirem dient.
0: Maridatge.
1: Idees.
0: Val.
1: No és obligatori, òbviament, igual que no és obligatori tota la resta del que diré. Llavors, com que és un menú, doncs començarem, si us sembla, pels aperitius. D'acord? Els aperitius, sobretot, és la part en què volem doncs, començar a rebre, si de cas, els convidats, poder xerrar una estona, no estar molt atabalats a la cuina, o si ho estem, que els aperitius no ens molestin gaire, per tant, jo aniria a coses, diguem-ne, fàcils, fredes, que pràcticament tot el menú d'avui serà fred, no tot, però quasi. I començaria, per exemple, amb tot el món dels envinagrats i els fermentats vegetals, no només vegetals, però principalment, que és un tema que aquí, bàsicament, el centrem amb les olives, ens pensem que només hi ha les olives, i hi ha tot un món darrere superinteressant, que hi ha, que té detractors potser, però hi ha gent a qui ens agrada molt i per tant jo aquí trenco una llança a favor d'ells. És a dir, tot el que són els cogombrets, les cebetes, les pastanaguetes, allò que a Múrcia ho piquen i diuen variantes, doncs això, és boníssim, super saludable i a més és aperitiu perquè el tenir aquest àcid fa que ens entri gana. Que ens ho volem treballar més, podem fer o comprar les típiques banderilles, les gildes, totes sí. Aquestes històries, que ara hi ha una moda, o hi ha hagut en els últims anys una moda, i trobem variants xulíssimes. Banderilles que porten formatge, que porten salmó fumat, que porten el que vulgueu. Gilda tradicional que li podem afegir tomàquet sec, que li podem afegir carxofetes, que podem fer el que ens dongui la gana. O inclús ens podem fer nosaltres els propis envinagrats, fent, diguem-ne, basant-nos en la tradició japonesa, que fan el sunomono. Podeu agafar, per exemple, el cogombre, raves, ceba, pastanaga, els talleu a llasques fines o a juliana, i els amaniu amb vinagre d'arròs, si no en teniu de poma, sal, sucre, i si voleu un reget de salsa de soja. I això ho deixeu reposar una horeta a la nevera.
0: Només?
1: Sí. Sí, una o dues horetes. És molt exprés, és molt ràpid. I al final una mica de cesa amb torradet per sobre, per exemple, i això és un aperitiu super sa i superbo. Per exemple, què més podríem fer? Home, si llavors ens posem ja una miqueta amb el món del maridatge, amb aquest tipus de coses, doncs home, aniria amb un vermut o un aperitiu amarg, alguna cosa d'aquestes, no? Ja que comencem.
0: Un vermutet, sí.
1: Clar, a més el vermut és amarg, és dolç, és àcid, però la dolçol que ajuda és que precisament no ens interfereixi amb el vinagre. Els vinagrets són molt complicats amb la beguda, però un vermut o alguna beguda d'aquestes, o un Negroni, vull dir que un dia és un dia, o un Spritz d'aquests, doncs funcionen molt bé. Que voleu una cosa més de tota la vida, una cervesa d'aquestes lagers,
0: també,
1: pils,
0: també.
1: Amb els vinagres funciona molt bé, i si no, jo sóc un gran aficionat als vins de Xerès, llavors aquí és una bona ocasió per obrir una ampolla de manzanilla, i això queda fantàstic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, això va a
1: gustos. Si t'agrada, clar,
0: no,
1: clar,
0: si t'agrada.
1: Però és una bona ocasió per provar aquest tipus de vins. També podem optar als aperitius pels peixos fumats i salats. Fàcils de servir, això et ve donat, vas a una bona bacallaneria o botiga especialitzada, fas una taula de salmó, de bacallà, d'arengada, de sardina fumats, que els pots acompanyar amb un bon pa, mantega, algun formatge d'aquests Aquí anava la part salada, la part de tot això. Però sí, fumats, bé, també podríem trobar saïto fumat, més raro, però sí. Pa, mantega, algun formatge tipus crema, alguna cosa d'aquestes els hi queda fantàstic, o si no, el que et deia, peixos salats, si vols afegir amb els saïtons en vinagre. Com pot ser el bonítol salat, l'anxova, la moixama, coses que es fan molt per la zona de baix, doncs, de Múrcia,
0: Màlaga... Sí, una moixama amb unes ametlletes.
1: Exacte. Oli d'oliva, no necessita res més.
0: Fantàstic.
1: Podem mantenir el fino i la manzanilla per maridar, però si estem amb diguem-ne, en plan més fumat, doncs un vi blanc amb una bona acidesa, tipus un chardonnay, un albariño, un macabeu més de la terra, però que sigui acidet, això, fantàstic per començar. Val? Sense criança, sense res, una cosa més fresca. Si voleu treballar una mica més, dues idees que us dono. Per una banda, preparar els vostres seitons en vinagre, per això deia, espera que parlarem dels seitons. Fàcil, també, recepta basada en Japó. Que ens els obrin.
0: Sí.
1: Els congeleu 48 hores pel tema Nisaki, es descongeleu. Els rebosseu amb sal 10 minuts, rebossats, perquè suïn aigua i es concentrin. Els esbandiu i els poseu a dintre d'un bany de vinagre d'arròs o poma i aigua a parts iguals, mitja horeta. Els traieu d'allà, els assequeu, els cobriu amb oli vegetal o d'oliva i els podeu deixar reposar 2 o 3 horetes a la nevera. Però és express i per dintre queden una mica més cruets i no tan secs com els tradicionals i no tan forts de vinagre. Boníssim. O si no, podeu treballar, per exemple, uns musclos, que també és temporada, començàvem amb el musclo del Delta, i jo els faig, per exemple, com si fos un curri tailandès. Llavors tu fas un saltejadet de ceba, pebrot, all i gingebre, i poses una mica de pasta de curri d'aquests tailandès que pots comprar en botiga, més igual si és el vermell, el verd o el groc, una bona cullerada, remenes, cobreixes amb llet de coco i fas un xup-xup. En paral·lel has bullit, has obert els musclos al vapor, reserves el suc, i llavors ja tu hi tires els musclos allà dintre, una mica del seu suc per donar el punt de sal, i a últim moment acaba refrescant amb una miqueta de suc de llima i fulles de menta, coriandre, alfabra, el que vulguis. Remenes, això és un aperitiu al·lucinant. Passem als entrants?
0: Oh, i tant. Home, i tant. Clar, tot això no ens quedarem aquí, només.
1: Tot això és de peu, fins ara. És a dir, sí. Són coses de peu, fàcils, etc. Perdó, pels musclos, sí. Un vi rosat o un escumós rosat?
0: Val.
1: Prova-ho. Però que tingui ja certa potència.
0: Fa temps, que no em prenc un
1: rosat. Doncs cada vegada se'ls fan més bons, perquè s'ha posat de moda internacionalment, que no aquí, ara és un bon moment, perquè trobem cada vegada més vins rosats de qualitat.
0: Producte bo.
1: Sí, molt bons. Entrants. Ens seiem a taula, val? O sigui, els entrants ja seiem a taula, per tant, aprofitem fer coses que requereixin coberts, etc. Dos possibilitats, o que poden entrar les dues. Primer, món amanides. Jo crec que és el gran moment, hem de menjar més verdura, hem de menjar més fulla, la gent no menja gaire amanida i menja encara quan la posen allà al mig amb la resta de menjar. La gent es llença a la proteïna i l'amanida sempre queda. Llavors, comencem amb una amanida i no traiem res més, la meva recomanació. No, ara toca l'amanida. Hi ha alguna cosa més? Sí, després.
0: Sí.
1: Llavors, aprofitem ara que hi ha uns enciams fantàstics, deixem les bosses preparades a part, això és pels dies de cada dia, i treballem una mica i netegem uns bons enciams, els que ens doni la gana, i els amanim simple, és a dir, els hi podem afegir una mica d'alguna fruita, un bon tomàquet si ja n'hi ha, una mica de ceba tendra. Ens treballem una bona vinagreta, que pot ser supersimple, vinagre, oli, sal, pebre, mostassa si vols, alguna marmeladeta o alguna cosa, el que tu vulguis, però simple, que brilli l'enciam. Si, bueno, voleu una cosa una mica més potent, doncs, òbviament, hi ha tot el món de les esqueixades, dels empedrats, de les amanides russes. És menys verdura, és una mica més. Però també existeix, i el bo que tenen aquestes és que ens permeten tenir-les totalment fetes, amanides i tota la nevera, i treure-les a l'últim moment. Si ho fem amb fulles, sí que almenys us diria que amaniu amb la vinagreta al darrer moment.
0: Oh, clar,
1: sí. No es fa malbé.
0: Sí, sí.
1: Però a part d'això, doncs...
0: Queda lletja després.
1: Exacte. A nivell de maridatge, depèn molt de l'amanida. Si estem amb vinagres, escolta, bevem aigua, no passa res. Dona una estona que ja tornarem, val? Si no, depèn de quina, també ens pot funcionar, com dèiem abans, un rosat, però especialment perquè no un escumós una miqueta lleuger com aquests ancestrals que estan fent ara. Un dia, si vols, ja parlarem què és això d'un ancestral. Però és una alternativa.
0: Sí,
1: és la forma d'elaboració alternativa a la clàssica del cava xampany, que es fa amb 2 fermentacions. Aquesta només n'utilitza una. Es acostumen a ser escumosos més frescos, més afruitats, més fàcils de beure. però per certes amanides poden funcionar molt bé. L'altra opció d'entrants, sopes fredes. Gazpachos, salmorejos, ajo blancos...
0: Això ara ja comença a sobre la veda.
1: Clar, llavors, bueno, sí, és una cosa que ja, potser ja està una mica trillat, però aprofitem doncs, per utilitzar fruita de temporada, no? Un gazpacho de préssec, de cirera, de síndria, de... Val? Que vulguem, si volem una cosa més lleugera i que inclús beure amb got. Salmorejo sempre és més espès. Aquí m'agrada que sigui tradicional de tomàquet, però m'agrada fer-lo més lleuger, per poder menjar en plan cullera, però no tan dens, i aquí sí que jugar una mica amb els complements o els toppings, no? Doncs uns dauets de bacallà esqueixat, amanits amb oli d'oliva, olivada i uns encurtits, i això li dona un toc molt, molt divertit. O si fem un ajo blanco, que el podem fer tradicional d'ametlla o d'ametlla i meló, i posaria sobre uns dauets també doncs, d'algun peix fumat, o una vieira a la planxa, o alguna coseta d'aquestes, val? Unes escopinyes obertes al vapor... O, si no, la clàssica vichyssoise, que és una cosa més contundent, però que també ens dona molta... I això ho podem tenir fet unes hores abans i ja està.
0: Oh, i tant, sí, sí. Cap problema.
1: Aquí, doncs, tornaríem a nivell de vins, doncs, si són les sopes aquestes més de verdures i tal, i fred, amb vinagre, com els gazpachos, etc., doncs, al final, la manzanilla és un clàssic, funciona molt bé. Si l'havíeu obert abans, doncs, podeu continuar. Si és més una vichyssoise, més amb crema, doncs, un vi blanc amb notes de criança. Podria funcionar bé. O un escumós ja més treballat, més xulo. Com ho veus per ara?
0: Uf, jo ja...
1: Queda gana o no? Ja,
0: ja començo a tenir l'estómac una mica més...
1: Val, amanida o crema, no fa falta les dues, podem fer només una. Principals, us dono també dues opcions. No fa falta que feu les dues, òbviament, dues opcions. Que sou de... que us agrada aquell dia embolicar-vos una mica. Home, a mi m'encanta i és molt típic encendre graelles i fer una graellada de peix, sobretot amb sardines. Fem una sardinada.
0: Val.
1: D'acord? T'agrada o no?
0: Sí.
1: Sardina. A mi m'encanta, és que m'al·lucina. I ara és...
0: M'agrada més el seitó. Jo és que la sardina a la brasa em costa més.
1: Després et dono una altra opció, si no.
0: No l'he consumit gaire.
1: Val,
0: però...
1: t'entenc.
0: És que jo sóc molt punyetera amb això de les mides.
1: Ah.
0: I la sardina, si és molt gran, no...
1: No, però clar, el bo és que ara comença a haver-hi, o començarà a haver-hi...
0: És època.
1: Aquí al Mediterrani. Acostuma a ser més petita, molt tersa, molt dura, no és com la del nord, que és una miqueta més grandota i més tova a vegades, sinó que té una textura més dureta, és mitjaneta, però està molt plena de greix. Llavors, ara és el moment ideal. Si pot ser al Mediterrani, mida mitjana, fantàstic. Simplement, això és facilíssim, destripem, a mi sí que m'agrada la tripa, ben salada a consciència, l'embadurnem amb una mica d'oli d'oliva i la posem en una d'aquelles reixes dobles.
0: Sí.
1: Temperatura mitja, per tant, certa alçada, 2 minuts per banda i fora amb una safata. I la ruixem amb una salseta, amb un oli aromatitzat que ens hem fet amb oli d'oliva, suc de llimona o vinagre, all, julivert i, si volem, una mica romaní o el que sigui. Això ho triturem, biberó, i per sobre. Ja està. Pa torrat... i de peu, inclús, eh?
0: Que no falti pa torrat.
1: Ho podem fer, si no, amb sorell, també, que és un altre peix que el tenim molt oblidat i que, fet de la mateixa manera, és extraordinari i molt barat, també, està molt bo. Que volem aprofitar la graella i hem trobat a un preu mòdic o que ens volem gastar diners, doncs fotem unes gambes de Palamós ben guapes, minut per banda, i completem la graellada. Que no volem fer tota aquesta història que volem tenir ja preparat, jo llavors us diria que ens passem a la carn, carns fredes. Les carns acostumen a poder-se fer, refredar i menjar fredes millor que el peix en general. Val? Llavors, doncs, agafem un pollastre, porc, vedella, és igual. Peces que podem lligar, no? El típic rodó, el típic roast beef, més igual el bitxo, que el podem fer al forn, segons les, diguem-ne, les instruccions del carnisser, doncs això deixem, fes-ho més, fes-ho menys, el roast beef poquet, etc. I us proposo llavors una salsa que alguns coneixereu, que és la tonata. La del vitello tonnato, que és una salsa feta amb maionesa, tonyina, de llauna, anxoves, tàperes, pebre, poca cosa més. Això ho tritures i tens una salsa que et mantens a la nevera i per qualsevol d'aquestes carns és fantàstica. I pel dia següent, per una pasta freda, també et fas uns espaguetis o uns macarrons, els refredes, poses aquesta salsa i està boníssim.
0: Versàtil.
1: L'ova d'això és que ho tens fred, ho pots tenir inclús tallat i l'únic que has de fer al final és posar la salsa.
0: Molt bé.
1: Amb això què faríem? Aquí ens anem ja, va. Aquests vins blancs escumosos més treballats, una miqueta amb més criança, un rosat una mica inclús més potent, o un escumós rosat, o inclús si hi ha qui vol negre, doncs hi ha tota una gamma ara cada vegada més de negres més lleugers, a base doncs, de Pinot Noir, Mencia de la zona de Galícia, o les trapats de la Conca de Barberà, que per aquest tipus de coses són fantàstics. Una mica frescos, que estiguin una mica freds, no molt, una mica.
0: Sí, sí. I anem al postre?
1: Dos opcions, també, va. Aprofitant la fruita de temporada, especialment els vermells, encara quedarà alguna maduixa, esperem, si no, cirera. Estem en ple de cirera, treballem una mica, els hi traiem el pinyol, i el que fem és servir-los doncs, amb, una, amb algun lacti per, donar, per donar-li més cos. Vidilla. Fem una crema de mascarpone, mascarpone a temperatura ambient que estigui ben tou, muntem a part nata, doncs a parts iguals, una mica menys de nata que de mascarpone. Muntem la nata, quan està quasi a punt de neu, li podem afegir una mica d'aquelles gotetes de vainilla, una mica de sucre, i després això ho incorporem amb mascarpone, com si féssim, acariciant, com si féssim un pastís. I amb aquesta crema de base hi posem per sobre unes cireretes, que les podem haver macerat amb una mica de sucre, un raig de Grand Marnier, no passa res, i això ho servim, està estupendo.
0: Jo, quan arribo a les postres, ja em queda poc espai, la veritat. Per tant, necessito alguna cosa més lleuger.
1: Una amanida de fruita, que fem fruita de temporada.
0: Mira, no,
1: també.
0: No, no et dic que no, eh?
1: Préssec, que també començarà ja. Cireres, si queda alguna maduixa, i si no, doncs fora. Una mica de pinya, sempre va molt bé per fer baixar, tot i que no és de proximitat, però bueno, ens la permetem. Papaya, si vols, no sé. Fruita d'aquesta, tallada en macedònia, és a dir, de uets petits, i això deixes a la nevera. I a part fas també una salseta amb llet, ai, amb llet, perdó, amb llima, amb suc de llima o de llimona, si no, una mica de la seva pell ratllada, mel, gingebre i fulles de menta, i això tritures amb el túrmix. Proves que estigui equilibrat d'acidesa i de sucre, i a últim moment abans de servir, ho llences a dintre de la fruita, barreges i ho serveixes amb gotets.
0: Déu-n'hi-do, escolta, tenim opcions per totes les celebracions. Hem dit que si festa major, que si Sant Joan... Bueno, primer Sant Joan, eh? Sant Joan, festes majors, els comiats de les escoles,
1: Sí, amb els pares de les escoles, amb els companys de feina que me'n vaig de viatge, ja, tot això. Sempre hi ha algun sopar.
0: Doncs aquí tenim opcions que les podem combinar perquè, escolta, no farem tot el menú el mateix dia, no cal.
1: No, però bueno, aquí tu tens un menú, un platet amb quatre passes, està molt bé. Qualsevol d'aquests plats també ens serveix després per a arreglar un dinar, un sopar...
0: Informal.
1: O enmig de les vacances, quan tu et dediques a la platja i a aquestes històries, doncs en fas un d'aquests i l'únic que has de fer és treure de la nevera, destapar-lo, menjar-te'l i tornes a la platja.
0: Molt bé, doncs celebrem el final de curs, Manel. Ens acomiadem i ho hem fet doncs, parant taula i gaudint del que hem fet tota aquesta temporada.
1: Tot una revetlla, però al migdia.
0: De les bones. Manel, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon
0: estiu. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Ja.

0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Anna Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Torna el Sant Cugat Emprèn amb les piles ben carregades i moltes ganes de fer bullir l'olla. La Cuca Fernández arriba amb idees, energia i sobretot amb convidats amb ganes de fer coses grans i coses diferents. Cuca, benvinguda.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui, última sessió del Sant Cugat Emprèn.
1: Última secció i amb caloreta. Això és que arriba ja l'estiu.
0: Això és que arriba l'estiu i, per tant, d'aquí unes setmanes haurem de tancar la paradeta i preparar el curs que ve.
1: Exacte. Doncs posem el focus avui en un projecte que ha nascut a la ciutat. És un projecte que ha anat creixent, combinant benestar i emprenedoria. Parlem de Cannavity, una iniciativa que treballa amb els principis actius del cànem per oferir productes segurs, legals i pensats per millorar el dia a dia de moltes persones. Al capdavant d'aquest projecte hi trobem el David Fallos, fundador del projecte, soci, bueno, ara ens ho explicarà una miqueta ell com funcionen.
0: L'ànima del projecte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, l'ànima del Sarau, com ens agrada parlar d'aquesta empenta emprenedora. Bon dia, benvingut, David.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Primer de tot, volem saber com neix Cannavity i per què vau triar Sant Cugat per començar.
2: Com neix Cannavity? Bé, corria l'any 2016, o sigui, hem de tenir una mica enrere, quan jo tenia una agència de màrqueting, de publicitat i de més, i un dels clients ens encarrega fabricar-li, crear-li una crema per estries, per un tema de dones embarassades, una crema antiestries i de més, i vaig anar a buscar un laboratori, perquè nosaltres des de l'agència doncs, creàvem el producte des de zero, des de els ingredients del producte, tot el màrqueting, el packaging, la imatge, etc. Vaig anar a veure aquest laboratori, em van dir que efectivament podíem fer aquesta crema a mida i sense cap mena de problema, i al mateix temps aquest mateix laboratori em va explicar que ells estaven molt enfocats amb el cannabis. I jo el 2016 dic cannabis, dic, a veure, perdona, on ens estem ficant, no?
0: Explica-m'ho.
2: I sí, diu, nosaltres fem una crema que porta un principi actiu del cannabis no psicotròpic, que és el CBD, el cannabidiol, i dic, ja. I dic, i això què? Això et fa veure dragons o coses rares? I diu, no, això no té res a veure amb l'altre principi actiu psicotròpic o que coneixem com la marihuana, que és el THC. El THC és el psicotròpic, el que la gent fa servir doncs, per fumar-lo, etc. No? Però hi han altres principis actius de la mateixa planta del cànnabis que ens donen un benestar i, en canvi, no tenen cap mena d'efecte secundari. Dic, ui, això m'ho has d'explicar molt millor. I, pel meu compte, en aquell any 2016... vaig començar a investigar què és això del CBD i altres principis actius, i al final te n'adones que són principis actius, com bé dèiem, que aporten molts beneficis a nivell de salut, però, en canvi, al no haver-hi aquest altre principi actiu, el THC, no tenen cap mena d'efecte secundari. Per tant, per molt que volguessis, no et podria col·locar. Aleshores, seguint amb aquesta emprenedoria, no?, amb aquesta inquietud que vaig tenir en aquell moment, vaig començar, com us deia, a investigar i em vaig donar compte que als Estats Units estava molt, molt implementat, que es feien doncs, cosmètics, es feien cremes, es feien tot tipus de productes pel benestar personal, inclús avui en dia ja hi ha menjar, inclús que porta CBD, begudes isotòniques, aigua amb CBD, menjar amb CBD, i aquí va ser on vaig veure aquesta oportunitat.
0: I en aquell moment, quina era la situació? O sigui, aquest producte en el mercat local, no dic Sant Cugat, sinó en el país, uh-huh. Era conegut o encara estava per explotar i per explorar tot això?
2: No era massa conegut, no. Que quan tu, avui en dia, encara, després de tants anys, encara menciones la paraula cannabis, la gent encara pensa en marihuana. O sigui que no estava gens introduït en el mercat. Sí que és veritat que hi havia ja algunes marques o algunes empreses que ja començaven a treballar amb aquest principi actiu aplicat a cremes antiinflamatòries i analgèsiques i de més, però era un mercat molt incipient, però amb un... Jo sempre he dit el mateix, el fet de treballar molts anys a l'agència de publicitat, hem tocat molts sectors diferents, vam tocar moltes empreses diferents, i quan vaig veure això vaig dir, ostres, això és un sector que està tot per fer.
1: Clar.
2: Tot per fer.
1: Van ser visionaris. Mm. O sigui que
0: sí.
1: Van tenir aquesta part de l'emprenedoria que ens agrada, no? El de visionar que realment hi ha una necessitat per part del mercat. Per fer-ho una mica més proper a la gent que ens està escoltant, explica'ns una mica què oferiu, com són els productes que teniu a la botiga.
2: Clar, tenint en compte que primerament aquests principis actius són legals, vull dir, això evidentment no se'ns acudiria treballar amb res que no sigui 100% legal a nivell europeu. El que treballem són precisament aquests principis actius. El CBD, després n'hi ha molts altres, hi ha el CBG, el cannabigrol, el CBN, el CBC... Hi ha més de 100 cannabinoids diferents a la planta del cannabis. D'acord? L'únic que t'has d'assegurar és que aquella planta amb la que tu treballes, amb aquella planta amb les que es fan les extraccions, es fan les cremes, es fan els olis, no és una planta que ja d'origen no porta el THC. Jo sempre faig la comparació amb una imatge gràfica molt pràctica, que és que el món del cànnabis és una mica com el món dels bolets. Hi ha, de la mateixa família dels bolets, tenim els bolets al·lucinògens, tenim els bolets verinosos, tenim els bolets mortals, inclús, però de la mateixa família dels bolets tenim els comestibles. Un xampinyó, un rovelló, un camagroc, ningú es planteja que un bolet d'aquests ens hagi de donar cap mena d'efecte secundari. Doncs amb el cànnabis passa igual. Hi ha milers de plantes del cànnabis, unes que porten aquest THC que us deia abans, el psicotròpic, però és que n'hi ha d'altres milers que no el porten. Per tant, són plantes 100% segures. La Unió Europea ja ens diu amb quines llavors hem de treballar perquè genèticament ja no donen el THC, però sí que donen el CBD, el CBG, el CBN, el CBC i d'altres, segons la seva genètica d'origen.
1: Anem a treure-li aquesta part despectiva, perquè si coneixem on apropes una mica el perfil de client que va a la botiga, segurament veurem, perquè jo realment m'he sobtat quan he conegut el producte...
0: Pensava que deies, jo he anat a comprar.
1: No, és que amigues meves ho utilitzen fa temps. I llavors, anem a treure-li aquesta part, anem a descobrir realment quin perfil de... quines necessitats són les que fan entrar a la botiga.
2: Doncs mira, curiosament, quan vam muntar l'empresa el 2019, després d'investigar durant 3 anys i veure que això es podia tirar endavant a nivell legal i a nivell, òbviament, de negoci, de rendibilitat, vam plantejar el negoci com un model de negoci, i aquí també és molt interessant perquè els models de negoci moltes vegades han de fluctuar en funció del teu públic, no? Nosaltres pensàvem que tindríem un públic al voltant dels 40 anys. Gent que comença a tenir dolors, gent que comença a tenir insomni, gent que comença a... D'acord?
3: La
2: nostra sorpresa va ser...
3: Senyor Aguilar, senyor Anguren, senyor Cortés i senyor Segura...
0: A veure, està sonant una cosa que no toca... S'està colant, no us preocupeu, que no són alienígenes ni res que s'assembli.

0: està polimedicada, prenen pastilles per moltes qüestions. Moltes de les pastilles que estan prenent avui en dia en prenen d'altres per evitar els efectes secundaris de les primeres, prenen protectors gàstrics, i al final són gent que està tan polimedicada i que... Hi ha gent que no, evidentment, però hi ha molta gent que no li acaba de fer l'efecte que aquella persona està buscant.
1: No
0: aquella
1: millora, al cos, ja.
0: Exacte, aquella millora de qualitat de vida que no acaba d'arribar, i a més, els efectes secundaris de les pastilles, amb els ronyons, fetge, estómac, etc., doncs no s'acaben de trobar bé. I què busca aquesta gent gran? Busquen alternatives, busquen altres solucions, i si són naturals, doncs millor que millor. I si són sense efectes secundaris, doncs ja ho tenim tot. Aleshores, va ser una mica aquesta. La gent que em deia, és que me da igual que me col·loque, em deien. Dic, no.
1: Per si de cas, jo t'aviso.
0: Sí, jo, a veure, per molt que vulguis, això no et col·locarà mai, però la gent, hi ha molta gent molt desesperada. Aleshores, malauradament, molta d'aquesta gent és gent gran, que estem en aquestes, no?, que estan prenent moltes pastilles, que els acaba de funcionar i estan buscant altres coses. I quan veuen que això és un producte segur, que els hi funciona, doncs una s'ho comença a dir l'altra, I els hi canvia bastant la vida. També és veritat que això no és la panacea, no ens enganyem. És a dir, hi ha gent que li funciona i hi ha gent que no li funciona. Hi ha gent que li funciona millor i hi ha gent que li funciona pitjor. Això és com tot. Però a la gent que li funciona, realment sí que podem dir que li han canviat una mica la qualitat de vida.
2: Has parlat de models de negoci. Mm-hmm. Esteu creant ara, també, continua en aquesta visió i amb aquesta emprenedoria, i heu creat també unes franquícies, sí. O sigui, heu vist que el negoci és un projecte en futur, i esteu com visionant arrel de més puestos. Teniu, de fet, teniu una botiga pròpia també a Cerdanyola.
0: Correcte.
2: Teniu una altra Sagrada Família, i ara obriu a Bilbao amb franquícia.
0: Obrim a Bilbao amb franquícia.
2: Això és una mica novetat, allò de les franquícies?
0: Sí, de fet vam començar l'any passat. Vam obrir botiga pròpia a Sant Cugat el 2021, la segona botiga pròpia l'any passat a Cerdanyola, i l'any passat també vam obrir la primera franquícia a Sagrada Família, la segona a Sabadell, i ara, demà dijous, me'n vaig a Bilbao a obrir la primera franquícia de Bilbao. I això ve també donat una mica per el que dèiem del model de negoci, no?, que tot va modulant. Quan vam obrir el 2019, era una plataforma online, només online. Què passa? Que el nostre client, com dèiem abans, és gent d'edat, i moltes vegades em preguntàvem si teníem botiga física. La gent gran vol tocar, clar. La gent gran vol saber, la gent gran vol preguntar, la gent gran vol algú, una cara que tinguis, tenir davant algú, que si hi ha una reclamació, que si hi ha qualsevol cosa, inclús les comandes que ens fan online, moltes vegades, encara avui són contra reembolso. És a dir, són gent que fins que no té el paquet a la porta no deixen els diners, no? Aleshores, això ens va suggerir que muntar botiga física per estar a l'abast d'aquesta gent que diu, bueno, jo prefereixo anar a la botiga, que m'assessorin bé, tenir algú davant, o si s'ha de canviar el producte, hi ha qualsevol cosa, que m'assessorin, doncs era molt interessant. I ara estem amb això. Vam obrir el 21 la botiga de Sant Cugat per validar aquest model de negoci de botiga física, i va funcionar, i ara ja et dic que estem en fase d'expansió.
2: També teniu una persona que us acompanya, que també és part del projecte, que és la Gemma Mengual.
0: Totalment.
2: Això què us aporta? Com a, bueno, clar, per quan diem esport d'elit, una botiga de cannabis, com s'ha fet aquest binomi?
0: Aquí entren diversos factors. El primer és que, pensant altra vegada amb el model de negoci, necessitàvem un altaveu comunicatiu i d'imatge i de representació i de que fos una imatge realment seriosa. No vale qualsevol cosa, no? I la Gemma, diguéssim, que unia tots aquests factors, a part que venia de l'esport. Casual o no, l'any 2020, l'Agència Mundial Antidopatge, imagineu-vos, no?, una agència que mira tots els productes, tots els principis actius, totes les substàncies que puguin ser o no sensibles de ser dopants per un esportista, doncs l'any 2020, coincidint amb els Jocs de Tòquio, els Jocs Olímpics de Tòquio, aquesta agència va permetre, per primera vegada, que els atletes puguin fer servir el CBD, el cannabidiol, que us deia abans. Per què el podíem fer servir? Doncs pel que diem que és l'ansietat precompetició, no? La nit abans d'anar a fer els esports, que hagin de fer les competicions, per qüestions d'insomni, evidentment, i per qüestions de dolor i recuperació esportiva. Clar, aquí se'm va obrir la llum. Vaig pensar, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, amb tot el que té a sobre, permet que el CBD es pugui fer servir per qüestions esportives, no que es pugui fer servir, sinó que és beneficiós, inclús recomanable, i després dels anys ho hem anat veient que és així,

0: què millor que buscar una persona com, en aquest cas, com la Gemma. Li vam plantejar el projecte i s'hi va animar de seguida, i després inclús, com a esportista d'elit, ens va ajudar a desenvolupar certs productes ja més enfocats a la vessant esportiva.
1: I a part, des de la ciutat.
0: Des de la ciutat, i llavors la vam fer sòcia, no volíem una ambaixadora, una, com es diu ara, una influencer, no? Volíem algú que s'involucrés en el projecte, i així ho vam fer, i estem encantats, de veritat.
2: Prescripció mèdica per anar a la botiga i adquirir aquests productes que tu comentes? T'has trobat amb algú que vingui amb el... no amb la recepta, però sí amb el consell del metge, que li digui, escolta, prova-ho.
0: Primer de tot, prescripció mèdica no n'hi ha, perquè són productes naturals. Aleshores, aquí entren ja diversos factors legals i de cert conflicte. Perquè com a producte natural, igual que la valeriana o la melatonina, diguéssim que, si anéssim al cas de la melatonina, és un producte que tothom sap que va bé per l'insomni, a qui li funciona, li va molt bé per l'insomni, però no veuràs mai cap anunci, cap comunicació, cap publicitat conforme la melatonina va bé per a l'insomni, almenys la natural. Nosaltres estem en aquest mateix sac. Com a producte natural no podem fer recomanacions medicinals conforme això va bé per artrosi, insomni, artritis, hèrnies discals. Això ho tenim prohibit perquè un producte natural, com que no és un fàrmac avaluat i passa tots els seus processos, no se li pot atribuir beneficis medicinals. Tot i que sempre parlem de plantes medicinals i de medicina natural, però en el que és el titular no podríem dir-ho. Ara bé, clar, els principis actius hi són.
1: Aquesta és la proposta que us heu portat espectacular, no, Carme?
2: Ja, però una altra qüestió. Tu has anat a la botiga?
1: Jo he passat per la botiga i ara ja començo a descobrir-la, perquè, clar, jo fins ara no ho coneixia.
2: Però és que jo fins ara m'he quedat amb que poden tenir pastilles. Pastilles per la necessitat que sigui. Unes cremes?
0: Sí, pastilles no, són uns olis.
2: Uns olis. Olis de... Això, jo vull saber quins són els productes. Clar. Abans preguntava la Cuca. A veure, què veneu? Què teniu?
1: Antiinflamatoris, no? Per l'ansietat.
0: Sí. Dintre del fil que us comentava com a productes naturals, no podem dir exactament el que acabes de dir tu, d'acord? Tot i que, bueno, evidentment, els principis
1: actius
0: hi són.
1: Però jo quan m'han parlat dels productes, és el primer que m'han dit.
0: Clar. Clar, perquè al final, bueno, diguéssim que tot està dintre el sac de cosmètic, com a cosmètic, diguéssim que hauria de ser tot d'ús tòpic, no? Evidentment tenim les cremes que van bé pel dolor i la inflamació que dèiem, i que realment funcionen de meravella, perquè a part també porten el CBD, porten el CBG, però també després també porten àrnica, porten calèndula, cajaput, gaultèria, o sigui, són cremes molt potents a nivell de plantes que se sap que històricament són antiinflamatòries.
1: L'àrnica és el que recomanen quan tens un cop, no?
0: Efectivament. Doncs aleshores, un d'aquests és aquesta crema pel dolor, no? Després tenim altres productes que van bé, doncs, per millorar la son, per millorar un estrès, per aliviar tots aquests símptomes, i que són olis que podem dir bucodentals o sublinguals, perquè dintre del cosmètic també hi ha el que és la pasta de dents o els col·lutoris, que estan considerats com a cosmètic. Doncs els nostres olis tenen aquesta autorització per ser usats de manera bucodental. Aleshores, a partir d'aquí, segons la causa de cada persona, ens ve a la nostra botiga i l'assessorem amb quin dels productes li pot anar millor per les seves qüestions.
1: I tot això aquí s'ha cuat, eh? Mm-hmm. O sigui que ja veus com es viu l'emprenedoria a la ciutat.
2: Recordem que, per si algú va despistat, com jo ho estava fa una estona, la botiga es va obrir al carrer Sabadell.
0: Correcte.
2: Es va obrir al carrer Sabadell. Ara us heu traslladat. Ara dic ara no sé quan fa.
0: Fa un any, sí.
2: Fa un any. Ara sou al...
0: Al carrer Xerric, amb carrer Santa Maria.
1: Sí, que es van apropant més al centre, no?
0: Correcte, sí, sí. I la zona peatonal, i que també és més còmoda.
1: Doncs gràcies, David, per haver estat avui al Sant Cugat Emprèn. Tanques temporada.
0: A vosaltres, doncs mira.
1: Ens ha encantat que estiguis aquí, i continuarem parlant i continuarem descobrint Cannabity, perquè jo crec que és un projecte que li queda molt futur per davant.
0: Dona molt per parlar, i tant.
1: Moltes gràcies. Ara us porto una recomanació, breument. El restaurant Tragaldaves ens fa una proposta per aquest mes de juny, que tenim aquí avui el seu propietari, un dels seus propietaris, el Ronald Ruiz, que ens explicarà una miqueta què estan preparant, perquè estan preparant uns tallers junt amb The Play Cook per nens per fer cuina. Però aviam, Ronald, benvingut.
2: Què tal?
3: Què tal? Bon dia.
2: Què bon dia.
3: Mira,
1: què està passant en Tragaldabas?
3: Mira, Tragaldabas és una experiència molt activa, doncs, amb moltes coses que d'oferta i demandes que té Sant Cugat, no, el que estava escoltant aquí del CBD, tot això. Hi ha molta emprenedoria en Sant Cugat. Doncs s'ha d'anar a conèixer totes aquestes coses, totes aquestes experiències que no només Barcelona ho té, Sant Cugat ho té també. I doncs aquestes coses són de motivació a fer que la gent reclama coses noves. Doncs aquestes coses noves, com és Tragaldabas, que fem una col·laboració ara mateix amb Playcube, amb tema de tallers, de nens, de grans, empreses, que tenen moltes coses que jo les oberi i tal, em coneixen de molts anys ja aquí a Tragaldabas, i doncs hem fet una col·laboració molt amenada, que venguin nens de 8 i 10 anys que coneguin la nostra cultura, en, diguéssim, la fusió de Tragaldabas que estem fent. Doncs són 30 nens que vindran el 8 i 9 i 10 de juny. Doncs on tindrem que cada nen tindrà una experiència amb un menjar exòtic, doncs que la gent i els nens que vingui després amb la seva família, que aquest és el propòsit, que conegui la gent, i estarem molt, molt, molt... Com dir-ho? Tenim molta experiència amb aquestes coses i estem molt agraït que aquesta gent es comuniqui amb nosaltres per fer aquesta col·laboració.
1: Ronald, l'experiència es farà al restaurant o es farà als tallers de Playcook?
3: Al restaurant mateix.
1: Al restaurant mateix. Llavors, heu obert places o esteu ja coberts o com va? Com va el tema d'apuntar-se?
3: De moment, ara ja està tot cobert. Portem ja 30 persones apuntades amb aquesta primera experiència, a veure què tal. Si aquesta primera experiència surt bé, pues, tornem a obrir places per a la gent.
2: Ah, deixa'm que et pregunti. Parlaves de descobreixin una cultura. Has parlat de plats exòtics. De quina cultura estem parlant i de quin tipus de plats?
3: Mira, a Tragaldabas fa temps que estem fent una fusió de menjar de Sud-amèrica i Centroamèrica, que no concretament estem implicats en un país. El menjar de Sud-amèrica és molt, molt ample, i doncs no podem quedar-nos en un sol país. Doncs hem fet una barreja, que Tragaldabas ha fet una barreja de plat, per exemple, d'un plat, un patacón pisado. És aquest, el plátano verde, ¿vale?, amb un cochinillo carne mechada, amb una mayonesa d'alvocata, amb coliandre. Hi ha una ceba vermella curtida amb llimona, coliandre i tomàquet caser.
1: Aquestes hores això doncs, fa entre gana,
3: Doncs un plat de tanta la carta que tenim és... Aquest és una barreja d'Equador, de Perú, de Venezuela, i doncs hem fet aquesta...
1: I Colòmbia, no? Perquè el patacón...
3: I Colòmbia també, imagina. Ja, doncs l'alegria nostra és que molta gent, les fronteres estan totes obertes i la gent viatja. I quan ve a casa nostra i diu, escolta, a què em recorda quan he fet aquest viatge, he anat allà, he anat aquí. Doncs donen una imatge de estic al Caribe però estem al Tragaldabas aquí en Sant Cugat.
2: Falta la platja.
1: Aquesta proposta m'ha sobtat molt perquè quan parlem de nens, parlem de... Vas als restaurants, és menú infantil.
2: Que jo això macarrons?
1: Sí, mai ho he entès, perquè als nens se'ls ha d'ensenyar a menjar, no?
2: Clar,
1: aquesta és una de la part de la proposta, ensenyar els nens a descobrir plats nous?
3: Exactament. Aquest no és només el que dius tu, no és una milanesa amb patates. I ja està, una botifarra amb patates, el que feien abans, no? Ara, molta gent i molts nens que ve a nostra casa ja es menja un ceviche, ja es menja un patacón, ja es menja un anticucho de pollastre. Doncs, I es menja amb ganes, amb ganes, dius, hòstia, perquè un dia d'aquesta, una família que ve sempre, els nens volen cuinar amb nosaltres, els nens volen cuinar, doncs, mira, en casa fem això, i doncs l'hem convidat aquell nen a fer uns patacons, i molt content, ell és el fill que tindran 10 anys, imagina't.
1: I doncs, és que Masterchef ens ha ajudat,
3: I aquesta és l'experiència que s'ha obrit, no? Doncs pues mira, anem a fer que una cuina d'aquí de Sant Cugat, almenys per fer poble també, qui en vingui, i doncs és això. Per exemple, donarem aquest joc, aquell dia farem plàtano maduro amb formatge desfet gratinat al forn. Tot això farem amb que els nens facin aquí a la cuina.
1: Jo crec que tindreu que obrir més places perquè això promet,
3: I, doncs, pues això, a veure què tal.
1: Escolta, jo vull preguntar-te, així breument, com ha sigut emprendre a Sant Cugat, així, molt breument?
3: Mira, a Sant Cugat, porto molts anys aquí a Sant Cugat, doncs dins d'aquí, de que molta gent em coneix, i diu, escolta, Rona, quan fas alguna cosa per tu? Vinga, va, fem una cosa nova, cosa diferent. He treballat molt a l'hostaleria aquí a Sant Cugat, i doncs això m'ha obert coses d'obrir més experiència, més, estàs boig, no facis això, ho faig. Bueno.
1: Ho fa. Bueno, hem parlat de visió amb el David i hem parlat de tossudesa a l'hora de tenir una idea. O sigui, que jo crec que avui el programa ha sigut bastant complet, eh?
2: Sí. Hem donat la clau de l'emprenedoria, podem dir, pràcticament. Doncs al David i al Ronald els agraïm molt que ens hagin acompanyat en aquesta última sessió del Sant Cugat Emprèn. Cuca,
1: moltes
2: tu
1: gràcies.
2: Has d'emprendre com tots.
1: Jo continuo emprenent.
2: Vacances.
1: No, jo no paro. Jo ja saps que encara que estigui de vacances estic pensant, perquè això és una altra part de l'emprenedoria, que mai dormim.
2: Però també s'ha de desconnectar per continuar emprenent. O sigui,
1: sí,
2: que...
1: però les idees mai dormen. Llavors, això és complicat.
2: Però es deixen en repòs.
1: És complicat, no, és molt complicat. El que empren i és així, amb tarannà com el meu, m'entén. Doncs jo encantada d'haver estat aquesta temporada amb vosaltres i continuo venint a les tertúlies, o sigui que no em perdeu de vista encara, eh?
2: No, senyora. Molt bé, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
0: Adéu, bon dia.

0: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
1: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a Oikocredit. Segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada. És una institució financera i cooperativa mundial no bancària que promou el desenvolupament sostenible. Com ho fa? Doncs a través de la concessió de préstecs, capital i suport per al desenvolupament d'institucions de microfinances, cooperatives, organitzacions de comerç just, pimes i també projectes d'energies renovables. Tot plegat en països que estan en vies de desenvolupament. Una entitat que, per cert, ara celebra el seu 50è aniversari a nivell global, així que avui és un plaer poder comptar amb la companyia de David Díaz de Quijano i Barbero, que és coordinador d'Oikocredit. Com estàs, David?
4: Hola, molt bé.
3: Ara dèiem que fa 50 anys que va néixer Oikocredit. Com comença tot plegat? I a Catalunya en concret, des de quan té presència?
4: Internacional va néixer l'any 1975, però ja venia una mica abans, que és la típica data que normalment expliquem quan es parla de l'origen de les finances ètiques, no? Que és un context de guerra del Vietnam, de moviment pacifista, apartheid de Sud-àfrica, una mica abans del 68, no? Tots aquests moviments socials que la gent comença a qüestionar coses i veuen que moltes d'aquestes coses contra les que es manifesten estan finançades pels seus propis diners, no? Que tenen dipositats en els bancs i que inverteixen en armes o en règims autoritaris, no? I aleshores comencen a sorgir les primeres iniciatives de finances ètiques arreu del món. I Oikocredit, doncs, va ser una d'aquestes, però amb l'especificitat de buscar captar fons de gent, d'entitats que volguessin invertir en criteris ètics, per finançar, com ens diu molt bé, doncs, projectes a països del sud global.
3: Mm-hmm. Clar, jo crec que hauríem de potser explicar, perquè no tothom ho deu tenir present, què és una institució financera no bancària. Perquè a vegades són conceptes que potser confonem o barregem, no?
4: Clar, és veritat, sí. De fet, doncs, bàsicament, podríem distingir entre dues tipologies d'entitats, els bancs regulats, que ens ofereixen tota l'operativa bancària del dia a dia, que estem acostumats, doncs, comptes corrents, targetes de crèdit o de dèbit, domiciliació de rebuts, etc. I després, que nosaltres no som això, i després hi ha tot un conjunt d'altres entitats financeres que ofereixen diferents tipus de serveis. En el nostre cas, som una entitat, això, no bancària, no regulada, que l'únic servei que oferim aquí és un producte d'inversió ètica a termini. Per a aquella gent que té una mica d'estalvis, quantitats, empreses que tenen una mica de fons o d'estalvis que no necessiten utilitzar a curt termini, doncs els poden invertir a través d'una aportació en el capital social de la cooperativa, els poden invertir donant una petita rendibilitat en funció dels resultats que pugui tenir la cooperativa Oikocredit, i en aquests moments es donen préstecs o es fan inversions en empreses d'impacte social a països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, no? Per tant, és això, és quelcom, un servei financer, però no bancari, és allò com un producte d'inversió a termini, per entendre'ns.
3: Mm-hmm. Explicàvem abans que no actueu econòmicament a Europa, però sí que ho feu a l'Amèrica Llatina, a l'Àsia o a l'Àfrica. Per què creieu que és important generar un impacte econòmic positiu en aquestes zones?
4: Doncs mira, al final són de les zones més desateses, on hi ha més pobresa, més exclusió financera també, sobretot en entorns rurals d'aquestes regions, doncs no sol mancant molt servei financer, no? Entitats financeres que no arriben a donar servei en aquests llocs, i per tant, doncs, també és un impediment.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
6: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
5: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubé i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a Cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem amb faves comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aïm Mantriquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 8 de juny, i farem bullolla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem en l'esport local a l'esport en marxa. Tot seguit ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de la mà del seu director, el Francesc Jiménez, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a la soprano Beatriz Llamas, que va iniciar la seva relació amb la música a la Coral Infantil i Juvenil de Sant Cugat. I afegirem un pessic de literatura de la mà de la Salvatge Llibres i per posar la cirereta al programa entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on la Joana Molins ens ensenyarà a cuinar un suquet d'escòrpora i marisc per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs un cap de setmana, tot i no hi haver competicions oficials, sí que hem tingut, per exemple, la cursa contra el càncer, primera edició, 600 participants, 8.000 euros de recaptació, que és una xifra doncs, bastant significativa, però també hem de parlar d'èxits, alguns històrics, és el cas del Club Voleibol Sant Cugat, que ha sumat 4 campionats d'Espanya en categories júnior, juvenil, cadet i infantil. Això és un fet històric. El vòlei estatal mai un únic club havia aconseguit aquestes 4 competicions.
0: S'ha imposat de valent, podríem dir, no?
1: Doncs sí, amb molta autoritat, amb mà de ferro, no? I tindrem dos entrenadors d'aquest club, el Leo Passerine i l'Àlex Pérez, que els dos, entre els dos sumen 4 campionats d'Espanya.
0: Dos cada un,
1: que no està gens malament. I també analitzarem una miqueta doncs, quin és el secret de tot això amb el director esportiu del club, el Toni Alemany. I el futbol també tindrà el seu espai. Coneixerem el nou entrenador, el nou inquilí de la banqueta del primer equip masculí del Sanco, en Lluís Macià, que viurà la seva segona etapa al club. I també parlarem d'un nou responsable, d'un nou president de la secció de futbol del júnior, el Raúl Aranda, que també es parlarà d'èxits al futbol base perquè han sumat 7 títols aquesta temporada. I per acabar, taekwondo, concretament una campiona d'Europa, la Martina Estivill. Hi ha un centre d'arts marcials aquí, el MAC Sant Cugat, doncs pertany a la Federació ATA d'Amèrica, i aquesta noia ha estat campiona d'Europa en 5 modalitats i una per parelles, i a més disputarà el Mundial Arizona a mitjans de juliol. Per tant, anem descobrint nous esportistes que comencen i de quina manera comencen, tan bona.
0: Déu-n'hi-do, i a més que sembla que tenim un bon planter a la ciutat amb tots aquests títols aconseguits des de les bases dels clubs de la ciutat, oi?
1: Correcte. Doncs de mica en mica diuen que s'omple la pica. En aquest cas, les vitrines dels clubs també es van omplint.
0: Doncs Joan, jo m'acomiado. Torno quan faltin 25 minuts pel punt de les 11. Ho farem per parlar dels arxius amb el director de l'arxiu de Sant Cugat, coincidint amb la setmana dels arxius, i de fet demà serà el dia mundial. Ens endinsarem en els passadissos de l'arxiu municipal de Sant Cugat, que si no has tingut l'oportunitat d'anar-hi, demà ho podràs fer.
1: Doncs molt bé, prenc nota d'aquest suggeriment. Doncs res, Alba, que vagi molt bé, ens retrobem d'aquí a uns quants minuts, i nosaltres el que farem és començar aquest Esport en Marxa, el penúltim d'aquesta temporada. Una temporada, doncs ja ho veuen, que ha estat com sempre farcida d'èxits per l'esport santcugatenc, i nosaltres hem de parlar del Club Voleibol Sant Cugat, d'aquesta entitat que aquesta temporada, sens dubte, ja és històrica, i a més ho ha estat d'una manera doncs, prou destacada. I és que 4 equips, el júnior, el juvenil, el cadet i l'infantil, han quedat campions d'Espanya, i a més hem d'afegir el campionat aconseguit per l'equip, el sènior C, a primera catalana, que puja a primera nacional. Però avui volem parlar amb dos tècnics que sumen 4 campionats d'Espanya. Primerament, saludarem Àlex Pérez, entrenador infantil i júnior del Vòlei Sant Cugat. Àlex, bon dia.
2: Hola, bon dia. Com anem?
1: Molt bé. I també el tècnic del júnior i cadet, el Leo Passerine. Leo, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Molt bé. Llanço la pregunta sobre la taula. Començarem per l'Àlex i després el Leo. Quins són els secrets o on rau l'èxit per aconseguir aquests campions d'Espanya, i dir que el Vòlei Sant Cugat és el millor de tot l'estat espanyol?
2: Bueno, pues, si començo jo, pues jo crec que és el treball que hem fet durant molts anys, que portem molts anys al club, i crec que aquest treball, pues mira, aquest any s'ha vist reflexat amb aquests campionats.
1: I Leo?
3: Sí, lo que ha dicho Alex, es el trabajo de equipo que hacemos. Llevamos muchos años donde éramos poquitos equipos, cada vez somos más equipos, cada vez trabajamos, intentamos mejorar, y también es verdad que coincide un poco con generaciones, ¿no? No todos los años, aunque sea el mismo trabajo, con las mismas ganas, la misma voluntad y la misma calidad, no todos los años tenemos generaciones que todos los equipos tengan un nivel de ganar un campeonato de España, y este año coincide todo.
1: Àlex, tu portes molts anys al club, mai s'havia viscut una fita d'aquestes característiques, no?
2: No, a veure, ja, alguns anys sí que havíem guanyat, no?, un Alaví, el cadet, o dos campionats com a molt, dos, però mai a la vida havien sigut quatre, bueno, les quatre categories, no, de formació. Mai havia passat. És la veritat és que encara no ens ho creiem, eh? Una mica en un núvol, no?
1: I, Leo, et volia preguntar, que tu també has dut equips sèniors, això també és una esperança, és molta llum per veure que aquestes jugadores, de mica en mica, aniran pujant al primer equip i al sènior B, no?
3: Sí, sí, tal cual. O sea, nuestro objetivo en el club, desde 2009 que he entrado en el club, siempre fue el mismo, potenciar la base, intentar jugar a los primeros equipos. Hemos logrado hacer un trabajo excelente. Lo que pasa es que cada vez esto es más complicado, mantener equipos en Superliga 1. Es cada vez más caro, es cada vez más caro. Cada año los presupuestos suben, hasta multiplican, es una locura. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser conscientes, seguir trabajando abajo, y si no hay momentos, hay años que conseguimos patrocinadores que nos puedan apoyar, pues genial, y si no, seguimos siempre enfocados en la base.
1: Àlex, et volia preguntar sobre com es motiven unes jugadores que han quedat campions d'Espanya per començar la propera temporada.
2: Bueno, es que cada any és un repte nou, no? I ara que començarem a treballar per la temporada que ve, serà nou aquí, perquè, clar, les categories van pujant, no? I les infantils pugen a cadet, arriba un nou infantil... Bueno, és plantejar nous reptes i començar a treballar de zero, com sempre.
1: I, Leo, aquestes jugadores, com diu l'Àlex, han de començar de nou, el llistó està molt alt, però bé, a banda de la motivació, també hi ha el sentiment de pertinença, el sentiment d'identitat amb el vòlei Sant Cugat, no?, que comencen des de ben petites.
3: Sí, sí, tal qual. O sea, a las jugadoras siempre le decimos el objetivo es que vayan mejorando a nivel individual, a nivel equipo, a nivel personas, y que no tengan la presión de los campeonatos de España. La verdad es que no lo ponemos en objetivo como salir campeón de España, sí que tenemos objetivos altos como clasificar, como intentar hacer una buena campaña allí en el campeonato de España. Yo siempre les digo, el objetivo es intentar jugar el domingo, eso significa meterse en una semifinal. Tenemos objetivos altos, pero intentamos que no sea la prioridad, ¿no?, en la victoria, sino que el trabajo día a día e intentar llegar lo más alto posible.
1: Molt bé, per acabar, Àlex, la darrera pregunta. Clar, les jugadores se'ls ha d'exigir, i a vosaltres el club també us exigeix. Es pot avorrir un de guanyar o no?
2: No ho sé, la veritat que no ho sé, perquè tampoc estem molt acostumats a guanyar, que això no passa sempre. Però, bueno, jo crec que el guanyar és la conseqüència d'haver treballat, no?, durant un temps, i d'haver fet bé les coses. Llavors, si arriba, bé. I si no, nosaltres estem molt tranquils, perquè treballem per fer que les jugadores performar, perquè arribin el més lluny possible, que sobretot els agradi el vòlei, que s'ho passin bé jugant. I mira, i si amb tot això, no?, aconseguim, pues, arribar a un campió d'Espanya i que ho disfrutin, i que, pues mira, això ho tenim, no? I mira, aquest any s'ha donat tot. Però no és lo normal, guanyar. Perdem més que guanyem.
1: I, Leo, en el teu cas, suposo que també es pot mirar de progressar d'alguna manera, no?
3: Sí, no, tal cual. Aparte, intentamos transmitir a las jugadoras esto de... Llevando un poquito a la pregunta anterior, que ellas, por ejemplo, las peques, están acostumbradas a ganar o a estar en un club ganador. Pero bueno, con Alex justamente coincide. Mira, que el primer campeonato de España que ganó el club fue un infantil en 2010, ¿sabes? Y estábamos los dos en el mismo equipo. Y es como nosotros ya sabemos lo que es ganar la primera vez un campeonato de España. Y hoy en día las jugadoras jovencitas creen que es fácil y que siempre se gana, pero nosotros sabemos lo difícil que es.
1: Molt bé, doncs Leo Passarine, tècnic del Júnior i Cadet, campió d'Espanya, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests minutets a l'Esport en Marxa en directe, i que vagi molt bé la nova temporada.
3: Pues muchísimas gracias y gracias a vosotros por estar siempre apoyándonos.
1: I també l'Àlex Pérez, campió d'Espanya infantil i júnior. I bé, a seguir amb aquesta bona dinàmica, amb aquesta bona ratxa, i a veure si l'any vinent es torna a repetir. Difícil, però no impossible. Per això està la motivació i la superació. Que vagi molt bé, Àlex. Una abraçada.
2: Vinga, gràcies. gràcies per tot i gràcies per seguir-nos i per donar-nos veu, no? Que és superimportant això també.
1: Molt bé, a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: I hem parlat ja amb els dos tècnics que han sumat quatre campions d'Espanya, l'infantil i júnior amb Àlex Pérez i el júnior i cadet amb el Leo Passerini. I ara toca parlar amb el responsable de tot això, que és el director esportiu del Vòlei Sant Cugat, el Toni Alemany. Toni, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, suposo que un fet històric que s'ha de celebrar, perquè això vol dir moltes hores d'entrenaments, molts desplaçaments, molts partits, fins a arribar a liderar el vòlei estatal, no?
1: Sí, òbviament, és un motiu de satisfacció plena, perquè bueno, és una mica la culminació de molts anys de bona feina, que mira, han culminat amb un pòquer de campionats que és realment és molt important.
0: Tu ja fa molts anys que estàs al Vòlei Sant Cugat, evidentment. Mai s'havia viscut una situació d'aquest tipus, i no sé si el vòlei estatal tampoc.
1: No, dins del vòlei ja t'ho dic jo que no. Jo porto molts anys en aquest món i no, és el primer cop que un club és capaç d'assolir una fita així, de guanyar els quatre campionats de base importants, i és el primer cop i no sé si es tornarà a repetir, perquè realment és molt difícil.
0: Et volia preguntar, es pot igualar perquè superar no? És impossible o no?
1: No, home, impossible no n'hi ha res. Està clar que si ho hem aconseguit nosaltres, es pot tornar a aconseguir, inclús un altre club ho podria arribar a fer, però és molt, molt, molt difícil. De totes maneres, la reflexió que el club estem fent, nosaltres portem ja molts anys arribant a campionats d'Espanya. De fet, l'altre dia estava mirant dades i des del 2018, des de la temporada 2018, cada any hem guanyat algun campionat d'Espanya. Recordo que la temporada 21-22 vam fer un triplet amb la categoria Levi, infantil i cadet. La següent vam fer un doblet amb la Levi i el cadet també, i portem diversos anys cada any guanyant un campionat. Aquest any ha sigut els quatre. Jo sempre dic a tothom que el més important és poder arribar a jugar un campionat d'Espanya. Un cop estàs al campionat, treballar, tenir també una mica de sort amb els creuaments, de que les lesions se'ls expectin, que n'hi hagi bona dinàmica, i bueno, tot això aquest any s'ha pogut assolir.
0: Per acabar, Toni, volia preguntar sobre el primer equip, el tècnic, el Joshua Pérez, que continuarà al capdavant, a la segona categoria estatal. Com va l'equip? Com va la plantilla? Suposo que també acabant de perfilar serrells per començar una nova pretemporada i una nova temporada diferent als últims anys, no?
1: Sí, ja estem a tope amb la planificació de l'equip. De fet, ja el tenim bastant tancat. No, encara no podem donar noms ni renovacions i tal, però en breu ja ho sabreu. La filosofia serà la mateixa, o sigui, tenir un primer equip competitiu, ambiciós, aquest any per motius de suport econòmic, que el club ha decidit donar un pas al costat, però competirem amb una Superliga 2 Or, que és una competició nova, molt, molt forta també, i bueno, amb totes les il·lusions de poder fer una bona campanya i si cal, pues, en un parell d'anys com a mínim, poder tornar a estar a l'èlit del vòlei nacional.
0: Molt bé, doncs, Toni Alemany, moltes gràcies per atendre'ns, moltes felicitats també per la part que et toca, i a seguir gaudint d'aquest vòlei Sant Cugat referent a nivell estatal i sobretot amb molt bons resultats i amb molt bona feina des de totes les vessants. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
1: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara obrim la carpeta del futbol per parlar amb el nou entrenador del primer equip masculí del Sant Cugat. És en Lluís Macià, qui torna al club en una segona etapa. Lluís, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, com estem?
2: Bé, molt bé. Molt content.
1: Torna un Lluís Macià diferent a quan va marxar, no? Amb molta més experiència, Vilanova, Terrassa, Martorell... un Lluís Macià nou?
2: Sí, home, al final els temps donen aquesta experiència, no? Com dius, vaig arribar molt d'hora al primer equip, després d'uns anys molt bons en el futbol base. Potser encara era d'hora, i ara, doncs, un nou repte i amb molta il·lusió.
1: La teva arribada al club ha estat molt fàcil, entenc, no?, per tornar al Sant Cugat.
2: Sí, tal com m'ho van dir, ens vam entendre molt ràpid perquè tenia moltes ganes de tornar a entrenar. Aquest ha sigut el primer any que no he entrenat en la meva vida, un any sencer, i me'n moria de ganes i més de tornar a fer-ho aquí.
1: Quin Sant Cugat veurem?
2: Bueno, el millor possible. Dins de les possibilitats que hi ha, intentarem, doncs, fer un equip el més competitiu possible i intentarem treure-li el màxim rendiment.
1: El llistó està alt, l'equip ha quedat tercer, s'ha quedat a pocs puntets de jugar la promoció. El repte de mirar la Lliga Elit és el que et planteges?
2: Sí, la veritat, com deies, és que s'ha fet molt bona feina i nosaltres intentarem, doncs, donar-li continuïtat i lluitar pel màxim possible, no? Intentarem, doncs, tornar a estar dalt i intentarem, doncs, lluitar per l'ascens.
1: Estem en plena voràgina de mercat futbolístic, baixes, altes, de la plantilla actual del Sant Cugat. Entenc que renovacions han d'haver-hi moltes o no?
2: Sí, la idea és renovar una gran part de la plantilla. Un 80-85%, la intenció és que continuï i estamos en ello, no? I en matèria de fitxatges i de més, doncs, aquesta setmana ja es començaran a anar veient tant renovacions com alguna incorporació.
1: Molt bé. Per acabar, què li diries al Lluís Macià d'ara, al Lluís Macià quan va començar el Sant Cugat en la seva etapa de futbol base?
2: Bueno, amb la mateixa il·lusió. Això, com dèiem abans, una miqueta més d'experiència. I també és maco, doncs, perquè em trobaré alguns dels jugadors que havia tingut en el futbol base en el seu moment i que havíem aconseguit, doncs, èxits. Doncs ens retrobarem i ho fa molta il·lusió, a més els que hi són nous i els que puguin vindre, i intentar lluitar, doncs, per un ascens.
1: Molt bé, doncs Lluís Macià, nou tècnic del primer equip masculí de Sant Cugat, anirem parlant, perquè com tu molt bé deies, aquesta setmana ja coneixerem algunes renovacions, algunes incorporacions, en tot cas, a l'equip que intentarà, doncs, assolir aquest ascens a Lliga Elit. Moltes gràcies per atendre'ns, anem parlant i una forta abraçada, Lluís, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Joan. Vagi bé.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs continuem amb futbol i ara ho farem parlant de més èxits, en aquest cas de la secció de futbol del júnior, que estrena en aquest cas presidència d'aquesta secció, responsable directiu d'aquesta àrea. Ell és en Raül Aranda. Raül, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Com esteu?
1: Bé, suposo que molt content amb aquesta temporada, perquè aquesta és una temporada d'èxits del futbol base, no? I també del sènior B, que ha pujat a tercera catalana.
2: Sí, la veritat que sí, que ha sigut una temporada inoblidable i molt content per la temporada com ha anat.
1: Repassem una miqueta els èxits. Tenim el juvenil, que torna preferent, i a més ho ha fet amb invicta, rècord de partits guanyats. Què destacaries d'aquest equip?
2: Bueno, és un equip amb la seva totalitat de la casa, un equip molt compromès, amb una direcció esportiva molt bona i nanos que han fet una gran temporada, com tu bé has dit, pues bueno, sense perdre ningú partit i molt contents amb un èxit, de veritat.
1: De la resta d'èxits, amb què et quedes?
2: Bueno, a l'exil, pues tots els nostres equips, els 39 equips que tenim al júnior, tots tenen la seva part d'èxit. Sí que és veritat que els equips que aconsegueixen assolir el campionat, pues es destaca més, però tots són igual d'importants. Tenim des del nostre cadeta al nostre amateur B, a l'infantil, que bueno, que han aconseguit molt bona feina i el resultat ha sigut immillorable.
1: Parlem una miqueta també del primer equip, que en el seu primer any, en el retorn a segona catalana, ha assolit aquesta permanència agònica en l'última jornada, i també hi haurà canvi a la banqueta, no?
2: Bueno, sí, a veure, el primer equip ha fet una gran temporada perquè va assolir la categoria, perquè va costar molts anys tornar a segona, i bueno, el canvi de direcció tècnica ha sigut més per donar-li una volta i donar-li més estabilitat. Sí que és veritat que la feina que s'ha fet ha sigut molt bona, molt agraït a la gent que portava l'equip aquesta temporada, i bueno, comença una nova etapa i amb molta il·lusió i continuem treballant.
1: Iago Darné, que serà l'entrenador i òbviament també compaginarà aquesta tasca amb la de director esportiu de la secció de futbol. Podem parlar que amb aquesta nova etapa, des d'aquesta passada temporada, inclús l'anterior, el júnior vol tornar a ser aquell gegant adormit dels últims anys?
2: Sí, bueno, ha sigut... Bueno, la nostra il·lusió és fer un club, doncs el que pretenem és fer un club social i familiar, que és el que som. Bueno, a partir d'allà és continuar treballant i continuar fer-lo millor a la gent que treballem per aconseguir-lo.
1: Parlem també de la secció femenina. Cada dia més equips, i bé, d'aquí ha sortit l'Adriana Renera. En els seus inicis que jugava amb nens, imagina't com ha canviat tot, no?
2: Molt content que una noia del club, que ha jugat al club, que s'ha format al club, estigui ara jugant al futbol professional, al Futbol Club Barcelona, pues per nosaltres és un orgull, la veritat. I al futbol femení, pues bueno, s'està treballant per donar-li més força i donar-li més sentit, i bueno, hi ha un grup de gent que està fent tot el possible per aconseguir una secció més forta.
1: Molt bé, doncs Raül Aranda, president de la secció de futbol del júnior, hem donat un repàs important a tot el futbol d'aquesta entitat, a gaudir d'aquesta temporada, a celebrar els èxits i, evidentment, a preparar la propera, que això no s'atura.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies, que vagi bé, Raül, una abraçada.
2: Adéu-siau. Ja.
0: Esport en marxa.
1: I avui, en aquest Esport en marxa, el penúltim d'aquesta temporada, tenim una esportista santcugatenca, jove, de 19 anys, que practica el taekwondo. Ella és la Martina Estivill. Martina, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, explica'ns una miqueta el teu currículum, déu-n'hi-do, aquest últim any, aquest 2026, campiona d'Europa, que es diu molt aviat, amb... als arts marcials MAC Sant Cugat, amb 5 modalitats diferents, a nivell individual i també per parelles. Explica'ns una miqueta què és això de la Federació ATA, molt diferent a la Federació Espanyola Internacional de Taekwondo, no?
3: Sí, exacte. Molta gent coneix el taekwondo com el taekwondo olímpic, el típic combat de 2 minuts que veus per la tele, però la meva federació és diferent, es diu ATA, és una federació americana, que sobretot està a Amèrica, però també bastants països aquí a Europa, i no només es centra en el que diguem sparring, combat, sinó que hi ha un munt de coses, com formes tradicionals amb armes, també, òbviament, incluïm combat amb arma, formes creatives, i sí, això.
1: Des dels 5 anys que vas començar, d'on ve aquesta passió, aquesta afició?
3: Doncs sí, vaig començar als 5 anyets a la meva escola. Els meus pares em van dir, mira Martina, han començat a fer taekwondo a l'escola, et vols apuntar? I jo, endavant. I des d'allà vaig començar i no sabia que seria l'esport de la meva vida. Vaig començar com un simple extraescolar i he seguit fins aquí, després de 14 anys, cinturó negre, i aquí seguim, sí, sí.
1: I què t'aporta aquest esport?
3: Doncs aquest esport, sincerament, m'ha canviat la vida en valors, confiança, perquè jo era una noia molt tímida, segueixo sent, però tinc molta més confiança en mi mateixa, perseverança, actitud en tot el que faig, i molts valors que m'han fet això, seguir endavant i sí.
1: I ser una altra persona, no?
3: Totalment, sí, sí, és que m'ha canviat la vida, podria dir, sí, sí.
1: Dins de la disciplina també entenc que hi ha els diferents instructors, els diferents professors. Entenc que el seu pes a l'hora de canviar-te la teva personalitat pel que fa a la disciplina i a tenir més confiança també és important, no?
3: Totalment, bueno, l'instructor ho fa tot. La meva instructora, que és la màster Natalia Busca, que és Septim Dan, és la que m'ha portat aquí. Gràcies a ella, sense ella no estaria jo aquí, li he de donar les gràcies, i és la que sempre em treu el meu màxim potencial i fa de tot perquè donem el màxim de nosaltres mateixos. També vull agrair-li el meu altre instructor, el Sabonin Hood, que també està allà sempre apoyant-me per treure tot de mi, i sí, és que sense ells no estaria aquí. Sí.
1: Ara, un mundial. Arriba el 13 de juliol als Estats Units, sí. A Phoenix, Arizona. Què n'esperes?
3: Doncs és el meu primer mundial. Estic molt nerviosa, és d'aquí un mes, és enllà. Ho estem donant tot, estem entrenant a tope 5 vegades per setmana, entrenos intensos, durs, però m'encanta. Quan més durs l'entreno, més m'ho passo, millor m'ho passo, acabo amb molt bones sensacions. I res, sí, estem amb nervis. El nivell és molt alt allà als Estats Units, hi ha molta competitivitat, i al ser el meu primer mundial, no dic que vaig a guanyar, vaig més a provar, a donar-ho tot de mi, i el més important és el cap, perquè són 2 minuts de competició i amb aquests 2 minuts has de treure tot el que has entrenat durant hores i hores, i el cap és el més important, o sigui, sí.
1: Per acabar, preguntar-te sobre els teus amics, les teves amigues, suposo que t'has guanyat el respecte, no?
3: Sí, òbviament, sí, sí. Totes les meves amigues, quan anem pel carrer, sortim a sopar, sortim fora per la nit, ens diuen, Martina, sort que estic amb tu, em sento més segura. Sempre m'ho diuen totes, i sí.
1: Molt bé. Per acabar, quin és el futur de la Martina Estivill? On t'imagines que és el sostre, si n'hi ha?
3: Sí, doncs, des de petita, que vaig començar la meva primera competició europea quan tenia 10 anyets, em vaig adonar que el meu somni era ser campiona europea, i ara ja ho he aconseguit. I lo típic d'un somni, no?, que quan l'aconsegueixes sempre vols més, i ara el meu pròxim somni és ser campiona mundial. És molt complicat, ho reconec, però jo crec que si segueixo entrenant a tope, jo crec que els somnis amb constància i amb perseverança es poden aconseguir, i ho donaré tot per algun any, no sé quan, però aconseguir-ho, donar el meu màxim per poder-ho aconseguir.
1: Doncs queda dit, Martina Estivill, de moment campiona d'Europa amb 19 anys i aquest 13 de juliol als Estats Units intentarà doncs, ser campiona del món, que ja són paraules majors. Martina, tota la sort del món, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa, en l'Esport en Marxa, i a seguir gaudint de la temporada i també d'aquest magnífic viatge fins als Estats Units.
3: Moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Esport en marxa.
1: I acabarem aquest Esport en marxa amb dos apunts parlant de les més de 600 participants i 8.000 euros recaptats a la primera edició de la cursa Quilòmetre contra el Càncer, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat, en sortida i arribada al parc de Can Vernet en un circuit urbà. Sens dubte, una matinal, la d'ahir diumenge, que va estar marcada per aquesta marea blava que va omplir els carrers de Sant Cugat, d'atletisme i també de solidaritat amb aquesta investigació contra el càncer. I també parlar de l'espectacle del torneig For Athletes Bàsquet de 3x3, que va reunir 480 participants al PAD3 entre dissabte i diumenge. Una prova puntuable d'aquest circuit que tindrà la final a Platja d'Aro. Nosaltres posem el punt final que ha estat aquest Esport en marxa i recordeu que no heu de desconnectar, perquè tot seguit, al Faves Contades, ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de la mà del seu director, Francesc Jiménez, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius. Que vagi molt bé, ens retrobem dijous vinent, dilluns vinent, volíem dir. Adéu-siau.
4: Club Healthin ha patrocinat aquest espai.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius i a les portes del Dia Internacional dels Arxius, que se celebra cada 9 de juny, avui volem posar el focus en una feina discreta però essencial pel funcionament de les administracions, la transparència pública i la preservació de la memòria col·lectiva. Per entendre què hi ha darrere d'un arxiu municipal, quina documentació conserva, com es gestiona i quin valor té per a la ciutadania, avui ens acompanya el Francesc Jiménez. Ell és cap de la secció d'accés, control i gestió de la informació de la Unitat d'Informació de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que a més de col·laborar sovint al Faves Comptades, a més també és president de l'Associació de Professionals d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Francesc, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ben tornat, et tenim aquí cada 2 mesos, a l'espai de l'Arxiu Municipal, però clar, no ens quedaven seccions, demà és el dia, no?, el dia de per vosaltres, i ens semblava interessant doncs, poder-li dedicar una estona. Francesc, aquesta setmana ho dèiem, se celebra la Setmana Internacional dels Arxius. Què és el que vol reivindicar aquesta data?
1: Bé, aquesta, de fet, l'origen d'aquesta data és de la celebració de la creació del Consell Internacional d'Arxius, que és un consell que està dintre d'UNESCO, i que es va crear en 1948. Llavors,

0: de drets, no? I això vol dir que tens un dret d'accés a la informació, per exemple, és a dir, els arxius són garants, són llocs on es guarda documentació, o avui en dia hi ha dades, en el que tu pots, a través d'ells, extreure informació per alguna situació que tu vulguis reivindicar o que necessitis per construir alguna cosa, la teva casa o un negoci, o per reivindicar també reparacions, històries de reparacions del passat, tot el tema del franquisme, per exemple, s'han necessitat i es necessiten els arxius per veure què es va fer en aquella època, per la memòria, per recuperar memòria històrica, no, lògicament, això potser és el paper més conegut dels arxius, no? Els arxius com a guardians de papers, no? Que és una cosa que no ens agrada gaire avui en dia centrar-ho exclusivament en això, no? Però tal, doncs, els arxius també són patrimoni, no? També són patrimoni documental, també és documentació que gràcies a que existeixen aquests llocs, aquests centres, i aquests instruments, doncs, es pot aconseguir recuperar la història i no perdre-la, sobretot, no? I nosaltres intentem veure la funció d'arxiu com una funció no només d'això de passat, no? sinó també de futur, no? És a dir, entendre que avui el que generem avui és informació que d'aquí uns anys la gent que vulgui estudiar com vivim avui en dia, doncs, el que ho necessitarà, no? I per necessitar-ho ho has de guardar avui, ho has de treballar avui i ho has d'estudiar avui. Per tant, sempre diem que els arxius, no, són a l'avui, no són al passat, que es podria semblar, no?
1: Probablement bona part de la ciutadania associa els arxius amb aquests documents que tu dius del passat, aquests més sí. Històrics, no? Tu quina creus que és la funció real de l'arxiu avui dia? Ara ens deies, no? Doncs guardar tot allò del present perquè en un futur es pugui estudiar com un passat sí. Ben ordenat, suposo, no? I ben documentat, exacte. I ben arxivat.
0: Sí, exacte. Jo crec que la funció dels arxius avui en dia és transmetre aquest valor de que allò que estem fent avui, no? Allò que s'està fent, s'està construint, si es fa amb un rigor i tens consciència, que això a vegades passa, que no tens molta consciència del que tu crees pugui generar valor pel futur, pels nostres fills, els nostres nens, etc. Crear aquesta consciència, no? Crear aquesta consciència de que la informació que generem, i més avui en dia, que hi ha molta informació, sempre diem que estem a l'era de la informació i molta informació és desinformació.
1: O la sobreinformació.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí. Quan hi ha sobreinformació hi ha desinformació, no? O hi ha fake news, que això avui en dia estem al dia a dia, no? Llavors, per poder lluitar contra aquesta desinformació, aquesta massa d'informació o aquesta voluntat de desinformar, és molt important establir aquests criteris arxivístics, no? Que són la qualitat de les dades, la qualitat de la informació, documents autèntics, documents fiables, i tot això ho has de garantir avui, des del moment que es creen, perquè si no, d'aquí 20 anys ens creurem documents que no sabem si són reals. Sempre a vegades ens pregunten, no? Conserveu documents autèntics, d'arxius? Sí, autèntics sí, però no sé si diuen la veritat o no.
1: Clar. Jo
0: et puc garantir com a arxiver que aquests documents són autèntics, s'han creat en un lloc concret, etc. Però jo no puc garantir que el contingut, que el que escriuen, sigui la realitat de la societat, no? Llavors amb això necessitem que la pròpia societat sigui conscient dels documents que genera, les dades que genera com a privats, no? I també a nivell públic, no? De garantir que el que s'està generant avui en dia són documents autèntics, fiables, íntegres i que poden preservar-se al llarg del temps, no? Que avui és molt difícil amb els formats que tenim, són molt eteris, no? És molt més fàcil conservar un pergamí del segle XII que no pas una informació que s'està generant avui en sistemes o en bases de dades.
1: Clar, els reptes han anat canviant i s'han anat afegint a la vostra professió, sí. Perquè l'audiència se'n faci una idea. Quin tipus de documentació, documents, arxius hi podem trobar a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat?
0: Bé, com a arxiu municipal com a tal, ens entenguem que els arxius són diferents tipus d'arxius. Hi ha arxius nacionals, arxius comarcals, hi ha arxiu municipal a nivell públic, llavors també hi ha arxius privats, com arxius d'església, arxius d'empresa. Tenim moltíssims fons d'arxiu. Vale? Llavors, a l'arxiu municipal, que és un arxiu públic d'un municipi, en aquest cas de Sant Cugat. Per tant, la documentació que conservem sempre serà documentació relativa a Sant Cugat. I quan dic relativa vull dir tant documentació de persones que viuen o que han desenvolupat la seva vida aquí a Sant Cugat, com d'institucions, com d'associacions o com de la pròpia administració. Per tant, podem trobar documentació, lògicament, de tot el que genera l'Ajuntament. Això és informació pública que nosaltres conservem, però també donacions de particulars a persones físiques o jurídiques que han decidit donar el seu fons.
1: El Fons Cabanes, per exemple, de fotografia, no? Per
0: Fons Cabanes, de fotografia, però també tenim el Fons Delphi, per exemple, la Delphi, que va estar molts anys i molt important, es va ingressar aquí a l'arxiu. Tenim fons d'associacions de veïns d'aquí de Sant Cugat, tenim el fons del celler cooperatiu, per exemple, que també és és molt important a nivell d'entendre com funcionava

0: L'època vitivinícola aquí de Sant Cugat. O sigui, tenim molts tipus de fons personals petits, però que són molt importants per entendre la història, fons més grans, no?, de grans personatges o de gent, investigadors com el Josep Maria Figueres, per exemple, que viu a Sant Cugat i que s'ha implicat molt amb tota aquesta, amb la documentació que dona i que ens ha ofert, que ens ajuda a complementar molt. Llavors, tant el petit fons, tant aquell document petit que tens a casa, com un gran fons de milers de metres lineals, ens ajuden a comprendre com és la societat. Llavors, nosaltres ens nodrim molt d'aquests fons privats i dels fons que generem a l'administració. I dintre d'aquí, la tipologia de documents que tenim, podem tenir des de pergamins, com a tal, que potser és el més que ens ve més al cap, tot és el que tenim menys a Sant Cugat, i després, si vols, t'explico per què. Però també tenim fotografies, tenim plànols, tenim cartells, tenim fotografies, quan dic fotografies, vull dir, diferents formats, negatius, positius, plaques de vidre, vull dir, o tires de negatius, etc. I qualsevol documentació, comencem a fons audiovisuals, fons d'imatge, tenim fons de fons orals, tenim, ara acabem de digitalitzar casets que els hem digitalitzat per poder escoltar fons orals que s'havien, treballs de fons orals que s'havien fet per instituts d'aquí a Sant Cugat al final dels anys 90 i que entrevistaven persones que avui en dia no estan ja entre nosaltres, i és un fons que ara hem de començar a analitzar. I postals, molts tipus de fons.
1: Els postals els veiem també al Festival, sí, Lumínic, justament en aquesta, exacte, edició. Ens has dit un reguitzell de formats. Quin volum de documentació vol dir això?
0: Vol dir que, més o menys, ara, a nivell d'ocupació, nosaltres sempre parlem de metres lineals en el món dels arxius, llavors, a nivell d'ocupació, ara mateix, dels dipòsits de l'arxiu, estem sobre uns 4.000 metres lineals.
1: L'Arxiu Nacional de Catalunya està ampliant els seus dipòsits. L'Arxiu Municipal de Sant Cugat necessitarà també més espai,
0: sí,
1: per guardar tota aquesta informació?
0: Sí, nosaltres estem fent una anàlisi, vam fer una planificació ja fa uns anys de l'ocupació dels dipòsits. És veritat que amb la irrupció del món digital ens està... És normal que cada cop... És a dir, que el creixement del dipòsit no sigui exponencial al que era abans. Uh-huh. Llavors, sí que nosaltres estem ara... Pues, si tenim 4.000 metres lineals, la nostra capacitat d'ocupació de dipòsits és de 4.800, o sigui que ens queden poquets metres lineals. Sí que és veritat que volem fer una avaluació, és a dir, una eliminació de documentació que es pot eliminar, i en sèrie de documentació que sí, legalment es pot fer, que ens pot ajudar amb això, i que també preveiem que aquest creixement vagi minvant a nivell, uh-huh, a nivell físic, anar augmentant les donacions digitals i també la producció de l'Ajuntament en món digital. Va? Llavors, això és el que... Però, tot i així, estem, lògicament, al 90%, més entre el 85 i 90% d'ocupació del dipòsit. Per tant, més que nosaltres, si necessitem un dipòsit més gran, això ja fa temps que sempre anem comentant. També vam establir un nou conveni amb l'Arxiu Nacional, uh-huh, i en aquest ja vam especificar que la voluntat de l'Ajuntament és trobar un espai nou per l'arxiu, és a dir... Nosaltres, això és una casuística que ens passa aquí, uh-huh, nosaltres tenim l'arxiu municipal, l'arxiu administratiu, l'arxiu municipal com a tal, el tenim on està l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, però l'arxiu històric, la part més històrica, la tenim situada dintre de l'Arxiu Nacional, un dipòsit que és l'únic independent de tot l'Arxiu Nacional. Uh-huh. És l'únic dipòsit que ells no gestionen directament. Fan la consulta en sala i això, però que és l'inventari de la documentació que hi ha allà, ho portem nosaltres. Això per què és? Perquè va ser un conveni als anys 90, quan va arribar l'Arxiu Nacional, uh-huh, aquí, a canvi de la cessió de terrenys, doncs, entre altres coses, es va decidir que hi hauria un dipòsit, que l'arxiu històric
1: seria
0: de Sant Cugat
1: allà.
0: Aniria allà. És veritat que als anys 90 Sant Cugat era més petit, ara hem crescut molt, i creiem, tant una banda com l'altra, que hem de trobar un espai en el que se centralitzi el que tenim a l'arxiu històric i el que tenim a l'Ajuntament en un únic espai. No? Això estem treballant, a poc, a mig llarg termini, poder tenir
1: una
0: espai,
1: nova seu, possiblement.
0: Sí, una,
1: no?,
0: nova seu que aglutini tota aquesta informació, que ens doni més capacitat en els dipòsits i que ens acosti molt més a la ciutadania. Nosaltres volem fer un arxiu obert, no?, ara al futur.
1: Ara que dius, ens volem acostar a la ciutadania. Qui consulta normalment l'Arxiu Municipal de Catalunya? Historiadors, estudiants, investigadors, ciutadania... I què hi busca, sobretot? Que entenc que ha de ser molt divers,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat el que consulten més no són investigadors, podria ser, sembla que sí, no? Sinó ens consulta molt ciutadania que vol construir la seva casa o que vol fer reformes o empresaris que volen construir un negoci. No? En la majoria de consultes que nosaltres tenim a l'arxiu...
1: Què hi busquen?
0: Són llicències d'obres, bàsicament. Vale? Llavors, aquí entra tot. No? És a dir, doncs, vull construir la meva casa i doncs, vull veure com està aquest terreny. Vull refer reformes i necessito els plànols originals per poder veure com era la casa, perquè és una casa antiga, no? I necessito antiga, vull dir, potser de fa 15 anys, uh-huh. Antic ja és molt complicat, o potser dels anys 60, i llavors necessites veure els plànols, veure què es pot fer, veure els plànols originals perquè hi ha hagut reformes posteriors, no? O conèixer totes les reformes que hi ha hagut. Això és la nostra consulta més habitual, en contrari a la part d'investigadors, no? Que també n'hi ha, també hi ha investigadors. Els investigadors normalment consulten la part de l'Arxiu Històric de l'Arxiu uh-huh. Nacional, les consultes...
1: El GEL, per exemple, suposo que se'n deu fer un fart, no?
0: El grup d'estudis local, lògicament, a l'Arxiu Històric hi va amb força, ja tenim investigadors que són els més habituals, però els investigadors representen tant per cent molt baix de consultes de l'arxiu, vale? Perquè un investigador et pot consultar molta documentació, però no et venen, no sé, 50 investigadors l'any. Tenim menys, tenim voltant 15... 20 consultes com a molt l'any d'investigació com a tal, que puguem entendre això. Uh-huh. La resta de consultes estan sobre això, sobre obres, activitats, urbanisme i informació, sobretot de territori, també altra, però aquesta és la que més...
1: Abans parlaves dels reptes, no?, que teniu com a arxiu, amb una necessitat possiblement de trobar un nou espai que aglutini aquest arxiu més històric i aquest més administratiu, i dèiem l'espai que hi havia, no?, aquests metres lineals, i deies la digitalització farà possiblement que no sigui exponencial com els darrers anys en espai físic. Quins reptes i quines oportunitats ha suposat per l'Arxiu Municipal de Sant Cugat la digitalització?
0: Ha suposat un canvi a l'hora d'entendre sobretot a l'hora, més que d'entendre, a l'hora de poder fer difusió, és molt important, és a dir, nosaltres per difusió i per preservació ha sigut vital, és a dir, un document que abans per poder consultar havies d'ensenyar-lo i la gent pues, no, s'havia de manipular molt més que es manipular, nosaltres amb la digitalització que permetem, sobretot amb la digitalització més que res amb la digitalització de qualitat, uh-huh. És a dir, amb una qualitat suficient com perquè un investigador no necessiti el document original i pugui consultar aquesta documentació en pantalla i ampliar-lo. Sí que els investigadors, i normal, jo també havia estudiat història, vull veure el document original, no? Però en realitat tu ets més capaç, pots fer un zoom molt més gran en pantalla que no pas tu amb la
1: teva vista. Com amb l'òptic,
0: Exacte. O sigui, la lupa d'abans que es feia servir, sí. No? Vull dir que és molt millor el zoom dels ordinadors avui en dia si la digitalització és bona, no? Llavors, això ens ha permès conservar millors documents perquè hem digitalitzat aquells documents que digitalitzem doncs normalment no es tornen a consultar físicament, a no ser que hi hagi una consulta més diplomàtica, no? més d'estructura. Uh-huh. Normalment no ens consulten ja així. I a més, ens ha permès obrir-nos molt més perquè això vol dir que podem fer difusió a través de webs, de xarxes i arribar molt més a la gent, és a dir, tenim moltes més consultes en línia que les que teníem abans, sincerament, perquè tenim els fons en la web nostra, la web de cultura, i això ens ajuda també a arribar molt més a gent, no? No haver-se de desplaçar i que una persona pugui consultar una fotografia de Sant Cugat o un plànol de Sant Cugat digitalitzat pues, des de l'altra punta del món, no?
1: Per llistes també ens ha ofert un nou ventall de possibilitats, quan hem de parlar del Sant Cugat d'abans, en moltes qüestions. Francesc, ho dèiem al principi, tu també ets president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents a Catalunya. Quin diagnòstic fas de la professió avui en dia? Perquè entenc que ha canviat molt des de que possiblement tu vas acabar la carrera fins avui en dia.
0: Sí, justament l'associació l'any passat vam fer 40 anys... Això vol dir que hi ha molta gent que s'està jubilant, els que van crear l'associació, perquè doncs per edat és el que toca, i la professió ha canviat moltíssim amb aquests 40 anys, ja dic d'associació, però també és paradigmàtic, perquè l'arxivística és molt més antiga, uh-huh. Però sí que als anys 70, 80 es va començar, sobretot als 80 es va començar a professionalitzar-se aquí a Catalunya i a començar a proliferar arxivers com a tal, és a dir, abans els arxivers i arxiveres eren molt historiadors i historiadores que es tractaven l'arxiu com sense coneixements tècnics, perquè no n'hi havia, no es podia estudiar, etc. Però a partir dels anys 80 aquest coneixement es comença a adquirir, es comencen a veure els primers estudis, no? I això permeten que els arxivers, els primers arxivers dels 80s-90s eren arxivers que primer havien estat arxivers de trinxera i després havien estudiat arxivística. Ara és al revés, ara des de, hi ha una escola d'arxivística des de l'any 2000 i a través d'aquest màster surten arxivers que després exerceixen la professió. No? És una mica al revés, està passant al revés. I en aquests màsters, que jo també vaig ser professor durant uns anys, es nota el canvi d'evolució, no? L'evolució que has de fer també en els continguts a raó de l'evolució que fa l'arxivística. Avui en dia estem en un món en què no és la IA, les dades, no són... No, o sigui, ens han afectat plenament a la nostra professió. Ara gestionem informació, sempre diem que nosaltres sempre hem tractat documents, però no només tractàvem un document com a tal, sinó tractàvem tot el que era el context del document. Com a arxivers i arxiveres tractem el context, és a dir, no només un document, el que diu un document, sinó com s'ha creat, qui l'ha creat, en quin context es va crear, què volia, què significava el fet que hi hagués aquest document, quin procés havia portat a arribar a construir aquest document. I això, en el món de les dades, encara s'ha reforçat més, és a dir,
1: és més important abans, que mai,
0: sí,
1: no?
0: És molt important, sí, és molt important conèixer la dada, que sigui una dada bona, fiable, que avui en dia això ens costa, no? Veiem una imatge a xarxes i ja sabem que potser un vídeo, sabem que això potser no és real.
1: Sobretot amb la irrupció de la intel·ligència artificial.
0: És molt difícil avui en dia saber si un vídeo és un fake news o no amb la intel·ligència artificial. Llavors, en aquests casos, al final t'acabes creient com a ciutadà un vídeo quan alguns mitjans de comunicació fiables se'n fan ressò. I tot i així, a vegades, també es cometen errors, no? El mateix ens passa en el nostre món. Nosaltres hem d'aconseguir que la dada que es produeix, una dada de qualitat fiable, sàpigues que és autèntica, però a més, per poder generar informació necessitem combinar aquestes dades, no? I entendre molt bé aquestes dades, per què serveixen, quin procés les ha creat. I això ens està transformant molt, perquè ens està portant a aquest món de conèixer molt bé l'origen de la dada, més que del document, per poder construir un relat real i un relat autèntic, no? I això és la transformació vital que està passant a l'arxivística avui en dia, a la professió, i que ens està... Bueno, és molt típic, no? Dic que estem en un moment molt líquid, però la nostra professió també està en un moment de reposicionament, no? És un moment clau per nosaltres, per això és important i no és una coincidència que estigui treballant ara la nova llei d'arxius.
1: Necessitaria molt més temps, sí, per parlar-ne. Hi ha aquesta nova llei d'arxius. No sé si ens pot ser una pinzellada molt curta, sí, per passar les activitats.
0: Sí, no, la llei d'arxius de Catalunya és del 2001 i nosaltres, com a associació, portem molts anys reclamant que s'ha d'actualitzar. Finalment, hi ha hagut un pla d'arxius, que és un pla de millora que el govern ha fet de la Generalitat per millorar els arxius fins al 2030, és un pla d'arxius 2030, i dintre d'aquest pla hi havia la reforma de la llei. I tot i que portem un parell d'anys potser que ja hauria d'haver sortit, ara ha sortit la consulta prèvia, de fet està oberta, i jo animo a tothom, pot participar-hi tothom, totes les persones que vulguin, està a la web de Participa de la Generalitat, transparència.participa.cat, em sembla, està a la web de Transparència, on es publiquen tots els processos participatius, i ara mateix, fins al 30 de juny, està publicada per poder dir què vols tu que aporti la nova llei d'arxius. Està en el procés inicial, la idea és que la llei d'arxius potser d'aquí un parell d'anys o així pugui ser una realitat, però ara comença, però és el moment de parlar. De tothom.
1: Clar, possiblement té poc a veure, no?, el context de l'any 2001 en l'actual, amb tota l'irrupció tecnològica. Per acabar, Francesc, molt breument, sí, quines activitats teniu preparades per commemorar aquesta setmana i aquest dia?
0: Des de l'Arxiu Municipal tenim, sobretot, ens ha coincidit amb el Lumínic, per tant, nosaltres tenim una exposició en marxa que és la poesia, que es diu La poesia de la distància, que ja en parlo aquí a Concat. Per tant, demà el que fem és una visita a les 7 de la tarda, lliure, per qui vulgui venir, en què explicarem l'exposició i, a més, veurem els postals originals i farem una visita a l'arxiu. Farem una visita a l'arxiu i els que es quedin, estiguin allà amb nosaltres, al final tindran un regalet i tot.
1: Molt recomanable, a més, veure l'arxiu.
0: Sí, jo crec que sí, els que no hi hagin anat, encara que sigui l'arxiu municipal, no és l'arxiu històric, que seria la plaça de la Vila, però sí que tenim allà la majoria de documentació i jo crec que és interessant que la gent vegi com ho estudiem, com guardem la documentació, que al final és seva, és la seva documentació.
1: I després hi ha un clàssic que arribarà per Festa Major, que crec que molta gent l'està esperant.
0: Sí, exacte, sí, ens havien reclamat ja l'última vegada que no l'havíem fet per Festa Major, que també dintre d'aquest mar de celebració que s'han cobat tot és el juny, farem l'activitat del crim a l'arxiu, que és un Cluedo que fem amb el Teatre Mirasol. Aquest any, a més, introduïm algun canvi, vull dir, aquell que ja l'hagi vist, que tot i hi havia gent que l'havia vist i que deia que el volia tornar a veure, doncs aquest any farem algun petit canvi, a veure si els agrada a la gent. I això es fa el dia 26, en marc de la Festa Major, el divendres, hi ha dues sessions a les 4 i 6 de la tarda, i em sembla que avui crec que s'inaugurava l'APP o s'anunciava...
1: Sí, avui la tarda ja
0: l'he... Exacte, llavors us podeu inscriure a través d'arxiu @sangcugat.cat i guardar plaça, a veure què tal.
1: Francesc Giménez, moltes gràcies, t'haurem de convidar un altre dia a seguir parlant dels arxius, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais i aquest dret d'ús és indefinit. Per tant, tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al Parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Sant Cugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Cantant formada als millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
1: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
1: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
0: Les teves arrels.
1: Exacte.
0: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
1: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'Esbar i llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
0: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
1: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
0: Vinils?
1: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi a totes aquestes peces tan meravelloses.
0: Tu has dit que aquells dissabtes a la coral de Sant Cugat t'han marcat.
1: Molt, molt, molt, molt. Fer música plegats jo crec que és una de les grans passions de la meva vida. La música individual també està molt bé, però si uneixes el grup, l'energia grupal, la gent, bueno, s'enriqueix moltíssim.
0: Quina edat tenies?
1: Pues la veritat és que crec que vaig començar amb 6 anys i vaig acabar ja amb 18, perquè a l'entrar al conservatori i a adquirir tècnica vocal més lírica, em costava encaixar amb el cor.
0: I quan escoltaves Vivaldi, Beethoven, Pavarotti fins i tot, en quin moment entens que aquella emoció infantil s'ha de convertir en un projecte de vida?
1: Pues la veritat és que va ser tot molt orgànic. A casa, mentre ho escoltava, també escoltàvem altres músiques, no només se sentia música clàssica. La coral cada vegada tenia més envergadura i vam fer concerts a llocs màgics i cada vegada el projecte era més gran i la qualitat musical també. I llavors em sentia tan viva, em sentia tan plena de fer música plegades amb gent meravellosa al Palau de la Música o gires per Europa, que llavors es va convertir en una manera, sense saber-ho, era la meva vida. I, bueno,
0: llavors... I la gaudies.
1: I la gaudia moltíssim. I sí que és veritat que hi ha un concert molt especial d'un Stabat Mater amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i la Rosa Mateu com a solista, que la coral participava en alguns números mentre altres, la Rosa Mateu cantava davant de nosaltres com a solista principal. I allò va ser com... Uau, m'encanta això, m'encanta treballar de aquesta creativitat. És màgic.
0: Bueno. Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè deuria ser molt sacrificat, I molt disciplinat, també, no?
1: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina. Tenia que posar-me al dia de les classes que no podia estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe fins i tot particular per poder gestionar-ho tot.
0: Mare meva.
1: Sí.
0: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer història de l'art?
1: La veritat és que vaig gaudir tant d'estudiar història de l'art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
0: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
1: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'aprenentatge vital tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... de vegades resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per aquest fita.
0: Per tant, per tu no deixen de ser també unes referents.
1: Sí.
0: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
1: Bueno, en aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. Apropar-me a altres cultures, la ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també, estar molt lluny de casa, molt estricta, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició, i aquí...
0: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
1: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Mm-hmm. I, però està molt bé perquè veus les dues bandes, no? De la...
0: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica que, de fet, s'ha convertit en la teva nova vocació, no?, també?
1: Sí, la gran mestra Lorraine Nuvar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al
0: Us anava observant, no?
1: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir: has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. Del Friedelkreis. Yeah, sí, també, però del ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica a el que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga i descobriràs un món. Vale, es va quedar, efectivament.
0: Sí?
1: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. Em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant 6 dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
0: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga. I també ets professora de música i història. Al final, has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els altres. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
1: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant. Quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per algú més que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de m'agrada, intento baixar, que l'ego no pugi amb aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica
0: amb més feliç.
1: Calma i més feliç.
0: Mm-hmm. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
1: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja... és com que funciona i es donen compte de que han creat alguna cosa. I ho aconsegueixo, sent molt honesta. són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan és, jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i també donar-los el valor. La gent de vegades pensem que quan cantem o fem algú en grup, si no dones tot el millor de tu, pues, bueno, no passa res perquè està el del costat.
0: Clar, queda tapat.
1: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
0: La teva vinculació amb les entitats culturals de Sant Cugat és molt profunda, ja des de ben petita. És a dir, que és una qüestió familiar, podríem dir. Què representa per tu haver crescut al costat de projectes com el de l'Orquestra Simfònica, com el de l'Esbart Sant Cugat, no? On hi ha aquesta forta vinculació?
1: És molt bonic. És com una memòria històrica per mi i familiar. I tinc la gran sort que he pogut participar d'això i treballar i deixar una mica d'empremta, no? Ser part d'aquesta energia del futur. La meva germana veia encara l'Esbart, és més gran que jo, la Irene Llamas, i les seves filles, des de petites, ja les va apuntar. I les hem vist ballar i créixer a l'escenari. M'emociona moltíssim la feina que fan aquestes entitats, perquè és mantenir la cultura tradicional al llarg del temps. I
0: això, i transmetre-la.
1: Sí, transmetre-la, i veus els infants, i veus la gent, com s'ho passa de bé. És un moment molt, molt màgic sobre un escenari, veure les tradicions i balls tradicionals i que han anat evolucionant, no? Sense perdre l'empremta. Em sento molt afortunada d'haver ballat l'Areu Riera en el seu moment i ara veure uns balls similars però amb unes altres coreografies és una passada.
0: Hem parlat d'alguna experiència, algun moment important en la teva trajectòria, però encara n'hi ha alguns més.
1: Sí.
0: Perquè una de les experiències més importants de la teva vida va ser aquesta gira europea amb l'òpera Brundibár. Explica'ns una mica.
1: Sí, és molt màgic això, per mi. I crec que en aquell moment no sabia l'envergadura que em portaria. Vaig ser escollida per anar a cantar en un projecte que la UNESCO, amb la ONU i les joventuts musicals des de Brussel·les, van voler compartir amb la Unió Europea. I el projecte era cantar una òpera que s'havia composat en un camp de concentració nazi, per vendre que no passava res allà, que tot estava perfecte, i òbviament sí que passava. I quan em van escollir, vaig tindre a cantar aquesta òpera en Irish. Va ser un repte, vaig tindre classes particulars a Alemanya amb la professora d'Irish per pronunciar perfectament, per respecte. I després vam fer la gira per 9 països de la Unió Europea i vaig poder cantar a la ONU, a la UNESCO de París i també a la seu de Brussel·les, una petita interpretació perquè allà és on fan els debats i és on estan els polítics. Però sí que, per exemple, vaig cantar a l'Òpera Nacional de Noruega, on vam conèixer músics que havien interpretat la mateixa òpera en el camp de concentració.
0: O sigui, supervivents.
1: Sí. No se m'oblidaran mai les cares d'aquestes persones tan meravelloses. L'experiència em va marcar tant que jo crec que una part de les meves ganes d'estudiar història és també per saber...
0: No què només, ha passat? D'on
1: sí,
0: venim?
1: Sí. I llavors, clar, història de l'art era la combinació perfecta, perquè per saber la història d'un objecte, primer has de saber la història del país o de la situació. I Brundibar va ser una experiència meravellosa on vaig tindre la gran sort de conèixer supervivents de la Segona Guerra Mundial. Mm-hmm. Músics.
0: Jolín. Parlem d'altres somnis que també m'imagino que podem dir que ja has fet realitat, com debutar al Gran Teatre del Liceu, no? Això també era un somni.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan va ser?
1: Es va complir abans d'acabar la titulació del superior del Teatre del Liceu. Em van escollir, necessitaven reforços per una òpera meravellosa que havia guanyat el Premi a la millor òpera del món i era La ciutat invisible de Kitej, una òpera russa de gran renom, i necessitaven grans professionals que poguessin cantar i sostenir aquesta gran peça on el poble, que és representat pel cor, era el protagonista de tota aquesta òpera. I em va passar abans d'acabar la carrera. Me'n recordo del primer assaig a sobre de l'escenari, perquè abans de pujar a l'escenari s'assaja moltíssim a les sales. S'assagen per parts, una cosa és l'assaig vocal i una altra cosa és l'assaig de moviment teatral, i després s'uneix i després ja vas a l'escenari. Aquella sensació d'estar al mig de l'escenari, de l'edifici tan emblemàtic per mi, per nosaltres, per als catalans, va ser com un regal. Mm. Ho vaig viure com un regal. També un repte, perquè era l'últim any de la carrera superior i clar, mesos, 3 mesos, 4 mesos treballant al Liceu amb horari professional, més com compaginar-ho amb el conservatori. Però bueno, va ser màgic.
0: Mm. Clar, però és que no només el Gran Teatre del Liceu, també el Palau de la Música Catalana, l'Auditori, Peralada... O sigui que m'imagino que guarda records d'instants imborrables en tots aquests escenaris, no?, que has pogut gaudir.
1: Sí, són escenaris màgics on saps que no només s'ha fet música, sinó tenim una impremta cultural catalana i internacional, on hi han hagut situacions molt importants que no ens oblidem d'elles. I han estat en aquests edificis. Cantar al Palau de la Música és un regal, sempre ha sigut un regal i sempre ho serà.
0: Mm. Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
1: Vitalitat, pau, em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
0: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc? La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques, també.
1: Sí.
0: Falten recursos?
1: Molts.
0: Sí?
1: Jo crec que sí. No vull ser no vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig amb pensaments molt... o xerrades que van molt cap a la negativitat... Hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia. Ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes i si falten recursos, la paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, el mestre... Els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt si han d'estar fent mil coses alhora. Mm. I llavors la màgia es perd. I ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
0: Clar. Estem acabant. I jo sé que tu tens un somni que és, podríem dir que molt singular... perquè en la teva idea hi ha la possibilitat d'unir el que són el cant dels mantres amb l'orquestra simfònica, amb una orquestra simfònica. Tu això ja, en el cap, ja saps com sona?
1: Bueno, més o menys sí.
0: Sí?
1: Sí, hi ha referències des del Bhakti Yoga, el Kirtan, i s'han anat occidentalitzant i hi ha orquestres que ja comencen a col·laborar i hi ha projectes en l'ambient i jo ja sento coses. De vegades, quan sento algun mantra que dura 10-15 minuts, m'imagino aquí alguns violins, aquí com... És molt màgic, seria ideal la combinació.
0: T'agradaria participar fent una fusió
1: d'aquestes? Sí.
0: De quina manera?
1: Buah, m'encantaria cantar-hi. M'encantaria poder cantar mantres i fusionar tot l'aprenentatge musical que tinc amb l'aprenentatge des de fa 20 anys d'una filosofia de vida. El ioga és una filosofia de vida. Mm-hmm. Està fora de dogmes. Sí que utilitzant mantres, però és per interpretar valors fonamentals com l'admiració, la superació, l'amor, l'alegria, i llavors fusionar-ho. Mm-hmm. Sí, seria un projecte, acompanyar músics que ja ho estan intentant, tirar endavant... Sí, he tingut la sort de fer algun concert amb un mestre meu d'harmònium, que Srivas, que va ser benèfic, i ja sonava, no?, al meu cap de, bueno, això és molt, molt bonic. Sí.
0: Doncs, Beatriz, només ens queda que agrair-te que ens hagis acompanyat per aquest passeig que hem fet per la teva vida. Un passeig que hem pogut gaudir, però que l'hem hagut de concentrar tant, perquè amb tantes coses que has arribat a fer i tantes que podries explicar, doncs no acabaríem mai.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Però ens ha agradat molt conèixer la Beatriz Llamas, que hi ha darrere d'aquesta docent, d'aquesta soprano, i aquesta santcugatenca.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, molt agraïda.
2: Faves comptades.

0: S'acosten les vacances i és moment d'aprofitar el temps de l'estiu, doncs, per recuperar lectures, per fer aquelles lectures que teníem pendents o per fer simplement aquelles que més ens venen de gust. Per tant, avui recomanacions de la mà del Roger Grífols, llibreter de La Salvatja. Com estàs?
1: Molt bé. Acalorat, ja. Ja arriba l'estiu.
0: Però... Clar, ja arriba l'estiu, però per això, dèiem, aprofitem per fer en aquesta sessió algunes recomanacions sobre títols que ens poden venir de gust a llegir.
1: Totalment. A veure, de llibres n'hi ha molt tantíssims, ja ho sabeu, i al final costa fer una llista. Però bueno, al final porto unes propostes i
0: doncs
1: que no cal que
0: seguiu,
1: vull dir que poder...
0: Són lliures, lliure elecció. La primera, quina és?
1: Sí, aquest és un llibre que li han traduït ara, Jean-Claude Itso, que és molta gent, bueno, certa gent el deu conèixer per la seva trilogia marsellesa de novel·la negra. És un autor que va morir, és marsellès, d'origen italià, que va morir fa temps. I en aquest cas no és cap llibre policíac ni novel·la negra, sinó es diu El sol dels moribunds, publicat per crims.cat. I està molt bé perquè és un retrat... És curiós perquè va sobre un vagabund, directament, que no és que... Era una persona normal que va acabar per atzars de la vida i per decisions mal encadenades, diguéssim, que va acabar al carrer, a París. Vivint al carrer amb una sèrie de companys vagabunds i que en un moment donat, quan està al final, diguéssim, veu que s'està acostant al final, vol tornar a Marsella, que és on va ser més feliç, a morir, diguéssim, com a vagabund. Llavors, no és un llibre sentimentaloide ni que es planyi molt, sinó que explica una situació en la qual, no sé, tothom pot... Et dona consciència que tothom pot acabar per atzars de la vida en aquest tipus de situació tan penosa i que tampoc és tan difícil, i és perquè és una persona normal que acaba... doncs això, al carrer, dormint al carrer, havent de buscar el menjar, havent de buscar lloc per dormir, amb tots els rigors que això suposa. I està molt bé, perquè també parla sobre el passat del personatge, quan va estar casat amb un fill... I bé, a mi m'ha agradat molt, vaja.
0: Una ficció és, no?
1: És ficció, sí, però podria ser un retrat, però bueno, és totalment ficcionat. No sé si va coincidir que també ell estava al final de la seva vida i potser també té aquest aire una mica melangiós de final, de trajecte, diguéssim, però està molt bé, a mi m'ha agradat molt. El recomano, vaja. I és curtet, exigeix això molt bé.
0: El sol dels moribunds.
1: Correcte.
0: Del Jean-Claude Itso. Mm-hmm. Anem per una altra història. En aquest cas, de França ens anem a Itàlia?
1: Sí, anem a Nàpols. Això és un llibre antic, també. Estic portant coses que s'han publicat ara, traduïdes. Aquest és el Premi Osterga, que és el premi més prestigiós d'Itàlia, del 61, i parla una mica sobre... És ficció, suposo que també té elements autobiogràfics, però parla sobre la infantesa... És 10 anys des que és un adolescent fins que abandona la ciutat de Nàpols, el personatge... I és un retrat deliciós d'això, d'un temps passat, d'una joventut perduda i d'una ciutat inolvidable, que és Nàpols, en part, té tot aquest petit segment d'aquest aire que té també bé degut a la literatura de Rafael i la Capria, en aquest sentit que fa un retrat molt, molt romàntic. És una declaració d'amor també d'una ciutat i d'un paisatge i d'una gent. I està molt bé. Estiuenc total, ben escrit... Un premi literari del 61, vull dir, per algú que tingui una mica d'interès.
0: Molt bé, doncs aquesta és l'altra proposta. I ara ens n'anem amb una proposta que aquesta setmana passada doncs, va ser actualitat, no?, per la visita precisament de l'autora, aquí a Barcelona.
1: Sí, és Siri Husbett. Molta gent la coneix perquè escriu novel·les negres i per ser la... vídua, en aquest cas, de l'escriptor nord-americà Paul Auster, que va morir... Bueno, el temps passa de pressa, no sé, fa 3 anys, un parell d'anys. Llavors, això no és cap novel·la negra, diu històries de fantasmes, tampoc és cap relat basat en temes d'Iker Jiménez i aquestes coses, vull dir, no són aparicions, sinó que just abans de morir el seu marit, el Paul Auster, li va dir que li agradaria tornar com a fantasma, però no per espantar-la, sinó per, com a, per poder-la observar, per poder veure què feia, per poder veure com li anava la filla, la neta, per fer una mica el tafaner, no?, per veure com continuar la vida sense ell.
0: El que ens agradaria fer a tots,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, clar, és una cosa que tothom ho ha pensat, no?, de que... Llavors és una mica... Té aquest aire reflexiu, també, com de dietari, també, de l'època. Clar, parla molt de la... de les presències. Un cop mor algú, no?, com la presència, en algun sentit, sempre queda impregnada en molts detalls, en molts llocs, no?, amb olors, vull dir que és... És allò que diem que...
0: Que encara hi són presents,
1: sí, que un no mor fins que no se l'oblida del tot, no? Llavors, està molt bé. Té aquest aire, també, clar, una mica és com un... És un llibre de dol, en aquest cas, de la Siri Hutzbeth, però, bueno, que pot llegir qualsevol i no cal que estiguis passant cap mena de tràngol ni de situació semblant, sinó que escriu molt bé i és aquesta...
0: El que té de singular aquest llibre, em deies abans, és que no és una lectura lineal.
1: No.

0: això de... Bueno, doncs, potser un moment donant-li... sent l'olor del tabac del seu marit i això li porta a pensar records. En ell, records... Mm. Vull dir, aquestes coses que desencadenen, no?, que a vegades passa amb cançons, passa amb...
1: Exacte.
0: Amb olors, amb paisatges, amb... Bueno, no sé, si no sé, estic molt... Malanxós avui, però bueno.
1: Històries de fantasmes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, edició 62, també està en castellà, però bueno, portat aquí la versió catalana.
1: Molt bé. País. I parlant de versions catalanes, aquesta és genuïnament catalana, no?
0: Sí, aquesta és una sorpresa, està molt bé. Es diu Garlanda, l'autora és Maria Rovira, que potser no, si us dic aquest nom, no, a ningú li sona, perquè és molt genèric, però és...
1: Se la coneix com?
0: Oye Sherman, que és una còmica que està tan de moda ara. Vull dir, jo haig de reconèixer que no, com a còmica no la coneixia pas. I a Blacky Books li ha publicat el seu primer llibre, que és Garlanda, que està molt bé, és molt divertit, perquè té aquest sentit de l'humor, és així fresc, ideal per l'estiu, perquè parla molt del... Són com unes memòries, no ens entenguem, no és una dona... Aquesta dona no té ni 40 anys, però parla una mica de la seva vida, de l'època que va viure com a nena, com a adolescent, com a jove, i està molt bé que té aquest sentit de l'humor irreverent, també és bastant... que es pot sentir identificada amb molta gent per les coses que explica, perquè és que sempre és una mica la seva... L'emotiv és que mai ha acabat de quadrar massa amb el que havia de fer, no?, en el seu moment. Vull dir, ha sigut una persona que ha viscut la vida potser com... No seguint un camí, sinó...
1: Com desubicat.
0: Sí, vull dir, sempre diu això, no? Com que el que se suposava que jo havia de fer, doncs no ho feia mai. I el que se suposa que has de fer per tenir una vida ordenada, doncs tampoc. Llavors té aquest aire...
1: Doncs aquesta divertit. És una lectura, com dius tu, fresca.
0: Sí, no? Fresca, estiuenca.
1: També, i ràpida,
0: sí,
1: pel que
0: veig. Sí, sorprèn, perquè està ben escrit. Vull dir que en aquest cas és bastant mediàtica la dona, però escriu bé. I ho fa molt, això, molt, molt amè i molt, molt distret. I és tapa dura, que per portar-te-la a la platja o a la piscina és una mica incòmode, però...
1: Bueno, però per estar a la terrasseta...
0: Sí, correcte, sí.
1: Allà
0: sí,
1: a la fresqueta...
0: Sí, amb un cafè, una canya, i ideal.
1: Fantàstic. I ara anem per un altre que aquest, còmode, tampoc no seria, no? I a més, se li ha de dedicar una mica més de temps.
0: Bueno, sí, és una edició molt xula que han tret mai més, en català, també en castellà. Va estar traduït ja fa temps, és el projecte Hail Mary, que ara ha sortit una mica... S'ha posat de rellevància perquè han tret una pel·lícula que ha tingut bastant èxit, de ciència-ficció. Llavors, el que passa a vegades que el cine, no?, que es fa una pel·lícula i ara torna a haver-hi l'estirada, perquè és un llibre que havia passat. Potser pels amants del gènere sí que... El coneixien, però...
1: Però el llibre ja hi era.
0: Sí, sí, sí, en castellà portava temps publicat, ja, butxaca i tot. El que passa és que ara, amb la tirada de la pel·lícula, doncs sembla que això trenca una mica el corset del gènere, no?, dels amants de la ciència-ficció i passa a ser més de públic en general. I està molt bé, perquè també té una mica de misteris, tampoc vull explicar gaire, perquè és més val que no fem spoilers, que en diuen. Però és un astronauta que desperta després de molts anys de viatjar, d'estar a l'espai, es desperta en una nau, ha perdut la memòria i els dos companys de tripulació són morts. Llavors, clar, és tot aquest... A poc a poc va recuperar la memòria, perquè està allà, qui era aquí, què feien allà, i és una mica això, té una mica ciència-ficció, però té aquest aire també com de thriller, una mica de misteri.
1: I és un ex-personatge?
0: Sí, bueno, i després es va comunicant, clar, és ell que es comunica després també. Uh-huh. Vull dir, que és la seva vida allà, diguéssim, en el seu món, i parlant també amb la gent de la Terra, diguéssim.
1: Amb la base. Com,
0: amb la base, sí, sí.
1: Molt bé, ja doncs molt bé. Aquí ens deixa el Roger 5 propostes per aquest estiu. No són les propostes que podríem trobar... les més comercials, no? Allò de les llistes de vendes.
0: No, perquè aquestes
1: ja... Però són propostes que se surten...
0: Sí,
1: però,
0: bueno, una mica, podria haver portat 5 altres, vull dir, o 10 altres, o 50 altres, vull dir, propostes
1: sempre
0: n'hi ha.
1: Però t'ha semblat que això ja està.
0: Sí, l'important és això, que la gent trobi temps, ara que hi ha temps a les vacances per llegir, que trobi una mica de temps, i que es llegeixi això, el que vulgui. L'important és llegir. Com
1: sí,
0: si hi ha molta gent que aprofita per llegir-se clàssics, que també és una altra opció.
1: És una altra opció. Molt bé, Roger, doncs escolta, moltíssimes gràcies per les recomanacions. Que vagin molt bé les vacances i l'estiu.
0: A vosaltres, i això.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
3: Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
6: Continguts en xarxa.

0: ens posem de seguida a cuinar. Mira per on, perquè comencem a posar les piles per aquesta temporada d'estiu amb la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, sí? molt bé. Tal com tu dius, preparant ja una mica per l'estiu. És el rei dels peixos de roca. I ara, precisament, és la temporada i són molt grossos, perquè és un peix que té molta espina. Això sí.
0: Jo ja tremolo.
1: És un peix que s'ha de fer al forn, o s'ha de fer a la planxa, es pot fer, però s'ha de fer en filet, eh? Has de dir al peixater teu que tu que te'l regli. Llavors, amb suquet és deliciós. Amb suquet o amb unes patates, senzillament amb unes patates, però jo el vaig fer una mica més complet, perquè si a vegades celebres alguna cosa, sí. A nosaltres ens agrada molt el marisc, i el vaig barrejar amb marisc.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, és com si féssim una sarsuela, però, o sigui, que abans a la sarsuela hi posàvem rap, i posàvem lluç, doncs tot amb escòrpora.
0: Ah,
1: aquesta escòrpora pesava un quilo, i llavors amb un quilo per quatre persones és suficient.
0: Quina forma té l'escòrpora? És que ara sí que...
1: L'escòrpora és de color vermell, perquè per això és de roca, i llavors a la part de dalt té un serrell que punxa. Allò que aquella espina, si te la claves, és molt dolenta, Però esclar, com que ja t'ho arreglen a la pescateria, llavors tu fas guardar el cap per fer aquest fumet que sempre diem que és deliciós, i llavors això el fas fer, ja t'ho dic, filets, i de cada filet en surten dos trossos, per quatre persones, amb una escòrpora d'un quilo, en teniu prou.
0: Doncs jo ara t'he preguntat perquè la imatge de l'escòrpora sí que no me venia pas en ment com
1: era. Bueno, és que, esclar, l'escòrpora no és com el rap que n'hi ha sempre, com el lluç, l'escòrpora temporades, que n'hi ha, que depèn de la temporada, n'hi ha o no n'hi ha. I llavors també hi ha la lluerna. La lluerna és una mica més barat, i també té molta espina, però també l'hem de fer sempre a filet. Tot això sempre a filet.
0: Molt bé. El filet s'ha de demanar que el facis gruixudet, potser?
1: No, el filet és dos. O sigui, obrir i fer...
0: Ja està, dos.
1: Partit pel mig, dos filets i surten. Ara, llavors, tu, depèn del que pesa de cada filet, el pots partir per la meitat i en queda per quatre persones, eh?
0: Molt bé, Joan, vinga.
1: Llavors, jo vaig posar una escòrpora, ja t'ho dic que pesava un quilo i pico, llamantol, si us agrada, a mi, com que el marisc m'agrada molt, doncs n'hi podeu posar dos o un, depèn de la butxaca. Si n'hi poseu un haurà de menjar el cap, l'altre el tros de la cua i l'altre les antenes, i que també és bo, eh? Si t'agrada escurar.
0: Les antenes, no.
1: Ai, les antenes, les potes, si t'agrada escurar. No, les antenes no. Les potes. Les potes, si t'agrada escurar, també és bo. Llavors, 200 grams de cloises, un calamar que faci mig quilo, i llavors ja farem el sofregit. Una ceba, quatre cullerades de tomàquet sempre natural, un bon raig de brandi per fer el sofregiret aquest, farina, perquè jo aquest peix l'enfarino una mica perquè no se me desfagi. Pebre vermell dolç, un pols de safrà, oli, sal i pebre, com sempre, i el fumet. El fumet aquest, ja sabeu que d'aquest cap en podem fer un fumet vermell. Si el fem vermell, com sempre diem, hem de fer un sofregit, una mica de ceba, una mica de tomàquet, però no cal sofregir-ho molt. I tirem aquest peix, i posem aigua, i llavors ho fem bullir mitja hora i ja tenim el fumet
0: molt
1: fet.
0: Molt bé. Què volia? Ara, el safrà.
1: Safrà.
0: Què fas amb el safrà? El deixes a sobre...
1: Sí, sobre la cuina amb una mica de paper poquet, i llavors amb el mateix paper el xafo una mica perquè me quedi més desfet.
0: Vale.
1: Però, i si no, també li pots posar, el que passa que a vegades llavors es troba més, eh? I llavors per la picada hi posarem aquestes ametlles o avellanes, el que tingueu costum de posar, julivert, alls i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: La xocolata negra, sempre negra,
0: sí.
1: Sempre negra de cuinar, no de llet, de la negra,
0: sí.
1: La que tinguem un trosset.
0: A mi m'encanta aquesta, per això pot menjar-la sola i tot.
1: La de 85 o la de 75? Totes
0: 75.
1: Dues. Jo també. La de 80
0: és
1: la trobo
0: massa...
1: un pèl massa amargant,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: te
0: sí.
1: Queda un rato el gust amargant.
0: Li poses aquesta, tu també?
1: Sí, la que tinc li poso, sí. Bueno, doncs primer de tot que farem, salarem aquest peix, el salarem i el salpebrem. Sempre hem de salar i salpebrar. El llamanto ja l'haurem partit pel mig i l'haurem separat el cap de la cua, i llavors les potes també els separem. El calamar ja el tindrem net i tallat a rodanxes, i llavors agafarem primer de tot l'escòrpora i l'enfarinarem una mica, i en aquest mateix oli el passarem, però no molt, només Només res, al moment que trigui aquesta mica d'aigua, el reservarem. Llavors, aquí mateix hi posarem el llamanto i el passarem. Aquí haurem posat uns grans d'all sense pelar.
0: Ah, molt bé.
1: Que ja aniran agafant gust a tot això. Com tinguem això, també el reservarem, el llamanto. I llavors agafarem el calamar, el tindrem tallat, el posarem aquí i el passarem una mica. Com l'haurem passat uns 10 minuts o així, ja hi posarem la ceba. La ceba i anirem fent el sofregit. Quan tinguem la ceba aquesta ben rossa, hi tirarem aquest bon raig de brandi, que ens pujarà més el color i ens deixarà tots els sucs de tot això que hi hem passat. I llavors hi posarem les cullerades aquestes de tomaca. La tomaca sempre hi posem, a vegades no ho dic, un pols darrere de sucre, per treure aquesta acidor de la tomaca, Llavors deixarem la tomaca, aquesta que es vagi fent, i anirem posant una mica de fumet d'aquest que tindrem i ho anirem passant perquè ens quedi aquesta tomaca com una marmelada. Quan tinguem aquesta tomaca ja ben passada, i posarem el peba vermell i posarem aquests brins de safrà.
0: Aquests brins com són? Per exemple, dos o tres?
1: No gaire, no dos o tres, no. Una mica, perquè el safrà ja saps que aquella caixa
0: sí,
1: és...
0: Sí, n'hi ha molt poc.
1: N'hi ha poc, però vull dir, no cal ni la meitat de la caixa ni la meitat, Vull dir, poquet,
0: Poqueta cosa.
1: Agafes així amb els dos dits, el que t'hi èpiga, i ja està.
0: Val.
1: I això és per donar-hi... I dona un gust molt bo, no ho sembla, però el safrà hi dona un gust molt bo. Li trobes el gust de safrà quan tens el suquet fet. Llavors, quan tinguem tot això ja ben passat, ja en tenim aquest calamar que ja ens ha quedat tou, tindrem la picada aquesta feta i tindrem el fumet calent. I posarem el fumet i posarem la picada. I llavors, quan faci això uns 10 minuts o un quart que això ja sigui allà, hi posarem aquesta escòrpora que ja la tenim passada, només pim-pam, aquí, i a tot el voltant hi posarem el llamanto.
0: Ah, molt bé.
1: Les cloïges els haurem... Jo sempre els refaig una mica al vapor, perquè si trobes una cloïja d'aquelles negres tancades, te fa molt bé tota la cassola, perquè allò té un gust, i a més la sorra aquella que té. Jo sempre els refaig un moment. El moment que se m'obren, ja els trec del foc. I llavors ja els hi poso tot al voltant, i si el suquet aquest de les cloïges és bo, també el col una mica i li poso.
0: Va.
1: I llavors, com que ja hi hem posat la picada i hem posat tot això, ho deixem uns 10 minuts i ho tanquem.
0: Molt bé.
1: Si ho podem fer ara i menjar-lo d'aquí una hora, encara és més bo.
0: O l'endemà.
1: Ah. També.
0: Escolta, també. Però les cloïses i els músculs cada vegada...
1: No, escolta, ara hi ha músculs molt bons del delta.
0: Sí, bueno, va.
1: Del delta, boníssims,
0: Sí. Bueno, mira, jo, la veritat,
1: Ja fa temps que pateixes tu amb els músculs.
0: Sí, i amb les cloïses igual, que trobo que surten allò molt petites o...
1: Bueno, si compres aquesta gallega, no?
0: Bueno, va.
1: Clar. No aquella altra, com se diu.
0: A veure, la gallega i després el del delta, no?
1: Sí.
0: Això
1: fa com les navalles. Si tu vols menjar una bona navalla, l'has de comprar gallega. D'aquelles que deien d'en Julio Iglesias. Sempre el peixater hi anava a comprar i me deia, dic, tens navalles, són d'en Julio Iglesias, aquestes? Diu, sí. No sé per què, perquè vull dir que aquest home no és que li tingui molta simpatia, però no sé per què els anomenaven, perquè suposo que ell en menjava o... I doncs són les gallegues, que no són les d'en Julio Iglesias, són les gallegues. I són molt bones,
0: Sí.
1: Molt, els fas a la planxa
0: i està. Bueno, esclar, has d'anar preguntant d'on té cada peix d'aquests,
1: Perquè a vegades vas a la pescateria i hi ha aquests manats de navalles, que són petites així, que deuen fer mig pam, deuen fer 10 centímetres, i estan... Aquestes navalles... No és que siguin dolentes, però tenen molta sorra. I tu, encara que els atinguis amb sal i aigua 10 o 12 hores, aquella sorra no marxa. I quan tu els fas a la planxa, no els pots menjar.
0: Ui.
1: Doncs llavors més val a vegades gastar una mica més.
0: Jo Joana, ho he avorrit per tot això,
1: Per la terra que hi ha. Sí, la sorra que hi ha.
0: Bé, anem cap a explicar els continguts d'aquest plat, que sembla que senti l'olor, jo ja, de ser boníssim,
1: Sí, perquè aquest plat ara, si hi ha l'aniversari, és un dia que voleu fer una celebració, el feu una mica més esplèndid. I si no, el feu amb unes patatetes i l'escòrpora i ja ho teniu,
0: també. Vinga, ja està.
1: Doncs llavors hem dit que per quatre persones agafarem una escòrpora d'un quilo, un quilo i pico, la farem fer a filets, dos filets, i cada filet el tallarem pel mig, que ja en surten quatre trossos, llamantos dos o un, si us agrada molt, a mi, com que m'agrada molt, doncs mig per cada un, queda bé, Un calamar d'un mig quilo, que sigui gruixudet, d'aquest de costa, si, un calamar de costa. No comprem aquell que ve confitat.
0: Ai, és que, esclar, tot això clar, porta producte
1: clar,
0: químic.
1: Però tot això... No, no, i a més és que queda molt tou i... Esclar, tot depèn de la butxaca, perquè, esclar, tot això ara s'ha posat tot pels núvols, eh? Però, bueno, escolta, que aquí només hi som un cop, eh?
0: Ah, sí. Sí,
1: i llavors
0: sí.
1: Hem de demanar salut...
0: Sí. Bueno, i si alguna cosa és un caprici que realment...
1: Exacte, un caprici que no podem fer cada setmana, aquest plat, eh? Llavors agafem aquest calamar que hem dit d'un mig quilo o així, una ceba, 4 cullerades d'aquestes de tomaca natural, sempre, sempre natural, o un brandy, una bona cullerada, una mica de farina per enfarinar aquest peix, pebre vermell dolç, un pols de safrà, al vostre gust, oli, sal i pebre, i el fumet, que el fumet, si el teniu fet, que feu el fet, i si no el feu amb aquest tros de cap d'escòrpora, no cal que compreu res més, us surt un fumet excel·lent,
0: boníssim. I si no, teniu fet. Recordeu sempre que la nostra cuinera, la Joana, diu que quan fem fumet el podem guardar-lo,
1: sí,
0: o congelem
1: i el tenim a punt. I llavors la picada aquesta, amb aquestes ametlles, alls, julivert i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Aquests són els ingredients per avui.
0: Un plat realment exquisit, eh?
1: Sí, ara, ara que venen Sant Joan, sí, la Revetlla, venen moltes festes, vale, podem aprofitar-ho.
0: I si no és igual, vull dir, ho celebrem.
1: Ho celebrem. No? Hem de celebrar, hem de celebrar que cada dia
0: tot
1: ens hem aixecat. Donar gràcies. Sí. Jo cada dia, com m'aixeco, penso, bueno, un altre dia, ja estem bé, ens trobem bé.
0: Gràcies a Déu, endavant. Bé. Vinga, sí. Joana, gràcies a la nostra cuinera. Joana, fins al proper.
1: Molt bé, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
1: Habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Cases es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023, amb les Cases dels Mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al Parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: L'Espai amb el cor a la mà, que fem en col·laboració amb l'Isdai Miabreu, ens porta una nova història, la de la Shirley, que protagonitza una història de superació. Ella fa 18 anys que viu a Sant Cugat, ha patit violència masclista i ara fa 6 anys que es va separar de la seva parella. Avui ve al programa a explicar-nos la seva història, les seves vivències. Però saludem primer la Lisdaimi. Lisdaimi, com estàs?
1: Molt bé, Carme. Molt agraïda d'aquest espai, sobretot perquè he conegut molta gent i és una manera de donar veu a totes aquelles històries de gent que emigra i que d'alguna manera, quan ho fa amb un somni, amb il·lusions, i és el cas de la Shirley, que no va venir directament aquí a Catalunya, sinó va viure un temps a l'Argentina. Però sí que fa 18 anys que viu aquí i va patir una sèrie de circumstàncies que la van afectar molt, però afortunadament fa 6 anys...
0: L'han enfortit ara.
1: Sí, ara.
0: L'han enfortit.
1: Sí.
0: Anem a saludar-la.
1: Fa 6 anys que ja va començar aquesta nova etapa.
0: Aquest renaixement, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Sí? Shirley, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per aquest espai.
0: I escolta'm una cosa, d'on ets?
2: De Paraguai.
0: De Paraguai. I tu vas sortir del Paraguai quan?
2: Quan vaig tenir 14 anys.
0: 14 anys?
2: Sí, la meva mare se va divorciar. I va decidir que havia de començar en un lloc nou i hem traslladat a l'Argentina i ahí he estat fins als 27 anys.
0: Fins als 27 anys?
2: Sí.
0: Vas estar a l'Argentina?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I vau marxar les dues o hi havia algun membre més de la família? O
2: de
0: tu
2: Paraguai
0: sola?
2: Marxen, sí. No, només les dues.
0: Les dues.
2: Jo tinc un germà, però no, ell va decidir quedar-se a Paraguai.
0: Ah, molt bé.
1: I després, com vas decidir venir cap a Catalunya?
2: Pues no va ser per una decisió ni econòmica, ni per falta de recurs, ni ninguna d'aquestes coses. Vaig estar en parella i...
1: A l'Argentina.
2: A l'Argentina, sí, amb un argentí, i va estar separant i volia conèixer més coses. Sentia com que estava... com que havia viscut moltes coses des de molt jove, i que no havia pensat en que jo necessitava conèixer més. I va decidir viatjar aquí a Espanya, perquè tenia dos tiets a Terrassa.
0: Ah, mira.
2: Sí, que van estar un temps aquí, i aprofitat per venir a estar amb ells primer, només 15 dies, perquè després ja...
0: Sí, vas venir a provar, a veure què tal,
2: sí.
0: No? A conèixer això.
2: Sí.
1: I després... Sant Cugat, per què?
2: Perquè va començar a treballar en Valdoreix, en la casa, fent de cangurets i van empadronar-me aquí i sempre va terminar, sempre estar al voltant de lo que és Sant Cugat.
0: O sigui, tu vas venir sola?
2: Sola.
0: Mm-hmm. Vas deixar la teva història en parella a l'Argentina?
2: Sí.
0: Sí? I la teva intenció era quedar-te aquí a...
2: Un temps. Només un temps.
1: I vas conèixer una persona.
2: Als 8 mesos vaig conèixer el que va ser després el meu marit i pare dels meus fills. I clar, tot no va ser perfecte. I va, poc a poc, pues, va començar a viure una situació que mai havia pensat que podria vivir aquí a Espanya, no?
0: Mm-hmm.
2: I vaig començar a patir violència de gènere de forma psicològica i a poc pues, termines en una situació que no podia sortir. Vaig tenir dos fills i he estat pues, en aquesta situació.
0: Una situació complicada.
2: Sí.
0: Sobretot perquè els teus fills eren petits.
2: Sí, quan vas separar eren molt petits, encara eren molt petits, i clar, penses a on aniré, perquè en aquell moment ja no estava ninguna família meva aquí en Espanya, i clar, aquesta situació me donava molta por. No treballava i clar, és difícil, con dos fills, tornar a començar.
1: I quan comences a adonar-te que estaves patint aquesta situació tan complicada de violència?
2: Donar-te, de certa manera, en dones compte, però clar, la situació també no tenia la manera de sortir, pues em sentes una mica atrapada en la situació. Però el moment que va decidir i que ja no vaig pensar en les conseqüències, va ser el moment que vaig sentir que els meus fills també estaven en perill. Uh-huh. I això ja no podia permitir-lo d'alguna manera.
1: Uh-huh. I clar, quan una persona es troba en una situació com aquesta, s'oblida d'una manera d'un mateix,
2: sí,
1: no?
2: Sí, t'oblides de tu. Però quan ens dones compte que no només estàs tu, sinó també estan els teus fills, uh-huh, i ja això no podem permitir.
1: Clar,
2: ja, com a mare ja no podia permetir això.
1: Tu, dins d'aquella relació, no podies treballar, no podies fer res, no?
2: No.
1: Vida social...
2: No tenia amics.
1: Només a casa.
2: A casa, els meus fills.
1: La cura dels teus fills.
2: Molt controlada de moltes maneres, econòmicament, socialment. Clar, estava atrapada d'alguna manera, com d'una manera de dir-lo.
0: Però m'imagino que aquesta situació no va ser des del principi.
2: No, clar que no. Al començament, pues, era... No diria que era tot bonic, perquè sempre les banderes vermelles ja
0: apareixen, no?
2: Apareixen, però penses que has de normalitzar, que eres molt exigent i penses que no. Segurament aquell és l'home que qualsevol volia tenir al seu costat.
1: I que dona por, a vegades, sortir de la zona de confort.
2: Sí.
1: O el que...
0: Bueno, sobretot si no
1: pensem
0: tens,
1: que és la zona de confort.
0: Si no tens una xarxa familiar,
2: sí,
0: ni recursos, que és la situació en què es trobava ella. I com fas per trencar amb tot això?
2: La veritat que va tenir molta sort, perquè aquí al poble pues, vaig tenir molta ajuda, des de ja tenint la part de serveis socials, tenir també la part això. Vaig tenir la sort de que vaig trobar una dona que va creure molt en mi, en la meva situació, i se va volcar totalment per poder ajudar-me a sortir de la situació. Això és la veritat. Va volcar-se en la situació. Per mi va ser com tenir una segona mare. Mm-hmm. I va ser aquí a Sant Cugat.
1: Que això va passar quan tu encara no t'havies separat.
2: Ja,
1: aquesta connexió amb aquesta gent, ja estava separada.
2: Va ser després d'un dia que va trucar a la policia.
1: Ah, ja.
2: El dia que jo vaig sentir que els meus fills ja estaven en perill. I va trucar i des d'aquell moment pues, van aparèixer molta gent al meu costat i especialment aquesta dona. Perquè també tenir una persona que creu en la teva història, perquè clar, la violència de gènere, la part de psicològica, és molt difícil de provar. Entonces necessites també sentir-te una mica escoltada i que creu en la teva història, no? Que després torna tot a sortir, no? Perquè al principi no es ven les proves, però després comencen a sortir. Caure.
1: Sí. Per si mateixa, sí.
2: Sí, sí, sí, però clar.
0: I a partir de llavors, com és el teu camí? Com et refas amb tota aquesta ajuda, amb els teus fills al teu costat?
2: Sí, els meus fills també van rebre ajuda, especialment el més gran. I poc a poc, el primer que va començar a plantejar-me la meva vida és començar a estudiar i m'he apuntat per poder tenir una formació, un certificat professional. Després començar a estudiar català, que fins fins ara estic en aquell procés, i començar a treballar.
0: Ara actualment treballes?
2: En aquell moment no. M'ha acabat el meu contracte i estic en la recerca de feina.
0: Mm-hmm.
2: Però intentant de trobar...
1: Però perquè... sí que treballava a l'Ajuntament, no?, d'aquí de Sant Cugat.
2: No, l'Ajuntament. Estava treballant en la part sanitària, en el CAP d'aquí del poble.
0: Mm-hmm. I que, quin tipus de feina busques?
2: Auxiliar administratiu, que és la part que a mi més m'agrada, l'atenció al client, la part de poder ajudar, perquè jo crec que és molt important.
1: I els seus fills, quina edat tens?
2: Ara mateix la petita té 12 anys i el gran té 16.
1: 16.
2: Sí, ja estan ja una mica més independents. Són nens que fan esport. Estan aquí a la Guinardera fent atletisme.
0: Uh-huh.
2: El meu fill fa javelina i la petita fa pèrtiga i tanques. Li agrada molt.
0: Mira que bé.
2: Sí, la veritat que l'esport les ha ajudat molt a poder sentir-se una mica contingut i també per poder tenir amics, trobar la disciplina, sentir-se també part d'un equip, no? Perquè són esports individualistes, però al final també formen part
0: d'un grup, d'un col·lectiu.
2: Sí, d'un col·lectiu. I això les ha ajudat molt. Estan molt, molt content.
0: Podem dir que ja esteu superada doncs, aquesta etapa, aquesta mala experiència,
2: sí,
0: que heu viscut els tres. Esteu en un període de normalització, de recuperació, no? A falta, sí, de que tu puguis trobar una feina, no? Que també et doni a tu una seguretat, sí, una tranquil·litat
2: financera. Sí, la veritat que sí, m'ha costat molt, eh? Jo crec que fins 5 anys de la meva vida per poder d'alguna manera tancar, perquè clar, la part emocional, aquesta part costa molt tornar a creure en un mateix, a tenir la seguretat, a no sentir vergonya de la situació que has patit, perquè tot això està en qüestió i moltes vegades em senten una mica, bueno, jo em sento una mica jutjada per deixar que aquesta situació avance en el temps, però després quan tens l'ajuda també psicològica que fa una mica més fort la part emocional, pues comences a entendre que no només està en ti tota la situació, no? Que també hi ha molts factors que no ajuden a poder sortir, no? Que és la part de tenir una entrada de diner, no? Tenir la part econòmica solventada, no tenir família al meu costat que en algun moment m'hagin pogut ajudar.
0: Uh-huh.
2: Van ser molts factors que no han ajudat.
1: Clar, perquè tu vius sola aquí.
2: Sí, no tenim família aquí.
1: Clar, i sí, només que, sí que tens el contacte amb la família de Terrassa, no?
2: No, no. Encara,
0: ja no hi són.
1: Ja no, hi són.
2: No, no. Els 3 anys que va estar aquí a Espanya ja van tornar a Paraguai.
1: A Paraguai.
0: Sí. I tu en algun moment t'has plantejat tornar al teu país veient tot el que has viscut fins ara? O no t'ho has...
2: Primerament, no.
0: No t'ho has plantejat.
2: Perquè avís... No. Clar, perquè... De certa manera, pues, nos han agafat també els papers per poder fer aquell procés, no?
0: O sigui, ara mateix no existeix cap relació amb la part del pare?
2: No, no tenim.
0: No?
2: No. Ja, jo, 2 anys que no tinc ningú tipus de comunicació. La meva filla, sí, ja, com ja tens 12 anys, té el seu mòbil i ja pot parlar... però tampoc hi ha molt interès des de l'altre lloc. Uh-huh. I el meu fill no té ninguna relació.
0: Vaja.
1: I creus que la societat ara valora aquesta força que tenen les dones per poder sortir de situacions com aquestes, fins i tot... sorsejant o com es diu, superant obstacles o com és la violència masclista o...
2: Jo no crec que avui en dia sí que comença a escoltar
1: perquè
2: més.
1: T'ho dic perquè es parla molt als mitjans de comunicació de tot això, de la violència masclista.
2: Sí. Però clar, quan em trobes en aquell lloc, com hi ha moltes dones que en aquell moment també ho pateixen, jo crec que és complicat perquè encara tenen por, encara... no tenen confiança, no creuen que podem sortir de la situació i sí que en alguns aspectes és complicat, però sí, se pot sortir d'aquesta situació, sí.
0: Què et faria feliç? Com t'imagines el teu futur?
2: Treballant? Especialment.
0: O sigui, de moment una feina,
2: sí.
0: Això et faria contenta?
2: Sí. Porque creo que es el principal, ¿no? Al final, cuando tienes fills, pues has de proveer la teva família i després continuar estudiant per poder...
0: A part de català, què t'agradaria estudiar?
2: Pues a mi m'agradaria molt, que era el meu objectiu, si trobés feina ara mateix, és poder fer la formació professional d'administració i finances, perquè aquesta em donaria l'oportunitat d'entrar a la universitat. Que ese és el meu somni. Sí? Espero poder arribar.
1: Segur. Poc a poc, de mica en mica. Com a...
2: Sí, de mica en mica s'omple la pica.
0: Això diuen. No sé, tens alguna qüestió més?
1: No, jo quan parlava con la Shirley... parlàvem des de que la vaig trobar al curs de català a Sabadell.
0: Sí, que no t'ho hem preguntat.
1: I,
0: com us vau conèixer?
1: I ella em va explicar la seva història, una part de la seva història, i jo en aquell moment li vaig dir que hauria d'anar ja al programa perquè hi ha moltes dones que se sentiran identificades amb aquesta història i crec que és una manera també d'acomiadar-me en aquesta temporada perquè...
0: És l'últim capítol.
1: És l'últim capítol.
0: Demà el cor a la mà.
1: Sí.
0: Que hem conegut tantes històries.
1: Sí, d'unidó, eh?
0: A veure si aconseguim que alguna d'aquestes històries tinguin un final feliç. Shirley?
2: Molt bé.
0: A les dues, moltíssimes gràcies. Esperem que tinguis sort.
2: Moltes gràcies.
0: Que del forat també se surt.
2: Sí, i tant.
0: I Lisdaimi, que tinguis un bon estiu.
1: Igualment.
0: I a veure la temporada que ve si continuem explicant més històries. Amb el cor a la mà.
1: Estic a l'espera.
0: Molt bé, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu-siau.

0: I un cop més obrim aquesta secció de ciència que fem al Faves Comptades amb la col·laboració del sincrotró ALBA. Saludem com de costum la Laia Torres Aribau, que és del Departament de Comunicació de l'ALBA i ens acompanya per orientar-nos per aquesta visita que fem un cop al mes en aquesta secció. Laia, com estàs?
1: Hola, molt bé, i vosaltres?
0: També hi ha... Sí, ensumant l'estiu.
1: L'estiu, no? Sí, total.
0: L'estiuet, que sembla que ja arriba. Però vaja, ens ocupa una altra matèria en aquest temps de ràdio. Avui de què parlarem?
1: Doncs mira, avui volem donar visibilitat a una àrea molt important dins del sincrotró, que és la d'enginyeria. És a dir, aquí molts cops per aquest estudi us hem portat persones de la part d'experiments, no? Els equips d'investigació que fan els experiments, que ja està bé, ja és natural, perquè recordem que l'objectiu d'ALBA és fer recerca amb la llum de sincrotró, i per això es portem la gent que ho fa, perquè ho puguem explicar de primera mà, però clar, el sincrotró, perquè funcioni, doncs és un engranatge de molta gent, a part dels que fan els experiments. I clar, tenim la gent de l'accelerador, els de la divisió d'informàtica, d'administració, òbviament, i també, per descomptat, l'equip d'enginyeria. I doncs avui hem volgut donar-los veu i ho farem a través del Javier Boyer, que ens acompanya aquí a la ràdio. Mm-hmm.
0: Jo ara estava pensant, si no comencéssim per ells, per a tots aquests departaments que has comentat, per l'administració, per la informàtica, per l'enginyeria, els investigadors
1: clar,
0: no podrien fer res?
1: De fet, són el principi de la història. No?
0: O sigui, són la base.
1: Com ara ens explicarà el Xavi. Sí,
0: sí no, Xavi?
2: Sí, bueno, bon dia.
1: Bon dia. Si anava a dir, pobra, que ja la traquem.
2: Sí, bueno, el Departament d'Enginyeria típicament dona suport tècnic a la part científica, però és que es quedaria al paper. Val? L'enginyeria al final materialitza aquells somnis o aquelles teories que els científics tenen al cap, maquinària o instrumentació científica que després possibilita que tot allò funcioni.
0: Clar. I hi ha una cosa de la que ens has parlat en alguna ocasió o no? A l'ALBA 2?
1: Sí, ara en parlarem. Però si vols que el primer que el Xavi institui una mica el munt de coses que fa l'equip d'enginyeria.
0: Ui, vinga, fes la llista.
1: Que així.
2: Bueno, no, molt breu. Doncs la divisió d'enginyeria del sincrotró ALBA és al voltant d'unes 40 persones. Està dividida en enginyeria civil, enginyeria mecànica, val? Toquem moltíssimes disciplines. Jo personalment estic a la secció transversal, que s'ocupa de fer projectes de noves línies i nous laboratoris de llum, del sincrotró, o de remodelació dels existents. I també donar suport continu a l'operació del sincrotró i de totes les línies de llum. Tots els seus sistemes mecànics, òptics, de buit, de que tot estigui funcionant les hores compromeses a l'any.
0: Curiós, jo imagino que, clar, tot això s'ha de mantenir, de tot això s'ha d'estar pendent, perquè una cosa és que es posi en marxa, la cosa funcioni, però en el dia a dia tot això requereix.
2: Surten moltes coses, sí.
0: Clar,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Pensem, n'hi ha centenars o milers de punts de diagnòstic d'on podem rebre informació tant de l'accelerador, del sincrotró o de les línies de llum, que poden venir, d'aquesta informació hem d'actuar. De si un sistema de buit ha caigut, un sistema mecànic que està desalineat, de si hi ha una inestabilitat que s'ha de corregir. Si no, te'n pots oblidar. O sigui, un cop construït, queda en operació, però tenim ulls a la màquina, que són tot el sistema de sensors.
0: I tot això és tan delicat com després la investigació que es fa.
1: Sí, tot ha d'anar, no? Tot ha d'anar a l'hora. Exacte.
0: Clar, perquè tot això funcioni.
1: I, de fet, bé, Carme, m'alegro que te'n recordis d'ALBA 2, no? L'acabes de mencionar, perquè, de fet, aquesta és una part important de la feina del Xavi, que ara ens en parlarà. Només recordar que ALBA 2 és el nom del projecte d'actualització del sincrotró, és a dir, dit fàcil, diguem-ne que ens canviem les peces de l'accelerador d'electrons. No és que construïm un altre sincrotró, sinó que mantenim, diguem-ne, la...
0: S'actualitza o es modernitza, no?
1: Sí, l'edifici, i canviem les peces de dins. Canviem les peces de l'accelerador. Actualitzem algunes línies de llum que ja tenim ara, és a dir, els nostres laboratoris, i alhora en construirem de noves. I també renovarem la infraestructura de dades. Es construiran nous edificis adjacents, diguem-ne. Ocupem les parcel·les del costat, on la idea és que hi hagi nous laboratoris addicionals, etc. O sigui, se'ns gira molta feina.
0: Sobretot el Xavier.
1: Això mateix.
0: No, perquè,
1: nosaltres
0: clar,
1: ho haurem d'explicar. Però
0: des del punt de vista de l'enginyeria, que és la matèria que avui ens ocupa, un projecte, un superprojecte d'aquests, com s'entoma?
2: Bueno, primer en calma. És a dir, sabem que és un projecte a 5-10 anys vista, requereix de moltíssima planificació, perquè si bé la Laia ha dit que traiem uns components i fiquem uns altres, clar, aquests components no hi caben a l'oficina, sí. No? Estem parlant de centenars d'electroimants nous que han de venir, nova maquinària, moltes tones d'equipament que s'ha de rebre a les instal·lacions, també al mateix temps, o una mica abans, desmuntar l'accelerador que existeix a Alba. Llavors el repte és que no tenim un espai totalment buit per arribar allà i construir un accelerador nou, com es va fer al 2010
1: sí, 2010 es va inaugurar, exacte.
2: Sinó que ara el repte és, en un temps compromès i específic, treure maquinària, preensemblar tota la que ens va venint i ficar-la novament a dintre. I pensem que l'accelerador d'Alba són d'uns 270 metres de perímetre, val? Que és circular, que nosaltres el dividim en 16 sectors o arcs, que són més o menys simètrics, per poder tenir preensemblats elements fora del túnel per després poder ficar-los a dintre. Però aquests elements pesen entre 5 i 10 tones cada mòdul i en ficarem uns 80 mòduls. Llavors, no és una feina que puguem fer un matí o dos, sinó que requerirà molt de temps i per això s'ha de planificar.
1: Abans fèiem la broma, és una mudança molt complicada.
0: Sí, complicadíssima. Vaja, espero que no calgui fer masses més els anys següents, no? Ja veurem què passa. Per cert, que fa poc que acabeu de desenvolupar un nou sistema de vigues.
2: Sí.
0: Quan parlem de vigues, parlem de les vigues que entenem tots?
2: Més o menys.
0: Però... Més o menys, però vosaltres els hi dieu d'una altra manera, no?
2: Sí, doncs en aquests anys hem pogut desenvolupar una part de l'accelerador, són aquestes vigues, que són uns suports mecànics, que pensem que és de l'alçada com d'aquesta taula, d'un metre d'alçada, fan un metre d'amplada, i faran entre 2 i 3 metres de llargada, val? I tot un arc farà 12-13 metres de llargada. Llavors, aquestes taules, la missió que tenen és suportar els electroimants a sobre i ser capaços de mantenir-los alineats a una precisió d'unes 50 micres, 100 o 50 micres. Val? 50 micres pot ser, si agafem un mil·límetre, tots tenim l'escala, no? Un regle de l'escriptori, doncs el dividim en 20 parts. 50 micres, o un cabell humà.
1: Sí.
2: Llavors, d'elements a elements que pesen 100, 200, 400 quilos a sobre d'una taula que fa 2 metres de llargada, entre aquests elements, la seva precisió d'estar alineats ha de ser menor d'uns 50 micres. Llavors, clar...
0: S'ha de ser enginyer, eh?
2: Sí.
0: Ja veieu no. que la cosa no
1: estem,
0: és tan...
1: Estem en silenci perquè ens ho estem...
0: Sí, perquè estem assimilant el
1: Exacte.
0: Que ens està explicant el Xavier.
2: Ja, intento ficar-ho a paraules així...
1: No, s'entén la complexitat,
2: que
1: eh?
2: Però sí, el repte és gros. Sí, sí. Doncs aquests girders, al final, és l'estructura estàtica que suporta tot l'accelerador. L'accelerador estarà format per uns 800 electroimants, cambres de 8, suports, serveis de diagnòstics... O sigui, aquest accelerador... s'escalfa, també tindrà aigua que hem de per controlar la temperatura. És a dir, n'hi ha molts elements ficats a sobre i tot hi ha de caber. La missió principal d'aquestes estructures de suport és donar estabilitat al llarg del temps a tots els elements que fiquem a sobre.
0: O sigui que són, jo et deia abans, són les vigues que, com les entenem nosaltres, són bastant més.
2: No, una mica més precisa, si vol.
0: Sí, i bastant més importants, no?
2: Bueno, per l'estabilitat del feix, sí, pensem que el feix és extremadament sensible i qualsevol vibració que pugui haver al terra, i quan diguem vibració és de la vibració d'equips de bombeig, de bombes, de la pròpia vibració de la red elèctrica, o fins i tot de l'autovia, de la peça que tenim a dalt, també podem rebre aquesta vibració i pot ser transmesa al feix, als electroimants, i això dona inestabilitat. Llavors, aquesta inestabilitat pot fer pedra aquest feix. Val? Llavors, tindríem que estar contínuament injectant electrons, o tindríem problemes d'estabilitat, o fins i tot no sortiria la llum de sincrotró. Els fotons que van a les línies de llum no podrien sortir, perquè aquella estructura és molt inestable. Llavors, aquest és el
0: quanta sensibilitat, eh?
2: Molta sensibilitat, sí. I clar, com que són... si estiguéssim en un laboratori molt petit, peces de rellotgeria, no?, que diguem, però és que són peces que pesen moltes tones, fetes d'acer, soldat i electroimants en coure, són diferents materials i tot plegat... És sí, és un gran repte.
0: I has parlat dels imants, però en el nou anell de l'Alba 2 es multiplicarà el nombre d'imants en el mateix espai. I per què calen tants imants ara?
2: Doncs perquè Alba està dintre de l'ecosistema de sincrotrons, diguem, a nivell mundial, està evolucionant des de la tercera generació a quarta generació de llum de sincrotró. I això, bàsicament, vol dir que la llum que es produeix té una brillantor unes 20 vegades superior. I això s'aconsegueix fent els camps electromagnètics que confinin en una secció transversal el feix de llum molt més compacte. Si abans parlàvem d'alguns mil·límetres, ara parlarem de menys de 5-6 mil·límetres. Llavors, es requereixen més electroimants per compactar més aquest feix de llum de sincrotró i ser capaços de donar aquesta brillantor que al final es tradueix en més resolució en els assajos, en l'experimentació que fan en els laboratoris i línies de llum, obtindran més resolució a una velocitat superior per ser capaços de mirar més a dintre encara a la matèria.
0: Déu-n'hi-do, això és un treball de...
1: Quants imants, perquè dit seran més imants, quants seran?
2: Doncs mira, actualment potser n'hi ha al voltant de 260, sí. 70. En l'Alba 2 tindrem més de 750, clar, aproximadament, de diferents mides. Cada electroimant és més o menys gruix o més o menys pesat en funció del disseny d'aquests camps electromagnètics que és necessari tenir per mantenir el feix a les particularitats i característiques de la quarta generació.
0: Clar, estem parlant de coses tan minúscules que, clar, els enginyers també se les han d'enginyar, m'imagino, per fer que tot això quadri d'alguna manera. Parlaves de 10 mil·límetres entre imants, o sigui, molt poca distància. Quan treballeu amb aquestes distàncies tan petites, quin és el repte més important per vosaltres?
2: Bueno, primer que es pugui muntar. Clar, tots els electroimants estan formats de diferents materials, no? D'acer, de coure. Allò comporta una fabricació. Llavors, nosaltres podem dissenyar en eines de 3D, no? Assistides per computador, una tolerància perfecta, però després la realitat, fabricar cada cosa, comporta unes toleràncies de fabricació. Llavors, la integració de tots aquests elements en la posició que han de tenir, qualsevol desviació que vagis tenint en fabricar una peça que en comptes de ser 100 mil·límetres és 100 mil·límetres com a algú, allò va sumant i aquest gap o aquesta distància que tenim de 10 mil·límetres potser en la realitat ens trobem que és menys. I potser en altre punt que tenien encara menys distància, perquè això, diguem, és una distància entre electroimants en sentit longitudinal quan anem avançant, no?, pel feix, però n'hi ha altres components que fins i tot tenim distàncies de menys d'un mil·límetre. Llavors, clar.
1: Que si em permets, amb peces que no són minúscules. Clar, a mi el que em flipa és això. Sí. Sí,
0: aquest contrast, no?
2: Sí.
1: Clar, és a dir, allò de la rellotgeria ho hem entès, però clar, el tema és que fan aquestes precisions amb peces grans.
2: Peces molt gruixudes, volums
1: quilos,
2: molt grossos,
1: de centenars de quilos.
2: Llavors
1: aquí... Sí.
2: I de diferents materials. Llavors, això en el... Diguem-ne, el sincrotró quan està en funcionament... és un problema termodinàmic, també. N'hi ha escalfor de la cambra de buit que s'ha d'extreure l'escalfor. Llavors, aquestes variacions tèrmiques el que fan és dilatar o contraure els elements en diferents direccions, que no totes les podem preveure a la fase de disseny, i llavors aquestes toleràncies encara són més petites quan tot allò entra en funcionament.
0: Per tant, el tema de la temperatura també us condiciona.
2: També ens condiciona, sí.
0: Val.
2: Com si no fos suficientment complex.
0: I què més? Hi ha algun aspecte més dels que puguem considerar així normals que diguis, no, és que això realment ens afecta perquè estem parlant d'un accelerador que és molt sensible.
2: Doncs bueno, d'allò que parlaven a l'inici, sobretot a les vibracions que pot rebre, nosaltres a escala humana rebem vibracions quan algú veiem que es mou molt, no? Però vibracions a una escala molt petita, per nosaltres no les podem sentir o notar, però a escala de menys de micres o de nanòmetres, fins i tot, que està el feix de llum, sí que la poden fer sentir. Llavors, és un requisit fer estructures molt sòlides i molt estables per tal de minimitzar aquesta transferència de la vibració del terra cap al feix de llum.
0: Hem parlat dels girders, no? Que són aquestes
2: bigues taules,
0: que dèiem sí, sí. Nosaltres, sí. Tan complexes, també. Heu de dissenyar alguna cosa més, a part d'això?
1: Sí. Treu la llista,
2: moltíssim,
1: no?
2: Moltíssim més. Podria ser fins i tot que sí, que els girders no és, és... Al final és una part mecànica d'una construcció bastant convencional, encara que de molta exigència de fabricació. Però n'hi ha altres elements que la seva pròpia concepció, el disseny, com les cambres de buit, com els electroimants, tenen moltes més variables interrelacionades unes amb les altres, llavors s'allarga més el punt en el que pots arribar a dir, val, tinc el disseny ja tancat, tinc el disseny ja fet. I serveis de diagnòstic, tot tipus de suports, cablejats que vindrà després, perquè si tenim 700 o 800 electroimants en el mateix espai, tindrem molt més cablejat, moltes més canonades per aigua, per refrigeració, i clar, han de preveure en el disseny la màxima quantitat d'elements possibles per després tenir la mínima quantitat de sorpreses o imprevistos possible.
0: I quan parlem de tots aquests components, l'Alba fa el disseny i també la producció, o això ve de fora?
2: Això ha de venir de fora, és a dir, no tenim aquesta capacitat interna de construir, de fabricar, d'ensemblar tots els elements que calen per construir un nou accelerador o noves línies. Típicament els projectes a Alba funcionen, Alba es fa el disseny i els protocols de validació de tots els elements, i aquesta fabricació es subcontracta fora, que en funció de l'escala, de les mides, del nombre d'elements, són unes companyies o unes altres. Moltes són nacionals, companyies de fabricació mecànica, i moltes altres són internacionals, perquè pensem que el món d'acceleradors no és un món molt gran, és un món petit.
0: Sí.
2: Llavors, proveïdors capaços de manufacturar certs components com miralls d'uns radis de curvatura molt...
1: Clar, això bojos, no és una cosa comuna, no?
2: No és una cosa comuna que puguem trobar en qualsevol taller.
0: Però, en canvi, sí que serien... És possible que siguin comuns a altres sincrotrons i, per tant, siguin components o peces que ja estan pensades, ja estan funcionant en altres llocs, o no?
1: En altres sincrotrons, no vols dir? Sí, és a dir, ens pot servir que hi hagi sincrotrons com nosaltres.
2: Sí, sí, òbviament. O sigui, nosaltres, al final, és una comunitat que molt transversal, compartint tota la informació, aprenent uns dels altres, sobretot els errors que cometen uns, per intentar no cometre els mateixos, sinó cometre errors nous. Però, en general, ningú, o sigui, cap accelerador es construeix la seva pròpia maquinària. Tot es subcontrata o es compra fora.
0: Té feina, eh, el
1: feina.
0: Xavier?
1: Té feina. Però bé, també ara hi pensava, dic, això de la... sí que col·laborem amb sincrotrons, diguem-ne, que és a dir... Corregeix-me si m'equivoco, però és, hi ha altres sincrotrons que ja han fet aquest pas que deia ell de la tercera, la quarta generació, i una mica és un avantatge, no? També...
2: Correcte, anem aprenent, sí.
1: Exacte, el sincrotró de Grenoble, l'SRF, bueno, l'europeu, no ho ha fet, Max Ford...
2: A Suïssa també ho han fet.
1: A Suïssa, Max Ford, que deia jo, és a Dinamarca... No, Suècia, gràcies, perdó, ara confonia amb Dinamarca, etc. O sigui que és un pas també natural que han de fer els sincrotrons per no morir, per molt difícil que sigui.
0: Creixer és que...
1: Clar, si no et quedes obsolet...
0: És el creixement natural, no?, que...
2: Aviam, sí, estem a recerca de frontera, no? De fronteres. És a dir, la tecnologia evoluciona i avança, i al final Alba és un gran laboratori on venen els usuaris, que poden venir a Alba o poden venir a qualsevol altre lloc. Llavors, per donar les mateixes prestacions, o millors fins i tot, que s'hi dona en altres sincrotrons, doncs Alba necessita fer aquest pas cap a Alba 2.
1: Clar,
2: és com una necessitat imposada per l'evolució normal de la tecnologia i de la ciència.
0: Clar, igual que aquí, quan es van acabar els vinils i es van acabar els casets i tot això...
1: Aquí anava.
0: Bueno, és que...

0: única o molt poques que n'hi ha també a Europa. Llavors, Engresca és un projecte que té un atractiu.
1: No? Ara mateix, en quin moment esteu?
0: Estem que tenim el projecte Alba 2 tot ben estructurat i organitzat, val? Està ben moltíssima planificació.
1: Sobre el paper?
0: Sobre el paper i moltes coses ja sobre la realitat. Estem començant, tenim una fase de prototipatge en la qual estem fent assajos dels elements que ens van arribant. Uh-huh. En aquests assajos validem els dissenys del passat i incorporem nova informació per al disseny futur. I aquest 2026, un exercici principal que s'està fent és un replantejament de tot l'abast de cada paquet de treball de tots els projectes que comporta Alba 2, perquè a mesura que vas avançant en el temps, la definició va ser més exhaustiva. Llavors vas tenir més detall del temps que t'ocuparà fer cada tasca. Llavors estem en aquest punt de replantejar-ho i de verificar i estar segurs de que la data compromesa del Dark Period, que és quan aturarem l'accelerador i farem tot el projecte de remodelació, doncs hi arribaríem a temps de dissenyar tots els components, comprar-los i fabricar-los a fora, verificar-los, preensamblar-los fora de l'accelerador i, arribat el moment, ficar-los a dintre, llavors.
2: El
1: calendari tu el tens al cap una mica, Laia?
2: El planificat, sí, és una mica el que deia el Xavi. La idea és anar, el que fa l'equip no, d'Alba 2, és preparar-ho tot perquè just quan comenci el període aquest, el Dark Period, que he dit que en diem fosc perquè bàsicament es para l'accelerador i no hi ha llum, no hi haurà experiments, es faran altres coses però no hi haurà experiments, i això hauria de ser entre el 2030 i 2032. I el 32, o com a mínim marcar-nos, no, 2 anys d'instal·lació i engegar, que vol dir engegar, a veure si funciona, diguem. Bueno,
0: funcionarà,
2: diguem-ne,
0: segur.
2: Exacte, sí, segur, sí, però vull dir que no.
0: Que diguin que
2: exacte, posar la prova i després vindrien els equips d'investigació ja fent
0: correcte
2: servir el nou feix, vindria a ser aquesta. Ara.
1: Anem bé? Anem bé de temps?
0: Anem bé de temps, però se'ns gira molta feina. És a dir,
1: home, t'ho dic perquè quan es tracta de canviar de pis, una cosa és el que es preveu i l'altra és quan...
0: Que passa en realitat.
1: Sí, clar.
0: Sí, bueno, la planificació indica que és possible, els recursos que tenim, però evidentment necessitem incorporar també més recursos, val? Els recursos humans dedicats al B2 ha de créixer d'aquí en els propers 2-3 anys per ser capaços d'arribar-hi al 2030. Pensem que els elements per fabricar-los triguen típicament entre 1 i 2 anys. Rebre'ls i verificar i testejar-los i tal, doncs es pot allargar una mica més. Però els plans intentem fer-los, els fem en suficient marge de flexibilitat i tenir plans de contingència de tal manera que si anem tenint retrasos en alguns llocs ho poden suplir en decisions.
2: Ja, pla B i pla C fins i tot, no?
0: I els que calguin.
2: Els que calguin, sí, sí.
0: Val? Però sí, és factible fer-ho.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
2: Jo penso, sort que no ho he de fer jo. Honestament, eh? Perquè Déu-n'hi-do.
1: Home, cadascú la seva part,
2: clar,
1: no?
2: Clar, exacte, no. Estan, vull dir, estan...
0: Abans ho comentaven així amb la Laia, que n'hi ha moments... Nosaltres tenim reunions periòdiques, òbviament, de cada grup de treball, dels seus elements i components que va dissenyant, i que pràcticament cada 2 setmanes ens estem reunint, no? I en aquestes reunions hi ha de vegades que es fan petits silencis quan, i ens mirem tots a la cara i diem, val, és que realment és molt complexa. És a dir, ho volem anticipar tot i tenir-ho tot dissenyat, però no és un objectiu, és a dir, fixa en el temps, sinó que es va movent a mesura que va evolucionant el disseny de cada component.
2: Perquè no veiem noves coses, també.
0: I perquè quan arribes al final del disseny d'uns components, és informació que afecta el disseny d'uns altres components. Llavors és un procés iteratiu que va...
1: Que tot ha d'encaixar, totes les peces han d'encaixar.
0: Correcte, correcte.
1: Complicat, eh? Mare meva. O sigui, abans el preguntàvem al Xavier, que era el més fascinant d'això, però és que a nosaltres ens fascina cada vegada que la Laia ens porta informació sobre el que esteu fent allà dins. És igual si és enginyeria, si són científics. Escolta, ens encanta.
2: A mi em flipa molt i per això també dic, hem de compartir això.
1: Doncs molt interessant, i estarem molt pendents de com evoluciona aquest Alba 2, que serà la joia de la corona, eh? Això serà espectacular. I agraïm moltíssim al Xavier que ens hagi acompanyat per posar-nos al dia del que es fa dins del seu àmbit, de la seva divisió, enginyeria, i a la Laia, com sempre, per portar-nos a tota aquesta sapiència que teniu allà dins.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com va la vida? Com estàs?
2: Hola, què tal? Doncs bé, aquí amb la boireta de Lleida.
1: Ja ha arribat. Li ha costat, eh? Li ha costat, perquè fins ara, déu-n'hi-do, la primavera llarga, sí, o tardor llarga, sí, que hem tingut. Avui estàs contenta també perquè hi ha una nova regulació. Una regulació, sí, no?, que a més l'havies parlat tu en moltes ocasions, que és el menjar als hospitals.
2: Doncs sí, el Ministeri de Consum vol regular el que es pot vendre a les màquines de vending dels hospitals i de les residències. I aquesta nova proposta pretén garantir que almenys el 80% dels productes que hi trobem siguin saludables. I què vol dir això de saludables?
1: Què vol dir? Sí, sí. A veure.
2: Doncs que es prioritzaran opcions com fruits secs, aigua, iogurts sense sucres, afegits, fruits secs, els fruits secs baixos amb sal o naturals, begudes vegetals o làctics sense sucre. Llavors, tot això el que farà és desplaçar productes habituals com la bruixeria industrial, els refrescos ensucrats, les patates fregides o els snacks que trobem o que encara trobem amb molta quantitat de greixos i sal. També es contempla la instal·lació de fonts d'aigua potable gratuïta i l'eliminació d'aliments ultraprocessats dels menús infantils. Però això en parlem en una altra secció, en un altre dia. Llavors, el que el govern considera és que els centres sanitaris, i jo això ho celebro, no poden oferir aliments nocius per comoditat o per l'hàbit, no?, perquè s'ha fet tota la vida o perquè ja portem molts anys fer-ho, sinó que doncs, han de ser exemples d'entorns saludables, no?, i que doncs, on sigui més fàcil triar bé. I per què deia que ho celebro, Piri? Perquè a vegades n'hem parlat, no?, que moltes vegades hem d'acompanyar amb una persona malalta a l'hospital. I, per tant, l'únic que trobem moltes vegades per poder menjar en aquell moment que estem acompanyant són aliments que no són saludables i que, per tant, doncs, primer no ens ajuden a triar bé i després que, al final, doncs, són opcions que potser jo mateixa, per exemple, no m'agradaria menjar, no? O sigui, no voldria triar. Llavors, no és només una qüestió de salut, sinó també és un dret a la salut, no? Que ningú s'hauria de veure obligat a menjar malament quan acompanya un pacient o quan treballa en un hospital. Per tant, doncs, que el govern consideri que els centres sanitaris no poden oferir aliments nocius per aquesta comoditat o aquest hàbit, no? Doncs és per celebrar, que hi han d'haver exemples d'entorns saludables. Un hospital ha de ser un exemple d'un entorn saludable on sigui més fàcil triar doncs, això, aliments que siguin més saludables per a la nostra salut.
1: De tota manera, hi ha coses bàsiques, com ara l'aigua, que això ja a restauració s'havia aconseguit, tot i que encara, com a mínim a Catalunya, demanem poc el got d'aigua i comprem molt l'ampolla, no? I ens haurien de servir aigua a tot arreu, això. Evidentment, als hospitals també, o encara més?
2: De la mateixa forma, no? I sí que és cert, Pili, que ara que has dit això, i no és una dada amb evidència, però sí que és cert que quan nosaltres sortim, jo surto a menjar fora, i sí que és cert que aquí a Catalunya doncs veig les ampolles d'aigua, i de fet, també, o sigui, quan tu demanes aigua, directament et porten l'ampolla. En canvi, he estat fora de Catalunya aquests mesos i quan demanes aigua directament et porten doncs, la gerra d'aigua, no? O el got d'aigua. Vull dir que està més normalitzat, la gent ho demana més, però també dins dels establiments també està molt més normalitzat que quan te demanen aigua estàs demanant la gerra d'aigua.
1: Exacte. Sí, sí, jo també ho he dit perquè ho he comprovat, no? Que segons quins llocs de l'estat espanyol, no, és no, com vas a comprar una ampolleta d'aigua? Demana-la, no?
2: Exacte.
1: I això ja,
2: doncs aquí
1: hi haurà fons.
2: És el mateix. Sí. Exacte. La proposta és que hi hagi fonts, no? I que si tu vols prendre aigua, doncs que puguis anar a la font i beure aigua, no? De forma gratuïta i accessible per a totes les persones que hagin d'estar allà. Recordem que estar a l'hospital, doncs moltes vegades no... Dic moltes vegades perquè a vegades podem estar acompanyant un naixement, no? Però la gran majoria de vegades no és una situació agradable, no és una situació doncs, en la que vulguem estar i si a més doncs, no tenim doncs això, aquest menjar més saludable, accessible, o no tenim aigua accessible, doncs pot complicar encara més la situació.
1: Doncs, per tant, una bona notícia a celebrar. Suposo que encara queda molt recorregut, perquè també, parlant d'hospitals, alguna vegada també t'hem sentit que hauria d'haver altres tipus d'esmorzars als hospitals, no? I que encara hi ha camí per recórrer.
2: Sí, tot i que en parlarem en una propera secció, Pili, perquè també s'han fet propostes per canviar els menús dels hospitals i les residències. Per tant, són passos. Són passos que ens poden semblar petits, però que de veritat us dic, i jo ho celebro, o sigui, com a dietista nutricionista i com a ciutadana, no? O sigui, que en algun moment m'ha tocat estar en un hospital i que probablement doncs, al llarg de la meva vida m'hi toqui, ja està, doncs ho celebro, no? Poder dir adeu a aquestes màquines prenes de llavinadures, de brioixos, no? De brioixeria industrial ensucrada als hospitals i donar la benvinguda amb aquestes opcions més sanes i més coherents amb l'entorn on ens trobem, perquè al final doncs, que en un entorn on s'ha de promoure la salut doncs ens trobem aquests aliments que no són tan nutritius, quin és el missatge que ens està donant això, no? I d'altra banda, tot el contrari, si jo vaig en un entorn doncs, on s'ha de promoure la salut, em trobo una opció d'una alimentació més nutritiva, més saludable, doncs el missatge cap a la població, encara que ens sembli que no, és molt gran.
1: Doncs un altre missatge que volem donar nosaltres és que entrin al teu Instagram perquè trobaran ja el calendari d'advent familiar de la segona setmana, per tant, sí. Amb un munt d'idees xules que trobaran directament al teu Instagram. Que no només...
2: Sí, i que a més, sí Pili, perdona, que vull dir que no és un calendari d'advent d'aquells que moltes vegades ens proposen com algo impossible de fer, no? És un calendari totalment realista per poder anar fent canvis a la nostra alimentació i que encara que no el pugueu fer, guardeu-vos la publicació perquè és que és un calendari que el podeu fer durant tot l'any per millorar l'alimentació i la relació amb l'alimentació amb els vostres fills i filles.
1: Exacte, això volia dir, perquè també hi ha moltes coses que són de jugar amb la família i amb l'alimentació, no? Que al final fer-ho gamificat, que es diu ara. Sí. No, aconseguir que els hàbits entrin...
2: Molt bé, mira, no havia pensat, però sí. Mira, em posaré opcions de gamificació per poder millorar l'alimentació.
1: A través del, no? dels moments lúdics, a través del somriure i no a través del crit. Que de vegades també fem les mames i els papers, sí, però no van
2: tan a bon lloc. No hauria de ser l'habitual.
1: Doncs Naila Martínez, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. T'enviem una abraçada molt, molt gran i anem ràpidament al teu Instagram a seguir-te, si encara no ho fem, amb my-nutritionist i a trobar aquestes idees del calendari d'advent. Un petó gran.
2: Una abraçada gegant. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Pels més petits de la casa us recomano un àlbum il·lustrat que m'ha robat el cor. Es diu Una vegada vaig ser un arbre, de Owen McLaughlin, publicat per Animallibres. McLaughlin és el mateix autor de L'Abraçada, un dels àlbums il·lustrats més tendres que he llegit mai. En aquest cas, Owen McLaughlin ha format un tàndem amb l'il·lustrador Guillem Karsten per portar-nos un llibre sobre com neixen els llibres. I, de fet, és el propi llibre qui ens narra aquesta història. Diu, una vegada vaig ser un arbre. Era alt, verd i bonic. I abans d'això, era una llavor que vivia en una pinya i que va sortir del cul d'un esquirol. Un àlbum molt divertit i original que ens fa ser conscients del valor i la màgia dels llibres.

0: I d'altra banda, per un públic a partir de 12 anys, us recomano un llibre que no és novetat, però que he descobert fa poc gràcies a la recomanació d'un amic. Es diu Harun i el mar de les històries. I és obra del reconegut escriptor Salman Rushdie, publicat en català per Bromera amb traducció de Marta Pera. Jo descriuria el llibre com una Alícia al País de les Meravelles hindú. És molt estrafolari i divertit i té un missatge força profund. El pare d'en Harun és un contacontes conegut com l'Oceà de les Idees. Un dia la mare d'en Harun l'abandona per algun menys fantasiós i el seu talent corre el risc de desaparèixer perquè té el cor destrossat. Per retornar-li el do de la paraula, Harun viatjarà a l'oceà dels corrents de les històries, la font de la qual brollen tots els relats. Acompanyat per un geni de l'aigua i altres companys de viatges singulars, haurà d'enfrontar-se al poder del silenci i l'obscuritat que amenaça de destruir aquest món. Un llibre que ens fa qüestionar-nos de què serveixen les històries que ni tan sols són veritat. I fins aquí les meves recomanacions d'avui. Podeu trobar-ne més al meu blog paraulademisha.com i em podeu seguir a totes les xarxes com a misha-ql. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El papa Lleó XIV ha aprofitat el seu discurs al Congrés dels Diputats per reclamar una gestió més humana de la immigració, defensar la pau i el diàleg i rebutjar la crispació política mantenint el mercat perfil social que ha exhibit durant la seva visita a Espanya. Escoltem les seves declaracions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari. En una convivència madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: Aquesta és la primera vegada que un pontífex intervé a les Corts espanyoles en qualitat de cap d'estat del Vaticà. Un hemicicle que ha comptat també amb la presència del govern espanyol i del seu president, Pedro Sánchez, i també del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics, com el català Salvador Illa, i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni tampoc Felipe González. La jornada també ha estat embarcada per la protesta del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, que ha acusat el govern espanyol d'ajornar la llei d'imprescriptibilitat per no incomodar el papa. I, de fet, Barcelona es prepara ja per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. Es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic, com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, s'ha recomanat fer teletreball. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona un cop acabi la visita del papa per reforçar les mesures de seguretat després del darrer tiroteig mortal a la zona franca. Entre les opcions sobre la taula ha destacat l'ampliació del pla Campai en aquesta zona de la ciutat. Parlon també ha apuntat que el govern no descarta impulsar una legislació més estricta sobre la tinença d'armes de foc, una necessitat que, segons ha afirmat, afecta especialment Catalunya, però també al conjunt de l'Estat. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió. També a la BB-4031 a Castellà de Nuc, la via està completament tallada en aquest punt per un accident i després hi ha dues avaries, una a la C25 a Estaràs i una altra a la C25 a Santa Coloma de Farners.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dilluns, 8 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 8 de juny, avui amb la ressaca de tot el que hem tingut aquest cap de setmana, començant per la Copa, una nova Copa del Rei per al Barça, abans de disputar aquest cap de setmana vinent la Final Four de la Champions a Colònia, en handbol. També parlem de futbol i de l'eliminació de l'Europa, amb el cap ben alt, això sí, els play-offs per pujar a segona divisió masculina, i també de la selecció espanyola masculina també, perquè ja avui mateix, aquesta matinada, disputa l'últim partit de preparació per al Mundial, que comença aquesta setmana amb el partit inaugural. La selecció espanyola debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Molt futbol, molt handbol i també bàsquet, perquè tindrem finalment dos equips catalans a les semifinals del play-off pel títol de l'ACB. El Barça ja va superar dissabte el Múrcia. Ahir ho va fer la penya, també a domicili, a la pista del Baskonia. La joventut que s'enfrontarà al València, el Barça serà qui s'enfrontarà amb el factor camp, això a favor, contra el Tenerife, que va a protagonitzar la gran sorpresa d'aquestes quarts de final, eliminant el Real Madrid. Tot això més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tot el que l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: Al futbol, la selecció espanyola masculina disputa aquesta matinada l'últim amistós de preparació per al Mundial.
1: Doncs així és, el combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça s'enfronta al Perú, selecció que no s'ha classificat per la cita mundialista a partir de les 4, hora catalana, a la localitat mexicana de Puebla. Encara no hi seran els 3 lesionats, Nico Williams, els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que continuen complint amb els terminis de les seves recuperacions i s'espera que estiguin disponibles pel debut oficial a la fase de grups del Mundial. Dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd.
0: En principi, en el partit d'avui han de tenir més minuts els que no van jugar contra Iraq, per exemple, els brasilers Pau Cubarsí i Pedri, entre d'altres. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent.
1: El comitat estatal mirarà de certificar la primera plaça al grup contra Islàndia, després del clar triomf de divendres contra Anglaterra 4-0, amb doblet d'Alexia Putellas i gols de les blaugranes Patri Guijarro i Clàudia Pina.
0: Pel que fa als clubs, Florentino Pérez continuarà presidint el Real Madrid.
1: El president actual del Club Blanc continua al capdavant de l'entitat fins al 2030, després de guanyar ahir les eleccions a la presidència. Florentino es va imposar amb un 65% dels vots, per sobre del 35% que va obtenir l'altre candidat, Enrique Riquelme. Amb la victòria de Florentino Pérez s'ha de confirmar el nou projecte al Real Madrid, amb el retorn de José Mourinho per entrenar el primer equip masculí de futbol que ha tancat dues temporades sense títols.
0: En el futbol de casa nostra, l'Europa va tancar ahir una gran temporada competint molt, però perdent, finalment, el play-off per pujar a segona divisió.
1: El conjunt gracienc va acabar caient en la pròrroga 3-2 a la tornada de la primera eliminatòria de play-off contra el Celta Fortuna i a Balaïdos. El màxim golejador de la primera federació, Jordi Cano, va avançar a l'Europa a la primera meitat i va tornar a empatar de penal el duel després de la remuntada dels gallecs per portar l'eliminatòria a la pròrroga, en què el filial del Celta va acabar fent el gol de la victòria.
0: L'Europa tornarà a competir l'any vinent, per tant, a la primera federació, en principi al Nou Sardenya, on s'hi ha de posar gespa natural, i es trobarà de nou amb el Sant Andreu, que ha pujat, i amb el Nàstic de Tarragona, altre català. Qui sí que jugarà la final per pujar a segona és el Sabadell.
1: Els serlequinats buscaran tornar al futbol professional contra el Zamora després que ahir el conjunt castellà remuntés també un 2-0, com ja va fer divendres el Sabadell, en aquest cas contra el filial del Villarreal. Dissabte a les 9 de la nit es jugarà l'anada d'aquesta final a Zamora, al Rua de Plata, mentre que la tornada serà el divendres 19 de juny. També a les 9, a la nova Creu Alta. L'altra final per pujar a segona la jugaran el Celta Fortuna i la Ponferradina.
0: I el Badalona serà el representant català en la final per pujar a la segona federació masculina.
1: El conjunt escapulat va remuntar el 4-1 de l'anada contra el Cornellà, guanyant per 3-0 per forçar la pròrroga i aguantar el marcador també al temps extra. L'equip de Miquel Azparren jugarà la final contra el Compostela, segon classificat del grup gallec de tercera, amb l'anada diumenge vinent a Galícia i la tornada la setmana següent al Municipal de Badalona.
0: En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB.
1: La penya es va imposar ahir per 88-96 al Baskonia, a Vitoria, en el tercer i definitiu enfrontament, i jugarà a semis davant del València de Pedro Martínez, l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. L'eliminatòria, el millor de 3, començarà dimecres al Roig Arena. Demà arrenca l'altre semi, que enfrontarà el Barça i el Tenerife amb factor pista favorable als blaugranes, després que els canaris eliminessin el líder de la Lliga regular, el Real Madrid, a quarts, i tanqui una temporada al conjunt blanc sense títols.
0: Exacte, com també en el futbol, i en el masculí i en femení. En handbol, el Barça guanya amb contundència a la Copa del Rei just abans de la Final Four de la Champions de Colònia.
1: Els blaugranes han anat de menys a més aquest cap de setmana a Alacant per acabar imposant-se ahir a la final Bidasoa de 20 gols de diferència, 17-37. És la 30a Copa de la història de secció, la 13a consecutiva d'un Barça que ja pensa en la cirereta del pastís per tancar la temporada a la Final Four de la Champions que es disputa aquest cap de setmana a Colònia.
0: El Barça jugarà dissabte a la segona semifinal contra l'Olborg danès. Abans s'hauran enfrontat en la semifinal Alemanya el Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana d'hoquei lliga masculina arribarà al 5è partit.
1: L'Igualada va superar ahir el Barça per 2-1 a les Comas i allarga la sèrie fins al 5è definitiu a Salt, que jugarà demà a Blanes, perquè el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semis de l'ACB de bàsquet. A la final, que començarà divendres, ja espera el Liceu, que hi va guanyar per 3-4 el Calafella, el Joan Urtoll, en el comiat de l'hoquei professional del capità del conjunt penedesenc, Gepi Salva.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, el Vilassana s'avança a la final i podria guanyar el títol diumenge vinent, ja a la pista del Fraga.
1: Les del Pla d'Urgell es van endur el primer duel de la final aquest dissabte per 3-2 a la pròrroga. El segon enfrontament es jugarà diumenge a la pista del Fraga i si calgués un tercer jugaria de nou a la pista del Vilassana el dissabte 20 de juny.
0: En futbol sala amb el Barça podria obtenir ja el bitllet per a la final del play-off de Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugranes es van imposar dissabte en el primer partit de semis a Movistar Inter 4-3 i demà visiten el pavelló Jorge Garbajosa amb l'objectiu d'obtenir la plaça a la final, a més de classificar-se per la Champions de l'any vinent. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va imposar contundentment ahir en el primer partit contra el Palma, 4-1.
0: I a l'altre equip català de primera, l'Indústria Santa Coloma, ha presentat avui el seu nou entrenador.
1: Després de la sortida de Xavi Closas, el club colomenc aposta per Jorge Vargas, entrenador del filial d'Indústries les dues últimes temporades i acumula 6 campanyes a l'entitat. Vargas, que debutarà a primera divisió, ja s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós per començar el nou repte.
0: I un últim punt en motor, Marc Márquez torna a guanyar el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Doncs el Cerverí ha aconseguit la seva victòria número 100, comptant totes les categories. Ahir la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, la 74 a la categoria reina. L'última prova guanyada pel gran desmarque després de molts mesos complicats marcats per les lesions va ser el setembre de 2025 a San Marino. Marc Márquez havia guanyat dissabte la cursa sprint i li retalla 30 punts al líder de la general, l'italià Marco Bezzecchi, que ahir va caure en el primer revolt arrossegat per Jorge Martín. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins va entrar 13è i Maverick Viñales 15è.

0: Dilluns 8 de juny, 11 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina juga aquesta propera matinada a Puebla, a Mèxic, l'últim partit amistós abans de l'inici del Mundial. La cita arrenca aquest dijous amb el Mèxic-Sud-Àfrica inaugural i el combinat estatal, amb 9 jugadors catalans i 8 jugadors del Barça en total, s'estrenarà dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd, en el primer partit de la fase de grups. Demà, però, toca amistós contra Perú. De fet, aquesta mateixa matinada ja, una selecció que no s'ha classificat per aquest Mundial. La intenció és que participin els jugadors que van tenir menys minuts de la setmana passada en l'amistós contra Iraq, com per exemple els blaugranes Pau Cubarsí i Pedri, que no van jugar. Encara no hi seran, per cert, els tres lesionats, dos dels quals catalans, Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que a més de Nico Williams, que segons ha tornat a explicar Luis de la Fuente, a la roda de premsa prèvia estan complint tots tres els terminis i haurien d'estar disponibles per dilluns vinent.
1: En condiciones estarían, calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido y eso es realmente eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
0: I un altre dels grans debats de la selecció espanyola és qui ocuparà la porteria, amb dos dels tres porters també catalans, el blaugrana Joan Garcia, que és qui va jugar l'altre dia contra Iraq, el finalista de la Champions i campió de la Premier amb l'Arsenal, David Raya, a més de l'Atlètic Club de Bilbao, Unai Simón, titular, per exemple, en l'última Eurocopa que va guanyar Espanya fa dos anys. De la Fuente va tornar a confirmar que té clar qui ha de jugar dilluns vinent, però no va voler avançar res.
1: ¿Qué queréis? ¿Que os diga la alineación? Que no lo voy a decir. Que no lo voy a decir, hombre. No, vamos a ver. Los tres porteros están sensacionales. Me gustaría que los hubierais visto, que no habéis tenido oportunidad de verles trabajar algo. Y están en un momento fantástico los tres. Os lo dije hace ya tiempo, que no tengo ninguna duda, ningún problema de poner a uno o otro, porque son buenísimos los tres. Pero sí tengo en mi cabeza quién va a iniciar el Mundial. Si no hay ninguna circunstancia, vuelvo a decir, adversa, que me haga pensar lo contrario, que no debe ser así, pero bueno, siempre el fútbol te puede sorprender.
0: Aquesta matinada a les 4 hora catalana jugarà aquest Espanya-Perú a la localitat mexicana de Puebla. Com dèiem, el debut del Mundial serà dilluns vinent, 15 de juny, a les 6 de la tarda, també hora catalana, contra Cap Verd. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent contra Islàndia, amb l'objectiu de certificar la primera plaça després del clar triomf de divendres 4-0 contra Anglaterra. Més futbol. Pel que fa als clubs, l'Europa es va quedar a les portes de la final del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt escapolat tanca una gran temporada per sobre de les expectatives després de caure 3-2 ahir a la pròrroga en la tornada de l'eliminatòria contra el Celta Fortuna, que es va jugar a Balaídos. Escoltem el tècnic de l'Europa, Dai Benítez, emocionat després del partit en declaracions a BTV, deixant molt oberta la seva continuïtat al club de Gràcia, malgrat que encara té un any a contracte.
2: El camí no ha sigut fàcil ni curt, perquè són dos anys per poder jugar un playoff a segona divisió. Malauradament no l'hem aconseguit, però haig de dir que he confiat en aquesta plantilla, encara que moltes vegades he dit que començaven sent els últims, que tal. Hem sigut els cinquens en aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí. Aquesta etapa de dos anys, fins aquí.
0: Fins aquí. Veurem si segueix o no Adai a l'Europa i veurem si també si segueix, per exemple, Jordi Cano, després de l'espectacular temporada que s'ha marcat el petit dels Cano, sent el màxim golejador de la categoria de la primera federació i marcant ahir els dos gols del seu equip. Són declaracions de l'enjoc cap de setmana.
3: L'any vinent, doncs, bueno, ara estar tranquil amb la família, desconnectar d'aquesta temporada que ha sigut molt dura. Al final, doncs ja quan et veus amb opcions de pujar, doncs no pares i físicament doncs també acabes tocat, però bueno, veurem què passa. Jo a mi m'encantaria continuar a l'Europa perquè és el club de la meva vida, però de moment no sé què passarà.
0: L'Europa que tornarà a competir a la primera federació masculina al curs vinent, i també hi seran el Sant Andreu, per tant tindrem derbi de nou, i el Nàstic de Tarragona. Pel que fa als catalans, veurem què passa amb el Centre Esport Sabadell, que jugarà a partir d'aquest divendres, dissabte volíem dir, l'anada de la final per pujar a segona divisió contra el Zamora d'Òscar Cano. Tants catalans com castellans, per cert, venen de remuntar tots dos un 2-0 en contra en la primera eliminatòria de play-off i tots dos contra filials. El Sabadell divendres ho va fer un gran partit contra el Real Madrid Castilla i ahir el Zamora al temps afegit contra el Villarreal B. I parlant de play-offs, el Badalona serà finalment el representant català en la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Els badalonins van aconseguir ahir remuntar el 4-1 en contra de l'anada davant del Cornellà amb un 3-0 al final de la pròrroga. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
4: Bon dia. El Badalona va creure en les seves possibilitats i va remuntar el marcador del partit d'anada contra el Cornellà amb un triomf per 3-0 després d'una pròrroga. Els de Miquel Azparren s'han classificat per l'eliminatòria final i és que va ser una bogeria absoluta a l'estadi municipal i amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions, amb un Cornellà ben ordenat al darrere que va impedir que els badalonins poguessin generar ocasions clares per marcar. En el segon període, l'entrada de Josu va dinamitzar el maig i el mateix jugador va fer el primer 3 minuts després de la represa. Això va donar ales als de Miquel Azparren, que van continuar creient. I al minut 70, Toni Larrosa, de cap a la sortida d'un corna, va fer el segon. En el darrer sospir, en el 90, va arribar l'èxtasi amb el 3-0 en una acció en la qual Marco Martínez va aprofitar una pilota solta a l'interior de l'àrea. Els 30 minuts de pròrroga van ser increïbles, amb el Badalona perdonant en diverses ocasions el quart gol i amb el porter escapulà Carlos Azón, que en dues grans intervencions va evitar el gol del Cornellà. Azón es mostrava feliç al final del match.
5: La verdad que ha sido muy bonito, la verdad, vivir esto en el campo, con la afición y con el campo así lleno. Creo que, bueno, desde que la semana pasada, después del partido, pensamos todos en remontar, el equipo ha confiado hasta el final. Íbamos 0-0 al descanso, era muy complicado. En el descanso hemos dado una arenga a todos para intentar confiar hasta el final y bueno, por suerte se ha dado, sufriendo hasta el final y eso es lo bonito del fútbol.
4: El Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera definitiva eliminatòria per ascendir. El primer partit serà a Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al municipal.
0: Gràcies, Ramon. El Compostela va quedar segon també, com el Badalona, en aquest cas el grup 1, el grup gallec, en la tercera federació i s'ha fet en les dues eliminatòries prèvies del Villalbès i l'Atlético Arteixo. El Cornellà, en canvi, que ja sap que tornarà a competir l'any vinent a la tercera federació masculina, on hi volen tornar a ser, on hi volen tornar el Sant Mauro i la Pobla Mafumet, que estan disputant el playoff per pujar de Lliga Elite a tercera federació. En l'anada aquest dissabte passat, triomf dels tarragonins 1-2 a Santa Margarida de Montbui. La tornada serà dissabte vinent a la Pobla. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB. Si dissabte el Barça, que tindrà per cert el factor pista favorable després que el Tenerife hagi eliminat el Madrid, va superar el Múrcia. Ahir la penya va fer la gesta a Vitòria, guanyant en un gran partit 88-96 al Baskonia, el tercer definitiu duel de la sèrie. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
6: Felicitar al equipo, creo que hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy y que no habíamos hecho en otros momentos. Así que súper contentos.
0: La penya que s'enfrontarà a semifinals del València de Pedro Martínez, que va superar per la via ràpida el Bilbao Bàsquet a quarts. De fet, el València és l'únic equip del top 4 que serà a semifinals. Aquesta eliminatòria començarà dimecres al Roig Arena. A l'altre semi, com dèiem, tindrem un Barça-Tenerife a partir de demà mateix amb el primer partit del Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre. En handbol, el Barça va complir els pronòstics i va avançar ahir a Alacant un nou títol de Copa del Rei, després de superar ahir el Bidasoa d'Irona a la final de 20 gols, 17-37. La defensa de l'Ona va ser espectacular, així com també la porteria amb Emil Nielsen, per agafar bones sensacions a cara a la cirereta d'una temporada que de moment és pràcticament perfecta. Aquest cap de setmana juga la Final Four de la Champions de Colònia. Escoltem el capità de l'Ona, Dick Amem.
7: Muchas veces se habla de que el Barça es muy superior y que hay una diferencia. No nos vamos a engañar, hay una diferencia. Pero yo creo que es la forma de cómo se gana y muchas veces yo creo que es lo que tenemos que valorar, no que el Barça gane, sino cómo ganamos, porque cada día vamos a entrenar, preparamos los partidos, tenemos respeto a los rivales, podíamos en algún partido salir al partido y jugar a 20%, pero estamos casi siempre al 100% y esto creo que es mucho mérito, entonces tenemos que seguir así para el futuro.
0: Ara ja toca descansar i preparar aquesta Final Four de la Champions que arrenca dissabte amb les semifinals. El Barça s'enfrontarà a l'Olleborg danès a les 6 de la tarda. Abans de les 3 s'haurà disputat la semifinal a Alemanya entre el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es decidirà demà amb el cinquè i definitiu partit que jugarà a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau Blaugrana perquè, recordem, jugar al partit de bàsquet entre Barça i Tenerife de semis de ACB. Ahir el triomf de l'Igualada 2-1 amb remuntada inclosa després que el Barça es posés per davant va forçar, com dèiem, aquest cinquè i definitiu duel. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
8: El divendres vam mereixer guanyar ja i la sort ens va somriure, però estic fermament convençut que hem tornat a mereixer guanyar i avui hem guanyat, no? Quan ens han posat per davant
9: els hi hem transmès amb els jugadors, estem sent superiors, hem arribat molt més que ells, estem bé i crec que avui l'esport ha sigut just i hem pogut treure aquest partit endavant.
0: Com dèiem, demà jugarà aquest últim partit a Blanes per la impossibilitat de jugar-ho al Palau Blaugrana entre Barça i Igualada amb una plaça per a la final en joc. Ja espera la final el Liceo, que ahir va guanyar 3-4 al Joan Ortoll contra un combatiu Calafell que s'acomiada de la temporada. Un partit, per cert, que també posa punt i final a la gran trajectòria de Jepi Selva, el capità del Calafell, com a jugador d'hoquei professional. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
10: Forçar el quart partit de semifinals davant el Liceo, veure el pavelló Joan Ortoll ple i l'afició contenta per la temporada, el moment trist del cap de setmana va ser l'acomiadament d'un dels grans, Jepi Selva, que va dir adéu a la seva etapa com a professional.
11: Estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Ortoll, amb la gent que ens estima i que ens segueix sempre, amb la meva família, amb els meus amics i amb un club que es mereix estar on està, que lluita cada dia des de la Junta, el cos tècnic, l'equip, l'afició. Tots som un i no res. Ara seré un calafellenc més, seré un estrellat més i llarga vida amb aquest Calafell que estigui sempre amunt.
10: Guillem Cabestany també va voler acomiadar a un gran jugador, però sobretot a un amic.
12: Evidentment, despedir el Jepi, que ha sigut doncs, la nostra l'ànima d'aquest equip, inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on, per donar un molt bon nivell en aquest play-off. I, per tant, se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic, també, en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hockey.
10: Com ha dit Jepi, a partir d'ara serà un aficionat més.
0: Gràcies, Toni. En waterpolo aquest dimecres arrenca la Final Four de la Champions femenina en dos equips catalans, Mataró i Sant Andreu. N'anirem parlant. També es jugarà a partir de dijous, en aquest cas, la Final Four de la Champions masculina amb un català, el Barceloneta, també a Malta. D'altra banda, aquest cap de setmana la Competició Rubí ha certificat l'ascens a la Divisió d'Honor femenina després de superar el playoff al Barcelona. Ràdio Rubí, Siscolara García.
13: Satisfacció absoluta a les files del Club Natació Rubí després que el seu equip femení hagi assolit la divisió d'honor. Retorn a l'elit del waterpolo gràcies a superar l'última de les eliminatòries al Club Natació Barcelona i acabant de certificar el que es van començar a treballar. Tot just quan l'any passat doncs baixaven de categoria. Escoltem l'entrenador Carlos Ligero.
14: L'any passat quan va acabar, me'n recordo, estàvem a l'autobús d'Irunya tornant 8 hores totes plorant i jo vaig agafar el micro per dir quatre paraules d'agraïment perquè al final havíem fet una gran temporada encara que no s'havia assolit l'objectiu i a poc a poc totes van anar sortint, van anar dient jo me quedo, jo me quedo, jo me quedo i és algo que portem internament, que nosaltres com a grup ho sabem, que sabem el que hem treballat des de l'1 de setembre.
13: 9 mesos de feina amb només dues derrotes, la final en Copa Federació, així com també l'últim partit de fases regulars quan ja estava tot dat i beneït. I en una primera nacional del waterpolo que per al tècnic del Club Natació Rubí ni molt menys és una categoria fàcil.
14: Era la més complicada de mai perquè hi ha un transatlàntic com és el CNB, però nosaltres som un històric d'aquesta lliga i avui s'ha vist la piscina plena, els nens aquí, les bubuceles, les famílies, tothom, i això és una festa i ens ho mereixem.
13: Dissabte nit de festa i ara ja que comença la feina als despatxos, toca confeccionar una plantilla que sigui competitiva de cara a l'elit, a la divisió d'honor del waterpolo en dones.
0: Gràcies, Cisco. I abans d'acabar, també us expliquem que en futbol sala demà el Barça té la primera oportunitat per classificar-se per a la final de Lliga a la primera masculina, amb el segon partit de la semifinal contra el Movistar Inter, que jugarà a Torrejón de Ardoz, al pavelló Jorge Garbajosa. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va endur el primer assalt ahir contra el Palma, guanyant per 4-1. I en categoria femenina, aquest que va setmanar, Linyol ha fet història després d'aconseguir pujar a primera divisió femenina, remuntant l'eliminatòria contra el San Fernando. Qui s'ha quedat a les portes de tornar a primera és, en aquest cas, l'Esportiu Rubí, que va caure contra l'Almagro després d'empatar a 2 a Terres Murcianes i de la derrota 1-2 a l'anada a Rubí.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Esport.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon dilluns, 8 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 8 de juny és època de play-offs d'ascens, descens i definició de títols, i això d'això toca parlar avui. Del final de curs d'una gran temporada de l'Europa, que es queda fora de la final per pujar a segona divisió, masculina de futbol estem parlant, sí que jugarà per pujar aquesta final al Sabadell, que s'enfrontarà al Zamora, segons va conèixer ahir mateix. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals del play-off de l'ACB, el Barça, que va superar a l'UCAM Múrcia, i la Penya, que ahir va superar el Baskonia al Buesa Arena de Vitòria. I en hoquei patins, demà es decidirà a Blanes la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada, després que els igualadins empatessin ahir la sèrie a 2. A la final ja espera el Liceo, que s'ha desfet per 3-1 del Calafell. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina disputa aquesta matinada l'últim amistós de preparació per al Mundial.
1: Doncs així és, el comitè estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça s'enfronta al Perú, selecció que no s'ha classificat a la cita mundialista a partir de les 4 hora catalana a la localitat mexicana de Puebla. Encara no seran a les 3 lesionats Nico Williams, els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que continuen complint amb els terminis de les seves recuperacions i s'espera que estiguin disponibles per al debut oficial a la fase de grups del Mundial dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd.
0: En principi, en el partit d'avui han de tenir minuts els que no van jugar contra Iraq, com per exemple els blaugranes Pau Cubarsí i Pedri, entre d'altres. En categoria femenina, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent.
1: El comitè estatal mirarà de certificar la primera plaça al grup contra Islàndia després del clar triomf de divendres contra Anglaterra per 4-0 amb doblet d'Alexia Putellas i gols de les blaugranes Patrick Guijarro i Claudia Pina.
0: Pel que fa als clubs, Florentino Pérez, ja ho direm, continuarà presidint el Real Madrid.
1: El president actual del Club Blanc continuarà al capdavant de l'entitat fins al 2030, després de guanyar-hi les eleccions a la presidència. Florentino es va imposar amb un 65% dels vots, per sobre del 35% que va obtenir l'altre candidat, Enrique Riquelme. Amb la victòria de Florentino Pérez, s'ha confirmat el nou projecte al Real Madrid amb el retorn del portuguès José Mourinho per entrenar el primer equip masculí de futbol que ha tancat dues temporades en blanc.
0: En el futbol de casa nostra, l'Europa va tancar una gran temporada competint, però perdent al final el play-off per pujar a segona divisió.
1: El conjunt gracien va acabar caient a la pròrroga 3-2 a la tornada de la primera eliminatòria del play-off contra el Celta Fortuna i a Balaïdos. El màxim golejador de la primera federació, Jordi Cano, va avançar l'Europa a la primera meitat i va tornar a empatar de penal al duel després de les remuntades gallecs per portar l'eliminatòria a la pròrroga, en què el final del Celta va acabar fent el gol de la victòria.
0: L'Europa que tornarà a competir l'any vinent a primera federació, en principi en Nou Sardenya, on s'hi ha de posar, recordem, gespa natural, i es trobarà de nou, per exemple, amb el Sant Andreu, que ha pujat, a més del Nàstic de Tarragona, que ha aconseguit la permanència en l'última jornada. Qui sí que jugarà la final per pujar a segona, ho veurem, és el Sabadell.
1: Els arrequinats buscaran tornar al futbol professional contra el Zamora, després que ahir el conjunt castellà remuntés també un 2-0, com ja va fer divendres el Sabadell, en aquest cas contra el filial del Villarreal. Dissabte a les 9 de la nit es jugarà anada aquesta final a Zamora, al Ruta de Plata, mentre que la tornada serà el divendres 19 de juny, també a les 9 a la Nova Creu Alta. L'altra final per pujar a segona la jugaran Celta Fortuna i Ponferradina.
0: I el Badalona serà el representant català en la final per pujar a la segona federació masculina.
1: El conjunt escapolat va remuntar el 4-1 de l'anada contra el Cornellà, guanyant per 3-0 per forçar la pròrroga i aguantant el marcador també el temps extra. L'equip de Miquel Azparren jugarà a final contra el Compostela, segon classificat del grup gallec de tercera, amb l'anada diumenge vinent a Galícia i la tornada la setmana següent al Municipal de Badalona.
0: En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga CB.
1: La penya es va imposar ahir per 88-96 davant del Baskonia a Vitoria. En el tercer definitiu enfrontament i jugarà semifinals davant del València de Pedro Martínez, l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. L'eliminatòria al millor de 3 començarà dimecres al Roig Arena. Dimarts arrenca l'altre semi, que enfronta el Barça i el Tenerife amb el factor pista favorable a les blaugranes, després que els canaris eliminessin el líder de la Lliga regular, el Real Madrid, a quarts.
0: En handbol, el Barça va guanyar ahir amb contundència la Copa del Rei just abans de la Final Four de la Champions de Colònia.
1: Els blaugranes han anat de menys a més aquest cap de setmana a Alacant per acabar imposant-se ahir a la final a Bidasoa de 20 gols de diferència, 17-37. És la 30a Copa de la història de la secció, la 13a consecutiva d'un Barça que ja pensa la cirereta del pastís per tancar la temporada, la Final Four de la Champions, que es disputa aquest cap de setmana, com no podia ser d'una altra manera, a Colònia, cita habitual.
0: Sí, de fet, els últims 16 anys ja han jugat a la localitat alemanya. El Barça jugarà dissabte a la segona semi contra l'Albordanès. Abans s'hauran enfrontat en la semifinal alemanya el Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana d'hoquei lliga masculina arriba al 5è partit.
1: L'Igualada va superar ahir el Barça per 2-1 a les Comas i allarga la sèrie fins al 5è definitiu a Salt, que jugarà demà a Blanes perquè el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semis de la CB de bàsquet. A la final, que començarà divendres, ja espera el Liceu Gallec, que hi va guanyar per 3-4 al Calafell el Joan Urtoll en el comiat de l'hoquei professional del capità del conjunt panadesenc, Gepi Salva.
0: I a l'hoquei Lliga Femenina, el Vilassana s'avança a la final i podria guanyar el títol ja diumenge a la pista del Fraga.
1: Les del Pla d'Urgell es van endur el primer duel de la final aquest dissabte per 3-2 a la pròrroga. El segon enfrontament es jugarà diumenge a la pista del Fraga i si calgués un tercer jugarà de nou a la pista del Vilassana dissabte 20 de juny.
0: En futbol sala amb el Barça podria obtenir ja el bitllet per a la final del play-off de Lliga a la primera masculina.
1: Els blaugranes van imposar dissabte en el primer partit de semis a Movistar Inter per 4-3 i demà visita el pavelló Jorge Garabajós amb l'objectiu d'obtenir la plaça a la final, a més de la classificació per la xarxa Champions de l'any vinent. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va imposar ahir en el primer partit contra el Palma 4-1.
0: I l'altre català de primera, la masculina, Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma, ha presentat avui el seu nou entrenador.
1: Després de la sortida de Xavi Closas, el club colomenc aposta per Jorge Vargas, entrenador filial d'Indústria de les dues últimes temporades, i acumula 6 campanyes a l'entitat. Vargas, que debutarà a primera edició, s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós per començar aquest nou repte.
0: I un últim punt, en motor, Marc Márquez torna a guanyar el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: El Cerverí va aconseguir la seva victòria número 100, comptant totes les categories. Ahir, en la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, la 74, la categoria reina. L'última prova guanyada pel Gran dels Márquez, després de molts mesos complicats marcats per les lesions, va ser el setembre de 2025 a San Marino. Marc Márquez havia guanyat dissabte la cursa sprint i li retalla 30 punts al líder de la general, l'italià Marco Bezzecchi, que hi va caure el primer revolt arrossegat per Jorge Martín. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins va entrar 13è i Maverick Viñales 15è.

0: Dilluns 8 de juny, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina juga aquesta propera matinada a Puebla, a Mèxic, l'últim partit amistós abans de l'inici del Mundial. La cita arrenca dijous amb el Mèxic-Sud-àfrica inaugural i el combinat estatal, amb 9 jugadors catalans i 8 del Barça en total, s'estrenarà dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd. Demà, però, toca amistós contra Perú, una selecció que no s'ha classificat per aquest Mundial. La intenció és que participin els jugadors que van tenir menys minuts a la setmana passada en l'amistós contra Iraq, com per exemple els veranes Cubarsí o Pedri, que no van jugar cap dels dos. Encara no hi seran, per cert, els tres lesionats, dos dels quals catalans, a l'extrem d'Osasuna Víctor Muñoz i Lamine Yamal, el del Barça, a més de Nico Williams, que, segons ha tornat a explicar Luis de la Fuente a la roda de premsa prèvia, estan complint tots tres amb els terminis i haurien d'estar disponibles per dilluns vinent.
1: Nico, Lamine i Víctor estan complint amb els plazos de recuperació. Están muy bien, eran conveniente que esta semana, este fin de estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico y seguimos, insisto, cumpliendo los plazos. Creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido disponibles. Así que creo que es una gran noticia. Lamentamos que no estén hoy aquí acompañándonos, pero las indicaciones tanto de los servicios médicos como de la preparación física nos invitaba a que se quedaran allí para que continuaran con ese trabajo específico.
0: Un altre dels grans debats de la selecció espanyola en aquest inici de Mundial és qui ocuparà la porteria. Dos dels tres catalans, dels tres porters, també són catalans. El veurà Joan Garcia, que és qui va jugar l'altre dia contra Iraq, el finalista de la Champions i campió de la Premier amb l'Arsenal, David Raya, a més de el qui va ser titular ara fa dos anys a l'Eurocopa, que va guanyar a Espanya, Unai Simón, porter de l'Atlètic Club de Bilbao. De la Fuente va tornar a confirmar que té clar qui jugarà de jugar dilluns, però no va voler avançar res. També va preguntar al seleccionador per un vídeo molt comentat a xarxes d'una entrada del Verona Gavi en un entrenament amb una trepitjada al capità Rodri. De la Fuente, evidentment, en va treure ferro.
1: Esto es fútbol. Es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: Aquesta matinada a les 4, hora catalana, com dèiem, aquest Espanya-Perú, a la localitat mexicana de Puebla. Com dèiem, el debut al Mundial serà dilluns vinent, 15 de juny, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. En categoria femenina, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent contra Islàndia, amb l'objectiu de certificar la primera plaça després del clar triomf de divendres contra Anglaterra. Més futbol. En el futbol de casa nostra, ahir als clubs, l'Europa es va quedar ahir a les portes de la final del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt escapolat tanca una gran temporada per sobre de les expectatives després de caure ahir 3-2 a la pròrroga en la tornada eliminatòria contra el Celta Fortuna, que es va jugar a Balaïdos. Escoltem el tècnic de l'Europa, Dani Benítez, emocionat després del partit en declaracions de BTV, deixant molt oberta la seva continuïtat al club de Gràcia, malgrat que encara això sí té un any de contracte.
2: Toca pensar, ho hem fet bé, hi ha molts jugadors que ho han fet bé.

0: i a la Primera Federació i marcant els dos gols, per exemple, d'ahir del seu equip. Són declaracions de l'enjoc cap de setmana.
1: Trist, perquè al final, bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final per pujar a la Hypermotion, però, bueno, d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser. En quant a pressupost, som dels pitjors de la Lliga i hem fet un miracle, perquè bueno, també la fam que tenen aquests jugadors doncs, també ha sigut gran part de l'èxit, no?
0: L'Europa que tornarà a competir a la Primera Federació masculina el curs vinent, on també serà, per cert, el Sant Andreu, per tant tindrem derbi, i l'altre dels catalans és el Nàstic de Tarragona. Veurem què passa amb el Centre Esport Sabadell, que jugarà demà, a partir d'aquest divendres, volíem dir, la final del playoff per pujar a segona divisió contra el Zamora d'Òscar Cano. Tant catalans com castellans, per cert, venen de remuntar tots dos, un 2-0 en contra la primera eliminatòria d'aquest playoff, tots dos contra filials. El Sabadell ho va fer divendres en un gran partit de la nova Creu Alta contra el Real Madrid Castilla. El Zamora ahir al temps afegit contra el Villarreal B. I parlant de playoffs, el Badalona serà finalment el representant català en la final del playoff per pujar a segona federació masculina. Els badalonins es van aconseguir remuntar un 4-1 en contra de l'anada davant el Cornellà amb el 3-0 d'ahir al final de la pròrroga. Escoltem també a l'enjoc cap de setmana a l'entrenador del Badalona, Miquel Azparren.
2: Es lo que necesitaba el equipo, no podemos ir a por tres goles de golpe, no podemos ir a de cualquier manera porque te pueden marcar ellos, nosotros teníamos claro el plan. Los retoques, la importancia de los jugadores, de mirar a los ojos a su par y cómo iban a ir los duelos y cómo van a ir las situaciones, pero el tema era eso, desde el orden, reducir las distancias. El tercer gol era el que les daba la seguridad. Si lo reducíamos con nuestra gente, con nuestro momento emotivo, sabíamos que podíamos hacer algo grande y el equipo lo ha conseguido.
0: El Badalona, que s'enfrontarà a la final per pujar al Compostela, que també va quedar segon, en aquest cas el grup 1, el grup gallec a la tercera federació, i s'ha desfet en les dues eliminatòries prèvies al Villalbés i a l'Atlético Arteixo. El Cornellà, en canvi, ja sap que tornarà a competir el curs vinent a la tercera federació masculina, on hi volen tornar al Sant Mauro i la Pobla de Mafumet, que estan disputant la final del play-off en l'anada aquest dissabte passat, triomf dels tarragonins 1-2 a Santa Margarida de Montbui, la tornada dissabte vinent a la Pobla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
3: La Pobla de Mafumet va guanyar aquest dissabte el partit d'anada de la final del play-off d'ascens al camp del Sant Mauro per 1-2 i posa peu i mig a tercera federació. Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho aquest cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa. Els pobletans van aconseguir imposar-se en un partit molt igualat i exigent. Millor primera meitat dels tarragonins, que van aconseguir avançar-se gràcies a un golàs de falta directa d'Eric Mora, i ja a la segona meitat el Sant Mauro va empatar en un servei de cantonada. Semblava que el partit podia decantar-se cap a la porteria de Peiri en la recta final per l'empenta dels locals, però la reacció de la Pobla a l'empat a 1 va ser d'equip molt madur. Al minut 74, en una segona jugada d'un córner, la pilota li va caure morta a Beamuth sobre la frontal de l'àrea i va enganxar un xut que es va colar al fons de la xarxa per sumar l'1-2 definitiu. Així valorava el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, el triomf al camp del Sant Mauro.
4: Sí, una victòria de molt de mèrit, no? En un ambient doncs, carregat, en un ambient força hostil, amb molt de respecte per hostil, i al final jo crec que hem sabut, doncs, gestionar bé el partit. En general crec que hem fet un molt bon partit, la primera part crec que ha estat molt bona, la segona part sabíem que ells sortirien amb empenta i així ha sigut, i bé, després crec que l'equip s'ha anat reposant i al final hem acabat fent el segon i crec que defensant molt bé en els darrers instants.
3: Avantatge per la Pobla, que va treure un gran resultat de Santa Margarida de Montbui, el mateix de fet que va treure en Lliga. L'equip i Costengui saben que res està fet i de fet saben que el Sant Mauro ja va guanyar 0-1 a la Pobla fa uns mesos, però també saben que tenen a la seva mà un ascens que s'han guanyat i que no volen deixar escapar.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB. Si el dissabte el Barça, que tindrà per cert el factor pista favorable després que el Tenerife hagi limitat el Madrid, va superar el Múrcia, ahir la penya va fer la gesta a Vitòria, guanyant en un partit gran partit 88-96 al Baskonia en el tercer definitiu duel de la sèrie. A Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
5: La penya ja és equip de semifinals de l'ACB. Ho és després d'imposar-se al Baskonia a domicili en el tercer i definitiu partit al Bues Arena. 88-96 en un recital de l'equip de Dani Miret, que va deixar fora a combat l'equip basconista. Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
6: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat

0: Hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
1: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
2: Gràcies, Albert. La penya s'enfrontarà, com sentíem, amb el València, l'únic de l'equip del top 4 que serà a semifinals. Aquesta eliminatòria de dimecres al Roig Arena. A l'altre semi, com dèiem, tindrem un Barça-Tenerife a partir de demà mateix, amb el primer partit del Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre. En handbol, el Barça va complir els pronòstics i va alçar ja a Alacant un nou títol de Copa del Rei després de superar el Bidasoa a Girona a la final de 20 gols, 17-37. La defensa de l'Orana va ser espectacular, així com també la porteria Emil Nielsen, per agafar bones sensacions de cara a la cirereta d'una temporada que de moment és perfecta, la Final Four de la Champions, que es disputa aquest cap a setmana vinent a Colònia. Escoltem l'entrenador de l'Orana, Carlos Ortega.
3: Queríamos acabar el partido con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre, ¿no? Y muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca. Bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones, pero allí estamos jugando con los mejores y seguramente irá todo de pequeños detalles, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo cada uno con su trabajo centrado y seguro que tendremos opciones.
2: Això deia Carlos Ortega, ara toca, com dèiem, descansar i preparar aquesta Final Four, que arrenca dissabte a les semifinals. El Barça s'enfronta, com sentíem, a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Abans de les 3 s'haurà disputat la semifinal alemanya entre Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es decidirà demà amb el cinquè definitiu partit que juga, atenció, a Blanes, perquè hi ha impossibilitat de jugar-ho al Palau Blaugrana per aquesta semifinal d'ACB, en aquest cas amb el Barça-Tenerife, que juga demà. Ahir el triomf de l'Igualada 2-1, amb remuntada inclosa, després que el Barça es posés per davant. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
4: Malament, com és evident, no? Volíem tancar la sèrie, però bé, tal com va ser el partit anterior, ha anat de detalls. És cert que hem patit durant tot el partit i ens ha costat, però hem aconseguit posar-nos a davant, que era molt important, i en un minut ells han equilibrat el marcador. Bé, d'això va el play-off de guanyar o perdre. Tenim el factor casa, el cinquè partit, que dona l'accés a una final, i evidentment l'últim partit, que és una autèntica final.
2: Com dèiem, demà a Blanes aquest Barça-Igualada amb una plaça per la final en joc. Ja espera la final al Liceu, que hi va guanyar 3-4 el Joan Ortoll a un combatiu Calafell, que s'acomiada de la temporada. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
5: Final de temporada d'equip gran. Així ens podem qualificar el Calafell, la menorquina d'hoquei patins. Després de tindre una eliminatòria en contra per les dues derrotes a Galícia, divendres va decidir que volia continuar i va guanyar per 4-1. Diumenge va lluitar fins l'últim minut en un partit davant d'un dels equips millors d'Europa. El 3-4 definitiu va deixar el Calafell fora, però abans del final va poder, com a mínim, forçar els penals, ja que va gaudir de bones oportunitats. L'entrenador Guillem Cabestany i el capità Gepi Selva ens ho resumeixen tot plegat.
6: Aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui, però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar l'afició, no?
7: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que omplera avui l'Ortoll ha pogut veure hoquei d'alta qualitat i crec que, com a tots els partits, molt bé. Hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria. I el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt, han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Ortoll.
5: El Calafell continua sent un dels grans del món de l'hoquei patins.
2: Gràcies, Toni. A l'hoquei lliga femenina, el Vilassana va superar dissabte el primer partit de la final del Fraga, 3-2 a la pròrroga, i diumenge es podria ja proclamar campió, en aquest cas amb el segon assalt a la pista del Fraga, com dèiem. A Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
8: L'hoquei lliga Iberdrola és un pas més a prop pel Vilassana, concretament a només una victòria després de guanyar el Fraga per 3-2 en el primer partit del play-off pel títol. Les de Lluís Rodero han necessitat una pròrroga per derrotar les fragatines en un duel Molt disputat ara bé, tot i la importància d'aquest triomf, la plantilla assegura que res està fet i que encara queda molt camí per endavant per aconseguir guanyar la que pot ser la seva primera lliga de la història. Escoltem a la capitana Maria Porta.
9: Hem tingut diverses boles aturades i bueno, doncs no l'hem fet, però crec que la que havíem de fer al moment important, doncs l'hem fet i bueno, ara ja pensar doncs, en la setmana que ve, perquè aquest partit ja no compta, com aquell qui diu, i la setmana que ve també crec que serà un partit molt intens que resoldrà per petits detalls i al final anem amb una pista que és molt difícil.
8: Un partit molt especial per a ella, ja que si guanya el Vila-Sana Fraga el d'aquest cap de setmana, hauria estat l'últim davant de la seva afició, ja que després de 24 anys penja els patins a final de temporada i ho espera fer guanyant la Lliga.
2: Gràcies, Julen. Encara a l'aire està l'eliminatòria d'ascens de l'hoquei Lliga masculina després de la suspensió cautelar de la tornada entre Manlleu i Vilafranca. Recordem que el Manlleu ja havia celebrat l'ascens directe per una eliminació indeguda del Mataró. Li va donar la primera plaça, per tant, l'opció de pujar al Lloret, al club manlleuenc, però va recórrer i en estem en aquest punt, tot i que ja s'havia disputat l'anada d'aquesta eliminatòria entre Manlleu i Vilafranca amb triomf 2-3 dels penedesencs. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
10: El futur esportiu del Martinelli amb Club Patí Manlleu continua envoltat d'incertesa després que el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, acordés suspendre cautelarment el partit de tornada al play-off d'ascens contra el Vilafranca. El club continua pendent d'una resolució que pot canviar el desenllaç de tota la temporada. La decisió arriba després del recurs presentat pels manlleuencs contra la modificació de la classificació final a l'Hockey Lliga Plata Nord. El Manlleu defensa que havia aconseguit l'ascens directe sobre la pista, però en la resolució posterior, derivada del cas de l'alineació indeguda del Mataró, va acabar cedint el lideratge del Lloret i obligant els osonencs a disputar una eliminatòria d'ascens. Ara, amb el partit de tornada ajornat i sense data, l'espera que el TAT entri a valorar el fons de la qüestió, la situació és complexa, tant dins com fora de la pista. L'equip no sap quan tornarà a competir ni tampoc en quina categoria jugarà la temporada vinent. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, reconeix que aquesta situació està condicionant el dia a dia del club.
11: Estem en una situació molt complicada, la veritat. Està tot parat, l'eliminatòria de moment no té data. Pel que sabem, sembla que és difícil que es pugui solucionar aquest mes de juny. Tot i que bueno, mai se sap, llavors bueno, això fa que estiguem en un moment de molta incertesa quan la temporada doncs, pràcticament ja s'ha acabat. No?
10: Malgrat tot, des del club mantenen la confiança que la resolució acabi reconeixent els mèrits esportius aconseguit durant la temporada. Mentrestant, la plantilla, cos tècnic i aficionats continuen esperant una decisió que marcarà el futur immediat del Club Patí Manlleu.
2: Gràcies, Eloi. I un últim punt abans d'acabar, en rugbi, la Sant Boiana tornarà a competir amb el seu primer equip femení, en aquest cas a la Divisió Nord B, després de superar i clarament 42-16 al Poblenou en l'eliminatòria de permanència o ascens. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
12: La Unió Esportiva Sant Boiana seguirà una temporada més a la Divisió d'Honor B. El primer equip femení va guanyar aquest diumenge a la final per la permanència, on s'enfrontava a Sitges al Club Natació Poblenou, que buscaven l'ascens. Les Sant Boianes van aconseguir una contundent victòria a l'imposar-se 42-16. La capitana Núria Jou i l'entrenador Dani Ripoll ens explicaven això després del partit.
13: Hem passat molt malament, però ha sortit, estic molt contenta de l'equip, hem jugat el que sabia, no hem tingut errors, sí, però hem sabut remuntar el partit i l'any que ve a donar-li més i prometem estar a la taula de dalt perquè ho hem passat malament aquesta temporada.
14: S'ha treballat molt i molt dur durant tota la temporada i el premi és mantenir-nos l'any que ve a Divisió d'Honor, que era el nostre objectiu. Tant el Mauri com jo encantats de seguir la Sant Boiana, si volen, un any més, i de seguir treballant amb aquestes noies que tenen molt de futur.
12: Així, la Unió Esportiva Sant Boiana seguirà per tercer any consecutiu a la segona màxima categoria del rugbi estatal.

Gràcies, Albert. I fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Eman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.
9: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50 de persones associades.
11: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
9: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha plegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
9: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
12: Reivindiquem-lo que ens reobre Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
9: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 6:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres 9 i 10 de juny, amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
7: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades.
9: Veiem que el sistema, tal com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant, no poden especular.
0: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha aplegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda, desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
10: Reivindiquem-lo que ens reobri Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
0: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 5:45 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres 9 i 10 de juny amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis, i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50 de persones associades.
5: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions. Sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
0: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha aplegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
6: Reivindiquem-lo que ens reobri Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
0: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 5:45 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres 9 i 10 de juny amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del Papa Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reuniran víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
4: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
4: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
4: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denuncien un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
4: El cicle Iniciativa de temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Els esports, la penya i el Barça, jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa, Anna Freixa.
5: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugassos i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del Papa Lleó XIV a la concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
8: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església, ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
10: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
9: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: El periple de Lleó XIV a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'estadi olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que reforçarà.
11: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
12: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
13: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
11: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat data el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
14: Èlia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic

0: alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, la dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
1: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el bisbat de Vic al seminari.
2: La visita ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
4: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
3: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
5: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
3: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
6: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
7: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
3: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
8: Notícies en xarxa.
2: Són 3:45. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
9: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
10: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament al que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
9: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
2: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
11: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
12: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. I ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
11: La Meiró també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat com tal van acabar amb càrregues policials.
2: Entitats ecologistes i socials a les terres de

0: L'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
1: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments, Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci, perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan, de l'Associació pels Sediments.
2: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre, 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
1: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
0: A Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
4: Ja es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombra, exposició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
3: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
0: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, el municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ho a Ulla i de Ràdio, Sergi Guiu.
5: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suert i Vilaller, el 23, completaran l'agenda fallaire. Tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
6: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat. O sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar si les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
5: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
0: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. Set espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
8: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
7: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I les obres al campanar de l'Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
9: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció que s'enfila al capdamunt del campanar. campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
10: El que seria l'estàtua, ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació. És una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona. Els vidres estaven totalment, bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
9: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol, i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria, que toca a Marc, que també ha patit despreniments.
0: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
11: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
13: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer, i una victòria aquí és molt difícil.
12: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
11: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
14: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario, y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y en el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
11: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase d'ascens a segona divisió. Els escapolats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
15: Trist, perquè al final, bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut. Hem viscut molts moments inoblidables, i des d'aquí també agrair a l'afició, a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
11: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Coloma ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
17: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, i a un preu immillorable.
16: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
17: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
16: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
18: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
19: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
18: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
19: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
18: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
19: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
20: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
21: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
20: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
21: Perquè la teva salut és el nostre futur.
20: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
22: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
23: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
24: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
25: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I comencem parlant d'habitatge, parlem del cas de Georgina Casas, de la seva parella i les seves dues criatures. És una família que ha canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o com a mínim sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir amb l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir el 2019 i que ja compta amb una 50 de persones associades.
2: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions. Sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant, no poden especular.
0: L'objectiu de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat el 2023 amb les cases dels mestres. El monestir de Sant Cugat ha estat aquest diumenge l'escenari de la celebració del Corpus Christi, una jornada que ha aplegat centenars de persones al voltant d'una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Des de primera hora, l'ou com balla ha captat l'atenció dels visitants, mentre que a la tarda, desenes de voluntaris han confeccionat 165 metres de catifes de flors i materials naturals al voltant del monestir. La celebració ha culminat amb la missa solemne i la processó del Santíssim sobre les catifes, acompanyada per música en directe, moments de reflexió i la participació dels geganters de Sant Cugat. Precisament, el Joan i la Marieta han posat el punt final a la festa amb el tradicional ball de cloenda. La jornada ha acabat amb coca i cava per als assistents i la col·lecta s'ha destinat a Càritas.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Unes 200 persones ha protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la campanya.
4: Reivindiquem que ens reobri Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
0: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents. Només ha estat identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents han reforçat el precinte de l'entrada al parc, tot advertint a la gent que si s'hi acostava, si creuaven, se'ls identificaria. L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 5:45 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I atenció a aquells que acostumeu a desplaçar-vos cap a Barcelona, perquè Ferrocarrils reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres 9 i 10 de juny amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis, i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A continuació, escoltarem la repetició de l'Esport en Marxa d'avui.
12: Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aïm Mantriquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 8 de juny, i farem bullolla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem en l'esport local a l'Esport en Marxa. Tot seguit ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de la mà del seu director, el Francesc Jiménez, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a la soprano Beatriz Llamas, que va iniciar la seva relació amb la música a la Coral Infantil i Juvenil de Sant Cugat. I afegirem un pessic de literatura de la mà de la Salvatge Llibres i per posar la cirereta al programa entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on la Joana Molins ens ensenyarà a cuinar un suquet d'escòrpora i marisc per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs un cap de setmana, tot i no hi haver competicions oficials, sí que hem tingut, per exemple, la cursa contra el càncer, primera edició, 600 participants, 8.000 euros de recaptació, que és una xifra doncs, bastant significativa, però també hem de parlar d'èxits, alguns històrics, és el cas del Club Voleibol Sant Cugat, que ha sumat 4 campionats d'Espanya en categories júnior, juvenil, cadet i infantil. Això és un fet històric al vòlei estatal. Mai un únic club havia aconseguit aquestes 4 competicions.
0: S'ha imposat de valent, podríem dir, no?
1: Doncs sí, amb molta autoritat, amb mà de ferro, no? I tindrem 2 entrenadors d'aquest club, el Leo Passerine i l'Àlex Pérez, que els dos, entre els dos sumen 4 campionats d'Espanya.
0: Dos cada un,
1: que no està gens malament. I també analitzarem una miqueta doncs, quin és el secret de tot això amb el director esportiu del club, el Toni Alemany. I el futbol també tindrà el seu espai. Coneixerem el nou entrenador, el nou inquilí de la banqueta del primer equip masculí del Sanco, en Lluís Macià, que viurà la seva segona etapa al club. I també parlarem d'un nou responsable, d'un nou president de la secció de futbol del júnior, el Raúl Aranda, que també es parlarà d'èxits al futbol base perquè han sumat 7 títols a aquesta temporada. I per acabar, taekwondo, concretament una campiona d'Europa, la Martina Estivill. Hi ha un centre d'arts marcials aquí, el MAC Sant Cugat, doncs pertany a la Federació ATA d'Amèrica, i aquesta noia ha estat campiona d'Europa en 5 modalitats i una per parelles, i a més disputarà el Mundial Arizona a mitjans de juliol. Per tant, anem descobrint nous esportistes que comencen i de quina manera comencen, tan bona.
0: Déu-n'hi-do, i a més que sembla que tenim un bon planter a la ciutat amb tots aquests títols aconseguits des de les bases dels clubs de la ciutat, oi?
1: Correcte. Doncs de mica en mica diuen que s'omple la pica. En aquest cas, les vitrines dels clubs també es van omplint.
0: Doncs Joan, jo m'acomiado. Torno quan faltin 25 minuts pel punt de les 11. Ho farem per parlar dels arxius amb el director de l'arxiu de Sant Cugat, coincidint amb la setmana dels arxius, i de fet demà serà el Dia Mundial. Ens endinsarem en els passadissos de l'arxiu municipal de Sant Cugat, que si no has tingut l'oportunitat d'anar-hi, demà ho podràs fer.
1: Doncs molt bé, prenc nota d'aquest suggeriment. Doncs res, Alba, que vagi molt bé, ens retrobem d'aquí a uns quants minuts, i nosaltres el que farem és començar aquest Esport en Marxa, el penúltim d'aquesta temporada. Una temporada, doncs ja ho veuen, que ha estat, com sempre, farcida d'èxits per l'esport santcugatenc, i nosaltres hem de parlar del Club Voleibol Sant Cugat, d'aquesta entitat que aquesta temporada, sens dubte, ja és històrica, i a més ho ha estat d'una manera doncs, prou destacada. I és que 4 equips, el júnior, el juvenil, el cadet i l'infantil, han quedat campions d'Espanya, i a més hem d'afegir el campionat aconseguit pel equip, el sènior C, a primera catalana, que puja a primera nacional. Però avui volem parlar amb dos tècnics que sumen 4 campionats d'Espanya. Primerament, saludarem a Àlex Pérez, entrenador infantil i júnior del Voleibol Sant Cugat. Àlex, bon dia.
2: Hola, bon dia. Com anem?
1: Molt bé. I també al tècnic del júnior i cadet, el Leo Passerine. Leo, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Molt bé. Llanço la pregunta sobre la taula. Començarem per l'Àlex i després el Leo. Quins són els secrets o on rau l'èxit per aconseguir aquests campions d'Espanya, i dir que el Voleibol Sant Cugat és el millor de tot l'estat espanyol?
2: Bueno, pues, si començo jo, pues jo crec que és el treball que hem fet durant molts anys, que portem molts anys al club, i crec que aquest treball, pues mira, aquest any s'ha vist reflexat amb aquests campionats.
1: I Leo?
3: Sí, lo que ha dicho Alex, es el trabajo de equipo que hacemos. Llevamos muchos años donde éramos poquitos equipos, cada vez somos más equipos, cada vez trabajamos, intentamos mejorar, y también es verdad que coincide un poco con generaciones, ¿no? No todos los años, aunque sea el mismo trabajo, con las mismas ganas, la misma voluntad y la misma calidad, no todos los años tenemos generaciones que todos los equipos tengan un nivel de ganar un campeonato de España, y este año coincide todo.
1: Àlex, tu portes molts anys al club, mai s'havia viscut una fita d'aquestes característiques, no?
2: No, a veure, alguns anys sí que havíem guanyat, no?, un Alaví, el Canet, o dos campionats com a molt, dos, però mai a la veritat havien sigut quatre, bueno, les quatre categories, no, de formació. Mai havia passat. És la veritat és que encara no ens ho creiem, eh? Mm. Som una mica en un núvol, no?
1: I, Leo, et volia preguntar, que tu també has dut equips sèniors, això també és una esperança, és molta llum per veure que aquestes jugadores, de mica en mica, aniran pujant al primer equip i al sènior B, no?
3: Sí, sí, tal cual. O sea, nuestro objetivo en el club desde 2009, que he entrado en el club, siempre fue el mismo, potenciar la base, intentar subir jugadoras a los primeros equipos. Hemos logrado hacer un trabajo excelente. Lo que pasa es que cada vez esto es más complicado, mantener equipos en Superliga 1. Es cada vez más caro, es cada vez más caro. Cada año los presupuestos suben, hasta multiplican, es una locura. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser conscientes, seguir trabajando abajo, y si hay momentos, hay años que conseguimos patrocinadores que nos puedan apoyar, pues genial, y si no, seguimos siempre enfocados en la base.
1: Àlex, et volia preguntar sobre com es motiven unes jugadores que han quedat campions d'Espanya per començar la propera temporada.
2: Bueno, pues, es que cada any és un repte nou, no? I ara que començarem a treballar per la temporada que ve, serà nou equip, perquè, clar, les categories van pujant, no? I les infantils pugen a cadet, arriba un nou infantil... Bueno, és plantejar els nous reptes i començar a treballar de zero, com sempre.
1: I, Leo, aquestes jugadores, com diu l'Àlex, han de començar de nou, el llistó està molt alt, però bé, a banda de la motivació, també hi ha el sentiment de pertinença, el sentiment d'identitat amb el vòlei Sant Cugat, no?, que comencen des de ben petites.
3: Sí, sí, tal cual. O sea, a las jugadoras siempre le decimos el objetivo es que vayan mejorando a nivel individual, a nivel equipo, a nivel personas, y que no tengan la presión de los campeonatos de España. La verdad es que no lo ponemos en objetivo como salir campeón de España, sí que tenemos objetivos altos como clasificar, como intentar hacer una buena campaña allí en el campeonato de España. Yo siempre les digo, el objetivo es intentar jugar el domingo, eso significa meterse en una semifinal. Tenemos objetivos altos, pero intentamos que no sea la prioridad, ¿no?, en la victoria, sino que el trabajo día a día e intentar llegar lo más alto posible.
1: Molt bé, per acabar, Àlex, la darrera pregunta. Clar, les jugadores se'ls ha d'exigir, i a vosaltres el club també us exigeix. Es pot avorrir un de guanyar o no?
2: No ho sé, la veritat que no ho sé, perquè tampoc estem molt acostumats a guanyar, que això no passa sempre. Però, bueno, jo crec que el guanyar és la conseqüència d'haver treballat, no?, durant un temps, i d'haver fet bé les coses. Llavors, si arriba, bé. I si no, nosaltres estem molt tranquils, perquè treballem per fer que les jugadores performar, perquè arribin al més lluny possible, que sobretot els agradi el vòlei, que s'ho passin bé jugant. I mira, i si amb tot això, no?, aconseguim, pues, arribar a un campió d'Espanya i que ho disfrutin i que, pues mira, això ho tenim, no? I mira, aquest any s'ha donat tot. Però no és lo normal, guanyar. Perdem més que guanyem.
1: I, Leo, en el teu cas, suposo que també es pot mirar de progressar d'alguna manera, no?
3: Sí, no, tal cual. Aparte, intentamos transmitir a las jugadoras esto de... Llevando un poquito a la pregunta anterior, que ellas, por ejemplo, las pequeñas, están acostumbradas a ganar o a estar en un club ganador. Pero bueno, con Alex justamente coincide, mira, que el primer campeonato de España que ganó el club fue un infantil en 2010, ¿sabes? Y estábamos los dos en el mismo equipo. Y es como nosotros ya sabemos lo que es ganar la primera vez un campeonato de España. Y hoy en día las jugadoras jovencitas creen que es fácil y que siempre se gana, pero nosotros sabemos lo difícil que es.
1: Molt bé, doncs Leo Passarine, tècnic del Júnior i Cadet, campió d'Espanya, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests minutets a l'Esport en Marxa en directe, i que vagi molt bé la nova temporada.
3: Pues muchísimas gracias y gracias a vosotros por estar siempre apoyándonos.
1: I també l'Àlex Pérez, campió d'Espanya infantil i júnior. I bé, a seguir amb aquesta bona dinàmica, amb aquesta bona ratxa, i a veure si l'any vinent es torna a repetir. Difícil, però no impossible. Per això està la motivació i la superació. Que vagi molt bé, Àlex. Una abraçada.
2: Vinga, gràcies per tot i gràcies per seguir-nos i per donar-nos veu, no? Que és superimportant això també.
1: Molt bé, a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: I hem parlat ja amb els dos tècnics que han sumat 4 campions d'Espanya, l'infantil i júnior amb Àlex Pérez i el júnior i cadet amb el Leo Passerini. I ara toca parlar amb el responsable de tot això, que és el director esportiu del Vòlei Sant Cugat, el Toni Alemany. Toni, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, suposo que un fet històric que s'ha de celebrar, perquè això vol dir moltes hores d'entrenaments, molts desplaçaments, molts partits, fins a arribar a liderar el vòlei estatal, no?
1: Sí, òbviament, és un motiu de satisfacció plena, perquè, bueno, és una mica la culminació de molts anys de bona feina, que, mira, han culminat amb un pòquer de campionats que és realment és molt important.
0: Tu ja fa molts anys que estàs al Vòlei Sant Cugat, evidentment. Mai s'havia viscut una situació d'aquest tipus, i no sé si el vòlei estatal tampoc.
1: No, dins del vòlei ja t'ho dic jo que no. Jo porto molts anys en aquest món i no, és el primer cop que un club és capaç d'assolir una fita així, de guanyar els 4 campionats de base importants, i és el primer cop i no sé si es tornarà a repetir, perquè realment és molt difícil.
0: Et volia preguntar, es pot igualar perquè superar no? És impossible o no?
1: No, home, impossible no n'hi ha res. Està clar que si ho hem aconseguit nosaltres, es pot tornar a aconseguir, i inclús un altre club ho podria arribar a fer, però és molt, molt, molt difícil. De totes maneres, la reflexió que el club estem fent, nosaltres portem ja molts anys arribant a campionats d'Espanya. De fet, l'altre dia estava mirant dades i des del 2018, des de la temporada 2018, cada any hem guanyat algun campionat d'Espanya. Recordo que la temporada 21-22 vam fer un triplet amb la categoria Levi, infantil i cadet. La següent vam fer un doblet amb la Levi i el cadet també. I portem diversos anys cada any guanyant un campionat. Aquest any ha sigut els 4. Jo sempre dic a tothom que el més important és poder arribar a jugar un campionat d'Espanya. Un cop estàs al campionat, treballar, tenir també una mica de sort amb els creuaments, que les lesions se'ls respectin, que n'hi hagi bona dinàmica, i bueno, tot això aquest any s'ha pogut assolir.
0: Per acabar, Toni, volia preguntar sobre el primer equip, el tècnic, el Joshua Pérez, que continuarà al capdavant, a la segona categoria estatal. Com va l'equip, com va la plantilla, suposo que també acabant de perfilar serrells per començar una nova pretemporada i una nova temporada diferent als últims anys, no?
1: Sí, ja estem a tope amb la planificació de l'equip. De fet, ja el tenim bastant tancat. No, encara no podem donar noms ni renovacions i tal, però en breu ja ho sabreu. La filosofia serà la mateixa. O sigui, tenir un primer equip competitiu, ambiciós, aquest any per motius de suport econòmic, que el club ha decidit donar un pas al costat, però competirem amb una Superliga 2 OR, que és una competició nova, molt, molt forta també, i bueno, amb totes les il·lusions de poder fer una bona campanya i si cal, pues, en un parell d'anys com a mínim, poder tornar a estar a l'èlit del vòlei nacional.
0: Molt bé, doncs, Toni Alemany, moltes gràcies per atendre'ns, moltes felicitats també per la part que et toca, i a seguir gaudint d'aquest vòlei Sant Cugat referent a nivell estatal, i sobretot amb molt bons resultats i amb molt bona feina des de totes les vessants. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
1: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara obrim la carpeta del futbol per parlar amb el nou entrenador del primer equip masculí del Sant Cugat. És en Lluís Macià, qui torna al club en una segona etapa. Lluís, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, com estem?
2: Bé, molt bé. Molt content.
1: Torna un Lluís Macià diferent a quan va marxar, no? Amb molta més experiència, Vilanova, Terrassa, Martorell... un Lluís Macià nou?
2: Sí, home, al final dels temps, donant aquesta experiència, no? Com dius, vaig arribar molt d'hora al primer equip, després d'uns anys molt bons en el futbol base. Potser encara era d'hora, i ara, doncs, un nou repte i amb molta il·lusió.
1: La teva arribada al club ha estat molt fàcil, entenc, no?, per tornar al Sant Cugat.
2: Sí, tal com m'ho van dir, ens vam entendre molt ràpid perquè tenia moltes ganes de tornar a entrenar. Aquest ha sigut el primer any que no he entrenat en la meva vida, un any sencer, i me'n moria de ganes i més de tornar a fer-ho aquí.
1: Quin Sant Cugat veurem?
2: Bueno, el millor possible. Dins de les possibilitats que hi ha, intentarem doncs, fer un equip el més competitiu possible i intentarem treure-li el màxim rendiment.
1: El llistó està alt, l'equip ha quedat tercer, s'ha quedat a pocs puntets de jugar la promoció. El repte de mirar la Lliga Elit és el que et planteges?
2: Sí, la veritat, com deies, que s'ha fet molt bona feina i nosaltres intentarem doncs, donar-li continuïtat i lluitar pel màxim possible, no? Intentarem, doncs, tornar a estar dalt i intentarem, doncs, lluitar per l'ascens.
1: Estem en plena voràgina de mercat futbolístic, baixes, altes, de la plantilla actual del Sant Cugat. Entenc que renovacions han d'haver-hi moltes o no?
2: Sí, la idea és renovar una gran part de la plantilla. Un 80-85%, la intenció és que continuï i estem en ello, no? I en matèria de fitxatges i de més, doncs, aquesta setmana ja es començaran a anar veient tant renovacions com alguna incorporació.
1: Molt bé. Per acabar, què li diries al Lluís Macià d'ara, al Lluís Macià quan va començar el Sant Cugat en la seva etapa de futbol base?
2: Bueno, amb la mateixa il·lusió. Això, com dèiem abans, una miqueta més d'experiència i també és maco doncs, perquè em trobaré alguns dels jugadors que havia tingut en el futbol base en el seu moment i que havíem aconseguit doncs, èxits doncs ens retrobarem i ho fa molta il·lusió, a més els que hi són nous i els que puguin vindre i intentar lluitar doncs, per un ascens.
1: Molt bé, doncs Lluís Macià, nou tècnic del primer equip masculí de Sant Cugat, anirem parlant, perquè com tu molt bé deies, aquesta setmana ja coneixerem algunes renovacions, algunes incorporacions, en tot cas, a l'equip que intentarà doncs, assolir aquest ascens a Lliga Elit. Moltes gràcies per atendre'ns, anem parlant i una forta abraçada, Lluís, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Joan. Vagi bé.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs continuem amb futbol i ara ho farem parlant de més èxits, en aquest cas de la secció de futbol del júnior, que estrena en aquest cas presidència d'aquesta secció, responsable directiu d'aquesta àrea. Ell és en Raül Aranda. Raül, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Com esteu?
1: Bé, suposo que molt content amb aquesta temporada, perquè aquesta és una temporada d'èxits del futbol base, no? I també del senyor B, que ha pujat a tercera catalana.
2: Sí, la veritat que sí, que ha sigut una temporada inoblidable i molt content per la temporada com ha anat.
1: Repassem una miqueta els èxits. Tenim el juvenil, que torna preferent, i a més ho ha fet amb invicta, rècord de partits guanyats. Què destacaries d'aquest equip?
2: Bueno, és un equip amb la seva totalitat de la casa, un equip molt compromès, amb una direcció esportiva molt bona i nanos que han fet una gran temporada, com tu bé has dit, pues bueno, sense perdre ningú partit i molt contents amb un èxit, de veritat.
1: De la resta d'èxits, amb què et quedes?
2: Bueno, a l'Eixí, pues tots els nostres equips, els 39 equips que tenim al júnior, tots tenen la seva part d'èxit. Sí que és veritat que els equips que aconsegueixen assolir el campionat, pues destaca més, però tots són igual d'importants. Tenim des de la nostra cadeta al nostre amateur B, a l'infantil, que, bueno, que han aconseguit molt bona feina i el resultat ha sigut immillorable.
1: Parlem una miqueta també del primer equip, que en el seu primer any, en el retorn a segona catalana, ha assolit aquesta permanència agònica en l'última jornada, i també hi haurà canvi a la banqueta, no?
2: Bueno, sí, a veure, el primer equip ha fet una gran temporada perquè va assolir la categoria, perquè va costar molts anys tornar a segona, i bueno, el canvi de direcció tècnica ha sigut més per donar-li una volta i donar-li més estabilitat. Sí que és veritat que la feina que s'ha fet ha sigut molt bona, molt agraïda a la gent que portava l'equip aquesta temporada, i bueno, comença una nova etapa i amb molta il·lusió i continuem treballant.
1: Iago Darnell, que serà l'entrenador i òbviament també compaginarà aquesta tasca amb la de director esportiu de la secció de futbol. Podem parlar que amb aquesta nova etapa, des d'aquesta passada temporada i inclús l'anterior, el júnior vol tornar a ser aquell gegant adormit dels últims anys?
2: Sí, bueno, ha sigut... Bueno, la nostra il·lusió és fer un club, doncs el que pretenem és fer un club social i familiar, que és el que som. Bueno, a partir d'allà és continuar treballant i continuar a fer-lo millor a la gent que treballem per aconseguir-lo.
1: Parlem també de la secció femenina. Cada dia més equips, i bé, d'aquí ha sortit l'Adriana Renera. En els seus inicis que jugava amb nens, imagina't com ha canviat tot, no?
2: Que una noia del club, que ha jugat al club, que s'ha format al club, estigui ara jugant al futbol professional, al Futbol Club Barcelona, pues per nosaltres és un orgull, la veritat. I al futbol femení, pues bueno, s'està treballant per donar-li més força i donar-li més sentit, i bueno, hi ha un grup de gent que està fent tot el possible per aconseguir una secció més forta.
1: Molt bé, doncs Raül Aranda, president de la secció de futbol del júnior, hem donat un repàs important a tot el futbol d'aquesta entitat, a gaudir d'aquesta temporada, a celebrar els èxits i, evidentment, a preparar la propera, que això no s'atura.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies, que vagi bé, Raül, una abraçada.
2: Adéu-siau.
0: Esport en marxa.
1: I avui, en aquest Esport en marxa, el penúltim d'aquesta temporada, tenim una esportista santcugatenca, jove, de 19 anys, que practica el taekwondo. Ella és la Martina Estivill. Martina, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, explica'ns una miqueta el teu currículum, déu-n'hi-do, aquest últim any, aquest 2026, campiona d'Europa, que es diu molt aviat, als arts marcials MAC Sant Cugat, en 5 modalitats diferents, a nivell individual i també per parelles. Explica'ns una miqueta què és això de la Federació ATA, molt diferent a la Federació Espanyola Internacional de Taekwondo, no?
3: Sí, exacte. Molta gent coneix el taekwondo com el taekwondo olímpic, el típic combat de 2 minuts que veus per la tele, però la meva federació és diferent, es diu ATA, és una federació americana, que sobretot està a Amèrica, però també bastants països aquí a Europa, i no només es centra en el que diguem sparring, combat, sinó que hi ha un munt de coses, com formes tradicionals amb armes, també, òbviament, incluïm combat amb arma, formes creatives, i sí, això.
1: Des dels 5 anys que vas començar, d'on ve aquesta passió, aquesta afició?
3: Doncs sí, vaig començar als 5 anyets a la meva escola. Els meus pares em van dir, mira Martina, han començat a fer taekwondo a l'escola, et vols apuntar? Jo, endavant. I des d'allà vaig començar i no sabia què seria l'esport de la meva vida. Vaig començar com un simple preescolar i he seguit fins aquí, després de 14 anys, cinturó negre, i aquí seguim, sí, sí.
1: I què t'aporta aquest esport?
3: Doncs aquest esport, sincerament, m'ha canviat la vida en valors, confiança, perquè jo era una noia molt tímida, segueixo sent, però tinc molta més confiança en mi mateixa, perseverança, actitud en tot el que faig, i molts valors que m'han fet això, seguir endavant i sí.
1: I ser una altra persona, no?
3: Totalment, sí, és que m'ha canviat la vida, podria dir, sí.
1: Dins de la disciplina també entenc que hi ha els diferents instructors, els diferents professors. Entenc que el seu pes a l'hora de canviar-te la teva personalitat pel que fa a la disciplina i a tenir més confiança també és important, no?
3: Totalment, bueno, l'instructor ho fa tot. La meva instructora, que és la màster Natalia Busca, que és Septim Dan, és la que m'ha portat aquí. Gràcies a ella, sense ella no estaria jo aquí, li he de donar les gràcies, i és la que sempre em treu el meu màxim potencial i fa de tot perquè donem el màxim de nosaltres mateixos. També vull agrair-li el meu altre instructor, el Sabonin Hood, que també està allà sempre apoyant-me per treure tot de mi, i sí, és que sense ells no estaria aquí. Sí.
1: Ara, un mundial. Arriba el 13 de juliol als Estats Units, sí. A Phoenix, Arizona. Què n'esperes?
3: Doncs és el meu primer mundial. Estic molt nerviosa, és d'aquí un mes, és enllà. Ho estem donant tot, estem entrenant a tope 5 vegades per setmana, entrenos intensos, durs, però m'encanta. Quan més durs l'entreno, més m'ho passo, millor m'ho passo, acabo amb molt bones sensacions. I res, sí, estem amb nervis. El nivell és molt alt allà als Estats Units, hi ha molta competitivitat, i al ser el meu primer mundial, no dic que vaig a guanyar, vaig més a provar, a donar-ho tot de mi, i el més important és el cap, perquè són 2 minuts de competició i amb aquests 2 minuts has de treure tot el que has entrenat durant hores i hores, i el cap és el més important, o sigui, sí.
1: Per acabar, preguntar-te sobre els teus amics, les teves amigues, suposo que t'has guanyat el respecte, no?
3: Sí, òbviament, sí. Totes les meves amigues, quan anem pel carrer, sortim a sopar, sortim fora per la nit, ens diuen, Martina, sort que estic amb tu, em sento més segura. Sempre m'ho diuen totes, i sí.
1: Molt bé. Per acabar, quin és el futur de la Martina Estiví? On t'imagines que és el sostre, si n'hi ha?
3: Sí, doncs, des de petita, que vaig començar la meva primera competició europea quan tenia 10 anyets, em vaig donar compte que el meu somni era ser campiona europea, i ara ja ho he aconseguit. I lo típic d'un somni, no?, que quan l'aconsegueixes sempre vols més, i ara el meu pròxim somni és ser campiona mundial. És molt complicat, ho reconec, però jo crec que si segueixo entrenant a tope, jo crec que els somnis amb constància i amb perseverança es poden aconseguir, i ho donaré tot per algun any, no sé quan, però aconseguir-ho, donar el meu màxim per poder-ho aconseguir.
1: Doncs queda dit, Martina Estivill, de moment campiona d'Europa amb 19 anys, i aquest 13 de juliol als Estats Units intentarà, doncs, ser campiona del món, que ja són paraules majors. Martina, tota la sort del món, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa, en l'Esport en Marxa, i a seguir gaudint de la temporada i també d'aquest magnífic viatge fins als Estats Units.
3: Moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Esport en marxa.
1: I acabarem aquest Esport en marxa amb dos apunts parlant de les més de 600 participants i 8.000 euros recaptats a la primera edició de la cursa Kilòmetre contra el Càncer, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat, en sortida i arribada al Parc de Can Vernet en un circuit urbà. Sens dubte, una matinal, la d'ahir diumenge, que va estar marcada per aquesta marea blava que va omplir els carrers de Sant Cugat, d'atletisme i també de solidaritat amb aquesta investigació contra el càncer. I també parlar de l'espectacle del torneig For Athletes Bàsquet de 3x3, que va reunir 480 participants al PAD3 entre dissabte i diumenge. Una prova puntuable d'aquest circuit que tindrà la final a Platja d'Aro. Nosaltres posem el punt final que ha estat aquest Esport en marxa i recordeu que no heu de desconnectar, perquè tot seguit, al Faves Contades, ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de la mà del seu director, Francesc Jiménez, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius. Que vagi molt bé, ens retrobem dilluns vinent, volíem dir. Adéu-siau.
4: Club Healthin ha patrocinat aquest espai.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos.
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem fet servir una expressió, uh-huh, un concepte que és la cinofòbia.
1: Uh-huh.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera,
1: uh-huh,
0: no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc, i en definitiva deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer, perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi, quan m'arriben les famílies, diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també, perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració, que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia, i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs, i més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen, de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme, que a més

0: se'ls hi pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
1: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
0: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
1: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
0: Sí.
1: No? Són
0: sí.
1: Situacions que ells detecten d'una manera... Com...
0: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
1: Uh-huh. Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
0: Com
1: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
0: Sí.
1: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
0: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
1: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona. És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA.
0: Mhm.
1: Què fem?
0: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. i perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos, o un conill, o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada, sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
1: Que vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
0: Que vol dir que es treballa poc a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
1: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
0: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. La comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
1: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
0: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
1: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
0: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort, però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
1: Bastant ràpid, eh?
0: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una story a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
1: Mm-hmm. Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
0: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és ACZooteràpies, de Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran ACZooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
4: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleu 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
5: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
3: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui, a les 5 de la tarda, hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern, assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.
1: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 8 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà a que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats preguntarem com han afectat les vagues d'educació la preparació de la selectivitat. Entrevistarem Josep Lluís Navarro, director de l'Institut Pau Vila de Sabadell. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el play-off d'ascens a segona del Sabadell i també de l'Europa a les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet i el triomf de Florentino Pérez en les presidencials del Real Madrid. A partir de les 5 coneixerem la badalonina Aida Casanovas, embriòloga i fundadora de Gramola Lab. Continuarem amb ciència per parlar de donació d'òrgans i teixits amb Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Transplantaments. I acabarem amb cultura per referir-nos a les nits d'estiu d'Anís del Mono, amb Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La plaça del Vapor Ventalló de Terrassa es va convertir en el gran epicentre de la primera edició d'Egar Còmic, que neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada, diàleg i celebració al voltant del còmic i la narrativa gràfica. Un punt de connexió entre lectores i lectors, autores i autors, editorials, llibreries, col·lectius culturals, professionals del sector i totes aquelles persones que troben en les vinyetes una forma d'expressió artística, pensament crític i gaudi cultural. Després d'uns dies de tallers i exposicions, els visitants van poder recórrer les carpes, descobrir novetats i participar en les activitats d'il·lustració o signatures on els autors mostren l'esforç que hi ha darrere de cada pàgina. El més destacable de tot és el seu vessant solidari, ja que tots els beneficis aniran destinats a l'associació Policies por Valientes. Es tracta d'un punt de trobada clau per als aficionats que no s'han volgut perdre l'oportunitat de viure el còmic de prop. Aquesta jornada deixa clar que l'Egar Còmic ha arribat per quedar-se, convertint la passió pels còmics i la solidaritat en els veritables protagonistes.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres de remodelació de la Ronda Collserarca, una de les principals artèries de la zona nord de Sabadell, continuen avançant i avui ha començat un nou tall de circulació en aquesta via. El tram afectat va del carrer Corones al de la Llanera, en sentit nord. L'Ajuntament calcula que els treballs en aquest punt s'allargaran durant unes 5 setmanes i serà un temps durant el qual els busos de les línies 80 i F3 de la TUS en direcció a la plaça Picasso i la Romànica en direcció sud canviaran el seu recorregut. En aquesta ocasió, els busos s'hauran de desviar per l'avinguda Mata de Pere a la plaça Espanya i l'avinguda Alcalde Moix mentre durin les obres. El tram que es talla el trànsit a partir d'avui en sentit nord se suma al que ja està tallat en sentit sud, entre els carrers de la Llanera i el carrer de la Selva.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Tarda de diumenge rodona pel que fa als resultats esportius a Badalona. La penya es va classificar per les semifinals de l'ACB en trencar el factor pista del Baskonia i eliminar els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88-96. Els de Dani Miret jugaran a les semifinals contra el València de Pedro Martínez en una eliminatòria al millor de 5 partits. El primer serà dimecres al Roig Arena, el segon divendres també a València i el tercer a Badalona el diumenge. Els verdinegres ahir van saber aguantar la primera estirada dels vitorians i arribar al descans per davant. A la segona part s'esperava la reacció del Baskonia, però va ser la penya qui amb 5 triples de Hackenson i el domini interior de Birgander amb 14 punts va agafar 16 punts de renda i va acabar enfonsant el Baskonia. Escoltem l'estrella de l'equip, Ricky Rubio.
4: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
3: I per altra banda, el Badalona va superar el Cornellà per 3-0 i es va classificar per l'eliminatòria final d'ascens a Segona Federació. Bogeria absoluta a l'estadi municipal de Badalona, més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions amb un Cornellà ben ordenat al darrere. En canvi, en el segon període, el Badalona va aconseguir fer els 3 gols, l'últim d'ells, el darrer sospir, en el minut 90, quan va arribar l'èxtasi amb el 3-0 en una acció en la qual Marco Martínez va aprofitar una pilota solta a l'interior de l'àrea. Els 30 minuts de pròrroga van ser increïbles, amb el Badalona perdonant en diverses ocasions el quart gol i amb el porter escapulat Carlos Azón, que amb dues grans intervencions va evitar el gol del Cornellà. Ara el Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera i definitiva eliminatòria per aconseguir l'ascens. El primer partit serà a Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al municipal.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral des del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
5: Bona tarda. El Prat Comunicació ha estat avui el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsat per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat, adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO, té l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital entre els adolescents a través de la gamificació. El projecte compta amb la col·laboració de mitjans locals com el Prat Ràdio, que ha participat d'aquesta primera jornada. L'escape room s'ha dissenyat per per professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves en què l'alumnat ha d'aprendre com saber si una notícia és falsa o real, com detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació. Així mateix, el projecte s'ha dissenyat en clau local per tal que les emissores de cada municipi adherit a la xarxa puguin adaptar-lo a la seva realitat i per fomentar el consum de mitjans de proximitat.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. La secció local d'Esquerra Republicana per Catalunya va concedir aquest diumenge el Premi als Valors Republicans a la llevadora i infermera Maria Alió i Font i a l'atleta i actualment estudiant de grau de podologia de la UB, Gina Torres, la beca Oriol Papell. L'acte d'entrega va fer-se als jardins del Palau Tolrà amb una assistència d'una setantena de persones entre representants locals d'Esquerra Republicana, membres de la secció local, militants simpatitzants, veïns i veïnes del municipi, juntament amb familiars de les dues persones reconegudes, a més del vicesecretari general de Comunicació d'Esquerra Republicana, Isaac Albert. Segons càlculs d'Esquerra, Alió ha assistit uns 2.000 parts al llarg de la seva trajectòria professional. Per la seva banda, la marxadora castellarenca i estudiant del grau de podologia, Gina Torres, ha aconseguit l'onzena beca Oriol Papell, dotada amb 2.000 euros que es finança amb una aportació del sou dels quatre regidors republicans que formen part del consistori. Enguany, el jurat ha tingut difícil la tria entre els diferents finalistes i Torres ha volgut deixar clar en el seu discurs d'agraïment que li ha fet molta il·lusió rebre aquest premi. L'estudiant ha precisat que l'ajut de la beca servirà per sufragar el transport públic fins a la universitat i també per les estades en altitud a Font-romeu, on prepararà el pròxim Mundial de Marxa d'aquest agost.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
7: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat tres cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu Quatre Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades. En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les Cases dels Mestres. Georgina Casas explica que l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és una fórmula d'accés a l'habitatge a mig camí entre el lloguer i la compra basada en la propietat col·lectiva. En aquest sistema, la propietària de l'edifici és una cooperativa, mentre que les persones sòcies de la cooperativa adquireixen un dret d'ús dels espais privats i comunitaris. La participació activa de les sòcies en tot el procés, el suport mutu i l'autogestió són, segons la Sant Cugatenca, els pilars fonamentals del model. A més, remarca que es tracta d'un model que evita l'especulació immobiliària. Sentim-la.
8: Veiem que el sistema, tal com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
7: Després d'anys de lluita per aconseguir que Sant Cugat impulsi una promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, sembla que l'oportunitat més avançada és venent Moixó, un terreny propietat de Promusa, on ja s'està construint una primera fase d'habitatge protegit i on s'ha reservat una part de la parcel·la per a una futura promoció cooperativa. L'aprovació al ple d'abril del canvi de planejament urbanístic necessari ha obert la porta a la convocatòria del concurs que l'Associació Quatre Pins espera que es publiqui abans que acabi el 2026.
9: Ràdio Sant Cugat.
10: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
9: Ràdio Sabadell.
0: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
9: Ràdio Municipal de Terrassa.
11: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
9: El Prat Ràdio.
12: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
9: Ràdio Castellà.
14: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: Falten menys de 24 hores per la selectivitat i alhora falten 25 per la darrera manifestació educativa del territori. Les vagues dels docents han marcat les proves d'accés a la universitat d'enguany. Una situació que analitzarem a continuació amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
1: Aquest dimarts comença la selectivitat, una prova determinant per a tots aquells joves que volen accedir a una carrera universitària. Enguany, la dificultat i nervis que comporta de per si aquesta prova se li sumen totes les vagues d'educació que hi ha hagut en el tram final del curs, sense anar més lluny la d'aquest mateix dimarts coincidint amb l'inici de l'ESPAU. En parlarem de tot plegat amb el director de l'Institut Pau Vila, un dels instituts públics de Sabadell. Molt bon dia, Josep Lluís Navarro.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com arriben els alumnes aquest any a la selectivitat?
2: Els alumnes arriben en una situació de normalitat, però doncs un context extraordinari, no? Que és aquest context doncs que ha hagut dels últims dies de professorat en vaga, de dies que són de preparació que doncs no s'han pogut portar a terme. Vull dir que en el que és el funcionament doncs és amb normalitat, amb el que és doncs els dies previs doncs amb aquest context extraordinari que hem tingut de situació de vagues, de diferents doncs diferents dies que doncs s'ha hagut de canviar doncs la planificació.
1: Mm-hmm. En què s'ha hagut de canviar aquesta planificació? Quin impacte ha tingut tot això?
2: Bé, el professorat, doncs, exercint el seu dret de vaga, doncs, potser doncs, alguns dies que tenia classe de preparació per l'alumnat de segon de batxillerat, doncs ha decidit doncs que s'afegeix a la vaga, amb la qual cosa doncs no ha portat a terme doncs aquestes classes. Això s'ha pogut produir en alguns casos.
1: Llavors, en aquest sentit, ha quedat temari per fer, potser en algunes assignatures? No s'ha pogut arribar al final del llibre?
2: No, jo no diria que ha quedat temari per fer, perquè doncs, quan es fa l'avaluació final, que és a principis de maig, doncs suposa que el temari doncs la majoria doncs ja l'han fet, ja estan en situació preparats per tenir l'examen de selectivitat, però sí que és cert que els últims dies de maig, abans de les proves, doncs s'utilitzen per dubtes, per resoldre doncs alguns dubtes que puguin tenir sobre algun tema en concret, i doncs que aquests en alguns casos doncs efectivament no s'ha pogut fer perquè doncs amb les convocatòries de vaga això pot haver influït.
1: Mm-hmm. I saps si hi ha algun professor ha accedit a fer hores extra o a trobar-se amb els alumnes fora de l'horari lectiu, per dir-ho així, per poder fer aquest repàs final?
2: Sí, també, vull dir, també ara doncs amb els últims anys doncs la comunicació virtual amb l'alumnat mitjançant doncs plataformes com el Moodle o com per exemple doncs el Classroom doncs ajuda que els alumnes i el professorat estiguin connectats i en situacions doncs que poden ser de, per exemple, aquesta vaga, o en situacions que no hi ha presència en el centre. Consta que el professorat doncs ajuda l'alumnat fent servir aquests mitjans virtuals. Això doncs no, vull dir, en cap cas doncs ha desaparegut. Els alumnes que han estat en contacte amb el professorat, i el professorat doncs també consta doncs que els ha ajudat amb dubtes que poguessin tenir. Això doncs sí que s'ha fet.
1: Comentava que ara, sobretot, aquestes vagues que hi ha hagut en les darreres setmanes han afectat no tant al temari lectiu, sinó sobretot a les repassades finals, no? Aquestes hores extra. Per tant, entenc que hagin coincidit en el tercer trimestre ha estat millor o menys perjudicial que no pas, per exemple, a meitats de curs, imagino.
2: Tot és important. És important doncs la preparació del temari, però també és important doncs la resoldre els dubtes amb antelació doncs al moment de l'examen, no? De la selectivitat. Vull dir que jo no m'atreviria tant a dir de que ara han estat doncs menys perjudicials que a mitjans del curs, però vull dir, s'ha produït, i com s'ha produït doncs tindrà un impacte, tindrà doncs un impacte que en aquest moment no podem mesurar, perquè efectivament doncs no ha estat acabar el temari, sinó que ha estat doncs resoldre dubtes, però sí, clar, l'impacte hi és, tant si és a la meitat del curs com si és al final, sí, això és innegable.
1: Pel que fa a les proves PAU, pròpiament dites, el model d'examen d'enguany presenta un menor pes a les preguntes tipus test i fa una aposta més clara pels exercicis competencials, que són aquells que busquen avaluar la capacitat d'anàlisi, interpretació, aplicació dels coneixements adquirits. Com influeix aquest canvi en el context que parlàvem ara?
2: El canvi no deixa de ser un canvi que nosaltres ja havíem, fa anys que treballem, vull dir, fa anys des de la implementació del nou currículum. Nosaltres, a la forma que el batxillerat, doncs, es fan els aprenentatges, són competencials, hem provat competencials, amb la qual cosa, doncs, l'alumnat en principi està acostumat a treballar d'aquesta manera. El canvi doncs, amb el pes del tipus de preguntes, doncs, bueno, és un tema que no hauria d'afectar perquè, doncs, l'alumnat ja està acostumat a treballar d'aquesta manera. Sí que és cert que, doncs, aquests dies, doncs, que es poden treballar, doncs, exercicis de diferents tipus per demostrar la competència, doncs, bueno, segurament, doncs, ha influït en que hi ha hagut menys quantitat de proves, d'assaig, que en altres situacions de normalitat, doncs, hauria passat, no? Que haurien tingut més temps per practicar més proves tipus.
1: I quines són les assignatures que es veuen més afectades per aquest canvi? A quines assignatures afecta més això?
2: En general, les assignatures de ciències, assignatures que, doncs, estaven basades sobretot, doncs, en el plantejament de problemes, doncs, les situacions que es poden, les preguntes sobre competències concretes, doncs, estan relacionades amb la presentació d'una situació d'aprenentatge, d'un problema que sigui, doncs, basat en una resolució competencial. I llavors, doncs, quan més es practica això, quan més es veu, doncs, diferents formes de diferents preguntes, doncs, és més fàcil respondre, amb la qual cosa, doncs, les de ciències potser han estat les més afectades.
1: Des del seu punt de vista, que ara comentava que ja portaven anys fent aquest canvi, no? aquesta transició, què creu que és millor per a l'alumnat? Una prova tipus test o una prova de desenvolupar?
2: Quan parlem de la competència, doncs el que busquem és la connexió entre els diferents aprenentatges, amb la qual cosa, doncs, nosaltres, des de que l'alumnat de l'ESO i després l'alumnat del batxillerat, doncs, que està més avesat a respondre, doncs, sobre el coneixement de competències, sobre la connexió i la relació de diferents conceptes, per l'aprenentatge que estan tenint actualment l'alumnat, doncs, efectivament, aquest tipus de preguntes són les adequades. El tipus test, doncs, deixa potser, doncs, més inconnex al que és, doncs, un aprenentatge de conceptes, doncs, relacionat, amb la qual cosa, doncs, pensem que en aquest moment, doncs, el més adient és respondre, doncs, a preguntes que tenen a veure, doncs, amb la relació de diferents conceptes, de diferents competències, no? que l'alumne hagi de connectar i hagi de relacionar.
1: Des de l'Institut Pau Vila, quants alumnes aniran a la selectivitat aquest any?
2: 97 alumnes.
1: Que aniran 97 alumnes. Al campus de la UAB d'aquí Sabadell, al carrer Emprius, no?
2: Sí, efectivament. En els últims anys hem anat a aquest campus i aquest any tornem a anar-hi allà.
1: Com s'organitza la logística cap allà? Una mica, quin serà el funcionament a partir de demà?
2: La logística en el nostre cas, doncs, és fàcil perquè no inclou transport, vull dir que l'alumnat se'ls convoca en el lloc de les proves, en el campus d'aquí de Sabadell. Llavors, doncs, bueno, hi ha un professor que és el representant del centre, doncs, que s'encarrega de controlar que tot l'alumnat convocat doncs, arribi a temps, que porti la documentació adequada, i a partir d'aquí doncs, comença el que és les proves en si, no? amb el control de la identitat, l'organització dintre de les aules, el calendari amb diferents proves que estan convocats tot l'alumnat o que només està convocat una part de l'alumnat. Nosaltres allà a la seu del tribunal tenim un representant del centre doncs, que vella perquè doncs, no hi hagi cap incidència d'aquest tipus. No? Vull dir que nosaltres ja estem preparats, demà està l'alumnat convocat doncs, amb antelació al començament de les proves i esperem que tot vagi bé.
1: Que de fet, enguany una de les altres característiques és que per primer cop es farà aquesta prova pilota amb detectors d'aparells digitals de comunicació com telèfons, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals. Una mica com afecta, no? Això també a la preparació, si ja tenen tots els materials, si han fet alguna prova ja com a forma de simular, si creuen que es trobaran amb moltes incidències d'aquest tipus o no, o els vostres alumnes són molt correctes.
2: No, els nostres alumnes ja saben que doncs, portar aparells que facilitin doncs, la connexió amb l'exterior és una cosa que no es pot fer, és una cosa que doncs, està prohibida, diguem-ne, està dintre de les normes de participació a l'ESPAU que no es pot fer. Els nostres alumnes estan avisats, estan doncs, aleccionats de que això podria ser la invalidació de les proves, amb la qual cosa esperem que no ens trobem. L'organització d'aquest sistema doncs, depèn de la universitat, depèn del tribunal. No sabem exactament com si els avisaran abans o si faran doncs, exactament doncs, si hi ha algun indicador que diu que doncs, un alumne té un aparell que pot ser susceptible de tenir doncs, una connexió a l'exterior. Però doncs, ens han avisat, ens han dit que això estarà vigent. Nosaltres doncs, sempre, no és una novetat, sempre doncs, els fem, doncs, els recordem quines són les normes de la selectivitat i una de les normes és aquesta, que és doncs, no fer servir aparells que poden connectar amb l'exterior.
1: En els últims anys s'han trobat en molts casos aquest tipus?
2: No, jo que jo recordi, no, perquè doncs se'ls informa, amb antelació, se'ls recorda el dia de les proves, no? Quan estan allà, que això pot ser susceptible de invalidació de proves. Vull dir que jo crec que l'alumnat està molt assabentat de que doncs, la incorrecció o el fer doncs, alguna cosa que no es pot fer, doncs té unes conseqüències molt greus pel seu examen i jo crec que no s'atreveixen, vull dir, no ho intenten de fer, si ja en tenien la idea, no ens hem trobat amb casos d'aquests.
1: Ben fet, molt bé. I ja per anar acabant, repassem una mica el calendari perquè demà començarem doncs, amb dues assignatures generals, llengua castellana i literatura i també doncs, llengua estrangera i després ja serà el torn de les específiques. No sé si tenen més alumnes de ciències o de lletres aquí a l'Institut Pau Vila.
2: Sí, equilibrat. Ara no et podria dir els números, però tenim, doncs, nosaltres que tenim dos grups de lletres i dos grups de ciències, doncs significa que l'alumnat que es presenta està equilibrat per les modalitats. També és una característica nostra que tenim alumnat de batxibac, que només es presenta doncs, a les comunes, però doncs, bueno, està equilibrat, està equilibrat ciències i lletres.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies per haver-nos atès en aquestes hores prèvies a la selectivitat.
2: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé demà.
2: Vinga, gràcies, adéu.
1: Adéu, merci.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, arribem puntuals a la cita amb l'esport. La tertúlia dels dilluns, que doncs, ens ofereix un repàs de la crònica del cap de setmana, sobretot centrats en el món del futbol. Avui intentarem fer una miqueta, ampliar una mica més la mirada. Anem a saludar molt ràpidament els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com estàs? Bona tarda.
1: Bones i caloroses tardes des de Terrassa, eh? Podríem fer ronda de temperatures.
0: De fet, també ho fem quan fem la tertúlia ciutadana, també fem ronda de temperatures i de la crònica del temps.
1: 29 graus. 29 graus a Terrassa ara mateix.
0: Molt bé. Anem a Sabadell. Raül Chao, periodista. Bona tarda. No té veu, se li ha acabat la veu. És possible, eh? Perquè va tenir un partit divendres al vespre que, déu-n'hi-do. A veure si el podem, si de seguida el podem recuperar. Saludem també Jesús Galindo, periodista. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. No sé si el recuperarem, després d'ahir que va patir.
0: Necessitarà respiració assistida.
2: Sí, igual necessita alguna cosa, eh?
0: La veritat és que, déu-n'hi-do. Sí, em sembla que sí. Raül,
3: Hola,
0: què tal?
2: Li ha donat la respiració.
0: Sí, sí.
3: Bona tarda.
1: Això és el que va dir, això és el que va dir després del 3-0. Hola.
3: Entre plos i plos podia sonar aquest hola.
0: Mare meva, bueno. Deia, titulava el Marca, un heroico Sabadell elimina el Castilla en una remuntada com polèmica. Home, a veure, hi va haver una mica de tot, eh? Jo us he de dir que vaig estar seguint el partit, que em va sorprendre força l'arbitratge, sobretot perquè en aquelles consultes al VAR pensàvem, aquesta segur que contra el Sabadell, segur que contra el Sabadell, i van caure totes al revés, que ja va ser molt estrany. Però també us he de dir, i sobretot li dic al Miqui i li dic al Raül, que aquest Sabadell, déu-n'hi-do, el partit que va fer, com va jugar. O sigui, donava gust veure jugar el Sabadell, no com aquell partit mític que vam quedar emplaçats per anar a veure, no?, el partit aquell del derbi vallesà, aquell Sabadell-Terrassa, que va avorrir a les ovelles, un 0-0.
1: Que el gol d'Itami, no?, que no va pujar al marcador.
0: És que no tenia res a veure. Raül, m'imagino que satisfet, content, després de veure el que va fer el conjunt arlequinat, i d'haver aconseguit doncs, arribar a... Això és el tram final? Ja és l'últim partit amb el Zamora, l'última eliminatòria?
3: Última eliminatòria, dos partits. Per mi el partit de divendres jo crec que és una tarda que l'explicarem com ens explicaven els nostres avis, els nostres pares, el partit de la repetició davant l'Osasuna, el partit de l'ascens davant el Madrileño per pujar a primera divisió. És un partit per explicar als nostres fills. L'ambient que vam veure a la nova Creu Alta, jo en els 27 anys que tinc de vida, en ma vida havia viscut l'ambient que vaig viure jo divendres a la nova Creu Alta. És a dir, tant la prèvia amb la rebuda de l'equip, després l'estadi cremava, és a dir, tothom animant, i quan van marcar el primer, que dos minuts després fem el segon, per mi aquesta va ser la clau de l'eliminatòria. I per mi, de polèmica, jo no... És a dir, les dues jugades polèmiques que ploren els madridistes, per mi són jugades que l'àrbitre veu a peu de camp i que el VAR no l'ajuda. És a dir, per mi l'àrbitre, que després podrem dir que si ens beneficia o no, que és en el jugador del Madrid, en Lamine Fati aquest, que una mica més i es carrega a Kossia i després agredeix a Kossia i no l'expulsen, que gràcies a ell després marquem el tercer gol, perquè defensa igual que jo defensaria, però bueno, que l'àrbitre era un àrbitre dolent, com són tots els de la categoria, i que per sort no va tenir aquesta por i aquest neguit de dir, ei, he perjudicat el Madrid, ho traiem de sobre. Jo crec que la
1: no
3: sort...
1: No estava Negreira.
3: Del gol d'Estals, del gol del Xino, el segon, que jo crec que tant l'àrbitre com el línier estan molt a prop de la jugada. Si aquesta jugada està en una zona més llunyana del camp de visió de l'àrbitre, potser te l'anul·la, però és que l'àrbitre estava a 2 metres de la jugada. És a dir, si ja en tirem de la imatge del VAR per una cosa que estàs veient tu en el teu camp de visió, ja seria de pagar i vamonos.
0: Quina festa, eh?, que es va muntar la nova Creu Alta. Vau fer ple, no? 11.000, sí. Diuen les cròniques, 11.000...
3: 11.908 persones, és a dir, que gairebé ple de gom a gom, i espero que per divendres d'aquí dues setmanes, que un altre cop un divendres, és a dir, és que és una vergonya com estan tractant a tota l'afició arlequinada, i en aquest cas pitjor encara per l'afició del Zamora, que és un desplaçament ja llarg de per si, amb més de 8 hores si vas en transport públic, en cotxe, i clar, han de demanar festa per al treball per poder venir aquí a Sabadell. Aleshores, per mi crec que la federació s'ho ha de fer mirar, les teles s'ho han de fer mirar. Sí que el dissabte a les 6 juga la selecció espanyola i per tant en aquell tram d'horari no pot haver-hi partit, però clar, diumenge a les 8, tens dissabte a les 6, dissabte a les 9, o, ostres, l'altre partit és el Ponferrada amb
0: Celta Fortuna,
3: que és un desplaçament molt més proper, ostres...
0: Dissabte a 6:45 de la tarda.
3: Exacte, no posis el desplaçament més llunyà un divendres.
1: Però, bueno, però el divendres ho fan perquè pugueu celebrar tot el cap de setmana. Sí, clar, dissabte, diumenge, i arribes dilluns, clar, home, ho fan divendres i ja... Ara perquè no hi ha la zona hermètica, però això divendres, imagina com podria acabar.
0: Imagina't. Doncs la veritat és que, molt bé, hem de felicitar el Sabadell. T'he de dir una cosa, perquè ja he estat veient alguns vídeos. Tu parlaves de la rebuda a l'equip, a l'estadi i tal, però la rebuda que va tenir l'equip del Real Madrid de Castilla, jo no la voldria, vamos, ni pels meus enemics, insults de tot, vull dir que tampoc no venien al cas. Per què? Perquè són del Madrid. Bueno.
3: No, jo crec que l'objectiu era posar nerviós a un equip ple de joves, i jo crec que es va aconseguir perquè el Madrid estaven cagats.
0: Però és molt lleig, allò, sortir...
3: Sí, sí, sí.
0: És lleig.
2: Utilitzen totes les armes, quan estan jugant aquest tipus de partits que són com finals.
0: Ja, però és que...
2: no les aprovo, no les aprovo.
0: Els hi van fer un passadís que...
2: Ja.
0: Constant, amb insults.
1: No, era bueno. Aquell del col·le, de quan et feien un canyo jugant
0: sí,
1: al...
0: Sí. Jo record... Saps què vaig fer? Vaig intentar recordar, que ara ja la memòria també em falla prou, quines temporades eren les que jo vaig poder veure el Sabadell a primera divisió. El vaig veure, però el vaig veure a la Nova Creu Alta, i recordo haver fet alguna entrevista a equips de primera divisió allà. I estem parlant de la temporada 86.
1: Això seria impossible, ara.
0: Pues mira, ja et diré alguna entrevista que vaig fer a un porter de la Real Societat, per exemple, que es deia Luis Arconada, us sona?
1: Home, per favor.
3: Home, clar, una llegenda.
2: Jo no solament ho recordo, sinó que ho vaig viure, perquè aquella temporada que va estar a primera divisió l'últim cop, que jo vivia aquí a prop, a Sant Cugat, van dir, pues, qui pot fer la informació del Sabadell? I em va tocar a mi. I vaig estar tota la temporada, cada dia a l'entrenament, i seguint el Sabadell, els viatges i tot.
0: De fet,
2: i la veritat vaig disfrutar molt,
0: I de fet, a veure si no recordo malament, perquè és que se'm barregen coses, d'aquella època és l'Ino, no?
2: Sí, i tant.
3: Sí, clar.
1: L'Ino Gutiérrez, sí.
3: Sí, el gran capità, el jugador que més partits ha vestit la samarreta del Sabadell. L'última vegada que el Sabadell va estar a primera divisió, si no m'equivoco, va ser la temporada 87-88.
0: Sí.
2: Que
3: l'any de la pandèmia, jo me'n recordo, l'any de la pandèmia, que això que tothom feia partits antics i coses d'aquestes, Esport 3 va donar un Sabadell-Barça, que clar... Veies els Mossos pagant a l'afició del Sabadell. Veies la llotja... I veies a la llotja el president de la Generalitat de Catalunya. Veies a Núñez.
1: Home.
3: És a dir, només mirant la llotja, deies, ostres, és que aquí fa olor a història.
0: De fet, mira, hi ha una dada molt curiosa per a aquells que els hi agradi, que el Sabadell és el tercer club català que més presència a la Lliga té després del Barça i l'Espanyol. Imagineu-vos.
2: Sí.
1: Això és Connectats Vintage,
0: Imagina't si jo estava veient el partit i fent memòria, estava recordant una mica els inicis, però, vaja, va ser una bona època. Zamora, Centre d'Esport Sabadell, aquest dissabte a les 9 del vespre, i la tornada divendres, com deia Raül, el dia 19, Sabadell-Zamora també a les 9 del vespre, però divendres.
3: Dóna la casualitat que és un partit per poder tancar una ferida o mantenir-la en viva, perquè l'entrenador del Zamora és Òscar Cano, que és l'últim entrenador que vam tenir l'any del descens. Hi ha un jugador que és Abde, que també va estar l'any del descens. Aleshores, és un partit dels secs, perquè el Sabadell té a Escudero i Priego, que va ser l'home, l'MVP del partit contra el Madrid, que són exjugadors del Zamora, i el Zamora té a Abde i a Tuman, que són exjugadors del Sabadell, més el segon entrenador d'Òscar Cano, que també va ser exjugador del Sabadell. Per mi la clau és no sortir vius de Zamora. És a dir, crec que és un rival més estil Sabadell que no el Villarreal. Aleshores crec que això ens pot beneficiar, però clar, crec que no pot sortir amb un 2-0 per la veterania que té aquell equip de la ruta de la Plata. És a dir, per mi la clau és no sortir tan malament com va sortir de Madrid. I després tens el benefici de que tens la tornada a casa i que en cas d'una eliminatòria igualada et val l'empat.
0: I la llàstima és que l'Europa s'ha quedat pel camí, no?
2: Una llàstima autèntica.
0: Home, semblava que era un ferm candidat i resulta que aquest doble enfrontament amb el Celta Fortuna doncs l'ha deixat sense opcions, tenint el pitxitxi de la categoria, no?
3: Jo vaig veure el partit, a mi l'Europa crec que és un dels equips a nivell ofensiu més grans de la categoria, però clar, la cagada de Flere, parlant clar, que va fer la setmana passada,
0: l'empat a un.
3: L'empat a un van perdre mitja eliminatòria, perquè amb l'1-0, el 2-2 t'hagués servit i hagués passat l'eliminatòria. I ja després amb la pròrroga, un equip amb l'Europa que té una plantilla molt, molt curta a nivell de jugadors que tinguin un nivell molt alt per la categoria, més les baixes que estan tenint aquest tram final de temporada, fa que la pròrroga i sent contra un filial el Celta Fortuna fos i molt superior, que això va fer que l'Europa no pogués passar l'eliminatòria. Però tenint en compte que és un dels pressupostos més baixos de la categoria, que el seu objectiu hauria de ser el mateix que el del Sabadell, salvar la categoria, que han estat tota la temporada en playoff, només podem parlar meravelles de la temporada dels homes de David Benítez.
0: Vinga, canviem de terç. Tampoc no gaire, perquè anem a la Casa Blanca, la que tenim aquí a la capital d'Espanya, a Madrid, perquè hi ha habemos president. Sí, habemos papa i president. Ho tenim tot. De totes maneres, sí que m'agradaria que féssim alguna reflexió al voltant d'aquesta convocatòria electoral. Què suposa? Algú es pregunta, a veure, per què Florentino va convocar aquestes eleccions? Si sabia que, bueno, ho tenia tot per guanyar. I què? I ara què? No? La següent pregunta seria, i ara què? Quin Madrid ens trobarem?
2: Mira, jo crec que el motiu de convocar les eleccions també és un. El Florentino ja sabia que li sortiria un rival, ja ho sabia, i que econòmicament bastant potencial, amb bastant potència, i aleshores la forma de desarmar-lo era convocar les eleccions després que va convocar

0: projecte, amb cara i ulls, que pugui convèncer la gent, que pugui fer canviar d'opinió la gent.
1: Sí, però aquest senyor ara ja hi és. I aquest senyor ara farà d'oposició. I els 4 anys que se suposa que li queden a Florentino Pérez a la presidència del Barça representa que ja no ho podrà fer tan tranquil·lament. Vull dir, ara hi ha una oposició present.
0: Sí, sí, però amb 4 anys... Perdó, que no ho hi he que parar. Però amb 4 anys el Florentino té temps de buscar-se un substitut seu, que és el que jo crec que busca. Perquè, clar, jo suposo que dintre de 4 anys aquest senyor no estarà en condicions de presentar-se a una altra reelecció. I de presentar el seu propi projecte de continuïtat amb un home que sigui seu de la casa, que segurament començarà a tindre protagonisme durant aquest temps. Jo crec que una mica és un compendi d'aquests factors que l'ha induït a presentar aquestes eleccions i a plantar cara amb un senyor que ja va declarar com amic d'Endesa o no sé què, que eren els seus enemics empresarials. Vull dir que...
1: Sí, sí. Bueno, és que sí, és aquest és el tema.
0: Exacte.
2: A veure, el problema aquí ara mateix és que Florentino Pérez deia que no tenia oposició, o com a mínim oposició coneguda, i ha aparegut aquesta oposició. Això significa que en el moment que el Madrid deixi de guanyar, o continuï sense guanyar, millor dir, perquè porta 2 anys que no guanya res ni en futbol ni en bàsquet, segurament tornaran a aparèixer les veus més crítiques. Jo crec que també això ha sigut un toc d'atenció a Florentino Pérez, no? De dir, escolta, hi ha coses aquí que no s'estan fent bé, no estàs escoltant el soci, estàs portant una mica el club com casa teva, i sí, t'omples la boca dient que és dels socis, però no ho és. I jo crec que també ha sigut com una mica de càstig, no?, dels socis votant a Gerardo... Gerardo Riquelme, no es diu?
1: No, Enrique.
2: Enrique Riquelme, perdó. Gerardo Riquelme és un periodista, fins on jo sé. Però deia que això, que una de les coses que s'han de valorar és que és un home que ho començava des de zero, era un home que mediàticament no tenia gaire presència, i si fem una mica balanç del que va ser la porta Víctor Font amb aquestes eleccions, queda clar que Florentino ja no és podríem dir, no és el
1: tot poderós.
2: Aquella protecció, correcte, aquella protecció que tenia s'ha acabat.
3: Per mi hi ha dos titulars d'aquestes eleccions del Madrid. La primera és que, com passa les eleccions, qui perd també surt guanyant. Jo crec que Riquelme surt guanyant d'aquestes eleccions i crec que surt perdent Florentino, perquè jo crec que Florentino, quan fa aquesta convocatòria express d'eleccions amb gairebé 24 hores d'antelació, jo crec que ells s'esperava que no hi hagués oportunitat perquè els socis votessin, que ningú candidat es presentés a les eleccions, i que en cas que es presentés el traiés entre un 80 i un 90%. I hi ha hagut partit en una setmana, que és una barbaritat. És a dir, presentar una candidatura en una setmana no és gens fàcil. I el que està clar és que Florentino el 2030 s'haurà de tornar a presentar tenint ja clar que hi ha una oposició clara a ell, i això no serà fàcil per ell. I jo crec que també Florentino tenia clara una intenció, que era estar el 2030 sent el president del Real Madrid l'any que es juga a la final del Mundial d'Espanya, a priori al Bernabéu. I jo crec que això ho tenia entre ella i ella. Així que veurem. Però crec que el Madrid necessitava un canvi, i Florentino amb Mourinho pagant 15 milions d'euros per Mourinho, un entrenador que no guanya res des de fa molt i molt, molt de temps.
1: Que ja està de tornada,
3: estan molt perduts. El Madrid està molt perdut ara mateix. Tant en bàsquet, en futbol femení, és a dir, jo no entenc com la gent ha pogut...
2: I ara en vol.
1: aquesta també és bona. Aquí és que no... És un desert. És un desert. Però escolteu una cosa. Aquests 150 milions que va dir Florentino que es gastaria en un futbolista, què? Feu apostes?
2: Però... Encara el busca.
1: Bueno, no ho sé.
2: No, jo crec que va ser dir, o sigui, llançar-se ja a la piscina. O sigui, jo crec que ja es van començar el joc dels disbarats, perquè Enrique Riquelme va dir que fitxava Klopp quan Klopp va dir que no volia entrenar. Llavors, no sé, jo crec que aquí també va voler repetir una mica el cas Figo, no? Allò que tenia un acte notarial i que pagaria... Clar, si després posaves en una balança el que li costava pagar els abonaments dels socis i el que costava portar el jugador, doncs fins i tot et sortia més a compte pagar els socis el carnet, o sigui que

0: del jugador. Per tant, no sé.
1: Però em refereixo a aquesta, aquest voler dir pues, jo més, i jo més, i jo més, i jo em gasto 150 perquè me'ls puc gastar. Això
0: Mourinho,
1: és una barbaritat. Però, això és una, això és una bestiesa.
2: Per mi és una cagada. Per mi és una cagada, perquè Riquelme tenia un contracte sota notari, és a dir, sota dos jugadors, que cap dels dos jugadors, cap dels dos jugadors ho va negar a nivell ell mateix, és a dir, si Haaland o Riquelme, digo, Haaland o Rodrigo, diuen, que això és mentida, però bueno, que després es pot fer un Figo 2.0, que Figo ho va negar, fa una entrevista, etc, etc. Però els jugadors no van...
0: T'imagines no els jugadors amb la cara de felicitat de Figo a la presentació? Això seria espectacular, eh?
2: Ja veus.
0: Però això és per recordar-ho tota la vida, eh?
2: No oblideu, surts d'un programa de tele de dient de 150 milions, 150 milions a un jugador que encara no saps si et dirà que sí o que no, i que l'únic que estàs dient és que el club que estàs interessat per aquell jugador dirà, ei, si tu m'ofereixes 150, doncs ara vull 200. Clar, quins jugadors hi ha que puguin sortir a l'aparador? És a dir, a mi només em surt tres noms, que és Olise, del Bayern de Múnich, Vitinha, i per mi que el, jo crec que seria aquest jugador el que seria la bomba i que jo crec que ningú se l'esperaria, seria Julián Álvarez, que li treus el jugador al Barça, perquè tota la resta per mi no. I a més, quin jugador val 150 milions a dia d'avui? És a dir, per mi només val 150 milions, hi ha dos jugadors, un el tens, que és Mbappé, i l'altre està jugant al Barça, que és la Minyama.
1: Vols dir que val 150, Mbappé?
2: Bueno,
3: actualment no ho sé,
0: ara no.
1: Vols
0: actualment
1: dir?
0: No, ara no.
2: Actualment
0: ara
2: no ho sé. Però si el Madrid...
1: És que qui s'acosta més a aquesta xifra no està al Madrid, ja t'ho dic. I ara mateix ja està a la convocatòria de la selecció i es diu Lamine Yamal.
0: Sí, sí. Us dic una cosa. El moment surrealista de Florentino va ser quan va anunciar Mourinho i va demanar ell mateix a los palmeros que aplaudieran. Allò va ser espectacular. O sigui, allò és ja increïble. O sigui, un home com Florentino no tenia animador de públic per als... O sigui, va demanar ell aplaudiments, va dir Mourinho, va dir aplausos, per favor, no? No sé com parlar.
1: En qualsevol cas...
0: No?
1: Però,
3: jo crec que al darrere de les eleccions aquestes està el Negreira, eh? Perquè que continuï el Florentino, això és positiu pel Barça, eh?
1: Ja. De totes maneres, això és una barbaritat, eh? Per molt que es vulgui valorar i el valor del mercat i el que genera i el... Estem parlant de futbolistes, eh? Que els futbolistes són persones també, de carn i ossos, que és veritat, sí, poden generar diners, però 150 milions és
3: una bestiesa.
1: És una passada.
3: Però és que el Florentino està obsessionat amb tindre sempre el millor jugador.
1: Quin Galàctic, un altre
3: cartellà, vull aquest, el Galàctic. El Galàctic, i si continuen aquesta política, ja veus que els Galàctics no t'arreglen les coses. Es va demostrar amb el PSG dels Galàctics no acabava de funcionar, desapareix el Galàctic principal amb Mbappé, que se'n va a Madrid, i el PSG és una màquina. Vull dir que, i el Madrid amb Vinícius, el Mbappé, el Bellingham, i ara porta'm aquí l'Olise o qualsevol altre d'aquest nivell, ostres, pot ser una olla de gris molt important, eh?
1: A veure, Mourinho ha dit que volia a Bernardo Silva, que jo no sé si és per jugar ja una miqueta, tocar la pera al Barça. Eh? Ho dic per allò de l'interès que també ha mostrat el jugador per anar al Barça, i el Barça que amb el vistiplau de Hansi Flick ho veuria amb bons ulls, no? Tot i que encara no s'ha confirmat absolutament res. Aquesta carta de Bernardo Silva, què us sembla?
2: Que la pilota la té el jugador. I jo crec que el jugador, si el jugador no ha decidit encara el joc on anirà abans del Mundial, quan a priori hauria de ser això, aquesta la seva intenció, per mi només té dues possibilitats, que és que no vol anar a l'Atlético de Madrid i que està esperant o Barça o Madrid.
0: Està fent una subhasta ara mateix, eh? Bueno, jo crec que el jugador, per les declaracions que està fent...
2: A mi no m'encaixa ni en el Barça ni en el Madrid. És a dir, jo crec que en el Barça és una posició que està ja sobreexplotada i té millors jugadors que ell en aquest moment, i el Madrid tampoc necessita un perfil Bernardo Silva, el Madrid necessita un perfil Vitinha, que no té cap jugador d'aquest estil. Però bueno, si el volen, i pues, anirà al lloc on més li paguin, no? És a dir, com faria tothom.
3: Evidentment, però el Barça no el necessita, el Bernardo Silva, per res, estic d'acord amb tu, no el necessita per res. El centre del camp del Barça jo crec que està sobrat. No necessita cap fitxatge. Fitxar per fitxar, per molta figura que sigui així, ho trobo també una mica absurd.
2: El Barça necessita a Guardiol, que és el que va sonar la setmana passada, és a dir, un jugador que pugui ser central i que pugui ser lateral dret, amb la qual cosa puguis fer també caixa amb Koundé, que porta dos anyets, que té la marinera. Jo crec que aquest hauria de ser l'objectiu del Barça, és a dir, fitxar una millora a nivell de central i poder treure't a Koundé. Per mi això seria el que hauria de fer el Barça en aquest mercat d'estiu.
1: Bueno, és que de moment encara no ha sortit ningú, no s'ha parlat de ningú. Bueno, sí, s'ha... A veure, ara m'ha marxat el nom del jugador aquest que està al Mónaco.
2: Ansu Fati.
1: Ansu Fati. Uf, l'Ansu Fati es queda per allà, vull dir que hi ha, bueno, és un gasto menys que tenen, però que de sortir no ha sortit ningú, i fins que no es decideixi qui surt, a veure qui fas d'entrar, no? Les negociacions continuen el seu curs i ja veurem, ara estarem entretinguts quan arribi el Mundial i ja diran el què, ja diran el què. Parlem de bàsquet perquè, déu-n'hi-do, aquesta temporada també les sorpreses que s'estan... dic sorpreses perquè en el play-off, en els quarts, hi ha hagut allò de... al revés del que es podia pensar, no?
2: Sí. Per tal, una sorpresa com... i mitja.
1: Sí, perquè, de fet...
2: És a dir, per mi la gran sorpresa és el fracàs del Madrid.
1: Sí, clar.
2: Perdre dos partits a casa, i per mi la penya ha fet mitja sorpresa, no? Perquè el Baskonia és un equip d'Euroliga que ha guanyat la Copa del Rei, etc.
1: També, i a casa és complicat.
2: La penya ahir va fer un partidàs, vaig poder veure el partit, i m'encanta. Ricky Rubio, que eterna joventut.
1: Ja. Semifinals dels play-off, de la Lliga CB. Demà dimarts, Barça, la Laguna, Tenerife, i dimecres, València, Joventut.
2: Penya.
1: Sí. I veurem, perquè, clar, estem parlant d'un Barça que està passant una temporada dels i baixos, que sembla el Dragon Khan, no? Irregular, plegat de lesions, de fer... Bueno, no sé com ho veieu. Veieu una possible final pel títol entre Barça i Penya?
2: Difícil, però tot és possible, no? És a dir, per mi el principal favorit en aquesta lliga és el València. Crec que el València és el millor equip dels quatre que queden, però ara mateix tot és possible. I un Barça ferit encara és més perillós.
1: Vinga, més apostes ràpides, que estem en segons.
3: Jo també crec que el València és el favorit.
1: València favorit, tu, Jesús?
3: Jo crec que sí, que és el que tindria que guanyar, amb lògica.
1: Val, i el Miqui?
0: Jo, vinga, una final catalana, va. Barça sí,
3: no? Ojalà.
1: Vinga, sí, una mica de botifarra amb seques.
3: Firmo equivocar-me.
0: I encara que fos per discutir, o sigui, aquí...
1: Ho deixem aquí. Jesús, Raül, Miqui, gràcies, que tingueu molt bona setmana.
3: Adéu, molt bona setmana.
1: Que vagi bé, adéu-siau. Adéu.
4: FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
7: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats... De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
6: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
7: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
6: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
8: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
10: L'univers infinit.
9: deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'Univers Infinit, a la teva emissora de proximitat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023, amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al Parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: De la tarda i 3 minuts, reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquest moment hem de parlar que s'acaba de tallar per una avaria, la A2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, i es registren ja 4 quilòmetres de lentitud. Això pel que fa als accessos sud, on hem també de destacar les aturades que hi ha de Viladecans cap a Barcelona i de Sant Boi cap a Sitges. També problemes als accessos nord, mencionem la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, la P7 i la B30 a la zona de Barberà i també a la zona de Sant Julià de Ramis per un accident. A la resta de dies, de moment, s'aprecia mobilitat, però no retencions. Compte, això sí, a les rondes on també hi ha bastants problemes de mobilitat. Molt bona tarda.
3: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Hola.

0: Què té a veure l'embriologia amb la xocolata? Doncs avui ho descobrirem de la mà de l'Aida Casanovas, embriòloga badalonina que després de la pandèmia va crear Gramola Lab, un laboratori dolç de bomboneria. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb l'Aida Casanovas, embriòloga i propietària també de Gramola Lab. Què tal, Aida? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí.
1: En primer lloc, Aida, et vull preguntar què és Gramola Lab i com va sorgir.
2: Gramola Lab és, va començar, és un projecte que es va iniciar post-pandèmia, realment en la pandèmia, però la nostra idea va ser crear una bomboneria de disseny. I aquí són els inicis, sí. Després vam passar a fer més pastisseria també, però ara sobretot estem centrat, com sempre, en el projecte inicial, que era la bomboneria de disseny.
1: Per tant, tu no t'havies dedicat mai ni a la pastisseria ni a la bomboneria fins crear Gramola Lab.
2: Exacte. Jo sóc autodidacta en la xocolata i en els bombons. Pastissera no, ni m'hi sento ni tinc la titulació, però sí que és que tot això ve perquè a la pandèmia amb la meva mare vam començar a fer molts de pastissos, molta xocolata, i aleshores em va dir, diu, fixa't amb la xocolata perquè veig que va molt lligat amb el tema laboratori, no? Aleshores et pot agradar molt. I sí, efectivament em va fascinar perquè s'assembla molt salvant les distàncies.
1: Sí, clar.
2: Però s'ha de ser, treballar amb la xocolata i fer aquest tipus de bombons, has de ser molt metòdic, molt exigent, molt precís. Aleshores em porta molt a tota la precisió i exigència que et demana el laboratori de reproducció assistida.
1: Per tant, podríem dir que les principals similituds entre l'embriologia i el fet de fer xocolata o bombons és aquest procés tan metòdic i tan repetitiu, potser, a l'hora de crear-los.
2: A veure, jo per mi sí. Al final és un procés que requereix uns quants dies, que tu tinguis la paciència d'esperar, o sigui, que cada dia tu facis el que has de fer, no? El que toca. Aleshores, amb l'embriologia, òbviament, és així, has de seguir el procés de la natura, de la naturalesa, per molt que ho facis in vitro, no pots anar més ràpid del que marca la naturalesa, encara que sigui reproducció assistida, no? en una placa de Petri, no? Aleshores, els bombons, doncs, comences pintant-los, aleshores, aquest pintat l'has de deixar reposar. Si vols fer molt ràpid aquest procés, no és que no et sortiran, però sempre et sortirà millor si deixes reposar. Aleshores, bé, entre la paciència, la metodicitat, l'exigència, vulgarment dit tiquismiquis, no?
1: Sí.
2: Doncs sí. Això podem dir que a mi almenys em va portar que per mi, amb tot el respecte, a mi no em suposés un mal de cap enorme. No
1: era gaire complicat.
2: La xocolata. Sí que ho és, però com que crec que tenia aquestes aptituds de la meva professió, doncs em va portar a que, dins de les dificultats, no? I evidentment estava allà barallant-me amb la xocolata, doncs vinga, de tornar a repetició i de seguir molt les temperatures. I sí, no em va fer, no se'm, al revés, em va enamorar, no se'm va fer una cosa que dius, jo això ja no ho toco i no m'agrada gens perquè em complica molt la vida, no?
1: Ja. Realment m'estan sorgint moltes preguntes, intentaré ordenar-les una mica per a veure com ho fem, però mai havies sentit cap mena d'atracció o interès cap al món de la pastisseria o la xocolateria fins a la pandèmia?
2: Realment no massa, el que passa és que la meva mare sí que és una gran apassionada de la cuina en general, sobretot de la reposteria, no? De la pastisseria. Aleshores la meva mare ja feia molt de temps que feia moltes coses. I mira, és veritat, no t'he acabat de dir la veritat, perquè vaig tenir una temporada que vaig viure a Anglaterra.
1: Sí.
2: I m'unia molt amb la meva mare, que allà es portava molt, estic parlant del 2010-2011, es portava molt el tema del cupcake. Vale?
1: Ah,
2: i del
1: clar.
2: Fondant.
1: Sí.
2: Aleshores, a mi em va apassionar també, mentre estaven allà. Llavors, sí que és veritat que vaig estar una temporada fent molts de cupcakes i sobretot flors en fondant i virgueries així en fondant, no? Que també requerien ser metòdic i tot això, i això m'agradava molt. El que passa que vaig tornar i ho vaig deixar. I bé, el que et deia, que la meva mare, durant cada hivern, ella ja fa molts anys que fa torrons de disseny per la família i els amics. I aleshores jo sempre li deia, mama, això algun dia ho hem de fer, hem de produir.
1: Sí, s'ha de vendre, això s'ha de vendre.
2: S'ha de vendre, no?, perquè està exquisit i és molt bonic, no? Aleshores, mira, doncs va sorgir el tema de començar amb el pintat dels bombons, que tant la meva mare com jo som molt creatives, no? Mm. I el tema de pintar, perquè els bombons que fem són molt creatius, no?
1: Què vol dir, perdona, què vol dir de pintar els bombons?
2: Pintar els bombons vol dir que realment els bombons nostres tenen colors. Els fem servir, alguns són colorants naturals i altres són colorants alimentaris. Aleshores, els nostres bombons tenen una varietat de colors. Tu mires la caixa, obres la caixa i semblen joies, no? Perquè a més brillen i són de diferents colors. Aleshores, quan dic pintar, és perquè a vegades el bombó té només un color, però a vegades, no? A vegades té una floreta o a vegades té unes pinzellades. Treballem amb pinzells, treballem amb raspallets, treballem amb esponges, treballem amb pistola, amb la pistola que es pinten els cotxes, per exemple, doncs un aerògraf també, si vols ser més delicat. Fem servir tot aquest tipus de diferents estris per pintar, per decorar-los. Aleshores, això ens porta molt a la creativitat, no? I això és una cosa que de petita pintava molt, el que passa que tot no es pot fer.
1: Ja, clar, alguna cosa havies de triar.
2: Sí, però mira, però això em va connectar molt amb tornar una mica a quan era petita i pintava. Llavors se m'han ajuntat diverses coses, saps?
1: Sí, has comentat que en aquest procés vas ser autodidacta, vas aprendre com ho feia la teva mare o vas buscar, no sé, poso per exemple, tutorials d'internet o llibres o... Com va anar aquest procés?
2: La meva mare em va dir em va aconsellar algunes coses, però la meva mare també era autodidacta.
1: O sigui, d'acord.
2: Sí, aleshores sí que és veritat que vaig començar a mirar molts vídeos per internet i ja està. Després sí que és veritat que un cop ja vaig tenir gramola i ja un cop ja estava produint bombons, em van sorgir dubtes, no?, de coses que... Bé, que no me les podia contestar ningú a no ser que fes un curs. I aleshores sí que ja me'n vaig anar a fer cursos i tot això, per perfeccionar la tècnica.
1: Sí, sí, sí. Quins van ser els passos d'arribar a pensar en crear una empresa de bombons o de xocolata fins a arribar a tenir Gramola Lab? Com passa tot això?
2: No ho sé com passa, però un cop ha passat dius, ostres, on m'he posat?
1: Sí.
2: Passa que vam començar a fer-los, aleshores, clar, quan em sortien, doncs feia una il·lusió tremenda, això a casa, no?
1: Sí.
2: I em va fer molta gràcia, doncs, obrir una pàgina d'Instagram, un perfil d'Instagram, no? Però de manera molt... Bueno, vaig a fer-lo, però de moment això es feia a casa, i evidentment a casa, doncs, no és legal, no?, produir i vendre-ho.
1: Però així comencen molts projectes, també, amb un blog o amb un compte,
2: clar,
1: a les xarxes.
2: Clar, exacte. Aleshores vaig començar a tenir comandes, i aquí va ser el tema. Que aleshores vaig dir, uau, vale, sí, les comandes les puc fer a les meves amistats. O sigui, el tema es va posar més seriós quan va començar-me a contactar gent que no coneixia.
1: Clar.
2: Aleshores, clar, aquí vaig dir, ups, aquí no puc servir jo aquesta gent, no?
1: Sí.
2: I ja està, llavors aquí vaig tenir la gran sort que em van facilitar un espai per provar. I aleshores vaig començar a fer tot el procés de regularitzar tot aquest tema. Sí, de permisos, bueno, doncs de mirar pressupostos, de maquinària, i aquí es va iniciar tot, així.
1: Va ser muntar una empresa de zero, completament.
2: De zero. Aprendre, no sabia ni fer una factura, sí, aprendre a fer factures, aprendre a portar personal, que això és molt complicat, però bé, crec que Gramola Lab fins ara ha tingut molta sort de tenir la gent que ha anat passant.
1: Vas començar, imagino, amb un obrador, fent els primers productes. Què vau començar fent?
2: Els bombons, justament vam començar fent el calendari d'advent, perquè vam obrir i ja hi havia, jo tenia ple de comandes del calendari d'advent de bombons i l'havia d'entregar en 5 dies i no tenia ni un bombó fet. Allò va ser, sí, però va ser molt interessant.
1: Quin
2: molt
1: any
2: divertit.
1: Va ser això?
2: Això va ser 2000... Jo crec que va ser 2021. No, 2000, o 2020 o 2021.
1: Bé, la qüestió és que en cosa de 5-6 anys això ha anat creixent. Com està avui en dia?
2: Sí, ha anat creixent. Mira, avui en dia hem fet alguns canvis perquè, justament a la pregunta que m'has fet anteriorment, què vau començar fent? Vam començar a fer bombons i torrons. El que passa és que ja ens vam posar directament també en pastisseria, perquè vam veure que també era un... Bueno, doncs volíem oferir també una pastisseria diferent. I això és el que vam fer. Aleshores, d'això va desenvolupar a tenir, al cap de 3 anys, vam obrir una botiga al centre de Badalona, al carrer Canonja Baranera, en la qual hem estat 2 anys i ha sigut molt bonic i moments molt especials, però ara justament l'hem tancada per un tema personal meu, perquè cada vegada també tinc l'altra professió meva que encara m'hi dedico, que és l'embriologia, com hem comentat, però és que abans no m'hi dedicava tant, perquè vaig deixar-ho, no?, quan vaig obrir Gramola, però és que clar, bueno, coses que van passant i que és un món en el que he estat molts anys, doncs clar, em van venir a buscar i em van sortir unes ofertes que no podia deixar, no? Aleshores, amb tot això el que vull dir és que no es pot amb tot, no? Abarcar-ho tot. Aleshores, la botiga justament l'hem tancat ara, bueno, tancat, ens hem traslladat un altre cop a l'obrador, o sigui, Gramola continua sense la pastisseria. Sí que és veritat que deixem dues referències o tres referències o farem alguna cosa especial que els nostres seguidors podran veure per Instagram. Ei, aquesta setmana fem cheesecakes o aquesta setmana fem lemon pies, però deixarem només, ja et dic, dues o tres referències de pastisseria i ens dediquem moltíssim al bombó i a la xocolata. Mones, torrons, i així jo de mentre em dona més flexibilitat, aire, respir, digue-li com vulguis, per poder continuar amb la meva feina.
1: Clar, és que justament t'anava a preguntar, tu m'havies comentat que seguies sent embriòloga i la pregunta era pràcticament obligada, queda molt malament dir-ho, però és que realment em preocupava molt saber com ho compagines tot, realment.
2: Sí, bé, doncs uns dies, normalment els primers dies de la setmana estic treballant d'embriòloga, i després, els altres dies de la setmana, estic fent bombons. Estic a l'obrador i gestionant l'obrador, sí. El bo és que soc freelance, vull dir, soc autònoma i soc freelance del tema d'embrions. I més que treballar per un laboratori, realment treballo en un laboratori de genètica que m'agafa per... No estic especialitzada en fer biòpsies embrionàries, és a dir, treure cèl·lules de l'embrió sense malmetre'l, no? Per emportar-me aquestes cèl·lules i portar-lo al laboratori i que analitzin si són sans, si són aptes per transferir a la pacient. Aleshores, això és el que faig realment 15 dies al mes.
1: T'organitzes la mar de bé, si són 15 i 15, tens temps per tot.
2: Més o menys. No és així de fàcil, però bé, anem fent el que podem. Sí.
1: Aida, què és el que més t'agrada de cadascuna de les teves dues feines?
2: Què és el que més m'agrada? Bona pregunta. En resum, que estàs tractant amb coses molt delicades, no? A veure, que ningú s'ofengui pel tema que una cosa estàs parlant de xocolata i l'altra estàs parlant de vides humanes, eh?
1: No, però realment són coses molt concretes, molt delicades.
2: Quan estic a mi l'embriologia sempre m'ha apassionat. M'encantava buscar òvuls, m'encantava fecundar-los, m'encantava... Ara això no ho faig tant perquè faig les biòpsies, però quan estic biopsiant l'embrió aquell, no existeix res més en aquell moment que aquell embrió, no? Bé, m'agrada la delicadesa en la que s'ha de cuidar i, no et sabria explicar això, no he pensat mai, però m'agrada el fet de poder ajudar, de poder formar part d'aquell procés que està vivint una parella, no? Per poder tenir un fill, no?
1: Sí, bueno, al final és formar part del procés.
2: Exacte, sí. Aleshores, quan estàs allà i estàs biopsiant l'embrió, jo poso tots els sentits perquè la tècnica es faci el millor possible. I el tema de la xocolata, doncs bé, és un goig que tu, seguint el procés que requereix fer els bombons, doncs cada dia fer els passos que has de fer quan el resultat final... Clar, aquí sí que tens un resultat final que és molt tangible, no? Vull dir, i l'altre, doncs, són els pacients que s'embarassen o no, però vull dir, és un procés que tu ja no veus fins a molts de mesos si t'informen en tema.
1: Clar,
2: el tema de fer el bombó és molt immediat. Aleshores, tu al cap de 3 dies tens els bombons. Doncs el resultat aquest, un cop desmotlles els bombons, i a part han quedat brillants i l'interior molt bo, perquè realment ho fem amb producte molt bo i estan super elaborats, doncs bueno, a tu doncs dius, ostres, quin goig, no? El treball ben fet, no?
1: Sí, és gratificant.
2: És gratificant, sí.
1: I Aida, per anar acabant, clar, no sé si realment algun cop t'hi has parat a pensar, però si haguessis de... Aquí vaig a ser una mica dolent, però bueno, si haguessis de triar...
2: Sé què em diràs.
1: Si haguessis de triar entre una o l'altra, entre l'embriologia o la xocolata, per què et decantes?
2: Ostres, això... no sé què contestar-te, depèn del moment.
1: També és una resposta, vull dir, això vol dir que t'agrada... Clar, t'agraden molt les dues.
2: M'agraden molt les dues. De fet, et diré que tinc una altra afició que, de fet, si em diguessis entre aquestes tres què faries, seria la tercera que no saps.
1: Bueno, la puc saber? O...
2: Sí, fa 28 anys que toco la bateria.
1: Uau.
2: I això sí que és la meva passió, realment. sí, això... em pot apassionar molt la xocolata, em pot apassionar molt l'embriologia, però tocar amb altres músics i tocar la bateria, estudiar-la, m'apassiona, sí.
1: Wow.
2: O sigui, si em diguessis amb què et quedes, home, tant de bo em podés dedicar a la música, 100%.
1: Sí, sí,
2: però...
1: bueno.
2: Bueno, entre l'embriologia i la xocolata, doncs, no sé, depèn del moment. Sí, s'hauria de veure... Sí, ara estic molt feliç amb aquest equilibri,
1: sí,
2: de moment.
1: Diguem
2: sí.
1: que la passió per la música i la bateria ja necessita una altra entrevista. En aquesta ja no bueno. sé si dona temps de parlar-ne bueno. més o què. Però, no, de moment, molt interessant, superinteressant, de veritat, com
2: gràcies,
1: compaginar aquestes dues professions, al cap i a la fi. Mm. Doncs això, Aïda Casanovas, embriòloga i propietària de Gramola Lab. Moltíssimes gràcies per atendre a Tocada de Connectats.
2: A vosaltres, moltes gràcies.

0: cada tarda, de 4 a 6,
1: Connectats.
0: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Cada primer dimecres de juny es commemora el Dia del Donant d'Òrgans i Teixits, una jornada per recordar i retre homenatge als donants i a les seves famílies. A Catalunya, la majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Avui volem conèixer més sobre el procés de ser donant, i per això marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Rocío Santa Eufèmia. Molt bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits s'han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible millorar la conscienciació de la població catalana sobre la donació d'òrgans i teixits. Avui, precisament, en parlem amb el director de l'OCAT, el Jaume Tort. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començàvem dient, no, com les dades mostren que les donacions han augmentat durant l'inici d'aquest 2026. I en primer lloc, senyor Tort, com valoren aquests resultats?
2: Bueno, amb prudència, perquè la donació, sobretot, no obeeix a unes... No hi ha cap evidència científica que ens digui per què un mes hi ha menys donants que d'altres. I, per tant, doncs, bé, el fet que estiguem una mica per sobre doncs, de l'any passat doncs, és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any doncs, estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és... Ens movem sempre amb aquesta incògnita.
1: Pel que fa a les donacions en si, en tot el procés, com funciona? En primer lloc, quins són els requisits per poder ser donant? I després, un cop que la persona decideix que vol ser donant, quin és el procediment a seguir?
2: Aviam, els requisits. Una mica el concepte que tothom ha de tenir és que avui dia hi ha poques barreres a la donació i que cada persona, diguem-ne, és diferent. O sigui, que en el moment en què morim, si estem parlant de la donació després de morir, donació cadàver, això normalment, per ser donant, això sí, s'ha de morir a l'hospital, per donar òrgans, donar teixits no, però per òrgans s'ha de morir a l'hospital. I a l'hospital els professionals, els coordinadors de trasplantament, doncs són els que avaluen cada donant potencial i que avaluen cada òrgan en particular dels òrgans que es trasplanten. Llavors són aquests professionals els que diuen, doncs sí, sí, compleix criteris, no compleix criteris, però en general hi ha poques limitacions. O sigui, sí, hi ha una limitació que és fàcil d'entendre, que si una persona doncs, ha mort de càncer, doncs no podrà ser donant. Tot i que sí que podrà ser donant de les còrnies, dels ulls. Això sí, perquè la còrnia permet trasplantar-la, perquè és un òrgan avascular que no té el rec sanguini, doncs la còrnia sí que la pots fer servir, es pot donar i trasplantar-la. Però el que sí invalida clarament és el càncer, però excepte el càncer, avui dia doncs no hi ha límits. No hi ha límit d'edat, perquè cada persona s'ha d'avaluar, per això també ja ho sabem, hi ha gent que té 60 anys i que desgraciadament no té bona salut, però també en trobem de 90 i pico que tenen una salut excel·lent. I, per tant, els de 90 i pico també poden ser donants, segurament de ronyons i de fetge. O sigui que el concepte és que hi ha pocs límits. Això sí, alguns òrgans tenen alguns criteris una mica més estrictes. Bastant, per exemple, el cor i el pàncreas tenen uns límits d'edat doncs més baixos, 50, 55, més gran no. Ara el ronyó no té límit d'edat, per exemple.
1: Sempre s'ha de prendre la decisió de ser donant estan vius, diguéssim, o la família, un cop mor la persona també, pot decidir si donar o no aquests òrgans?
2: Aviam, el sistema que tenim aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol és el que es diu de consentiment presumpte. Vol dir que tots som donants si no hem manifestat en vida el contrari. Però ho exercim d'una manera molt particular des del primer dia, des de fa molts anys, que és que es pregunta a la família sobre això. Que se li pregunta a la família quina era l'opinió de la persona que ha mort i si tenia voluntat de donar o no. I la família té l'última paraula, o sigui, sempre respecta el que digui la família. Ara bé, hi ha una manera molt senzilla, si una persona té clar que vol ser donant, el més senzill i més segur i legalment doncs, és vinculant és fer les voluntats anticipades. Que això, afortunadament, ara és fàcil de fer-ho, abans era més complicat, ara ho pots fer al CAP, tots els CAPs tenen alguna persona que ajuda, per si la gent té dubtes, a entendre el document, revisar-lo i signar-lo. I llavors, dintre de les voluntats anticipades, hi ha l'apartat de donació. Llavors, com que aquests documents es registren al sistema de la història clínica electrònica de Catalunya, doncs llavors els hospitals veuen si hi ha voluntats anticipades i, per tant, ja tenen doncs, l'opinió d'aquella persona. I normalment, si hi ha unes voluntats anticipades, això ajuda quan el coordinador de trasplantaments igualment anirà a parlar amb la família. Però si va dient, hem vist que tenia voluntats anticipades i que volia ser donant, a la majoria de famílies li trauràs un pes de sobre. Perquè les famílies és el pitjor moment per anar a parlar amb elles i demanar-los coses. Estan en xoc emocional, s'acaba de morir una persona estimada i, per tant, moltes famílies no estan en condicions de contestar res. Per això, quan parlem de les negatives, dius, quina és la causa? La causa és que no hi ha resposta, que no estan en condicions de contestar. Per tant, la clau és fer les voluntats anticipades i dir-ho a la família. Dius, jo he fet voluntats anticipades i no us preocupeu que ja està, ja he pres la decisió.
1: Com es pot fer això? És una acció fàcil?
2: És molt fàcil, és molt fàcil. El CAP, el teu CAP, preguntar això que vols fer aquest document i normalment tots els CAPs s'han organitzat i hi ha una persona de l'equip o dues que, doncs, que han fet la formació per conèixer bé aquests documents i que si tu no tens algun dubte et poden respondre els dubtes. Si no, demanes tu el document, te l'emportes a casa, tu mires, escrius i els hi tornes amb ells perquè ells el registrin. Això es registra des de l'atenció primària. És senzill. També a La meva salut, a l'aplicació de La meva salut, hi ha una pestanya que diu voluntats i donacions. Allà pots posar que voldries ser donant. Però és un indicatiu. A darrere d'això no hi ha un registre. És un indicatiu com el carnet del donant, que el pots portar i això ajuda, o pots demanar al metge que ho posi la història clínica. Però el que realment té valor legal és el document de voluntats anticipades.
1: Abans, quan li preguntava per aquest augment, deia, ens ho prenem amb prudència, què és el que la gent acostuma a témer més o què té més por la gent a l'hora de decidir si ser donants o no i que pot significar que decideixin optar per no ser-ho?
2: Clar, això de les causes que és la causa més gran i que és més de la meitat de la gent que contesta alguna cosa quan se'ls hi pregunta és això, que no tenen capacitat de respondre, no poden respondre en aquest moment. Després els motius religiosos, culturals, és un percentatge sempre petit, un 4, un 5, un 6. Hi ha gent que també li fa molt respecte a la integritat del cos, jo no vull que el toquin. També hi ha gent que això ho té en compte, però són percentatges petits. Sempre pesa molt més la voluntat d'ajudar amb algú, ajudar un altre. Això, afortunadament, és el que pesa. I ara ja no tenim en compte, encara que nosaltres diem que tenim les xifres de negatives familiars altes, però que estem molt millor que qualsevol altre país del món, també amb les negatives, encara que ens pugin una mica. Qualsevol dels països que ens van al darrere amb donació i trasplantament tenen les negatives molt més altes que les nostres. El que passa que, bueno, com que estan pujant una mica els últims anys, doncs ens ho hem de mirar.
1: Hem centrat una mica la conversa respecte a les donacions post-mortem, però per fer donacions en vida, també són habituals o són una miqueta menys? Com estaria la comparativa en aquest sentit?
2: Bueno, la donació en viu està molt orientada a la donació de ronyons, perquè la llista d'espera de trasplantament renal és molt gran. La insuficiència renal és una malaltia molt comú i que va creixent, que està relacionada amb l'edat. Per tant, si la societat s'envelleix, hi ha més insuficiència renal i més gent que necessita o la diàlisi o el trasplantament. I, per tant, doncs, es tracta de que tinguem el màxim de donants possibles per poder trasplantar. Ara bé, una persona que sigui relativament jove el que se li ha de proposar amb ell o demanar és si hi ha algú que li pugui donar un ronyó, perquè, clar, és el millor tractament possible per la insuficiència renal. Clar, és molt millor un ronyó d'un donant viu que se li treuen i que de seguida te'l posen a tu, i són els ronyons que duren més anys, lògicament, perquè estan funcionant bé amb una persona sana, pràcticament no estan fora del cos perquè tot just treure-la i es posa el receptor. Per tant, és el millor tractament possible i sobretot és el millor tractament per la gent amb insuficiència renal relativament jove, perquè els nostres donants són grans d'edat. Per tant, si algú té una insuficiència renal i és jove, no tenim donants per ell. I, per tant, la millor opció, i a part tècnicament, és la que dura més anys, és la que la millor possible, és la donació de viu. I hem fet molta, eh? Vull dir, si a Catalunya es fa el 40% i escaig, 43, que era l'any passat, dels trasplantaments de ronyó de viu de tot l'Estat. O sigui, Catalunya té una gran tradició de trasplantament renal de viu.
1: Ja per últim, per acabar, li volia preguntar, no sé si creu que cada cop hi ha més conscienciació sobre la importància de ser donant, si encara hi ha desinformació, i en aquest sentit, quina és la importància precisament de les aliances per poder maximitzar aquesta consciència social sobre la importància de donar òrgans i com podem ajudar altres persones.
2: Clar, precisament, mica per això aquests comentaris sobre les narratives familiars que i estem treballant, però precisament un dels interrogants que ens hem de posar sobre la taula és si sí que som una societat solidària, ho som molt, perquè tenim molt bona donació, encara que pugin una mica les negatives, però, clar, no tenim cap garantia de quin serà el futur immediat. És a dir, les noves generacions tindran aquest mateix nivell de sensibilització i de compromís amb la donació, no ho sabem. I, per tant, això l'únic que ens ha d'esperonar és a dedicar esforços a analitzar bé aquesta situació, què pensen les generacions joves, i fer promoció. Nosaltres venim d'un model que a Espanya, sobretot, no, es creia que no calia fer campanyes, perquè, clar, sempre hem set els millors del món i amb uns nivells de donació òptims i de trasplantament, però anem cap a un model, probablement, que potser això haurem de canviar i acabarem fent com alguns països doncs, que tenen dinàmiques de promoció molt, molt actives i que s'hi han de dedicar molts recursos per a tenir un nivell de donació, diguem-ne, òptim. No? Per tant, probablement estem en un moment de canvi. També és veritat que la societat està canviant molt aquests últims anys i, per tant, probablement sí que necessitem a partir d'ara doncs, fer molta més sensibilització de la que fem. D'aquí ve també que celebrem el Dia del Donant o moments com aquest, ara amb la ràdio, que són molt importants perquè la gent ens escolta i potser alguna persona que no hi havia pensat mai doncs hi pensa i mira, es fa el document de voluntats anticipades i és un potencial donant, no, millor per d'aquí uns anys.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i com sempre estarem ben pendents. Des del Prat Ràdio, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos tan detalladament aquest procés, també per conèixer una miqueta més com funciona i animar si algú que ens estigui escoltant doncs, a fer aquest document i ser donant d'òrgans i teixits. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, desig de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per...
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...
8: Hola, sóc la Júlia Ramon i acabem de saber que a l'Osa tocarà la Festa Major de Sabadell. Per tant, anem a escoltar un dels grans clàssics de tots els temps versionat per aquest grup, que és ACDG.

0: I ara el Connectats torna a Badalona perquè les nits d'estiu a la fàbrica de l'Anís del Mono és una proposta del Museu de la Ciutat dedicada a conèixer de ben a prop la història i el patrimoni d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Durant més de 15 anys aquesta activitat s'ha celebrat el mes de juliol, però enguany el museu s'ha vist obligat a canviar les dates. En parlem amb l'Esther Espejo, que és responsable de comunicació del Museu de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda de nou, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Què tal, Esther? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
1: Bé, l'anís del Mono és una fàbrica de Badalona molt coneguda aquí a la ciutat, que es dedica, doncs, a produir anís. En què consisteix el cicle Nits d'estiu a l'anís del Mono que organitza el Museu de Badalona en aquest indret?
2: Doncs és una activitat que vam començar fa molts anys. Pràcticament, si no són 15, és perquè són 16. I l'activitat es va organitzar pensant que la fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona, juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni. Llavors, és en aquest sentit que el museu es trasllada i organitza aquesta activitat, una activitat cultural que consisteix en fer una visita guiada a les instal·lacions patrimonials d'aquesta fàbrica. Llavors, si bé és cert que és una activitat que fem fa molts anys, inicialment aquesta activitat, que pràcticament va començar fa 26 anys, eren, i continuen sent a data d'avui, visites guiades. Visites guiades en horari matinal, en horari, diguem, habitual. I en un moment determinat ens van plantejar la possibilitat de traslladar aquella activitat a un horari diferent, a un horari que puguem vincular més amb el moment d'esbarjo, amb el moment de temps lliure. Doncs això, vincular l'activitat a la nocturnitat. I aquí és com van néixer les nits d'estiu a l'Anís del Mono.
1: Que, si no m'equivoco, a part d'una visita guiada, també incorporen concerts, oi, després?
2: Sí. Sí, primerament es fa la visita guiada i un cop la visita ja està feta, doncs els participants, bueno, són espectadors d'un concert de música en directe. Una proposta, un concert que es fa al pati de la fàbrica i, bé, normalment el que acostumem a fer és a fer una proposta, un programa cada any que permeti fer un tastet de diferents estils, de diferents gustos musicals.
1: Com va sorgir aquesta proposta

0: a les restes arqueològiques i després també anava complementat amb un concert de música a la terrassa del museu. Què passa? Doncs que, clar, era una activitat que va despertar moltíssima falera. Pensa que en aquell moment, fa 25 anys,
1: Sí.
0: doncs els museus no feien nits d'estiu al museu. O sigui, nosaltres van ser, si no els primers, van ser dels primers, per davant dels grans museus de Barcelona, no? I bé, l'activitat va despertar moltíssima expectativa, però clar, estava absolutament limitada, perquè les restes arqueològiques, per poder gaudir d'una visita teatralitzada tenint visió, vull dir, veient el que està passant, doncs limitava moltíssim l'aforament. I la terrassa del museu, doncs, per la seva banda igualment, també limitava la possibilitat de participar. Llavors, generava molta expectativa la proposta, però no podíem resoldre les peticions
1: clar,
0: de tantes
1: demanda,
0: persones.
1: L'alta demanda que teníeu.
0: Exacte, o sigui, l'oferta i la demanda quedava descompensada. Llavors, en un moment determinat, després d'uns quants anys, i relacionat amb el fet que al museu es va fer una intervenció arqueològica de millora de l'aspecte de les restes, de donar-hi un plus a la proposta museològica, doncs es planteja la necessitat de buscar un altre indret on poder continuar desenvolupant aquesta marca de nits d'estiu del museu. I és aquí on apareix la fàbrica. Feia anys que ja estaven fent visites, com comentava abans, en un horari ordinari, en un horari normal, i doncs, bueno, organitzem un primer estiu allà a la fàbrica i des de llavors doncs, no hem pogut deixar d'organitzar aquesta activitat.
1: Sí. Vau trobar en la fàbrica de la Nits del Mono l'indret idoni, no?, per poder fer aquestes activitats?
0: És l'indret idoni perquè és més gran. No perquè el museu no ho sigui, el museu ho és, i ho és molt. I la terrassa és un plus fenomenal i fantàstic perquè ens permet tenir una visió de la ciutat de 360 graus, tenint en compte que és a la nit, veus la ciutat il·luminada, o sigui, és... seria una activitat igualment sorprenent a data d'avui. El que passa que, clar, la història era l'aforament. L'Anís del Mono? Doncs l'Anís del Mono també té un aforament limitat, però, clar, és un aforament més ampli.
1: Clar.
0: Pràcticament hem arribat a duplicar el nombre de persones que poden participar. Així és que, bueno, doncs des de llavors, durant molts anys, hem fet l'activitat aquesta com a nit d'estiu.
1: Pel que fa a les visites, entenc que les duen a terme personal del museu o s'encarreguen sí. professionals de la fàbrica?
0: No. Les visites que hem estat fent durant molts anys, qualsevol dia, era personal vinculat al museu. Les visites que, hores d'ara, continuem fent a la fàbrica els diumenges, és personal vinculat al museu. I la nit dels museus també fem les visites nosaltres mateixos. Sí.
1: De tot el que implica la fàbrica de l'Anís del Mono i la marca en si per la ciutat de Badalona, has comentat que en aquestes visites guiades repasseu sobretot doncs, la història i tot el patrimoni de l'empresa pel que fa a la ciutat, oi?
0: Sí, clar. Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, d'elaborar aiguardents, d'elaborar aiguardents a casa teva. Les famílies en feien aiguardent i normalment era un consum intern, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'Anís del Mono, sinó el que fan moltes altres marques. Llavors, en aquest context, doncs, parlem d'aquest producte, la importància d'aquest producte, la seva vinculació al que és la producció de vi, evidentment, la cura de la vinya i la producció de vi, i després ja ens n'anem a desenvolupar tot allò que de singular té la fàbrica que permet que cada vegada el nom del producte i el producte, evidentment, estigui més arrelat no a la ciutat, sinó al mercat nacional i fins i tot internacional. O sigui, l'anís del Mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata i es pot fàcilment, empíricament, mostrar i demostrar com el producte que sortia d'aquí, doncs, arribava

0: Canadà, a Estats Units, a
1: Wow.
0: diversos punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses. I, per tant, doncs, bueno, és un producte reconegut, sol·licitat, molt comprat, molt venut.
1: Un viatge que val molt la pena conèixer i que remunta a molts anys enrere. I pel que fa als concerts, acostumeu a triar músics badalonins o amplieu el cercle a tot el territori?
0: Bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. No ens quedem amb músics de Badalona necessàriament. Mm. Sí que de vegades contem amb alguna proposta musical de Badalona, però d'altres doncs, anem a, per casualitats o perquè ens agrada o perquè la proposta qualitat-preu és correcta, perquè bueno, poder ara no toca parlar d'aquest tema, però clar, el pressupost no és infinit, mm. el pressupost és limitat. Clar. Doncs llavors doncs, fem una selecció de diverses propostes musicals que serveixin una mica per contentar a públics de diferent tendència de gustos musicals, no? Mm.
1: Ara ja només queda saber doncs, quan tindrem les nits d'estiu d'aquest any. Si no m'equivoco, anys anteriors han sigut el mes de juliol, però enguany sí. tenim unes dates ben diferents, oi?
0: Sí. La nit d'estiu deixa de ser nit d'estiu per convertir-se en nit de tardor.
1: Vaja.
0: En els últims anys hem constatat i especialment hem patit, no nosaltres com a personal que se'n cuida del muntatge de l'activitat, mm-hmm. del muntatge físic del moment de l'activitat, sinó també per les persones que hi participen. Les temperatures al juliol són considerablement elevades.
1: I cada cop més altes.
0: No, són cada cop més altes i no permeten que les persones acabin gaudint del tot de l'activitat. O sigui, estem fent una visita a la fàbrica que, tot i que tinguem les finestres obertes, fa moltíssima calor. Mm. Lògicament, el treball que es fa en les instal·lacions doncs, durant tot el matí fa que es concentrin unes temperatures molt elevades, no perquè faci calor fora, sinó per la calor que genera la maquinària, no? I les persones van amb els ventalls... Bueno, és una mica incòmode.
1: Sí, sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Doncs, després d'un parell d'anys observant i valorant la possibilitat, doncs aquest any ens hem decidit a traslladar l'activitat. Mm. O sigui, tenia tres sessions, en feien tres sessions i continuarem celebrant tres, però al mes d'octubre. L'activitat es farà el dia 2, 9 i 16 d'octubre, tres divendres, com era abans, de la mateixa manera, però traslladarem aquests tres mesos que entenem que ens ajudaran, tot i que ja sabem positivament que l'octubre continua fent calor, ja és caloreta.
1: Clar, clar, no és el mateix nivell.
0: No serà la mateixa climatologia i, per tant, doncs, bé, volem provar a veure què tal funciona. D'altra banda, també hem pres la decisió, considerant que l'estiu poder aquí a Badalona, a Ram de Platja, amb els xiringuitos, amb les diverses activitats que genera la ciutat o que proposa l'Ajuntament, doncs, que poder hi ha massa oferta, no? Mm. I probablement a l'octubre no és aquest el cas, no? I per tant, doncs, volem fer aquesta prova, a veure què tal ens hi surt, que esperem que surti tan bé com quan la fem al juliol, que hi ha moltes persones que es queden sense poder comprar les entrades, malauradament, perquè l'aforament és limitat.
1: Clar.
0: I per qüestions de seguretat i per protocols de capacitat de càrrega no podem sobrepassar un nombre determinat de persones, sí. No? Però bueno, esperem això, que funcioni tot perfectament bé i sí, que la gent marxi contenta com tots aquests anys enrere.
1: Us sap greu no poder organitzar les nits al mes de juliol o realment, pel que explicaves, aquest canvi doncs, també ofereix altres oportunitats, com per exemple oferir l'activitat en un moment a l'octubre en què potser no n'hi ha gaires a Badalona?
0: A veure, inicialment la decisió s'ha pres i no és una decisió inamovible. Vull dir, volem fer aquesta prova. S'ha pres, més que res, per intentar fugir de la calor, perquè realment, o sigui, quan ja portem tants anys fent l'activitat, especialment en aquests últims anys, veiem la cara de patiment de les persones.
1: Sí, sí.
0: Que estan allà, o sigui, no t'enganxis gaire a mi, que fa molta calor i tu desprens una temperatura molt elevada i allà amb el vano que tu els veus que estan passant molta calor. Són les persones que venen, però també som nosaltres, que comencem a muntar totes les infraestructures a les 6 de la tarda i quan està donant en el pati de la fàbrica tot el sol clar, quan ja has acabat de muntar, és que estàs per
1: xoc, molt cansat.
0: Estàs esgotadíssim.
1: Sí. I, Esther, per anar acabant, tothom qui ho vulgui, com es pot apuntar a les nits d'estiu a la Nit del Mono?
0: Bé, de moment encara no tenim la programació tancada.
1: D'acord.
0: Tenim algun concert ja tancat, però no tenim tota la programació dels 3 dies tancada. Esperem, en els propers dies, quan dic els propers dies, dic el proper mes, tenir ja tota l'activitat a punt. Llavors el que farem és que l'anunciarem a la pàgina web i la mantindrem com a nivell informatiu. Normalment les entrades les posem a la venda un mes o un mes i una mica més abans a la venda. No les comencem a vendre demà passat, perquè llavors el que ens pot passar és que la gent les compri i pràcticament no ens ha donat temps ni a publicitar, ni a fer una mica bullir l'olla. Llavors, sempre reps la trucada d'aquella persona que fa tants i quants anys que intenta comprar entrades i que no les aconsegueix. Sí. Què passa? I clar, intentem publicitar amb temps, però posar a la venda no amb massa anticipació, precisament per allò, perquè la gent estigui pendent. Tal dia comencen les entrades, perfecte. Intentant evitar allò de un altre cop m'he quedat sense entrades.
1: Clar. Doncs n'estarem pendents i, sobretot, recordem que aquest any les nits d'estiu de la Nit del Mono doncs seran nits de tardor, en lloc del juliol se celebraran a l'octubre. Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
0: Gràcies a vosaltres sempre per l'oportunitat que ens doneu.
2: Bé, doncs ja veieu que s'acosta l'estiu i que, per tant, les propostes que ens arriben i que us fem arribar des del Connectats són ja d'aquesta època de l'any. Quan s'apropa la caloreta, disposem de més temps perquè també els horaris ens ho permeten. Doncs fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Demà en tindrem més quan passin 3 minuts de les 4 de tarda. Aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
6: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023, amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al Parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A continuació, escoltarem la repetició de l'Esport en Marxa d'avui.
4: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aïm Mantriquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 8 de juny, i farem bullolla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem en l'esport local a l'Esport en Marxa. Tot seguit ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de la mà del seu director, el Francesc Jiménez, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a la soprano Beatriz Llamas, que va iniciar la seva relació amb la música a la Coral Infantil i Juvenil de Sant Cugat. I afegirem un pessic de literatura de la mà de la Salvatge Llibres i per posar la cirereta al programa entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on la Joana Molins ens ensenyarà a cuinar un suquet d'escòrpora i marisc per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs un cap de setmana, tot i no hi haver competicions oficials, sí que hem tingut, per exemple, la cursa contra el càncer, primera edició, 600 participants, 8.000 euros de recaptació, que és una xifra doncs, bastant significativa, però també hem de parlar d'èxits, alguns històrics, és el cas del Club Voleibol Sant Cugat, que ha sumat 4 campionats d'Espanya en categories júnior, juvenil, cadet i infantil. Això és un fet històric al vòlei estatal. Mai un únic club havia aconseguit aquestes 4 competicions.
0: S'ha imposat de valent, podríem dir, no?
1: Doncs sí, amb molta autoritat, amb mà de ferro, no? I tindrem 2 entrenadors d'aquest club, el Leo Passerine i l'Àlex Pérez, que els dos, entre els dos sumen 4 campions d'Espanya.
0: Dos cada un,
1: que no està gens malament. I també analitzarem una miqueta doncs, quin és el secret de tot això amb el director esportiu del club, el Toni Alemany. I el futbol també tindrà el seu espai. Coneixerem el nou entrenador, el nou inquilí de la banqueta del primer equip masculí del Sanku, en Lluís Macià, que viurà la seva segona etapa al club. I també parlarem d'un nou responsable, d'un nou president de la secció de futbol del júnior, el Raúl Aranda, que també es parlarà d'èxits al futbol base perquè han sumat 7 títols a aquesta temporada. I per acabar, taekwondo, concretament una campiona d'Europa, la Martina Estivill. Hi ha un centre d'arts marcials aquí, el MAC Sant Cugat, doncs pertany a la Federació ATA d'Amèrica, i aquesta noia ha estat campiona d'Europa en 5 modalitats i una per parelles, i a més disputarà el Mundial Arizona a mitjans de juliol. Per tant, anem descobrint nous esportistes que comencen i de quina manera comencen, tan bona.
0: Déu-n'hi-do, i a més que sembla que tenim un bon planter a la ciutat amb tots aquests títols aconseguits des de les bases dels clubs de la ciutat, oi?
1: Correcte. Doncs de mica en mica diuen que s'omple la pica. En aquest cas, les vitrines dels clubs també es van omplint.
0: Doncs Joan, jo m'acomiado. Torno quan faltin 25 minuts pel punt de les 11. Ho farem per parlar dels arxius amb el director de l'arxiu de Sant Cugat, coincidint amb la setmana dels arxius, i de fet demà serà el Dia Mundial. Ens endinsarem en els passadissos de l'arxiu municipal de Sant Cugat, que si no has tingut l'oportunitat d'anar-hi, demà ho podràs fer.
1: Doncs molt bé, prenc nota d'aquest suggeriment. Doncs res, Alba, que vagi molt bé, ens retrobem d'aquí a uns quants minuts i nosaltres el que farem és començar aquest esport en marxa, el penúltim d'aquesta temporada. Una temporada, doncs ja ho veuen, que ha estat com sempre farcida d'èxits per l'esport santcugatenc, i nosaltres hem de parlar del Club Voleibol Sant Cugat, d'aquesta entitat que aquesta temporada, sens dubte, ja és històrica, i a més ho ha estat d'una manera doncs, prou destacada. I és que 4 equips, el júnior, el juvenil, el cadet i l'infantil, han quedat campions d'Espanya, i a més hem d'afegir el campionat aconseguit pel equip, el sènior C, a primera catalana, que puja a primera nacional. Però avui volem parlar amb dos tècnics que sumen 4 campionats d'Espanya. Primerament, saludarem a Àlex Pérez, entrenador infantil i júnior del Voleibol Sant Cugat. Àlex, bon dia.
2: Hola, bon dia. Com anem?
1: Molt bé. I també el tècnic del júnior i cadet, el Leo Passerine. Leo, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Molt bé. Llenço la pregunta sobre la taula. Començarem per l'Àlex i després el Leo. Quins són els secrets o on rau l'èxit per aconseguir aquests campions d'Espanya, i dir que el Voleibol Sant Cugat és el millor de tot l'estat espanyol?
2: Bueno, pues, si començo jo, pues jo crec que és el treball que hem fet durant molts anys, que portem molts anys al club, i crec que aquest treball, pues mira, aquest any s'ha vist reflexat amb aquests campionats.
1: I Leo?
3: Sí, lo que ha dicho Alex, es el trabajo de equipo que hacemos. Llevamos muchos años donde éramos poquitos equipos, cada vez somos más equipos, cada vez trabajamos, intentamos mejorar, y también es verdad que coincide un poco con generaciones, ¿no? No todos los años, aunque sea el mismo trabajo, con las mismas ganas, la misma voluntad y la misma calidad, no todos los años tenemos generaciones que todos los equipos tengan un nivel de ganar un campeonato de España, y este año coincide todo.
1: Àlex, tu portes molts anys al club, mai s'havia viscut una fita d'aquestes característiques, no?
2: No, a veure, alguns anys sí que havíem guanyat, no?, un Alaví, el Cadet, o dos campionats com a molt, dos, però mai a la veritat havien sigut quatre, bueno, les quatre categories, no, de formació, mai havia passat. És la veritat és que encara no ens ho creiem, eh? Mm. Una mica en un núvol, no?
1: I, Leo, et volia preguntar, que tu també has dut equips sèniors, això també és una esperança, és molta llum per veure que aquestes jugadores, de mica en mica, aniran pujant al primer equip i al sènior B, no?
3: Sí, sí, tal cual. O sea, nuestro objetivo en el club, desde 2009 que he entrado en el club, siempre fue el mismo, potenciar la base, intentar subir jugadoras a los primeros equipos. Hemos logrado hacer un trabajo excelente. Lo que pasa es que cada vez esto es más complicado, mantener equipos en Superliga 1. Es cada vez más caro, es cada vez más caro. Cada año los presupuestos suben, hasta multiplican, es una locura. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser conscientes, seguir trabajando abajo, y si hay momentos, hay años que conseguimos patrocinadores que nos puedan apoyar, pues genial, y si no, seguimos siempre enfocados en la base.
1: Àlex, et volia preguntar sobre com es motiven unes jugadores que encara campionats d'Espanya per començar la propera temporada.
2: Bueno, pues es que cada any és un repte nou, no? I ara que començarem a treballar per la temporada que ve, serà nou equip, perquè, clar, les categories van pujant, no? I les infantils pugen a cadet, arriba un nou infantil... Bueno, és plantejar nous reptes i començar a treballar de zero, com sempre.
1: I, Leo, aquestes jugadores, com diu l'Àlex, han de començar de nou, el llistó està molt alt, però bé, a banda de la motivació, també hi ha el sentiment de pertinença, el sentiment d'identitat amb el vòlei Sant Cugat, no?, que comencen des de ben petites.
3: Sí, sí, tal cual. O sea, a las jugadoras siempre le decimos el objetivo es que vayan mejorando a nivel individual, a nivel equipo, a nivel personas, y que no tengan la presión de los campeonatos de España. La verdad es que no lo ponemos en objetivo como salir campeón de España, sí que tenemos objetivos altos como clasificar, como intentar hacer una buena campaña allí en el campeonato de España. Yo siempre les digo, el objetivo es intentar jugar el domingo, eso significa meterse en una semifinal. Tenemos objetivos altos, pero intentamos que no sea la prioridad, ¿no?, en la victoria, sino que el trabajo día a día e intentar llegar lo más alto posible.
1: Molt bé, per acabar, Àlex, la darrera pregunta. Clar, les jugadores se'ls ha d'exigir, i a vosaltres el club també us exigeix. Es pot avorrir un de guanyar o no?
2: No ho sé, la veritat que no ho sé, perquè tampoc estem molt acostumats a guanyar, que això no passa sempre. Però, bueno, jo crec que el guanyar és la conseqüència d'haver treballat, no?, durant un temps, i d'haver fet bé les coses. Llavors, si arriba, bé. I si no, nosaltres estem molt tranquils, perquè treballem per fer que les jugadores performar, perquè arribin al més lluny possible, que sobretot els agradi el vòlei, que s'ho passin bé jugant. I mira, i si amb tot això, no?, aconseguim, pues, arribar a un campió d'Espanya i que ho disfrutin i que, pues mira, això ho tenim, no? I mira, aquest any s'ha donat tot. Però no és lo normal, guanyar. Perdem més que guanyem.
1: I, Leo, en el teu cas, suposo que també es pot mirar de progressar d'alguna manera, no?
3: Sí, no, tal cual. Aparte, intentamos transmitir a las jugadoras esto de... Llevando un poquito a la pregunta anterior, que ellas, por ejemplo, las peques, están acostumbradas a ganar o a estar en un club ganador. Pero bueno, con Alex justamente coincide, mira, que el primer campeonato de España que ganó el club fue un infantil en 2010, ¿sabes? Y estábamos los dos en el mismo equipo. Y es como nosotros ya sabemos lo que es ganar la primera vez un campeonato de España. Y hoy en día las jugadoras jovencitas creen que es fácil y que siempre se gana, pero nosotros sabemos lo difícil que es.
1: Molt bé, doncs Leo Passarine, tècnic del Júnior i Cadet, campió d'Espanya, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests minutets a l'Esport en Marxa en directe, i que vagi molt bé la nova temporada.
3: Pues muchísimas gracias y gracias a vosotros por estar siempre apoyándonos.
1: I també l'Àlex Pérez, campió d'Espanya infantil i júnior. I bé, a seguir amb aquesta bona dinàmica, amb aquesta bona ratxa, i a veure si l'any vinent es torna a repetir. Difícil, però no impossible. Per això està la motivació i la superació. Que vagi molt bé, Àlex. Una abraçada.
2: Vinga, gràcies per tot i gràcies per seguir-nos i per donar-nos veu, no? Que és superimportant això també.
1: Molt bé, a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: I hem parlat ja amb els dos tècnics que han sumat 4 campions d'Espanya, l'infantil i júnior amb Àlex Pérez i el júnior i cadet amb el Leo Passerini. I ara toca parlar amb el responsable de tot això, que és el director esportiu del Vòlei Sant Cugat, el Toni Alemany. Toni, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, suposo que un fet històric que s'ha de celebrar, perquè això vol dir moltes hores d'entrenaments, molts desplaçaments, molts partits, fins a arribar a liderar el vòlei estatal, no?
1: Sí, òbviament, és un motiu de satisfacció plena, perquè, bueno, és una mica la culminació de molts anys de bona feina, que, mira, han culminat amb un pòquer de campionats que és realment és molt important.
0: Tu ja fa molts anys que estàs al Vòlei Sant Cugat, evidentment. Mai s'havia viscut una situació d'aquest tipus, i no sé si el vòlei estatal tampoc.
1: No, dins del vòlei ja t'ho dic jo que no. Jo porto molts anys en aquest món i no, és el primer cop que un club és capaç d'assolir una fita així, de guanyar els 4 campionats de base importants, i és el primer cop i no sé si es tornarà a repetir, perquè realment és molt difícil.
0: Et volia preguntar, es pot igualar perquè superar no és impossible o no?
1: No, home, impossible no n'hi ha res. Està clar que si ho hem aconseguit nosaltres, es pot tornar a aconseguir, i inclús un altre club ho podria arribar a fer, però és molt, molt, molt difícil. De totes maneres, la reflexió que el club estem fent és... Nosaltres portem ja molts anys arribant a campionats d'Espanya. De fet, l'altre dia estava mirant dades i des del 2018, des de la temporada 2018, cada any hem guanyat algun campionat d'Espanya. Recordo que la temporada 21-22 vam fer un triplet amb la categoria Levi, infantil i cadet. La següent vam fer un doblet amb la Levi i el cadet també. I portem diversos anys cada any guanyant un campionat. Aquest any ha sigut els 4. Jo sempre dic a tothom que el més important és poder arribar a jugar un campionat d'Espanya. Un cop estàs al campionat, treballar, tenir també una mica de sort amb els creuaments, que les lesions se'ls respectin, que n'hi hagi bona dinàmica, i bueno, tot això aquest any s'ha pogut assolir.
0: Per acabar, Toni, volia preguntar sobre el primer equip, el tècnic, el Joshua Pérez, que continuarà al capdavant, a la segona categoria estatal. Com va l'equip? Com va la plantilla? Suposo que també acabant de perfilar serrells per començar una nova pretemporada i una nova temporada diferent als últims anys, no?
1: Sí, ja estem a tope amb la planificació de l'equip. De fet, ja el tenim bastant tancat. No, encara no podem donar noms ni renovacions i tal, però en breu ja ho sabreu. La filosofia serà la mateixa, o sigui, tenir un primer equip competitiu, ambiciós, aquest any per motius de suport econòmic, que el club ha decidit donar un pas al costat, però competirem amb una Superliga 2 OR, que és una competició nova, molt, molt forta també, i bueno, amb totes les il·lusions de poder fer una bona campanya i, si cal, pues, en un parell d'anys com a mínim, poder tornar a estar a l'èlit del vòlei nacional.
0: Molt bé, doncs, Toni Alemany, moltes gràcies per atendre'ns, moltes felicitats també per la part que et toca, i a seguir gaudint d'aquest vòlei Sant Cugat referent a nivell estatal, i sobretot amb molt bons resultats i amb molt bona feina des de totes les vessants. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
1: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara obrim la carpeta del futbol per parlar amb el nou entrenador del primer equip masculí del Sant Cugat. És en Lluís Macià, qui torna al club en una segona etapa. Lluís, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, com estem?
2: Bé, molt bé. Molt content.
1: Torna un Lluís Macià diferent a quan va marxar, no? Amb molta més experiència, Vilanova, Terrassa, Martorell... un Lluís Macià nou?
2: Sí, home, al final dels temps, donant aquesta experiència, no? Com dius, vaig arribar molt d'hora al primer equip, després d'uns anys molt bons en el futbol base. Potser encara era d'hora, i ara, doncs, un nou repte i amb molta il·lusió.
1: La teva arribada al club ha estat molt fàcil, entenc, no?, per tornar al Sant Cugat.
2: Sí, tal com m'ho van dir, ens vam entendre molt ràpid perquè tenia moltes ganes de tornar a entrenar. Aquest ha sigut el primer any que no he entrenat en la meva vida, un any sencer, i me'n moria de ganes i més de tornar a fer-ho aquí.
1: Quin Sant Cugat veurem?
2: Bueno, el millor possible. Dins de les possibilitats que hi ha, intentarem doncs, fer un equip el més competitiu possible i intentarem treure-li el màxim rendiment.
1: El llistó està alt, l'equip ha quedat tercer, s'ha quedat a pocs puntets de jugar la promoció. El repte de mirar la Lliga Elite és el que et planteges?
2: Sí, la veritat, com deies, és que s'ha fet molt bona feina i nosaltres intentarem doncs, donar-li continuïtat i lluitar pel màxim possible, no? Intentarem, doncs, tornar a estar dalt i intentarem, doncs, lluitar per l'ascens.
1: Estem en plena voràgina de mercat futbolístic, baixes, altes, de la plantilla actual del Sant Cugat. Entenc que renovacions han d'haver-hi moltes o no?
2: Sí, la idea és renovar una gran part de la plantilla, un 80-85%. La intenció és que continuï i estem en ello, no? I en matèria de fitxatges i de més, doncs, aquesta setmana ja es començaran a anar veient tant renovacions com alguna incorporació.
1: Molt bé. Per acabar, què li diries al Lluís Macià d'ara, al Lluís Macià quan va començar el Sant Cugat en la seva etapa de futbol base?
2: Bueno, amb la mateixa il·lusió, això, com dèiem abans, una miqueta més d'experiència. I també és maco, doncs, perquè em trobaré alguns dels jugadors que havia tingut en el futbol base en el seu moment i que havien aconseguit, doncs, èxits. Doncs ens retrobarem i ho fa molta il·lusió, a més els que són nous i els que puguin vindre, i intentar lluitar, doncs, per un ascens.
1: Molt bé, doncs Lluís Macià, nou tècnic del primer equip masculí de Sant Cugat, anirem parlant, perquè com tu molt bé deies, aquesta setmana ja coneixerem algunes renovacions, algunes incorporacions, en tot cas, a l'equip que intentarà doncs, assolir aquest ascens a Lliga Elite. Moltes gràcies per atendre'ns, anem parlant i una forta abraçada, Lluís, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Joan. Vagi bé.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs continuem amb futbol i ara ho farem parlant de més èxits, en aquest cas de la secció de futbol del júnior, que estrena en aquest cas presidència d'aquesta secció, responsable directiu d'aquesta àrea. Ell és en Raül Aranda. Raül, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Com esteu?
1: Bé, suposo que molt content amb aquesta temporada, perquè aquesta és una temporada d'èxits del futbol base, no? I també del senyor B, que ha pujat a tercera catalana.
2: Sí, la veritat que sí, que ha sigut una temporada inoblidable i molt contents per la temporada com ha anat.
1: Repassem una miqueta els èxits. Tenim el juvenil, que torna preferent, i a més ho ha fet amb invicta, rècord de partits guanyats. Què destacaries d'aquest equip?
2: Bueno, és un equip amb la seva totalitat de la casa, un equip molt compromès, amb una direcció esportiva molt bona i nanos que han fet una gran temporada, com tu bé has dit, pues bueno, sense perdre ningú partit i molt contents, un èxit, de veritat.
1: De la resta d'èxits, amb què et quedes?
2: Bueno, ara sí, pues tots els nostres equips, els 39 equips que tenim al júnior, tots tenen la seva part d'èxit. Sí que és veritat que els equips que aconsegueixen assolir el que hi ha al campionat, pues destaca més, però tots són igual d'importants. Tenim des del nostre cadeta al nostre amateur B, a l'infantil, que bueno, que han aconseguit molt bé, una molt bona feina i el resultat ha sigut immillorable.
1: Parlem una miqueta també del primer equip, que en el seu primer any, en el retorn a segona catalana, ha assolit aquesta permanència agònica en l'última jornada, i també hi haurà canvi a la banqueta, no?
2: Bueno, sí, a veure, el primer equip ha fet una gran temporada perquè va assolir la categoria, perquè va costar molts anys tornar a segona, i bueno, el canvi de direcció tècnica ha sigut més per donar-li una volta i donar-li més estabilitat. Sí que és veritat que la feina que s'ha fet ha sigut molt bona, molt agraïda a la gent que portava l'equip aquesta temporada, i bueno, comença una nova etapa i amb molta il·lusió i continuem treballant.
1: Iago Darnell, que serà l'entrenador i òbviament també compaginarà sí. aquesta tasca amb la de director esportiu de la secció de futbol. Podem parlar que amb aquesta nova etapa, des d'aquesta passada temporada, inclús l'anterior, el júnior vol tornar a ser aquell gegant adormit dels últims anys?
2: Sí, bueno, ha sigut... Bueno, la nostra il·lusió és fer un club, pues, el que pretenem és fer un club social i familiar, que és el que som. Bueno, a partir d'allà és continuar treballant i continuar fer-ho millor a la gent que treballem per aconseguir-lo.
1: Parlem també de la secció femenina. Cada dia més equips, i bé, d'aquí ha sortit l'Adriana Ranera. En els seus inicis que jugava amb nens, imagina't com ha canviat tot, no?
2: Que una noia del club, que ha jugat al club, que s'ha format al club, estigui ara jugant al futbol professional, al Futbol Club Barcelona, pues per nosaltres és un orgull, la veritat. I al futbol femení, pues bueno, s'està treballant per donar-li més força i donar-li més sentit, i bueno, hi ha un grup de gent que està fent tot el possible per aconseguir una secció més forta.
1: Molt bé, doncs Raül Aranda, president de la secció de futbol del júnior, hem donat un repàs important a tot el futbol d'aquesta entitat, a gaudir d'aquesta temporada, a celebrar els èxits i, evidentment, a preparar la propera, que això no s'atura.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies, que vagi bé, Raül, una abraçada.
2: Adéu-siau. Ja.
0: Esport en Marxa.
1: I avui, en aquest Esport en Marxa, el penúltim d'aquesta temporada, tenim una esportista santcugatenca, jove, de 19 anys, que practica el taekwondo. Ella és la Martina Estivill. Martina, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, explica'ns una miqueta el teu currículum, déu-n'hi-do, aquest últim any, aquest 2026, campiona d'Europa, que es diu molt aviat, amb... als arts marcials MAC Sant Cugat, en 5 modalitats diferents, a nivell individual i també per parelles. Explica'ns una miqueta què és això de la Federació ATA, molt diferent a la Federació espanyol internacional de taekwondo, no?
3: Sí, exacte. Molta gent coneix el taekwondo com el taekwondo olímpic, el típic combat de 2 minuts que veus per la tele, però la meva federació és diferent, es diu ATA, és una federació americana, que sobretot està a Amèrica, però també bastants països aquí a Europa, i no només es centra en el que diguem sparring, combat, sinó que hi ha un munt de coses, com formes tradicionals amb armes, també, òbviament, incluïm combat, combat amb arma, formes creatives, i sí, això.
1: Mm. Des dels 5 anys que vas començar, d'on ve aquesta passió, aquesta afició?
3: Doncs sí, vaig començar als 5 anyets a la meva escola. Els meus pares em van dir, mira Martina, han començat a fer taekwondo a l'escola, et vols apuntar? I jo, endavant. I des d'allà vaig començar i no sabia què seria l'esport de la meva vida. Vaig començar com un simple preescolar i he seguit fins aquí, després de 14 anys, cinturó negre, i aquí seguim, sí, sí.
1: I què t'aporta aquest esport?
3: Doncs aquest esport, sincerament, m'ha canviat la vida en valors, confiança, perquè jo era una noia molt tímida, segueixo sent, però tinc molta més confiança en mi mateixa, perseverança, actitud en tot el que faig, i molts valors que m'han fet això, seguir endavant i sí.
1: I som una altra persona, no?
3: Totalment, sí, sí, és que m'ha canviat la vida, podria dir, sí, sí.
1: Dins de la disciplina també entenc que hi ha els diferents instructors, els diferents professors, entenc que el seu pes a l'hora de canviar-te la teva personalitat pel que fa a la disciplina i a tenir més confiança també és important, no?
3: Totalment, bueno, l'instructor ho fa tot. La meva instructora, que és la màster Natalia Busca, que és Septim Dan, és la que m'ha portat aquí. Gràcies a ella, sense ella no estaria jo aquí, li he de donar les gràcies, i és la que sempre em treu el meu màxim potencial i fa de tot perquè donem el màxim de nosaltres mateixos. També vull agrair-li el meu altre instructor, el Sabonin Hood, que també està allà sempre apoyant-me per treure tot de mi, i sí, és que sense ells no estaria aquí. Sí.
1: Ara, un mundial. Arriba el 13 de juliol, als Estats Units, sí. A Phoenix, Arizona. Què n'esperes?
3: Doncs és el meu primer mundial. Estic molt nerviosa, des d'aquí un mes, és enllà. Ho estem donant tot, estem entrenant a tope 5 vegades per setmana, entrenos intensos, durs, però m'encanta. Quan més durs l'entreno, més m'ho passo, millor m'ho passo, acabo amb molt bones sensacions. I res, sí, estem amb nervis. El nivell és molt alt allà als Estats Units, hi ha molta competitivitat, i al ser el meu primer mundial, no dic que vaig a guanyar, vaig més a provar, a donar-ho tot de mi, i el més important és el cap, perquè són 2 minuts de competició i amb aquests 2 minuts has de treure tot el que has entrenat durant hores i hores, i el cap és el més important, o sigui, sí.
1: Per acabar, preguntar-te sobre els teus amics, les teves amigues, suposo que t'has guanyat el respecte, no?
3: Sí, òbviament, sí, sí. Totes les meves amigues, quan anem pel carrer, sortim a sopar, sortim fora per la nit, ens diuen, Martina, sort que estic amb tu, em sento més segura. Sempre m'ho diuen totes, i sí.
1: Molt bé. Per acabar, quin és el futur de la Martina Estivill? On t'imagines que és el sostre, si n'hi ha?
3: Sí, doncs, des de petita, que vaig començar la meva primera competició europea quan tenia 10 anyets, em vaig donar compte que el meu somni era ser campiona europea, i ara ja ho he aconseguit. I el típic d'un somni, no?, que quan l'aconsegueixes sempre vols més, i ara el meu pròxim somni és ser campiona mundial. És molt complicat, ho reconec, però jo crec que si segueixo entrenant a tope, jo crec que els somnis amb constància i amb perseverança es poden aconseguir, i ho donaré tot per algun any, no sé quan, però aconseguir-ho, donar el meu màxim per poder-ho aconseguir.
1: Doncs queda dit, Martina Estivill, de moment campiona d'Europa amb 19 anys i aquest 13 de juliol als Estats Units intentarà doncs, ser campiona del món, que ja són paraules majors. Martina, tota la sort del món, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa, en l'Esport en Marxa, i a seguir gaudint de la temporada i també d'aquest magnífic viatge fins als Estats Units.
3: Moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Esport en Marxa.
1: I acabarem aquest Esport en Marxa amb dos apunts parlant de les més de 600 participants i 8.000 euros recaptats a la primera edició de la cursa Quilòmetre contra el Càncer, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat, en sortida i arribada al Parc de Can Vernet en un circuit urbà. Sens dubte, una matinal, la d'ahir diumenge, que va estar marcada per aquesta marea blava que va omplir els carrers de Sant Cugat, d'atletisme i també de solidaritat amb aquesta investigació contra el càncer. I també parlar de l'espectacle del torneig For Athletes, bàsquet de 3x3, que va reunir 480 participants al PAD 3 entre dissabte i diumenge. Una prova puntuable d'aquest circuit que tindrà la final a Platja d'Aro. Nosaltres posem el punt final que ha estat aquest Esport en Marxa i recordeu que no heu de desconnectar, perquè tot seguit, al Faves Comptades, ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de la mà del seu director, Francesc Jiménez, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius. Que vagi molt bé, ens retrobem dijous vinent, dilluns vinent, volíem dir. Adéu-siau.
4: Club Healthin ha patrocinat aquest espai.

0: Joves del present, motor de canvi, la Unipau ha celebrat aquest maig la quarta edició del Congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres. Una cita que ha volgut reivindicar que les noves generacions no només són el futur, sinó que també són un agent clau de transformació. A partir de tallers, ponències i testimonis, la iniciativa ha marcat 3 dies de reflexió i aprenentatge amb alumnes de diversos centres educatius, 3 dels quals de Sant Cugat. Per parlar-ne, ens acompanya la Juliana Sotelo, coordinadora del projecte educatiu de la Unipau. Molt bon dia, Juliana, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I tenim també 3 alumnes que han format part d'aquest congrés. Són la Rita Cruces, ella és alumna de l'Institut Joaquim Pla Ferreres. Molt bon dia, Rita.
2: Bon dia.
0: I el Pau Quadros, alumna de l'Avens, i la Urgell Gamissans, alumna de l'Escola Avens. Molt bon dia, benvinguts.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: T'ha dit bé el cognom?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Tenia el dubte. El congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres, ho dèiem ara, Juliana, arriba ja a la quarta edició. Explica'ns una mica, per posar en context a la nostra audiència, com va néixer aquesta iniciativa i quin és l'objectiu que persegueix.
1: Bien, pues como nace la iniciativa es como todo el proceso, digamos, de darle continuidad al proyecto educativo que tenemos en Unipau. Tenemos diferentes proyectos donde trabajamos con institutos, sobre todo con jóvenes de tercero, cuarto de la ESO, y había como una necesidad de poder encontrar un espacio donde pudiésemos reunirnos, ¿no?, con todos estos jóvenes con los que hacemos estos diferentes proyectos, y que fuese un espacio de intercambio, donde el eje central sea pues la construcción de paz. Entonces, desde allí, desde ese punto, ¿no?, como desde ese espacio de intercambio y de compartir, surge la idea de hacer el Congreso de Jóvenes por la Paz Arcadi Oliveres, que obviamente tiene el nombre de Arcadi, que es uno de los fundadores de Unipau, y es uno de nuestros grandes referentes, que también siempre nos recordaba la importància del paper de los jóvenes en tots estos temes de construcció de paz.
0: El Congrés porta el nom d'Arcadi Oliveres, jo crec que gairebé no necessita presentació, no? Aquest activista, economista i pacifista, fa 5 anys que va marxar, de fet es va fer un acte d'homenatge fa molt poquet a la Unió per recordar la seva figura i el seu llegat. És important també conservar el llegat precisament de l'Arcadi i acostar-lo a la gent jove amb aquest missatge tan potent que ell tenia de l'educació, no? De la necessitat de tenir una educació de qualitat amb els pilars que ell sempre defensava. És un homenatge d'alguna manera també de la Unipau a l'Arcadi.
1: Totalmente. Y es una forma de que su memoria también siga presente en todos nosotros y también en las personas, así como tú lo decías, las personas más jóvenes que quizás no alcanzaron a vivir como toda esta época en la que Arcadi hacía estas famosas charradas, ¿no? Estas charlas que hacía en las universidades, en el espacio público, etcétera. Entonces es poder acercar también este legado que nos deja Arcadi, que es un legado vivo, y eso es lo que
0: més
1: queremos mantener. Así es. Así es.
0: ¿Cómo ha evolucionado el Congrés ya arriban a esta cuarta edición? ¿Hi ha hagut molt canvi?
1: Bueno, yo creo que sí. O sea, tenemos algunos cambios que son interesantes. Uno de ellos es el hecho de que las 2 últimas ediciones las hemos hecho en 2 municipios. Iniciamos en San Cugat, haciendo solamente la edición en San Cugat con diferentes institutos. Y luego se nos dio la posibilidad de poder hacer también una jornada entera del Congreso en Rubí. Y entonces esto ha sido también muy potente porque nos ha permitido estar en diferentes municipios y también poder llevar institutos a estos lugares también, ¿no? Para que conozcan otras realidades, otras formas, etcétera. Y yo creo que este ha sido como uno de los grandes cambios. Iniciamos también con una sola jornada. Nuestra primera edición fue una jornada, un día.
0: Casal Torreblanca, si no recuerdo yo.
1: A Casal Torreblanca, así es. Y ahora estamos 3 días completos, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy contentas. Cada vez tenemos más participación de jóvenes. De hecho, este año nos quedamos un poquito cortas porque había muchos jóvenes y teníamos los talleres que no daban abasto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente edición.
0: Estarem pendents d'aquesta 5ª, com la plantegeu. Cada any té un lema diferent al Congrés. Enguany heu decidit Joves del Present, motor de canvi. Per què heu volgut posar l'accent en aquesta idea?
1: Bueno, realmente, si te cuento, no fuimos nosotras. Fueron los mismos jóvenes. Entonces, es algo que también hace parte del, digamos, del objetivo del Congreso, y es que sea un espacio que es organizado por y para los jóvenes. Nosotras, digamos, que ofrecemos un acompañamiento, pero la idea es que sean ellos, desde un trabajo bastante autónomo, donde tomen diferentes decisiones. Una de las decisiones que toman, ellos se dividen en comisiones. Está la comisión de comunicación, como Comisión de Organización y de Dinamización, y ellos deciden el nombre del Congreso. Diseñan el cartel también. Entonces hay diferentes tareas donde ellos empiezan a tomar también decisiones y hacerse cargo, ser responsables de estas tareas. Entonces son ellos. Fue el Instituto Avens el que eligió el nombre.
0: El Pau està a la Comissió de Comunicació, ara ho dic de memòria, eh?
2: Sí, sí.
0: I tots heu format part de l'organització d'aquest quart congrés de joves. Us identifica aquest lema, que l'heu triat vosaltres, per tant entenc que sí. Per què us ha portat a triar-lo i voler-lo elevar?
2: Realment podrem canviar les coses, podrem fer, no, el que fa la gent gran ara, i podrem aprendre dels errors que es cometen ara, dels errors que es van cometre en el passat. I llavors crec que és important joves com a motor de canvi, joves del present com a motor de canvi, perquè realment tenim el poder a les nostres mans per canviar una societat que pot anar cap endavant o pot anar cap enrere, jo crec que és important que tots els joves vegin com es va cap endavant i com es va cap enrere. Agafar el tren que va en la direcció en el futur, no en el passat.
0: Mm-hmm. Urgell, Rita.
3: Estic totalment d'acord. O sigui, jo penso que al final moltes vegades se centra tot en el que fa la generació que ara mateix té el poder, diguem-ne, i que al final nosaltres també és molt important que tinguem, pues, la nostra part de, pues, l'educació, i que puguem realment, pues, veure què és el que hem de fer nosaltres per portar el món cap a un lloc millor, i que no reculem enrere, com bé deia el Pau, per tal de poder avançar amb la nostra societat i poder tenir una societat més igualitària, amb menys racisme i tots aquests problemes que avui en dia són molt comuns.
0: Alguns dels valors que expliques els heu treballat bé en aquest quart congrés. No sé si teniu la sensació, Rita, que moltes vegades es parla de la joventut, no? Quan parlàvem abans d'entrar en directe, no? Quan escoltem la ràdio, obrim un diari o posem el Telenotícies, hi ha moltes notícies que fan referència al col·lectiu jove, però se'n parla des de l'adultesa, no? I no sé si teniu la sensació que poques vegades se'ls demana tenir una participació activa en aquesta presa de decisions, que sempre diguem, no, els joves seran els adults del demà, són el nostre futur. Parlem d'ells, però a vegades no els hi deixem participar d'una manera activa. No sé si anava una mica per aquí.
4: No sé com explicar-me, però sí. O sigui, és com més bé que nosaltres, si volem intentar fer coses i hem de pensar-les, hem de tenir ben planejat i després posar-les a fer-ho, però al final hi ha gent que ho impedeix.
0: Mhm. A vegades això, no? Es parla pels altres i no se'ls deixa participar. Ara entrem en aquest congrés i en totes les temàtiques que heu abordat des del 20 al 22 de maig.

0: Yo creo que sí es muy necesario como generar estos espacios dentro del equipo docente, porque nos hemos encontrado, digamos, a lo largo de nuestro trabajo como entidad, que son temas donde hay grandes vacíos, ¿no? Donde a lo mejor el equipo docente siente un reto muy grande y no tiene muchos recursos para abordar este tipo de temas dentro de las aulas de clase. No saben cómo hacerlo, no saben desde dónde, cómo llegarle a los adolescentes, y sobre todo recursos, ¿no? Como que siento que hay una necesidad de poder tener estos recursos y de no llegar. No hay tanta carga. Los docentes tienen tanta carga en tantos niveles que yo creo que lo estamos viendo ahora con las vagas y todo lo que están pidiendo, todo lo que están solicitando, que este, que es un reto, que definitivamente es un reto de la actualidad, pues no consiguen llegar allí, ¿no? Entonces, la idea de ofrecer un espacio docente dentro del Congreso era poder tener también un espacio también de intercambio entre docentes, es decir, que puedan tener espacio para decir, bueno, y tú desde tu lugar, con la asignatura con la que trabajas, ¿cómo abordas este tema? No, digamos, si es desde las artes...
1: Aquests espais comunitaris, no?, que possiblement moltes vegades també falten.
0: Exactament. Si és des de les artes, des de la ciència, des de les ciències socials, bueno, com se aborda el racisme? O com se aborda la discriminació? O la solidaritat? ¿No? Que son cosas tan básicas, pero que a la vez muchas veces pues no se consiguen trabajar dentro del aula.
1: Uh-huh. Ens ho explicava la Juliana al principi, una de les parts fonamentals d'aquest congrés és que està organitzada pels propis joves. Els preguntava abans de començar si era la primera vegada o no que hi participàveu. Des de l'avenç m'havíeu dit que havíeu participat abans com a participants, diguéssim, no com a organitzadors com enguany. Quin paper heu tingut vosaltres en aquest quart congrés?
2: Bueno, jo que he estat a la comissió de comunicació, m'he dedicat a fer entrevistes. Bueno, hem planejat una entrevista per una noia que va venir, que va fer una xerrada, que es diu Liam. Uh-huh. I, bueno, hem planejat una entrevista, l'hem gravat, i el meu paper fonamentalment era gravar, bueno, fer l'entrevista, gravar i després editar un vídeo per fer un reel per pujar-lo a l'Instagram de la Unipau.
1: Uh-huh. Urgell.
3: Jo estava a la comissió de logística i bàsicament se centrava més en l'organització interna del congrés, i específicament el meu treball va ser crear un cartell interactiu a l'entrada perquè tots els joves aquells que anessin al congrés aquell dia doncs poguessin participar. La idea va ser amb coloms de la Pau, que bàsicament se n'anaven volant amb els problemes de la societat d'avui en dia. Jo crec que va estar molt bé i vaig disfrutar molt amb aquest procés.
1: I tu, Rita?
4: Jo vaig estar presentant durant el congrés, presentant a la gent que venia, per exemple el Mohamed Imad, que va explicar una mica el tema de Palestina, que està actualment molt malament, per desgràcia, i al final ens va posar com una mica en situació, no? Per exemple, ens va explicar que una nit va entrar pues, gent a portar-se a la seva família, que va ser un moment molt dur, que és molt complicat, i al final jo crec que escoltar-ho des d'un punt de vista viscut, pues, al final és com que et toca i potser no estàs com més conscienciat fins que algú que ho viu t'ho diu finalment.
1: Ara la Rita ho deia, no? Vosaltres heu parlat de l'Ihem, que és l'activista que va venir a l'avenç. Ella ens parlava del Mohamed, que va anar al Pla i Ferreres. Coneixen les històries de persones que han viscut aquestes xacres, com són la discriminació, com són la xenofòbia, el racisme, els discursos d'odi, en primera persona des d'un testimoni? És una de les millors maneres que vosaltres teniu per entendre, per compartir, per veure com en primera persona es viu això i que no quedi tan aliè com a vegades si ho expliquem des del privilegi?
4: Totalment.
2: Sí, realment és molt conscienciador quan una persona t'ho explica i t'explica el que ha viscut i realment veus que la persona que estàs parlant al davant veu el món amb uns ulls totalment diferents amb els que tu veus el món, i realment això és, jo crec que és el que més et fa conscienciar-te de lo privilegiat que ets i de realment gent que és molt menys privilegiada que tu que hi ha en aquest món.
1: Uh-huh. En el cas de la Ligem és una activista i una instagramer, no? Una comunicadora racialitzada. Què és el que més us va colpir o allò que us ha fet reflexionar més de la seva experiència?
3: Bé, doncs jo crec que realment a mi em va impactar molt

0: La gent per les xarxes doncs, pren la iniciativa de fer molts comentaris i de dir moltes coses que realment tu et pares a pensar i dius, o sigui, no entenc en quin moment algú es va pensar que li podia dir això a una altra persona que al final és un ésser humà tal com ho som tots. I realment això a mi m'impacta molt perquè n'ha rebut molts de comentaris i penso que és una cosa que s'ha de canviar i s'ha d'aturar.
1: Les xarxes són una de les plataformes que tenen més penetració en el target de la gent jove, no? Són unes eines que en molt poc temps, amb missatges molt curts, arriben al seu usuari, i això fa que moltes coses es simplifiquin. I ara explicava, i la Lihem precisament, no?, crea contingut en aquest context. No sé si teniu la sensació que les xarxes amplifiquen determinats discursos contra alguns col·lectius.
2: Sí, jo crec que sí, perquè al final, si tu, per exemple, comentes alguna cosa i no, per exemple, si algú està parlant sobre un tema delicat i tu estàs a casa teva sense fer res i comentes alguna cosa, jo crec que és com res a veure, perquè al final, si tu et queixes i dius, no, o sigui, això és una, no serveix per res, no sé què, vale, però tu no estàs fent alguna cosa perquè al final es porti a testo.
1: Creieu que teniu eines als joves per lluitar contra aquests discursos, doncs, que fomenten aquests missatges de xenofòbia, d'odi, de discriminació, allò que no és normatiu, o precisament congressos com el de joves de la Unipau també us ajuden a tenir eines, a organitzar un discurs per lluitar contra això?
3: Jo crec que sí que tenim eines, perquè un clar exemple és un congrés com el de la Unipau, però avui en dia està més normalitzat. Està més normalitzat tenir un pensament com el que té la multitud, que realment és aquest pensament, no?, que no és un pensament crític. Després s'analitzen les coses amb dos dits de front i després veus que realment estàs dient, estàs fomentant i estàs pensant barbaritats. I està més de moda el fet de seguir les modes i seguir les multituds que pensen amb aquestes idees i que són tan extremes, tan exagerades i tan poc humanes, per dir-ho així, està més normalitzat això que no el fet de tenir pensament crític i utilitzar les eines que tenim, com per exemple el Congrés, com per exemple l'escola, per exemple aprofundir una mica més amb les classes d'història que t'expliquen errors que s'han comès en el passat, com per exemple el fascisme, no? I està més normalitzat això, dir, pues, jo segueixo la multitud, que no pensar, pues, vaig a mirar el passat, vaig a mirar què puc canviar, no?, i què puc fer per millorar la societat.
1: Em consta, Pau, que tot molesta especialment una etiqueta que se'ls posa als joves, no?, quan últimament hi ha moltes enquestes demogràfiques on surten aquests titulars, que els joves cada vegada tendeixen més a la dreta i ho fan sobretot els joves homes, no?
3: Sí.
1: Tu et rebel·les contra això?
3: Bueno, a veure, rebel·lar-me tampoc, però sí, és a dir, jo he de dir que tampoc em vull ficar molt en
1: aquesta
3: termes polítics.
1: Aquesta generalització,
3: però,
1: no?
3: Sí, més que perquè sigui de dretes o d'esquerres, el que em molesta és, bueno, que més que molesti, el que em sap greu és que, veient el potencial que tenen moltes persones, es llença el potencial a les escombraries perquè, per el simple fet de voler encaixar o de voler pertànyer a un grup o a una ideologia, i que després molta gent se n'adona que realment és contrària als seus valors i als seus ideals. Però clar, com que la moda, com que el fet d'encaixar sempre ha d'estar per sobre de tot, doncs sí, és una de les coses que a mi em molesten. I més que perquè sigui de dretes, d'esquerres, del que sigui, és per això, perquè realment hauríem de tenir més pensament crític, hauríem de ser més crítics en tot.
1: Rita, tu ens has avançat que vosaltres vau rebre el Mohamed, que ell és un jove palestí que va marxar fa 8 mesos de casa seva. Després d'escoltar-lo, et preguntaré per tu, però potser també tens una mica el sentit dels teus,
2: sí,
1: companys, no? Què creus que va calar d'aquest missatge i com va canviar la mirada també d'aquest conflicte i del que està vivint la població palestina a dia d'avui?
2: Jo crec que és el que dieu, no? Pues que al final, quan tu escoltes les notícies, és com un punt de vista diferent a quan algú t'ho diu quan ho ha viscut. O sigui, jo crec que quan el Mohamed va començar a parlar és com un altre tipus de punt de vista totalment diferent, i són que et poses a la seva pell, no? Ens va posar un vídeo, per exemple, de a la nit, de cop i volta, pues, gent entrant a casa seva, tot desordenat, i clar, és com que t'impacta, no? Que gent estranya entra a casa teva, es porti a la teva família, per exemple, el seu germà també està a presó, i no sap res d'ell, i només pot saber coses d'ell si algú surt i li diu, el teu germà t'està dient això, que està bé, que no sé què. També, pues, la, com viuen allà a la presó, que, per exemple, tenen el mínim de menjar, beure i tot això per sobreviure, tenen el més mínim. Jo crec que això també es tindrà que canviar, perquè al final que la gent ho passi així de malament per una guerra, i més que tinguis el mínim, jo crec que això s'ha de canviar totalment.
1: Mm-hmm. El Congrés ha abordat qüestions com les migracions, el racisme, la justícia climàtica i també la memòria històrica. Us ha servit per reflexionar, per tenir aquest esperit crític que deia el Pau i veure les coses des d'un altre punt de vista?
0: Jo crec que sí, jo crec que al final el Congrés, òbviament, cada any té una temàtica, però sí que serveix, doncs, per dir, home, doncs, hi ha gent que no està en la situació còmoda que estic jo, i que hi ha gent que sí que pateix tot això que parlem aquí, i al final serveix per dir, doncs, ens hem de mobilitzar d'alguna manera per poder fer front a tots aquests problemes que hi ha, tot i que nosaltres no els visquem en primera persona, però al final són coses que sí que afecten a la nostra societat, i que al final, si nosaltres els visquéssim, també voldríem que hi hagués algú actuant per frenar-ho. Per tant, jo crec que el Congrés realment això ho ensenya clarament.
1: Prendre partit.
0: Sí, prendre partit.
3: Totalment, totalment.
1: Coincidiu?
3: Sí, sí, sí.
1: Julián, ara ens ho deies, que aquest any fins i tot heu fet curt, per entendre'ns, per tots els alumnes que hi han participat. Quin futur has dibuixat per al 5è Congrés de Joves?
4: És una molt bona pregunta. Bueno, yo creo que la expectativa que tenemos, y también como la esperanza, es que sea un congreso que se arraigue mucho más, que tenga como una continuidad a nivel temporal, y que podamos expandirlo más, o sea, que pueda llegar también a más municipios, a más jóvenes. Yo creo que esa sería como la idea, y que cada vez sean como más espacios que aseguren justamente como ese espacio de diálogo entre los jóvenes que tanto hace falta, ¿no? Espacios de escucha, espacios de diálogo y espacios también de creación, que era un elemento que también tenía el Congreso, ¿no? Que es como esta parte creativa, uh-huh. Como a partir de todos estos temas complejos pueden también abordarlo desde
1: la poesía performativa, ¿no?
4: Por ejemplo.
1: També que heu fet en el Congrés. Doncs mira, has dit una paraula que a mi m'ha connectat directament amb Arcadi Oliveres, una persona que els que van tenir la sort de poder-hi conviure, de poder-lo entrevistar, de poder-lo sobretot escoltar, crec que ens va deixar molta, molta petjada, i ell deia, estem obligats a no perdre mai l'esperança. Amb això m'agradaria acomiadar-vos, donar-vos molt les gràcies per venir a la Ràdio Pública de la ciutat, per explicar-nos la vostra experiència, com ha sigut participar en aquest congrés, i com tot això ha de ser un motor de canvi, sent vosaltres els protagonistes i no deixant que els altres parlin només per vosaltres. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: A tu.
3: Gràcies. Que vagi molt bé.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui us presentarem... aviam, es fa difícil, eh? Perquè normalment volem que els programes aquests siguin una cosa alegre, una cosa que incentivi, de bon escoltar, de bon pair, d'allò de sortir a la natura.
1: I avui no ho serà?
2: Avui us presentarem una història una mica trista.
1: Oi?
2: De què? Una història al voltant de la natura, però una mica trista. És una història...
3: Bona tarda, són les 7.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
3: Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
5: El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
6: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
3: A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
5: Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
7: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
8: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
3: El futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un trencament de govern a Girona.
5: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema.
9: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
10: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
3: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
5: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
11: Per mi, la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
3: I en esports, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur.
12: L'entrenador gallec seguirà assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxima en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els accessos sud, on hi ha problemes per circular, sobretot a la 2, entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà cap a Barcelona, 4 quilòmetres de congestió. Una avaria Esparreguera atura també la circulació en sentit Lleida, un carril tallat, i a Sant Joan d'Espí cap a Martorell també hi ha problemes. Si seguim a la part sud, destacarem també la C32, de Viladecans cap a Barcelona i a Sant Boi en sentit Sitges. Els accessos nord amb problemes, els habituals a la P7 i la B30 a Barberà, C33 i C58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes que van força carregades, i per tant us demanem sobretot que circuleu amb molta cautela i mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: A aquesta hora, un Santiago Bernabéu ple espera l'arribada del Papa en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
4: El Papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura, una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Previ a aquesta trobada, el Papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana a la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
0: En el seu discurs de mitja hora a la Cambra Baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles, ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
5: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
6: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
5: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
6: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
5: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Abans de la trobada d'aquesta tarda amb víctimes, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
7: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
6: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
8: No volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
7: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: Doncs, mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa a Lleó XIV, demà al migdia, a Barcelona. El pontífex té una agenda tapeïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
9: El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més combois.
9: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
10: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
11: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
9: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
4: Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball, ho ha dit a la xarxa.
12: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura, no és com el el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: I en la plana política, la visita del Papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
13: El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
14: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
13: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
15: Passar de les paraules dels fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
13: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
16: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
17: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
13: Avui a Madrid la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau local, a Girona, el futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un possible trencament de govern.
4: A aquesta hora hi ha un ple municipal en marxa amb una nova crisi entre els tres socis de govern sobre la taula.
0: Aquesta és la polèmica política, però al darrere hi ha les denúncies del col·lectiu de crítics de Girona que aquest matí han anunciat que presentaran un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic per l'adjudicació del cinema. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
19: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
18: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4-5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats. Una despesa econòmica que no es poden permetre.
0: I encara en l'àmbit municipal, el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern signat a principis de mandat entre Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle, Ona La Torre, Anna Plaza.
20: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Vale Pino a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'Alternativa, Vox i el PP. En el seu Parlament, Pino ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
21: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
20: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
0: En salut, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
1: L'Alzheimer ve donat, entre d'altres, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que contribueixen a la mort neuronal, segons assenyalen des dels Germans Trias. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
2: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll profundament alt, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
1: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
0: Més coses. Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
4: També recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
4: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
22: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
23: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
22: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
0: En cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro.
24: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
25: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programes internacionals i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
24: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole, Tragedie, Minimal, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda. Sembla que no tenim a punt aquesta connexió. En qualsevol cas, anem amb l'actualitat esportiva. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur. L'entrenador gallec assegura que està centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
2: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona. I és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sorry, perdó, però no tinc res que dir.
3: Són les declaracions de Moncho Fernández. El Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà dimarts i dijous, es juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovítola.
4: O sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder, nada, volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
3: I el Joventut de Badalona juga dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. En hoquei sobre patins, Barça i Igualada juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina i el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. Ricard Aras és el tècnic del conjunt blaugrana.
5: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff.
3: En waterpolo avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte: Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip. D'aquesta llarga llista destaquen Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester.
1: Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Un lloc per escoltar Beethoven.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: Sí. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
11: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
10: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
11: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
10: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
12: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
13: Pues la cosa és així.
14: Verà, és impressionante.
15: Me encanta, me encanta.
16: Mola.
17: Me gusta como suena.
18: Qué bonito.
12: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
19: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
2: El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
2: Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
4: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
5: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
0: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Trufó.
2: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament.
0: Girona FM, Pau Villafanyi.
6: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
7: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i latinoamericana.
2: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
8: Per mi la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: I en esport, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet mai cas als rumors del seu futur.
9: L'entrenador gallec, que té clar que seguirà, assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxim en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: A aquesta hora, 70.000 persones reben el Papa de Roma al Santiago Bernabéu en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
3: El Papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura. Una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Previ a aquesta trobada, el Papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana en la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
0: En el seu discurs de mitja hora, la cambra baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
4: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs abans de la trobada d'aquesta tarda del papa amb víctimes, s'ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
6: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó 14 és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
7: No volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
6: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó 14 que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: Mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa, Lleó 14, demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys i dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
8: El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians 1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que reforçarà més combois.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
9: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
10: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
8: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: I en la plana política, la visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
11: El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
12: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
11: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
13: Passar de les paraules dels fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
11: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
14: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
15: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
11: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
0: I en l'àmbit més social, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen la visita amb il·lusió. Al 9FM, Guillem Rico.
16: Elia Rojas i Marques Carrevill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
17: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
18: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, la dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
16: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Titular també de la jornada, el col·lectiu de

0: col·lectiu.
1: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
2: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
3: Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
4: També recuperen els serveis regionals de les línies sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
3: Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
4: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
3: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
5: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
6: Que en 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
5: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Més coses. Pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb horitzó 2030.
4: Se centra en 4 ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de més de 3 milions d'euros. Els primers equips ja estan fent diagnosi a la Costa Brava.
3: No deixem l'aigua perquè la piscina de Vallparadís a Terrassa ha obert la temporada de bany aquesta tarda, uns dies abans del que estava previst davant les altes temperatures. La mesura ha estat molt ben rebuda entre els banyistes. A partir del dia 20, les 4 piscines municipals estaran obertes i en horari de matí i tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer.
8: La piscina de Vallparadís ha avançat el calendari i ha obert la temporada aquest dilluns, 13 dies abans del que estava previst. Això sí, només en horari de tarda. I sembla que la idea ha estat tot un èxit. A les 5 de la tarda d'aquesta primera jornada s'havien venut 423 entrades. És la principal novetat del dispositiu que ha preparat l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les altes temperatures. Una mesura que ha estat ben rebuda pels banyistes. Escoltem algunes opinions.
9: Perquè fa molta calor i aprofitant que està a prop de casa, dic, anem a la piscina.
10: Hace mucha calor en el instituto y no hay ventilador ni nada y está bien que lo abran antes.
11: Es que yo quería ya que abrieran. Esto hace mucha calor. En casa no se puede estar.
8: A partir del dia 20 de juny i fins al 30 d'agost, les 4 piscines municipals de Terrassa, a més de Vallparadís, la Maurina, Sant Llorenç i les Arenes, obriran de dilluns a diumenge i en horari de matí i tarda, amb una aturada al migdia.
3: I les 9 rutes catalanes del vi s'uneixen en una mateixa xarxa per rellançar l'enoturisme a Catalunya, un sector que mou 700.000 visitants amb un impacte econòmic de 46 milions d'euros. Carina Bellbé.
12: Diuen que la Unió fa la força, per això les 9 rutes del vi catalanes han decidit anar plegades i constituir una xarxa que treballi per convertir l'enoturisme en un referent europeu, un sector que permet a la Generalitat defensar un model turístic del valor, desestacionalitzat i descentralitzat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa.
13: Hi ha destinacions de vi que tenen la possibilitat o la capacitat de fer que es venguin fins al 80% de la producció dels cellers, precisament precisament amb experiències com aquesta. Nosaltres aquí venim d'un 7, un 8% aproximadament i tenim com a objectiu arribar a un 25%. Però us diria

0: I a més, no ens hem de quedar amb el 25.
1: Els cellers catalans reben anualment uns 700.000 visitants d'un sector, l'enoturístic, que genera un impacte econòmic de 46 milions d'euros.
2: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. David Navarro.
3: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espigal Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
4: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
3: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet cas mai als rumors del seu futur i que parlaven que no seguiria Fontejau. L'entrenador gallec assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa amb ell a la banqueta. Escoltem Moncho Fernández.
3: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona. I és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sorry, perdó, però no tinc res que dir.
2: El Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet, una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà i dijous, i juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovittola.
4: O sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder, nada, volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
2: El Barça i el Joventut de Badalona, dos equips catalans a les semifinals de la Lliga ACB en la lluita per al títol. El Joventut juga dimecres a la pista del València, serà el primer partit de l'eliminatòria. Barça i Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, es juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina, i atenció perquè el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. La ciutat esportiva d'aquesta localitat gironina serà l'escenari a les 7 de la tarda del duel entre blaugranes i igualadins. Qui guanyi passarà a la final, on ja espera el Liceu de la Corunya. Ricard Ares és el tècnic del Barça.
5: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off.
2: En waterpolo, avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte: Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí, després de dos projectes molt exitosos amb David Palma i Quim Colet a les banquetes vallesanes. Canvi de cicle i relleu per al present i futur de l'entitat centenària que presideix Claudi Martí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip femení que acabaven contracte aquest mateix estiu. D'aquesta llarga llista hi ha noms destacats dels darrers anys al club català, com són Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester. Encara en futbol femení, el Badalona Women ha anunciat un moviment important. Es tracta de la renovació de la defensa Itziar Pinillos, i el Barça femení no continua, acaba contracte Txell Font.
1: Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat.
6: el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
11: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
12: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
11: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
0: Ràdio Sant Cugat.
11: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Picalletres. Presenta Tina Forés.
3: Hola, família, els estudis de la xarxa de comunicació local estem ben a punt per començar un nou capítol del Picalletres, el concurs lingüístic per excel·lència de la ràdio local. Som a la recta final d'aquest concurs que ens té el cor robat i que ens fa aprendre cada dia noves coses sobre el català, i això ens encanta i ens fa estimar més encara el català. Estem desitjosos de conèixer ja els participants avui. No esperem més, som-hi doncs! Avui tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Mollet del Vallès i cap a Amposta. Contactem amb l'Emma Balea, que ens parla des de Ràdio Mollet. Emma, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?

Oh, i tant, que es presentin ells mateixos, també.

0: D'on... Com ha de ser, exactament. I tant, doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara cap a Amposta Ràdio. Jordi Galo, com va? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
1: Hola, bon dia, Tina. Doncs venen del Col·legi del Sagrat Cor d'Amposta, amb moltes ganes de participar i de guanyar. Ells són el Fabián Beltrán, el Xavier Casanova i l'Ivo Tomàs.
0: Doncs també que es presentin ells una mica, si et sembla.
1: Molt bé. Vinga, Fabián, presenta't.
2: Hola, sóc el Fabián i a mi m'agrada el futbol.
3: Hola, sóc Xavier i m'agrada jugar a bàsquet.
4: Hola, sóc Ivo i a mi m'agrada l'handbol.
0: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I abans de començar, hem de veure si la nostra jurat de capçalera està a punt. Hola, jurat.
5: Hola, Tina. Hola a tothom. Estic ben preparada, Tina, i amb ganes de veure brillar els nostres concursants amb les seves respostes. Vinga, comencem quan vulgueu.
0: Estic segura que els concursants em mostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però, recordem el Pica Ranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
6: El Pica Ranking.
5: En quarta posició tenim l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
0: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
6: A lletrejar.
0: Comencem el concurs amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Preparat, Eric?
7: Sí.
0: Temps. Bateria.
5: No porta accent, la E.
0: Daniela, guarí.
5: No porta diesi.
0: Miquel, pilós.
7: P-I-L-O amb accent tancat, S.
0: Inquiet.
7: I-N-Q-U-I-E-T.
0: Bronze.
7: B-A-T-R-O-N-C-E.
0: Vapor.
5: Has dubtat amb veu alta.
0: Doncs en aquesta primera ronda de lletreig ja heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. És el torn ara del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Preparat, Fabián?
2: Sí.
0: Temps. Bagul.
2: B baixa. A.
5: És B alta.
0: Xavier. Redimí.
3: R. A.
5: És una E, no una A.
0: Ivo, destí.
4: D-E-S-T-I. Amb accent.
5: L'ai porta accent, ho sento.
0: Doncs en aquest cas us heu quedat amb 0 punts, 0 encerts, però no passa res perquè encara queden moltes proves per davant. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
0: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Les vostres paraules són les següents. Camarino, toro, palillo.
5: Correcte. En català, la tija petita de fusta tallada en punta que hom fa servir per escurar-se les dents es diu escuradents o furgadents, però no palillo.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara per al Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Les vostres paraules, en infinitiu, són les següents. Arrasar, pitar, cuidar.
2: Cuida.
5: Incorrecte, rebot.
0: Institut de Mollet del Vallès. Les mateixes paraules, en aquest cas, les dues que queden. Arrasar o pitar. Quina seria la paraula intrusa?
5: Correcte, ara sí. En català, quan volem expressar l'acció de fer sonar el clàxon d'un automòbil, hem de dir tocar el clàxon o la botzina i no pas pitar. També, quan ens referim a l'acció de fer sonar un xiulet, hauríem de dir xiular i no pitar.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
6: A lletrejar.
0: Seguim amb la segona ronda, que consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Daniela, preparada? Temps. Plataforma.
7: T-L-A-T-A-F-O-R-M-A.
0: Supeditar.
5: T'has deixat la E.
0: Miquel, metàl·lica.
5: Has dubtat també o alta.
0: Eric, invariable. Cortinatge.
5: TG, final.
0: Doncs en aquest nivell de lletreig heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Xavier, estàs preparat?
3: Sí.
0: Temps. Esquelet.
3: E-S-C-A.
5: És una Q.
0: Ivo, agonitzar.
4: A-G-O-N-I-T-Z-A-R.
0: Passadís.
4: P-A-S-S-A-D-I-S.
5: La hi porta accent.
0: Fabián, disgustada.
2: T-I-S-T-U.
5: És una G, no una T.
0: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I ara és el moment de saber com van amb aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
5: Les puntuacions inicials són les següents. L'Institut de Mollet del Vallès ha aconseguit fins ara 1.100 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 200.
0: Doncs l'Institut de Mollet del Vallès, que de moment es posa per davant en el marcador, però encara queden unes quantes proves per davant. El picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta la Chloe Riambau. Nascuda a la Bisbal d'Empordà, ha estat la guanyadora de l'edició del 2025 del concurs Sona Nou. Li desitgem una sòlida carrera a aquesta artista emergent. Amb un estil que es mou entre el pop d'autor o l'indie pop, la Chloe Riambau ha tret al mercat recentment el seu primer disc, Equilibris sense xarxa, que parteix d'un desamor després d'una relació molt llarga. Avui escoltarem la cançó Si te'n vas. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Chloe Riambau.

0: Quina calidesa, oi? Espero que hagiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut de Mollet del Vallès, començo per vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. A què dirà adéu la protagonista de la cançó?
2: A la tristesa.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Diré adéu a la tristesa.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per al Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què ens abraçarà?
5: La calidesa.
3: Correcte, també. Escoltem-ho.
4: I ens abraçarà la calidesa.
0: Doncs 200 punts que vosaltres també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí les paraules són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons a temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Miquel, preparat?
2: Sí.
0: Temps. Cartellisme.
2: Cartellisme.
0: Infrahumana.
2: Infrahumana.
0: Empaitesis.
2: Empaitesis.
3: Dues esses abans de la I.
0: Eric, rítmicament.
6: R-I-T-M.
3: La I porta accent.
0: Daniela, institucions.
7: I-N-C.
3: És una S.
0: Doncs en aquest tercer nivell de lletreig ja heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, és el vostre torn. Preparat, Ivo?
8: Sí.
0: Temps. Superficial.
8: S-U-P-E-R-C.
3: És una F.
0: Fabián. Escriguessin.
9: E-S-C-R-I-G-U-E-S-I-N.
3: Dues S abans de la I.
0: Xavier. Constitució.
10: C-O.
3: Has dubtat també, igual t'hi has dit C, és C.
0: Doncs en aquest cas no heu fet cap encert, per tant no podeu sumar cap punt al vostre marcador, però ens trobem ja a la recta final del concurs i hem de repassar com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut de Mollet del Vallès ha aconseguit sumar 1.900 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 400.
0: Doncs amb aquestes puntuacions arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres però d'una sola paraula. Aquesta prova us pot donar molts punts perquè teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Emma Balea, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
11: L'Eric.
0: Doncs l'Eric que intentarà lletrejar aquesta mega paraula. Ara el que heu de fer és pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Jordi Galo, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
12: Doncs l'Ivo Tomàs.
0: Doncs Libo també, el valent que intentarà lletrejar la mega paraula. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, d'Amposta Ràdio. Jordi Galo, fins ara.
6: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut de Mollet del Vallès. Com sabeu, hem desconnectat ja d'Amposta Ràdio. Estàs preparat, Eric?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat de les persones que exerceixen una activitat professional amb gran competència. Són persones que tenen grans aptituds per fer la seva feina i treballen amb molt rigor, enginy, mestria, de manera que aquesta qualitat que posseeixen pot acabar convertint-se en referent per a altres persones. La mega paraula d'avui és el substantiu professionalitat.
8: Professionalitat.
3: Endavant.
8: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L-I-T-A-T.
0: Molt bé, Eric, has lletrejat correctament aquesta mega paraula i ara després descobrirem com ho farà l'equip contrari i si també sumarà o restarà els punts que s'hi apostin. Molt bé, doncs ara serà el torn del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, per tant, desconnectem de Ràdio Mollet. Fins ara, Emma Balea.
9: Fins ara.
0: Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, esteu a punt? Estàs preparat, Ivo?
10: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat de les persones que exerceixen una activitat professional amb gran competència. Són persones que porten a terme la seva feina amb molta responsabilitat, solvència, tècnica o fins i tot vocació, de manera que aquesta qualitat que posseeixen pot acabar convertint-se en referent per a altres persones. La mega paraula d'avui és el substantiu professionalitat.
10: Professionalitat.
3: Endavant.
10: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L-I-T-A-T.
0: Molt bé, Ivo, també has lletrejat aquesta mega paraula correctament i ara descobrireu com ho ha fet també l'equip contrincant i si també sumarà o restarà aquests punts. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrari i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Emma Balea, quants punts ha apostat el teu equip?
9: 900.
0: 900 punts que hem apostat per aquí. I Jordi Galo, quants punts ha apostat el teu equip?
11: 200, també.
0: 200 puntets també apostats. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut de Mollet del Vallès ha lletrejat la mega paraula... correctament. I el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta ha lletrejat la mega paraula... correctament. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
3: Doncs les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. L'Institut de Mollet del Vallès finalment ha aconseguit 2.800 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 600.
0: Per tant, ja tenim guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut de Mollet del Vallès. Anem a parlar amb ells. Emma Balea, com estan els ànims per aquí?
9: Estan bé a màxims, eh? Allò, unes cares de felicitat. Jo crec que sobretot per l'experiència. Que ho comentin ells,
6: sí,
9: no?
6: Sí, sí.
9: I tant. Eh? Eric, Daniela, Miquel... Què? Sí. Us ho esperàveu així? El Miquel, que estava molt neguitós per les sintonies, les rajes... Diu, a mi em posa molt nerviós, això.
6: Home, però... és que són sintonies així de tensió, no? Sí. És el que hi ha, però bé, us ho heu passat bé o no?
8: Sí, sí, molt.
10: Ha estat una bona experiència.
6: Me n'alegro, me n'alegro. Quina ha sigut la prova que heu trobat més complicada, potser?
10: Potser la de la cançó, perquè tenia com un... tenia com un català que pronunciava diferent i costava una mica més d'entendre, però al final l'hem fet bé.
6: Complicat. Jo sempre dic que aquesta és la que jo trobo més complicada. Però bé, en tot cas, moltes felicitats. Heu fet una participació molt bona. I no ens volem deixar de parlar tampoc amb el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Jordi Galo, com esteu per aquí?
11: Doncs mira, sabent que podíem haver fet més, els nervis ens han matat una miqueta, però bueno, amb ganes de revanxa, no?
6: Home, i tant.
11: Diuen que sí.
6: Els nervis sempre juguen a la contra en algunes ocasions, però bé, no passa res. En tot cas, ho han passat bé, no?
11: Sí, no? Vos ho heu passat bé?
10: Sí.
11: Sí. Bueno, ara no estan amb la il·lusió després d'haver perdut, però que després m'ho diran que s'ho han passat bé.
6: No passa res. El que compta és l'experiència. En tot cas, moltíssimes felicitats a vosaltres també. I ara ens cal saber com queda el Pica Ranking després d'aquest programa. Com queda, jurat?
12: El Pica Ranking.
3: Doncs en quarta posició tenim l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I conserva la primeríssima posició l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui, i per part meva només em queda acomiadar-me dels locutors que avui ens han acompanyat, Emma Balea, Jordi Galo, i també dels concursants que han participat en el programa. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí i esperem que us hagi passat genial.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs sí, sí, sí, nosaltres també encantadíssims, amb ganes de repetir.
0: Doncs moltes gràcies a tots, hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Mollet i Amposta Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens veiem ben aviat. Adeu! Pica Lletres, a la teva

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Us salutem des dels estudis de la xarxa de comunicació local on estem a punt per encetar un nou capítol radiofònic del Picalletres. Un capítol especial perquè és el darrer eliminatori d'aquesta temporada. Després celebrarem ja les semifinals del programa, així que hem entrat a la recta final i estem satisfets i satisfetes de tot el camí fet, sobretot d'haver comprovat la salut del català en el nostre jovent. Esperem que els participants avui vinguin ben preparats per aconseguir un bon cabàs de punts, entrar al nostre Pica Ranking i classificar-se per a una de les dues semifinals. De seguida ho comprovarem. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Mollerussa i cap a Granollers.
0: Picalletres, a la teva emissora local.
1: Contactem amb la Karen Alfonso, que ens parla des de Ràdio Ponent Mollerussa. Karen, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola a tothom, doncs avui tenim a la Inés, a la Berta i a la Mariona, que concursaran de l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa. Ja les tenim aquí superpreparades.
3: Hola, em dic Inés i m'agrada dibuixar.
4: Hola, em dic Berta i m'agrada ballar.
5: Hola, soc la Mariona i m'agrada el pàdel.
1: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Granollers. Com va, Maria Josep Pérez? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
6: Hola a tothom des de Ràdio Granollers. Us presento a la Gala, al Nil i al Gaston. I aquí els tenim preparadets i molt poc nerviosos.
7: Hola, sóc el Gaston i m'agrada esquiar.
8: Hola, sóc el Nil Gasol i m'agrada jugar a futbol.
9: Hola, sóc la Gala Ocaña i m'agrada jugar a bàsquet.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Sí, Tina, ben a punt. Amb tot l'arsenal de lletres preparat i amb ganes de veure el nivell dels nostres concursants.
1: Doncs esperem que sigui així, que demostrin aquest bon nivell. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Pica Ranking.
10: La quarta posició l'ocupa l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el nostre Pica Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, a fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Preparada, Inés?
3: Sí.
1: Temps. Enorme.
3: E-N-O-R-M-A.
1: Sardina.
3: S-A-R-D-I-N-A.
1: Tàndem.
3: T-A-N.
10: La porta accent.
1: Berta. Buidar.
5: B-U-I-D-A-R.
1: Empatx.
5: E-M-P-A-T-X.
1: Vanitat.
5: V-A-N-I-T-A-T.
1: Període.
5: Com?
1: P Període.
4: P-R...
10: T'has deixat la E abans de la R.
1: Mariona. Rodejar.
4: R-O-D-E-J-A-R.
1: Altern.
4: A-L-T-E-R-N.
1: Doncs en aquest primer nivell de lletreig ja heu fet 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Cervató. Preparada, Gala?
11: Sí.
1: Temps. Autovia.
11: A-U-T-O-V-I-A.
1: Candela.
11: C-A-N-D-E-L-A.
1: Tramús.
11: T-R-E-M-U-M-X.
10: És una A, no una E.
1: Nil. Rematar.
7: R-A-M-A-T.
10: És una E, no una A.
1: Gaston. Absent.
7: A-B-S-E-N-T.
1: Matinar.
7: M-A-T-I-N-A-R.
1: Pòrtic.
7: P-O-R-T.
10: La O porta accent obert.
1: Doncs, nois, en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
12: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Les vostres paraules són les següents. Laca, plas, casino.
4: Plas.
10: Correcte. En català, el terme o temps assenyalat per alguna cosa, com ara el compliment d'una obligació, la presentació d'un treball o de documents a l'administració pública, es diu termini, terme, però no plaç.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara per l'escola Cervató. Les vostres paraules són les següents. Bocata, plata, fogata.
11: Bocata.
10: Correcte, també. En català, el pa partit longitudinalment en dues meitats, entre les quals es posa algun altre aliment, es diu entrepà, sandvitx, badall, però no bocata.
1: Doncs 200 punts que vosaltres també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Berta, preparada?
4: Sí.
1: Temps. Barbacoa.
4: B-A-R-B-A-C-O-A.
1: Tormentar.
4: T-O-R...
10: És una U.
1: Mariona. Plàstica.
4: P-L-A amb accent S-T-I-C-A.
1: Estimulant.
4: E-S-T-I-M-U-L-A-N-T.
1: Cobrellit.
4: C-O-B-R-E-L-L-I-T.
1: Pessimisme.
4: P-E-S-I-M-I-S-M-E.
1: Reticència.
4: R-A-T-I...
10: És una E, no una A.
1: I nas. Desistir.
4: D-E-S-I...
10: Una sola S.
1: Doncs heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Cervató. Preparat, Nil?
7: Sí.
1: Temps. Turquesa.
7: T-U-R-Q-U-E-S-A.
1: Allunyar.
7: A-L-L-U-N-Y-A-R.
10: Has dit Y, és grega.
1: Gaston. Simètric.
7: S-I-M-E amb accent obert. T-R-I-C.
1: Pilotaire.
7: P-I-L-O-T-A-R.
10: T'has deixat la I.
1: Gala. Escolania.
11: E-S-C-O-L-A-N-I-A.
1: Il·lògica.
11: I-L-O amb accent obert.
10: Té la geminada.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I és el moment ara de fer un recompte general per veure com va tot plegat. Jurat, t'escoltem.
10: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Terres de Ponent de Mollerussa ha aconseguit fins ara 1.900 punts i l'Escola Cervató de Granollers n'ha aconseguit 1.200.
1: Doncs aquests són els marcadors actuals, però encara queden algunes proves per davant per seguir sumant més punts. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. A la prova musical d'avui tenim Maig, nom artístic de la cantant barcelonina Maria Solà. Va començar a treure les seves pròpies cançons després de veure com es feien virals a TikTok alguns dels seus fragments. El 2025 va treure el seu primer treball anomenat La flor de maig, amb 6 cançons. Aquesta primavera surt a la llum el seu nou àlbum, però avui escoltarem el senzill Aquella part de tu, del 2025. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Maig i el seu Aquella part de tu.
13: Res pot completar, jo només vull tornar. Aquell juliol tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

0: Quina sensibilitat, la Maig. Li seguirem la pista, i tant que sí. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Terres a Ponent, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Si els protagonistes de la cançó eren abans un moment, què són ara?
2: Un record.
3: Molt bé, escoltem-ho.
4: Ja no som un moment, som un record.
0: Doncs 200 punts al sac i ara és el torn de l'escola Cervató. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la protagonista de la cançó, què se'ns ha embrutat?
5: El temps.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Terres de Ponent, la mateixa pregunta. Segons la protagonista de la cançó, què se'ns ha embrutat?
2: El amor.
3: No és correcte. La resposta és el que era pur. Escoltem-ho.
4: Se'ns ha embrutat el que era pur.
0: Doncs en aquest cas, cap dels dos equips pot sumar aquests 200 punts, però moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Mariona, estàs a punt?
2: Sí.
0: Temps. Microcosmos.
2: M-I-C-R-O-C-O-S-M-O-S.
0: Realitzador.
2: R-E-A-L-I-T-Z-A-D-O-R.
0: Ensenyaríem.
2: E-N-S-E-N-Y-A-R-I-E-M.
3: La I porta accent.
0: I nas prodigioses.
2: P-R-O-D-G-I-O.
3: T'has deixat lletres.
0: Berta, insecticida.
2: I-N-S-E-C-T-I-S-I-D-A.
3: És una C, no una S.
0: Doncs dos encerts més que heu fet en aquest nivell de lletreig que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn de l'escola Cervató. Gaston, estàs preparat?
5: Sí.
0: Temps. Lampisteria.
5: L-A-M-P-I-S-T-E-R-I-A.
0: Pròximament.
5: P-R-O amb accent obert.

0: E-S-I-T-R.
1: Hi ha una A que abans de la I.
2: Nil. Doncs en aquest cas també heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
1: Les puntuacions actuals són les següents. L'Institut Terres de Ponent de Mollerussa, 2.700 punts, i l'Escola Sarpató de Granollers, 1.800.
2: Doncs amb aquests marcadors arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
3: La mega paraula.
2: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Karen Alfonso, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
4: Jo, la Mariona.
5: La Mariona.
2: D'acord, doncs ja veig que resposta ella mateixa, la Mariona, que intentarà lletrejar la mega paraula. I Maria Josep Pérez, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
6: Doncs serà en Gaston.
2: Doncs en Gaston, que també intentarà lletrejar aquesta mega paraula. Ara, els dos equips el que heu de fer és pensar una aposta i custodiar-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Granollers. Maria Josep Pérez, fins ara.
6: Fins ara.
2: Comença la prova a l'Institut Terres de Ponent. Estàs preparada, Mariona?
4: Sí.
2: Doncs som-hi. Una persona interessada es deixa portar per l'afany del profit o de la utilitat, de manera que busca l'interès, el benefici propi, en allò que fa o vol dels altres. Avui parlem justament del contrari, d'aquelles persones que no busquen aprofitar-se de res ni de ningú. La mega paraula d'avui és el participi plural femení desinteressades.
4: Desinteressades?
1: Correcte, endavant.
4: D-E-S-I-N-T-E-R-A-S-S-A.
1: Incorrecte. La quarta vocal és una E, no és una A.
2: Mariona, en aquest cas, no ha pogut ser, no has pogut lletrejar bé la mega paraula, però no et preocupis perquè hem de descobrir com ho farà l'equip contrari. Doncs ara serà el torn de l'Escola Sarpató. Per tant, desconnectem de Ràdio Ponent Mollerussa i Karen Alfonso, ens veiem ara mateix.
5: Vale, fins ara.
2: Escola Sarpató, esteu a punt? Estàs preparat, Gaston?
7: Sí.
2: Doncs som-hi. Hi ha persones que tenen interès en alguna cosa o en alguna persona i això vol dir que manifesten curiositat per saber, per conèixer. Ara bé, n'hi ha que es deixen portar per l'afany del profit o de la utilitat, de manera que busquen el benefici propi en allò que fan o volen dels altres. La mega paraula d'avui fa al·lusió a aquelles persones que no busquen aprofitar-se de res ni de ningú. La mega paraula d'avui és el participi plural femení desinteressades.
7: Desinteressades.
1: Endavant.
7: D E S I N T E R A.
1: Incorrecte, aquesta darrera A no és una A, és una E.
2: Llàstima, Gaston, no ha pogut ser aquesta mega paraula, però ara només ens falta descobrir si l'altre equip l'ha pogut lletrejar correctament o, en aquest cas, també l'ha fallat. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Karen Alfonso, quants punts ha apostat el teu equip?
5: Doncs s'ho han apostat tot.
2: Tot, aquests 2.700 punts que teníeu acumulats. I Maria Josep Pérez, quants punts ha apostat el teu equip?
6: Doncs també hem arriscat.

0: i s'han apostat tot, 1.800.
1: 1.800 punts, que també teniu acumulats. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Terres de Ponent ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh! I l'Escola Cervató ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh! Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant en el marcador o, en tot cas, com han quedat els marcadors finals. Tens la paraula, jurat.
2: Doncs ja ho sabem, els dos equips han sigut molt valents apostant-s'ho tot a la mega paraula, però d'acord amb els resultats finals de la mega paraula, tant l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa com l'Escola Cervató de Granollers han quedat amb 0 punts.
1: Doncs en aquest cas tenim un empat tècnic en el programa d'avui. Els dos equips us heu quedat amb 0 punts, però en tot cas heu estat molt valents amb les apostes que heu fet en aquesta prova final, la mega paraula. Anem a parlar primer de tot amb l'Institut Terres de Ponent. Karen Alfonso, com estan els ànims per aquí?
3: Així, així. Però bé, s'han apostat tot, han estat valentes, així que és l'important.
1: Home, esclar, i heu de pensar que més enllà de la mega paraula, que hi ha hagut aquest error, heu fet un concurs molt bo, heu fet moltes paraules en els nivells de lletreig i en les altres també heu participat molt bé. A veure, quins són els ànims per aquí? Inàs, Berta, Maria, Iona, com esteu?
4: Malament.
1: No passa res. Més enllà d'això, espero que us ho hagueu passat bé amb la participació del concurs i que hagueu passat una bona estona. I no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'Escola Cervató, Maria Josep Pérez. Com esteu per aquí?
0: Doncs jo els veig bé. La veritat que han fet també un gran concurs. S'ho han passat molt bé. I sobretot la cara de la seva profe és d'alegria, de contenta, o sigui que això vol dir que han fet molt bon paper. Jo també els felicito de la meva part. A la Gala, al Nil i al Gaston. Ara que parlin ells, que encara que tot i que fan una mica de cara de tristor, jo crec que s'ho han passat molt bé, oi que sí?
5: Sí, sí.
6: L'experiència ha estat bé, però si no es pot guanyar, el següent any ja guanyarem.
7: Almenys hem pogut gaudir de, bueno, el que ha dit, de l'experiència aquesta.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres també per haver vingut. I ara només ens falta repassar com queda aquest pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, com ha quedat tot plegat?
8: El pica-rànquing.
2: Doncs amb el pica-rànquing següent encarem les semifinals pròximes, així que som-hi. La quarta posició l'ocupa l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. En tercera posició hi ha l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. El segon lloc l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I lidera el pica-rànquing des de ja fa temps l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs així queda el Pica Ranking. Aquests seran els equips que participaran en les semifinals del Pica Lletres, però abans em queda acomiadar-me dels locutors i dels concursants que han participat en el programa d'avui. Karen Alfonso, Maria Josep Pérez, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i esperem que us ho hàgiu passat molt i molt bé.
1: Moltes gràcies a tots vosaltres. Fins la propera.
0: Fins la propera. Hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Ponent Mollerussa i Ràdio Granollers per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Ens veiem ben aviat per disputar les semifinals del programa i després la gran final. A reveure!
2: Pica Lletres. Poc a poc i bona lletra.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
3: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
4: Bon dia, oients de Som Terra. Avui us vull parlar d'una part de les nostres instal·lacions que penso que encara no us n'he dit ni un borrall, la residència de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Acostumem a associar una residència d'estudiants a un internat fosc i estricte, o, vens al contrari, com un campus d'estudiants tot el dia de gresca. A la realitat, com veureu, ni una cosa ni l'altra. La nostra residència està ubicada al primer pis de l'edifici principal, fet que la separa de la zona d'aules i que facilita que hi hagi una zona de nit i una zona de dia. Les habitacions són dobles o bé individuals i comparteixen bany cada dues habitacions. L'alumnat pot endur-se tots els seus utensilis i aparells perquè tenen lloc d'estudi i d'oci suficient. També tenen una sala d'esbarjo amb jocs i televisió. I les tardes, després de les classes, es reparteixen en diferents activitats. A part de temps de descans, temps d'oci i de temps d'estudi i preparació de treballs, hi ha d'altres activitats que poden realitzar. Donat que estem en una zona envoltada de natura, alguns aprofitem per practicar la pesca, perquè el riu d'Alfarràs és una referència en aquest esport. D'altres s'enduen la pròpia bici per a fer rutes o bé van a córrer. I l'escola també té un petit gimnàs per fer exercicis de força i estiraments. I si hi ha alumnes interessats, es busquen monitors de lleure per fer, per exemple, gimnàstica o reforç anglès. Val a dir que no són molts obstatjats, són uns 25 màxim. Però per força s'han de complir uns horaris i unes normes perquè el personal que hi treballa ha de complir també els seus propis horaris. I com hi ha menors, les portes es tanquen a les 11 de la nit i no s'obren fins a les 6 del matí. Se'ls demana també un ordre mínim perquè la neteja és a càrrec del personal del centre, però sempre se n'ha de perseguir algun que no es fa al llit o que té l'habitació cap per avall tota esbatanada. En relació amb això, com que hi ha unes normes comunes a totes les residències d'escoles, la governanta i la vetlladora de tarda són les encarregades de posar ordre i d'anotar les incidències. I també són les que recomanen què cal fer per tornar a l'ordre. Això normalment es tradueix en el que a nosaltres ens agrada dir treballs per la comunitat. D'aquesta manera, sempre hi ha racons de l'escola que es presten a fer una neteja extra. Durant el temps que els nois són fora, s'aprofita per fer dissabte a fons, per fer les reparacions i les reposicions, si convé. La setmana vinent us parlaré de la zona de cuines. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
2: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
5: Avui al Som Terra, bé, ens fa molta il·lusió saludar el Miquel García de la Gravera. Ja sabeu, el viticultor de la Gravera, que... Miquel, benvingut. Has estat amb nosaltres tota la temporada passada i aquest any et trobem a faltar. Com estàs?
6: Hola, bon dia, Pili. Doncs pues molt bé, també us trobo a faltar jo a vosaltres, eh? O sigui que... Bé, bé, mira, de cara al camp, disfrutant d'aquests moments de tensió al camp, perquè estos són dos mesos crítics, no?, on te jugues tota la collita, però bé, enguany ens ha acompanyat el temps, així que de moment contents.
5: Ens alegrem que estiguis content i a més et sentim amb els ocellets de fons, Miquel.
6: Sí, sí, sí, és la gràcia d'estar en un paratge... Sembla que estiguem al mig del Far West, no?, però després també aquí al cantó tenim... Nosaltres avui estem treballant a Vinya Núria, que estem al cantó del Noguer Ribagorçana i podem gaudir d'aquestes coses que ens dona la natura tan boniques com és tots aquests cants d'ocells que tenim per aquí a prop.
5: Avui parlarem de la Gravera Fest, que ja arriba en una nova edició, primer cap de setmana de juny, això, primer dissabte. Això ja és aquí. O sigui, que a més, ja a totes les feines aquí del camp hi acumuleu la festa, no?
6: Sobretot la il·lusió. La il·lusió no l'hem de perdre. Que a sobre serà el dia 6 del 6 del 2026.
5: Ah, i així què passa, que... això? Que és alguna cosa demoníaca?
6: Bueno, no demoníaca, ah. No, però veieu, ja veieu que serà d'un altre planeta. Serà galàctic. No sé si us heu fixat en els cartells, però serà un festival d'agarra i no ho soltis. O sigui que... Fantàstic. I a sobre, mira, estarem la Vinya Núria, aquí al Gerri, que Vinya Núria està a la primera terrassa del Noguer Ribagorçana. O sigui, la gent que vingui des d'Alfarràs podrà gaudir per aquest passeig i aquest soroll que escolteu de fons, igual que ho estic escoltant jo ara, així que... Estupendo.
5: Què és el que passarà a la Gravera Fest el dia 6 del 6 del 26? I no sé, tu que estàs tan atent de les llunes perquè feu vi biodinàmic, si el dia 6 del 6 del 26 ha de passar alguna cosa especial.
6: Sí, sí que passarà una cosa especial. Que allí gaudirà tothom de la Gravera Fest, o sigui que especial serà. I el dia 6 del 6 el que tindrem és lluna ascendent, o sigui, top arriba, top arriba. I a sobre dia flor, que la gent gaudirà dels vins d'una forma espectacular, o sigui, apareixeran a sobre aquestes notes florals tan xules que tenim als nostres vins, a part de la mineralitat. Així que amb ascendent de tot amunt, més l'entorn, no pots fallar, això, Pili.
5: Va, doncs què passarà aquest dia, a part de mira, tenir doncs, la lluna ascendent i doncs, el dia flor? Perquè hi haurà doncs, música, mira, hi haurà gastronomia...
6: Hi haurà de tot, llavors, lo que, la, a partir de les 6 de la tarda, aquí a Vinya Núria, que si fiquen... Si al Google busqueu la Gravera Fest, mos trobareu, simplement al Maps, d'acord? Ja trobareu la ubicació. I, doncs, a partir de les 6 hi haurà una obertura de portes i aquí, doncs, ja haurà, podreu començar ja a les 6 i quart amb un taller animal de poder perquè la gent pugui començar a connectar amb la Terra.
5: Com?
6: Des de les... Sí, sí, sí. Hi haurà un taller guiat on a sobre la gent per a... Bueno, entrarà en consonància amb l'entorn i es farà un tast de 3 vins amb cada una de les parcel·les d'on surt aquell vi. I d'aquesta... És limitat... Hi havia 30 o 35 places, penso, i no sé si encara en queda alguna, ho hauríeu de buscar a la pàgina web, si no s'ha tancat ja, i allí es farà un maridatge de l'entorn amb el vi, que això no estem acostumats a fer-ho, que sempre sembla que haguem de maridar el vi amb aliment, que és fantàstic, no? Maridar menjar i vi és ideal, però, per exemple, nosaltres hem fet maridatges de música amb vins i al·lucines quan veus que una música, un estil de música, marida perfectament amb un vi, si és més rockero, si és més tranquil,
5: ah, sí,
6: si és més introspectiu. Mola molt. És una cosa molt recomanable. I una de les coses que es podrà fer aquest dia serà aquest maridatge amb la vinya, amb l'entorn i amb el que... en aquell moment estàs representant la parcel·la que t'estàs bevent el vi del mateix lloc on ha sortit aquell fruit.
5: I aquí ja no ens podem apuntar perquè ja està, no? Totes les...
6: No ho tinc clar.
5: Ah, d'acord.
6: No ho tinc clar. Crec que potser encara queda alguna plaça.
5: D'acord.
6: Val?
5: D'acord, no vaig saber-ho. Sí.
6: Això, aquest de 6 i quart a 7 i quart de la tarda. Després, a 6:45, hi haurà un show d'entreteles. Que vindran i mos faran una cosa super mega xula, que ja veureu que plantaran uns pals ben alts, que jo pensava, dic, ai, quina por, jo quan van vindre a veure, molt valents i valentes han de ser aquests artistes, eh? Aquestes artistes... Sí, la vinya la veuran fantàstica des d'aquí dalt, però sobretot nosaltres ho veurem perquè és un espectacle molt xulo que fan. Després per la canalla, que sapigueu que hi hauran inflables des de ben d'hora, des de 6:45, fins a 11:45 de la nit, perquè així puguem tindre els més petits ben ocupadets, que s'ho passen molt bé, mentre que nosaltres, els papes i les mames, puguem gaudir també una estona, saps?
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Sí, sí, sí, sí. I a part del show d'entreteles, després també hi haurà un taller d'entreteles per la gent que vulgui practicar i vulgui aprendre a fer aquest tipus d'art, no? de circ, diríem, allí a la pròpia vinya. A 6:45, simultàniament, amb el 6è, hi haurà un taller de connecta i tasta per un cantó i un show cooking guiats pel 6è, pel restaurant 6è de Lleida, a la vinya. I de 8 a 10, taller de maquillatge brilli, brilli.
5: Oh,
6: i, no te'ho perdos,
5: sí.
6: Tarot alienígena, nae.
5: Com?
6: Espera.
5: Tarot alienígena?
6: Alienígena del tot. O sigui que allí 5 dits serà gent rara. 5 dits a la madreta.
5: Com? Que ens podrem
6: bé,
5: tirar les cartes allà, alienígenament?
6: Bueno, a la cara, si voleu. Sí, sí, les podeu tenir.
5: Ai, què més hi ha?
6: Ai, quin desastre. Vale. A part d'això, tindreu tot de productors de proximitat, tindreu 9 productors de proximitat on podreu menjar hamburgueses, formatges... O... Sí, podreu fer un tast de cadascun d'ells. Tot funcionarà amb... Hauràs d'anar a cada una de les parades i allí mateix pagaràs, d'acord? I ja veureu que hi ha coses... superxules, com cada any.
5: Ai, sí, és com l'any passat, boníssim.
6: I a sobre aquest any, a part de com l'any passat, boníssim, també hem aconseguit una zona de sombreig molt xula, així que té pinta de que no farà tanta calor com l'any passat, però ens hem curat en salut, així que la gent tindrà ombra i tot. fantàstic i fabulós. I després podran veure les estrelles també. O sigui, ho tindrem tot una mica, enguany.
5: Ai,
6: i a partir
5: bé.
6: De les 8 i quart, música. Començaran els concerts.
5: Ah, això.
6: Comencen els concerts. Correcte, comencem amb la Niña Paracaídas, conegudíssima.
5: Sí.
6: Després continuarem amb Habla de mi en presente.
5: Ah.
6: Que bonic.
5: Sí.
6: Ja cap a les 11 i mitja de la nit, Didacelis, aquest noi que va fer espectacular, violoncel·lista
5: electrònic. Sí, sí, també el coneixem.
6: Que vaig a flipar de com fa pujar les revolucions aquest bon home. I quan ja estiguem tots pels núvols, aquí vindrà ja el DJ amb Luis Lenuit, que ens acabarà d'amenitzar la festa i que tothom pugui gaudir i disfrutar ja d'aquests moments de nits tan bonics, acompanyats de la vostra copeta de vi, del menjar de proximitat, així que
5: o sigui,
6: us
5: que
6: animem
5: fins
6: a que compreu.
5: Una cosa, fins a les 8 del vespre no hi ha música, o abans ja hi haurà DJs?
6: Abans ja hi haurà música d'ambient, però fins a les 8 no hi haurà concert.
5: D'acord, d'acord, d'acord. Per tant, també hi haurà com un tardeo, diguéssim.
6: Correcte.
5: Qui vulgui fer els tallers farà els tallers, qui no vulgui fer els tallers o no pugui perquè ja estan plens, pot fer-se el seu tardeo allí, no?
6: Correcte, a partir de les 6 de la tarda.
5: A partir de les 6 de la tarda, fantàstic.
6: I ara que se hi veu, el tardeo de 6 a 10 és un tardeo fantàstic.
5: Tardeo meravellós, meravellós. Oi, oi, oi, oi.
6: Això sí, hauríeu de comprar, que sapigueu que les entrades anticipades tenen un cost en taquilla s'encareix, d'acord? Així que ho podeu comprar a través de lagravera.com, de la pàgina web, i s'haurà de comprar això a través d'internet, sí o sí, vale? Així que, res, animo a tothom a que vingueu, que gaudiu. Ja sabeu que és una festa superxula, fins a les... Jo sempre explico que fins a les 10 de la nit és molt guai i a partir de les 10 de la nit és espectacular, així que animo a tothom que vingueu en família, jo hi aniré en família, així que està obert per tothom, per gent gran, per gent petita, per gent jove, així que veniu i gaudiu de la Grave Fest. Molt bé, Pili.
5: Moltes gràcies, Miquel, una abraçada gran. Escolta, i un altre dia ja parlarem de l'eclipsi, com afecta a les plantes i tot això del dia 13 d'agost, no? Ja en parlarem.
6: Parlem i el tindrem present segur. Vinga, una abraçada.
5: Abraçada gran. Adéu-siau.
6: Adéu, fins la Grave Fest.
3: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
5: Gerard Sabarí, que és l'alcalde de Rialb.
7: El proper dia 7 de juny de 2026 tindrà lloc la 15a edició de la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialb. Ens trobem en la 15a edició de la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialb, una fira que ens recorda el passat de Rialb com a poble d'oficis i artesans. Fins als anys 70-80 del segle XX, molts oficis tradicionals van formar part de la vida quotidiana i de l'economia local, però diversos factors van provocar-ne la desaparició progressiva. La manca de relleu generacional, els canvis en els sistemes de treball, l'arribada de la industrialització i la producció en sèrie, així com la competència dels nous materials industrials i del gènere de confecció fabricats a gran escala. A tot això s'hi va afegir els canvis en els hàbits i les modes domèstiques, que van fer que molts productes artesanals, com la ceràmica popular, deixessin de ser pràctics i habituals en l'ús diari. La fira, com és tradició, s'inicia a les 10:30 amb la tocada de campanes. A continuació es farà la presentació de la fira i l'obertura de l'exposició Oficis i tradició al Saló. L'exposició té lloc a la sala municipal habilitada com a espai expositiu. En aquesta edició mostrarem fotografies i eines d'oficis que s'han realitzat al municipi de Rialb. Mostrarem les famílies de Rialb que van dedicar-se als oficis de terrisser, sastre i sabaters pardenyer i explicarem com era el dia a dia i la manera de treballar d'aquests oficis en aquella època. La mostra també inclourà altres costums i tradicions populars vinculades a les festes, com són els balls tradicionals, la calderada, etc. També durant el matí tindrem 6 tallers d'artesania per a infants i adults, com són el fer un bol ceràmic amb un torn, aprendre a fer macramé, a fer paper, per fer espelmes amb cera d'abella, per fer un terrari i per fer una joguina. També, com cada any, tindrem jocs de gegants de fusta pels més petits i a les 11:30 tindrem una conferència al Saló a càrrec d'una veïna nostra del municipi, la Núria Uberni, que és egiptòloga, i ens parlarà sobre els oficis de l'antic Egipte i la comparació amb els antics oficis de Rialp, terrissaire i sabater. Viure el treball del Nil, l'esplendor dels antics artesans, els mestres ceramistes i sabaters. Després tindrem una actuació musical d'arrels tradicionals amb el grup Magarí. També tindrem durant tot el dia 5 demostradors d'oficis, on hi haurà un serè, mostra de pintura sobre seda, mostra de vidre bufat, mostra de realització d'objectes i de capgrossos de cartropedra i mostra d'ofici de vitrallera. També tindrem 30 parades d'artesania i d'alimentació. I per acabar, també tenim, com és costum, a càrrec i de forma gratuïta de la hípica de Rialp, passejada a cavall per la Canalleta, i per finalitzar la jornada tindrem un espectacle familiar amb la companyia Bufanúvols, l'ocell d'argent. Res més, esperem que us agradi molt la fira preparada per l'Ajuntament de Rialp i amb la col·laboració de veïns i veïnes, i solament desitgem de que pugueu vindre a visitar-nos, a gaudir d'un dia excepcional i aprofitar doncs, aquest viatge a consumir els nostres negocis. Una abraçada.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
3: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
5: Rocío, si en el podcast anterior parlàvem dels precedents del haiku, avui parlarem dels derivats del haiku. Quins són aquests?
8: Bueno, ficarem els més notoris dels, o sigui, un extracte dels més notoris, Tampoc no, perquè si no se fa tot molt una mica feixuc i tampoc volem que sigui feixuc. Un és el haibun, que combina la narració en prosa amb un haiku,
5: haikus.
8: Sí, haibun. Combina narració en prosa amb haikus. Després us llegiré un. Però ara, de moment, acabem d'explicar una mica el que hem vingut a explicar. Després tenim el haiga, que ja vam parlar en els primers programes, de fa dos o tres programes, que és el haiku il·lustrat per un autor amb una pintura o un dibuix que pot al·ludir o no pot al·ludir al poema. Aquest ja el teníem sabut. Després tenim el renga, que és una composició... Renga, sí, el renga és molt conegut, també. És una composició formada per haikus encadenats, adoptant la forma 5-7-5, 5-7-5, 5-7-5, no? I que de vegades es construïa en la participació de diferents poetes.
5: Ah!
8: On escrivia el primer haiku, després l'altre havia d'enllaçar amb el primer i el segon, i després el segon... Sí,
5: com una batalla de gallos.
8: Com una batalla de gallos. I clar, per això un renga ha de tenir com a mínim dues estrofes, o sigui, hi ha d'haver almenys dues participacions, no? Després està el haikai no renga, que és una modalitat de renga especialment fructífera. Es distingeix dels haikus per la llibertat a l'hora de llegir els temes, que ja eren temes de la vida quotidiana, escenes de carrer... I utilitzen molt els jocs de paraula. Utilitzen molt l'humor. I després també, com sempre, el basso va elevar aquesta modalitat a una poesia de primer ordre. Comencen sent no re, diguéssim, però després a poc a poc van madurant i es converteixen algun poeta important el converteix o l'eleve en poesia de primer ordre. Després un altre derivat és el jisei. Aquest és maco de veritat, que és un haiku de comiat de la vida.
5: Ai, què em dius?
8: Una mena d'epitafi. No sempre tenen forma de haiku. Després en llegirem un. I després està el haiku modern. El haiku modern se li diu a les formes contemporànies que ni respeten la mètrica ni les formes pròpies del haiku. Podríem anomenar-los poesia lliure, però també se li pot dir haiku modern. Molts cops d'aquests que hem llegit, de modernos, de la Leveroni, del Bartra, de tots aquests que hem llegit que són més actuals, molts jo crec que és més haiku modern que no pas haiku
5: més clàssic.
8: Clàssic.
5: Però com una poesia occidental, no?
8: O més occidentalitzat, sí. Clar. Ja veieu, perquè sempre hi ha molta rima, és bastant diferent al quan llegim els clàssics que són... O bé de fer més temps o bé del Japó, no? que siguin d'allà. Doncs mira, ara els llegiré un haiku del Matsuo Baso, que estava dins d'un haibun. Sí? Dins d'un haibun, hem dit que el haibun havia combinava la narració en prosa amb haikus. Pues bueno, un haiku dintre d'un haibun que diu així. Se'n va la primavera, queixes d'ocells, llàgrimes als ulls dels peixos. Tothom li fa pena, eh? No? Tothom li fa pena que marxi la primavera.
5: Clar,
8: és bueno, veritat. Que es quedi al nostre cors i ja està. I després he portat també un gisell que m'ha semblat, bueno, preciós, la veritat. Un gisell, ja sabeu, bueno, ho acabem de dir, que era un haiku de comiat. I diu així. Després de veure la lluna, puc dir al món, aprofito aquesta vinentesa per saludar-vos ben atentament. Chiyoni. És la nostra poetessa que sempre parlem, aquesta haigina que sempre parlem d'ella. I, bueno, i per avui, pues, ja està, ja no he portat cap més coseta.
5: Doncs escolta, que xulo. Ja anirem a parlant del renga, dels caiga, dels caibum. Caibum. Sí, m'he anat apuntant i ara no m'entenc la lletra, Rocío. Si però ja ho anirem a interioritzant.
8: Jo si no deixo els meus àpots. Sí, és molt curiós, se te queden, no? Dic jo, que tinc tan mala memòria, dic, no sé com me puc recordar de aquestes paraules en japonès. No sé què deuen tenir. No ho sé.
5: Doncs... bueno. Que vagi molt, molt bé i moltes gràcies.
8: A tu, Pili.
5: Adéu.
8: Fins a la propera. Adéu.
9: Som Terra, amb Pili García.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanti.
12: Hola, benvingudes i benvinguts de nou al Món és Digital, un programa que fem amb la col·laboració de Graus TIC. Avui analitzarem dues decisions que arriben dels Estats Units i que ens afecten des de molts angles. Tecnologia, educació, política i llibertat. Per una banda, parlarem de la iniciativa impulsada per Donald Trump per prohibir que cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys. Una moratòria que ha provocat una onada de crítiques des del món acadèmic, científic i dels drets civils. I per altra, comentarem la prohibició proposada per la mateixa administració Trump perquè universitats com Harvard no puguin admetre estudiants estrangers en el context d'una escalada ideològica i legal que amenaça el model d'universitat oberta i global. Dos mesures que apunten a un model de control tecnològic i cultural que mereix una mirada profunda. Una mirada que avui farem de la mà i amb la companyia d'en Ramon Palacio, l'Héctor Sankowski i el Josep Ramon Ferrer en Ferrer.
13: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
12: Bé, doncs, aquest és el tema. Doncs, qualsevol de vosaltres, endavant.
14: Molt bon dia, gràcies novament a Tomàs, gràcies Ramon per compartir aquest espai. Mireu, molt ràpid, no? Respecte al tema, diguem-ne, és una intuïció que tinc perquè no tinc dades per verificar, però jo crec que el tema aquest de la regulació de la intel·ligència artificial té que veure no tant en la voluntat d'imposició, la qual no vol dir que no tingui el cap això a mig termini. Jo crec que en aquest moment no sabem molt bé com administrar aquest tema. Saben de que d'alguna manera s'ha de beneficiar els seus tios que li han pagat el negoci, diguem-ne, de les eleccions, diguem-ne, no Meta, tots menys Sam Altman, sembla que aquest sí que no va posar diners, el resto ho van posar tots, Elon Musk i companyia. I per tant, jo crec que el que intenten és, davant d'un mercat que per tothom és molt desconegut i davant de l'avanç dels xinus, intentar veure com es pot controlar, regular el sistema. Jo molt més, m'he mirat una mica la seva regulació, no em sembla... especialment, diguem-ne, em sembla coartant, però com sense contingut posterior, no? Respecte al tema de Harvard i companyia, està clar, diguem-ne, que és una guerra de posicions entre Harvard i ell. molt ràpid, diguem-ne, curiosament. Harvard, per exemple, què ha fet? Ha posat ara de president, ha tret la noia que estava, la senyora que estava, i ha posat un jueu, diguem-ne, no? O sigui, la cosa és antisemitismo, te va meter un abogado judío, digamos, no? Un clàssic, diguem-ne, no? O sigui, un abogado judío que ha condenat la, lo de Hamas, o sigui, per tant, és una guerra, està claríssima. Ara, la posició de... Primer, jo crec que hi ha com una espècie, acabo amb això, d'odi ancestral, diguem-ne, a les... a tot el que són les universitats de la Gran Liga per part de Trump, perquè Trump és que no va poder entrar mai en aquestes universitats. Si això li sumem el tema, diguem-ne, del no control sobre la política... De fet, en la pràctica, Harvard és un lloc en el qual es fa política internacional. Jo després explicaré la meva experiència en Harvard, però ara no toca, no? Ja està. Però jo crec que aquesta és una mica la situació, diguem-ne, en la qual el que vol és coartar al màxim la llibertat d'opinió i d'expressió de les universitats, i està claríssim que aquest tio el que vol és... Jo abans deia, en la pretertúlia, aquest tio encara prima l'interès econòmic sobre el cesarisme. Quan arribarà la idea aquesta del cesarisme?
12: Un estrany eco. S'acaba d'incorporar al Ferrer, Josep Ramon Ferrer, benvingut al programa. Estàs per aquí?
15: Estic per aquí.
12: Vale. Bueno, saps que avui tractem dos temes. La prohibició del Donald Trump de regular, de cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys, i també la, anava a dir la bestiesa, i ho dic, de prohibir que estudiants estrangers es matriculin a Harvard. Són els dos temes. A fer la introducció primera a l'Hèctor, i ara, doncs, Ramon o tu mateix, qui vulgueu, doncs continueu.
16: Doncs gràcies, Tomàs, benvingut, Ferre, i gràcies, Héctor. Avui ens toca segurament superar una mica l'escenari habitual. Normalment parlem de tecnologia pura i dura, i avui ens toca parlar de tecnologia tirada cap amunt, no? De gestió tecnològica i gestió política. I arribem a Trump, que és la persona que en aquests moments condiciona el món. Penso que Trump és més una conseqüència que no una causa, és a dir, les coses que estan passant no són a causa de Trump, sinó que Trump ha arribat perquè el món està com està. I llavors es visibilitza amb aquesta persona, que probablement Salvana Xi Jinping és la més poderosa del món, es visibilitza en aquesta persona una sèrie d'accions i contradiccions que, com diu el lector, l'estan portant cap al cesarisme, i ve de la economia. I deixa'm afegir una altra cosa, Héctor, a mi em recorda el Millán Astray amb el Muera la intel·ligència. És a dir, és perillós, molt perillós el que està passant al món. El que passa és que no és per culpa de Trump, sinó és que Trump està aquí per culpa del món, crec jo. Llavors, anant als dos temes en concret que tenim aquí davant. Prohibir regular. Bueno, això és una botada, no sé què és això. És vendre's els diners, i ja està. Però, bueno, qualsevol cosa requereix una certa regulació. Qualsevol cosa, qualsevol activitat que condicioni la societat requereix una certa regulació. La política està regulada. Hi ha poders que es contraposen, etc. Llavors, la IA s'ha de regular d'alguna manera, millor o pitjor, més intensa, menys intensament, però s'ha de regular. Segon, lo de les universitats. Tu dius que aquí és una guerra passada i una venjança, o una per no... És possible. De tota manera, em sembla... Em costa d'entendre. És el Millán Astray. Em costa d'entendre que les universitats... Que el president dels Estats Units pugui disparar contra les universitats dels Estats Units, que són les més potents del món, salvant Xina, una altra vegada, salvant Xina, i que tenen un prestigi brutal i que viuen, perquè tant són alumnes com professors, gent... Bé, el talent i el coneixement de fora, i es fa pro-americà aquest talent i aquest coneixement. És a dir, no ho entenc. Em sembla que és d'una infantilitat, si és la paraula, molt forta. Però ha passat i, bueno, i després Trump n'ha muntat moltes més que en podem parlar després.
12: Ferre, tu representes un col·lectiu de gent TIC. Bueno, el Ramon diu que no parlarem de... Sí, després intentem conduir tot això a les conseqüències que pot tenir per la tecnologia, no? Ferre, doncs, el teu punt de vista des de Graus TIC.
15: Sí, realment, és que estic molt d'acord amb el que he pogut sentir de l'Hector i el que diu el Ramon. I realment, la capacitat que té de sorprendre el Trump, a mi em fascina. O sigui, cada setmana o cada mes tenim una cosa que supera l'anterior. Com deia ara el Ramon, jo crec que... És que no em crec que fins i tot les empreses americanes no vulguin que hi hagi una mínima regulació. Perquè és que és necessari fins i tot amb ulls d'empresari o amb ulls d'empresa. És necessari un mínim... O sigui, jo puc entendre que no vulguin una... vulguin regulació o que vulguin tenir un cert camp amb alguns aspectes per poder tirar sense ser regulats. Però un mínim de regulació és que és un cert ordre que per qualsevol empresa et genera seguretat i et genera capacitat de preveure cap on t'aniràs. Per tant, és que no et sé dir massa més. No, realment, la capacitat que ja et dic, que té el tram d'anar cap aquí, cap allà, sorprenent a tothom, jo crec que fins i tot a les pròpies empreses a les que es deu o a les que l'han recolzat, per entendre'ns. No et puc afegir massa més coses.
17: Bé, clar, hi ha tres postures. Sí, ara Héctor et dono pas. Europa, hiperregulant, la primera postura del Trump, que era no regular, i ara la prohibició, que és una passada, és la tercera derivada a lo bèstia. I a mi sí m'agradaria saber això, quines conseqüències pot tenir, bé, per un dels temes que actualment està en boga total, que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial, no? Què pot passar amb aquesta, ja et dic, no regulació, sinó tot el contrari, la prohibició. Això en què es pot derivar?
14: A veure, jo... A veure, la seva prohibició, jo no he llegit a grans titulars, honestament, diguem-ne, no he estudiat el tema en la profunditat segurament que requeriria, però jo insisteixo, diguem-ne, que ell en aquest moment el que fa és intenta, diguem-ne, controlar. Jo diria que la prohibició té que veure, diguem-ne, perquè el que fa és dir, bueno, farem una moratòria, diguem-ne, no, perquè hi hagi les regulacions estatals. Això és el que prohibeix, diguem-ne, no? Ell no és que vulgui... És el que significa que no vol que ningú reguli. M'entens el que vull dir? O sigui, no és que prohibeix, sinó que no vol que ningú reguli. Mitjançant, diguem-ne, una prohibició, no? Bueno, jo insisteixo que ell està tantejant, diguem-ne, no? Ara deia Ferrer una cosa que és diferent, que és quals són les estratègies de Trump, que jo ja, bueno, crec que tothom ja les hem escrit, dit a tot arreu, que són l'amenaça, el matonatge, tot això. El que diu Ferrer és absolutament cert. Ha dit això i potser demà mateix torna dient aquí tenis una nova regulació. Sí, això és imprevisible d'aquest senyor, diguem-ne, no? Hoy te 100% de aranceles, mañana 0% y pasado 40. O sigui, esto va así. És un senyor que té la cultura immobiliària. A mi em fa recordar, sempre que s'ha anat a visitar pisos per llogar o per comprar, sempre deien, hoy es esta oferta, mañana sube un 20%. Jo no he tingut cap experiència personal que no m'hagi passat això, que era avui o mai, diguem-ne. No sé si us ha passat això sempre.
15: Sí,
14: diguem-ne. Escolta, aquest senyor negocia, ell no coneix una altra forma. Jo crec que hem de recordar, diguem-ne, la cosa del Rob Cohn, diguem-ne, no? Que és el seu assessor, diguem-ne, el seu inspirador, el seu mentor, menudo personatge, abogado de McCarthy, no? Esto lo dice todo. Diem-ne, atacar, atacar, atacar, no? Atacar, atacar, atacar. I aquesta és la seva estratègia.
16: Hables de mar?
14: Com? Perdó?
16: Si hables de Miguel Ángel Rodríguez.
14: Exacte. És... Bueno, és que aquesta, suposo que s'haurà llegit el manual d'això. És interessant la pel·lícula sobre Trump. No sé si algú l'ha vista, jo l'he vista. És molt interessant la pel·lícula d'aquesta Movistar sobre el Trump jove, perquè crec que està molt ben descrit.
15: Sí, jo vaig veure i també em va semblar molt, molt, molt interessant. Molt interessant per entendre una mica com
14: és la psicologia, no?
16: Sí, perdoneu.
15: I com fa política, o sigui, negociant com si fos una empresa. O sigui, jo la sensació és que segueix portant el país com si fos una empresa.
16: Tornant una mica a la intel·ligència artificial, si em permeteu, que està en un punt on... es barreja encara bastant amb la intel·ligència humana, o sigui, encara no hi ha autonomia plena, Elon Musk ha fet servir la seva IA, Grok, per posar, per atacar, com dèiem aquí, el president de Sud-àfrica. I l'ha fet servir, diuen que un empleat de la companyia introduïa respostes relatives al genocidi blanc, al suposat genocidi blanc a Sud-àfrica, quan no es preguntava per això. Però això sembla que no era l'algoritme pur i dur, sinó que era, diuen, algú que havia modificat l'algoritme. Estem en aquest punt, on hi ha algoritmes automàtics i hi ha persones, gent, que pot encara modificar aquests algoritmes. Llavors, això també explica coses, és a dir, la intel·ligència... Trump utilitza a Elon Musk o Elon Musk utilitza a Trump pels seus interessos particulars utilitzant eines d'intel·ligència artificial modificades. Què en penseu d'això, vosaltres?
14: Jo voldria recordar, diguem-ne, que el tema central d'aquesta regulació, primer hi ha una cosa que no s'ha dit i que ara m'havia oblidat, la tenia apuntada en un paper, que és això és també desmuntar Biden, que esto es lo primer objetivo de su... El otro es una mierda, el otro no sirve, perdonando la expresión para el programa, el otro es malo, y entonces yo voy a desmuntar lo que haya hecho Biden. Això és molt important, perquè en la seva estratègia atacar és desprestigiar el predecessor, ¿no? Pero perdoneu, això és una... I l'altre tema és, d'alguna manera, lo que tot aquest sistema de prohibició lo que vol és, diguem-ne, l'hegemonia econòmica, tecnològica i política de Trump en relació amb la intel·ligència artificial de Trump, no, dels Estats Units. Diguem-ne, per tant, jo crec que és la connivencia, és el pacte que no es va dir el dia que van anar tots a Mar-a-Lago a besar-li el traser, diguem-ne, no? El Mark Zuckerberg i tots aquests, és el que jo opinaria, diguem-ne, no? Que això és com una mena de dir, bueno, fem un parèntesis amb intel·ligència artificial, aclarim-nos el que nosaltres realment volem i intentem atacar aquí. Jo és el que crec, insisteixo, tot el que... A mi me dona aquesta impressió i coneixent sobretot com negocia aquest tio, diguem-ne, no?
15: A mi el que em sembla curiós del moment actual és que si ens mirem, jo diria, finals d'any, principis... Finals d'any passat o principis d'any, quan... amb la regulació europea, no? quan Europa proposava i fa una regulació, tothom se li va tirar el coll, no només els americans, sinó els propis europeus, diguéssim. I, en canvi, ara, sembla que a poc, amb tot el que està passant, no? cada cop som més conscients de que hi ha d'haver una regulació i que aquesta regulació europea doncs, potser no estava tan apartada de cap on hem de caminar, diguéssim. No? I és possible que segurament encara hem de buscar aquest equilibri i hi ha pròpies veus de la Comissió Europea que diuen que, bueno, que potser l'hem de laxar una mica, però jo crec que tot això que està passant ens porta a que tinguem encara més clar que és necessària una regulació i que jo estic convençut que fins i tot les pròpies empreses, amb el que està passant, ho acabaran demanant. El que passa és que, com diu l'Héctor, possiblement això és preparar el terreny perquè que l'únic que reguli sigui l'Estat Federal o sigui Trump, diguéssim, no? I però és una manera de dir, escolta, com que ningú ara ja regulo jo i regulo a la meva manera i sota les meves condicions, que segurament seran les vinculades a aquestes grans empreses, per entendre'ns. Però jo... És que si no hi soc capaç d'interpretar-ho de cap altra manera.
16: El que passa és que s'ha donat molts anys per davant, s'ha donat molts anys per endavant.
15: El que dèiem abans, s'ha donat molts anys per endavant, però d'aquí 6 mesos et surt amb una regulació. I és que
17: jo volia introduir un tercer factor. Regulació, no regulació, Estats Units, Europa i Xina. O sigui, què està fent Xina amb tot això de la intel·ligència artificial? I com veieu a l'avenç de la intel·ligència artificial? Al final, qui serà el que la porta? Estats Units, Europa, Xina?
16: Jo crec que això és una competició i que van avançant en paral·lel. Està clar que va començar les empreses privades d'Estats Units, els grans tecnològics, han començat o han seguit una mica després. Bueno, diguem, estem parlant de la generativa, perquè intel·ligència artificial, com hem dit moltes vegades, en portem 30 anys. Però el que ens ha disparat la curiositat és aquesta intel·ligència que crea producte. Que crea producte tant escrit com parlat com visual. Llavors, Xina té una cultura tradicional de lentitud. Xina, recordem que ha sigut el país o la nació que ha dominat el món durant 2.000 anys, amb un breu parèntesis de 50 o de 80, on han estat els Estats Units. És a dir, nosaltres perteneixem a aquests 80 i veiem els Estats Units com el poderós, però si tinguéssim més perspectiva, veuríem a Xina com el poderós. I llavors, Xina, com que és el poderós, s'ho senten i la gent s'ho sent, té una cultura confucionista, són molt més, crec jo, eficients en el reloj. O sigui, no van tant per força bruta, per més per intel·ligència. Llavors, jo penso que els productes elaborats a la Xina en uns breus anys seran superiors als productes elaborats als Estats Units. Però això no vol dir que se'ls mengin. Hi haurà una competència al món i potser apareix algun tercer lloc del món on es fan productes, que no crec que sigui Europa, però potser apareix algun tercer lloc on es facin productes d'intel·ligència artificial que també puguin competir. En aquest equilibri crec que és amb el que viurem. I en quant a regulacions, simplifiquen molt. Europa regula bé, Estats Units no regula gens o regula poc, i Xina regula governamentalment.
14: I és una dictadura, eh?
16: Bueno, jo discrepo, és una autocràcia. Jo discrepo de la paraula dictadura. Perquè les democràcies...
14: Una dictadura.
16: Bueno, es dona per un altre debat aquest, i en Tomàs ja l'hem tingut en un altre lloc. Els sistemes polítics, la democràcia, la teoria... Jo vaig entretenir mirant, amb això del Trump em vaig entretenir mirant si realment Estats Units és el primer país democràtic on hi ha hagut les primeres eleccions democràtiques a nivell general post-Atenes. I no. Hi ha hagut eleccions generals, sobretot, van ser Austràlia i Nova Zelanda, hi ha hagut eleccions generals abans que els Estats Units. O sigui, que els Estats Units sigui la cuna de la democràcia, el bressol de la democràcia, és mig veritat, mig mentida. És el país poderós que ho ha exportat. El sistema democràtic occidental amb separació de poders, que això ve de la Revolució Francesa. Però Austràlia i Nova Zelanda tenen experiència, i altres països petits tenen experiències prèvies als Estats Units.

0: parlant del camp i, per tant, dels Estats Units. No? Jo que sóc molt futbolero, quan tu cada dia parles del Madrid, no fas els deures a casa teva. No? I això és una cosa que ens ha passat tradicionalment als barcelonistes. No? Quan hem anat bé? Quan ens hem deixat de mirar la resta i ens hem de posat a treballar. No? Llavors jo crec que aquí, a Europa, una vegada més, sí, ens estem parlant molt de què fan els altres, ens estem mirant els altres, en lloc de realment posar-nos a treballar. Que és evident que Xina i Estats Units ens condicionen, però més ens condicionaran si no ens posem en aquesta dinàmica. I aquí jo sí que trobo a faltar lideratge i veus d'Europa una mica, o sigui, mirant-nos a nosaltres mateixos i posant-nos a treballar, per entendre'ns, no?
1: Sí, jo això ara és el que volia dir ara, i perdoneu perquè sé que estem arribant. Jo volia tancar el Zoom, i ja no d'Europa, parlar d'Espanya, i no, de Catalunya. I llavors aprofito. Aquest dijous, tu, Ferre, organitzes un esdeveniment per parlar de coses molt interessants
0: Jo no,
1: d'aquí de
0: jo
1: Catalunya.
0: estic.
1: Llavors, jo el que et proposo, o us proposo, que la propera setmana centrem el tema amb el desenvolupament i la innovació aquí a Catalunya, i que tu, Ferret, doncs, ens portis una mica les conclusions de tot el que s'està parlant aquí, a aquest congrés que heu organitzat. I aparquem als Estats Units, aparquem Xina, aparquem Europa, i centrem una mica en Catalunya la propera
0: Sí, està
1: setmana.
0: bé. El que fem és el recap de la Diada, com saps que cada
1: Sí.
0: any l'Estic organitza la Diada de l'Estic, no? Que nosaltres diem que en el fons fem de fil conductor, perquè en realitat qui organitza són els professionals de l'Estic. Quan hi ha 30 taules rodones, 200 professionals, o sigui, l'Estic és el facilitador, però això ho organitzem entre tots plegats, diguéssim, no? I llavors ens va semblar que estava bé, i això ja ho vam fer l'any passat, perquè no quedés només en unes taules rodones on hi ha aportacions, idees molt interessants, fer com un resum al cap de 5 o 6 mesos, no? I que és una mica el que farem aquest dijous, aquest recap, diguéssim, de la diada passada, que anava sobre intel·ligència artificial i sobre ciberseguretat. I llavors hi ha una taula rodona, hi ha algunes ponències que em semblen molt, molt, molt interessants, no? Com la del Lluís Torner, que ens explicarà una mica la seva visió també més de la quàntica. Això. Bueno, jo crec que pot ser un esdeveniment prou xulo, sí.
1: Bé, doncs fins aquí l'edició d'avui del Món és Digital. Ja sabeu, la propera setmana us presentarem totes les novetats que es van parlar a l'última diada i que, per molt que faci ja un temps, continuen sent de rigorosa actualitat. Res més. Ens trobem la propera setmana aquí al Món és Digital. I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem anat una mica més enllà de la tecnologia pura per endinsar-nos en els interessos polítics i econòmics que envolten la tecnologia pròpiament dita. Hem reflexionat sobre les implicacions de la prohibició de regular la intel·ligència artificial als Estats Units i el conflicte obert entre Donald Trump i les universitats d'elit americanes. Agraïm moltíssim les aportacions dels nostres convidats, en Josep Ramon Ferrer, l'Héctor Sankowski i el Ramon Palacio, per ajudar-nos a entendre millor aquests temes complexos però essencials. I a vosaltres, als oients, gràcies per escoltar-nos un cop més, i ja sabeu, ens retrobarem ben aviat per seguir desxifrant aquest món digital que no deixa de transformar-se dia a dia. Fins la propera.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, fogoses. Mireu, repassant les xifres de lectura a Espanya, veiem que el 72% de les dones llegim i només un 60% dels homes. I tu penses, carai, doncs a més, aquesta enquesta, hi ha una altra feta el 2024 que ens descobreix que les dones llegim tant dones com a homes, però ells no ens llegeixen a nosaltres, és a dir, no fan autores femenines. I no penseu que sigui perquè nosaltres no publiquem, no, no, no. Un 40% del que es publica a tot Espanya està escrit per dones. És a dir, hem de creure que els nostres companys pensen que, per exemple, Memòries d'Adriano de Margarit Jurcenar no és un bon llibre perquè està escrit per una dona? O no val la pena de llegir? Els hem de treure d'aquest error com sigui. Volem que la literatura femenina deixi de ser un nínxol literari per passar a ser realment un subjecte de la cultura universal. Hem de reparar entre tots aquest o aquesta tremenda injustícia de gènere. Per això avui també tenim un capítol escrit amb lletra de dona, amb una entrevistada de luxe, la periodista i escriptora Anna Alós, que a més ens presentarà el que és, en primícia, el seu nou llibre, Lo que nunca conté. Us imagineu una periodista que s'ha dedicat a la socialité que t'explica tot això? Brutal. I també tenim una nova secció que es diu Tastalletres. És, mireu, Tastalletres vol ser com si us regaléssim una balda a la vostra llibreria i us presentarem llibres d'autores que segurament no apareixen a les vidreres de cap llibreria i les coneixerem de primera mà. Elles ens explicaran amb el què volen dir, què han fet, per què han escrit un llibre en uns moments on sembla ser que la cosa de la lectura va una mica a la baixa. Per què? Perquè s'acosta a Sant Jordi, perquè ens agrada la lectura, perquè volem farcir de literatura ben escrita per dones aquesta balda. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
3: Doncs avui volem parlar amb l'Anna Loss, no només pel que sap de la crònica de Barcelona des de finals dels 70 fins gairebé ara, sinó dels seus llibres, per les seves experiències amb la mort, perquè aquí, on la veureu, és una persona que ha estat a punt de morir 4 o 5 o 6 vegades, ja no sé quantes. A més d'haver tornat de la mort, ens agrada ella, ens agrada el que ens explica. Mira, per la seva mirada una mica canalla, una mica canalla, l'Anna, d'un temps i d'una ciutat, era Barcelona, una mirada que ha omplert revistes com ara Woman, Casa Viva, Mia, Cosmopolitan, diaris com La Vanguardia, El Mundo, L'Avui, El Periódico... Si jo us dic noms com ara, per exemple, Vázquez Montalbán, Racionero, Los Tous, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Jordi Hereu, Xavier Trias, Juan Carlos I, Javier de las Muelas, Laporta, Rajoy... Oi que reconeixereu aquests personatges? Bueno, doncs l'Anna no només els reconeix, sinó que els coneix. I a més, anirem en aquesta recorreguna, en aquesta crònica de Barcelona, anirem per llocs com el Cafè de l'Òpera, el Velòdromo, el Pastís, l'Aranya, el mític Balalaika, que després parlarem amb ella, el Frankfurt de Pedralbes, i el mític i gran Dry Martini. També. De tot això volem parlar amb l'Anna Loss, però perquè és un personatge que porta més de 30 anys com a periodista recorrent aquesta ciutat de dalt a baix, i no només la ciutat de Barcelona, sinó a Eivissa, Empordà, la Cerdanya, tot. L'Anna Loss és, a més, una persona vital, perquè dius, oh, com ha estat a punt de morir... No, és una persona alegre, vital, intel·ligent, llegida com ningú. Llegida com ningú, Anna. Després ens ho explicarà. I que ha recorregut més catifes vermelles quasi que la Meryl Streep. I si, a més, ens regala aquesta primícia de lo que nunca conté, això és un luxe, senyores. Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estàs al teu Pirineu meravellós, con tu paca i tus coses, però ens atens. Gràcies per deixar-nos entrar.
4: No, per favor, gràcies a tu. Gràcies a tots vosaltres per tenir-me en compte, només faltaria.
3: Com no entenc de tenir en compte? Mujer de poca fe. Si has fet de tot, si ens transportes cada cop que et llegim...
4: Però saps què passa, Charo? Que quan un escriu, de sobte pensa, ostres, igual hi ha algú que em llegeix. Perquè, esclar, tu fas una feina, però no te n'adones que darrere aquesta feina... A mi a vegades m'han dit coses que ni jo m'havia donat compte, no? I jo pensava que només em llegia la meva mare, i resulta que no.
3: Que va. Jo he llegit Teresa amb aquest cap de setmana. No et menteixo.
4: L'has llegit?
3: Sí, home. El que passa és que m'interessava més l'altra part, però Teresa m'ha entusiasmat. M'ha entusiasmat per la història. Gràcies. Parlarem de Teresa, com o no. Parlarem de tot, però sobretot, primer et volia preguntar, com li explicaries la Barcelona actual a un jove de 20 anys que no l'ha conegut? La teva Barcelona.
4: Bueno, el primer que li diria és que, considerant que vivim en un món a la que el premi, a que la meritocràcia ha desaparegut, a que el premi es premia lo absurd i lo ridícul, li diria que primer em digués amb ell què li agrada i tindria que buscar locals i tindria que buscar llocs que ja desconec, perquè la Barcelona actual a nivell social a mi m'interessa poc. M'interessa molt poc, des de fa ja 7 o 8 anys que m'interessa. Des d'abans del Covid que ja m'interessa molt poc. De totes maneres, jo el portaria als meus locals. perquè s'enterés una mica del que va a la pel·lícula. El portaria al Cafè de l'Òpera, per exemple.
3: O sigui,
4: per què no?
3: Hi ha molta diferència, Anna, això és el que volia preguntar-te. Hi ha molta diferència entre la Barcelona, aquella canalla dels 80, aquesta Barcelona més insípida, potser.
4: Res que veure, no és que sigui insípida, és que és absurda.
3: Ah, vale. Saps?
4: Acaba de passar una manifestació de Terians, vull dir, més absurd que això.
3: Sí.
4: Vull dir, són aquesta gent que es creuen gossos, gats o ocellots, jo què sé, no? Mm. Bueno, no sé, suposo que és gent que no els hi han posat límits, llavors no se'ls van posar ells mateixos. Per això et dic que jo els seguiria portant als locals que expliquen alguna cosa. Perquè avui en dia hi ha pocs locals que expliquin coses, molt pocs.
3: Sí,
4: a veure, si les pròpies institucions es van encarregar de carregar-se el millor de Barcelona, que era el front marítim del Passeig Colón. Allò ha sigut el més meravellós que ha tingut Barcelona i el front institucional s'ho ha carregat, s'ho va carregar.
3: És una pena. Escolta, era més lliure aquella Barcelona, més salvatge. Què era?
4: Sí, era més canalla, tu ho has dit. Era més canalla, era més clandestina. També pensa una cosa, sortíem, el 75 vam sortir de molts anys de dictadura i vam aprendre, teníem que aprendre a viure en democràcia, en vam aprendre, però teníem sobretot davant una paraula i un concepte que no l'havíem tingut mai, de sobte ens l'havien regalat, que es deia llibertat. I aquesta llibertat vam tindre que aprendre a ser lliures. Uh-huh. I dins d'aquest camí, si Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt canalla, i és una ciutat infidel, és una ciutat que té molt per callar, i que calla perquè el català calla. El català calla molt.
3: Sí, això ho explicaves, no? Del cercle del Liceu, no? Explica'ns-ho, explica'ns-ho.
4: Per exemple, el cercle del Liceu es va muntar perquè els senyors entressin amb la mà. Les senyores tenien prohibida l'entrada soles, només podien entrar acompanyades d'un senyor. Quan es va cremar el Liceu, van tornar a fer el cercle i el volien tornar a fer igual. Ho sé perquè el meu pare era el soci del cercle i li van dir que sí, que volien seguir amb la mateixa dinàmica, que només poguessin entrar senyores acompanyades de senyors. I ella es va negar rotundament, com altres socis, es van negar, van dir que això ja estava bé, no? Que ja n'hi havia prou. Però, bueno, Barcelona segueix sent una ciutat infidel, És una ciutat molt pornogràfica, Barcelona.
3: Ah, sí?
4: Molt. Sí, el català és molt pornogràfic.
3: Sí, no? És una mica... És canallat, tot ell, no? És una mica...
4: Sí, sí. Compara-ho amb altres llocs d'Espanya. Clar, sempre t'ho dic comparativament, no? Estem al costat dels Pirineus, estàvem més a la vora de Perpinyà... Em recordo de les excursions a Perpinyà, quan la gent anava a veure consumir porno, no? Aquí estava tot prohibit. Però, clar, és que Barcelona ho tenia molt més a l'abast que León, que sí. Càceres o que Sevilla. Ho teníem aquí al costat, saps?
3: Escolta'm una cosa. En el llibre Lo que nunca conté, expliques anècdotes, milers d'anècdotes. Sí. Digue'm per tu quina és la millor... I quina és la que t'ha fet més vergonya, tant sigui aliena o pròpia?
4: A veure, la millor que et refereixes, la que recordo amb més carinyo o...?
3: La més curiosa, la que recordes amb més carinyo, la que tu vulguis, la millor per tu, la millor anècdota, aquella anècdota que diries, jo tengo... Senyors, tinc jo l'anècdota perfecta.
4: Claro, n'hi he passat tantes,
3: ja
4: tantes,
3: m'imagino.
4: Tantes... Una que als peus em tocava el clatell és quan la Naomi Campbell em va agafar de la mà i em va fer córrer darrere d'ella, perquè, esclar, jo tinc unes cames de persona de 1,60 m, i allò és una bèstia, vull dir, és una gacela, saps?
3: Mm-hmm.
4: Però, bueno, mira, una anècdota que recordo amb molt carinyo, que era una persona anònima, que és la que tanca aquest llibre, és una senyora que vaig sortir d'un event de l'Ocaña de la plaça Reial.
3: Sí, Ocaña retrato intermitente, sí.
4: Sí, m'agrada molt anar-hi. M'agrada molt anar-hi i em diverteix molt. Doncs pues, tenia la moto, perquè jo no hauria pogut ser cronista sense l'Scoopy. L'Scoopy m'ha salvat de tot, perquè podia fer 4 cròniques en un dia, saps?
3: Sí, sí.
4: Scoopy. Aleshores, un dia sortia de l'Ocaña i havia deixat la moto a la Rambla i vaig veure que una senyora estava a la meva moto, dreta, ajupida al costat, pintant-se els llavis. Vaig acostar la moto i em va dir, ai, perdona, i dic, no es preocupi, no tinc cap pressa. I em va explicar que es pintava els llavis perquè ella vivia al carrer Robadors. Diu, ara he quedat amb la meva filla i sempre vol que vagi arreglada. Perquè jo tinc una filla, sap? I tinc un fill que és professor de llengua catalana.
3: Carai.
4: Perquè, miri, jo he patit molt a la vida, a mi les coses m'han costat molt, i em diu, ja m'entén, oi? Perquè jo visc aquí, a la Rambla, ja m'entén el que he fet, oi? Dic, no es preocupi que l'entenc, i si no l'entenc no passa res. I em diu, pues jo em pinto una mica, llavors es va posar els llavis, i va fer una cosa que també feia la meva àvia, que és posar el pintallavis a la...
3: El coloret.
4: Sí, de coloret i així. Bueno, la vaig ajudar a pentinar-se tot, i la vaig acompanyar al cafè de l'òpera perquè l'esperava la seva filla, que feia anys que no la veia.
3: Carai.
4: Imagina't. Carai. Pues mira, això és una de les coses que m'han passat i que ho recordo, que encara amb emoció, de veritat, eh? Molta emoció.
3: I la que més vergonya? I la que més vergonya et dona, tant sigui pel personatge com...
4: La que més vergonya m'ha fet. Una que em va passar a mi. Em va passar a mi que anava a fer una crònica, vaig parar a comprar cebes al carrer Muntaner, perquè jo aprofitava qualsevol moment i posava les cebes al cofre. I al moment que vaig posar el cavallet de la moto, se'm va enganxar amb la fandilla, portava una fandilla fantàstica, se'm va enganxar i se'm va quedar la fandilla a terra.
3: Ah, genial.
4: Vaig quedar amb calces al mig del carrer.
3: Genial.
4: Vaig demanar ajuda, van passar més noies, van pensar que jo estava xalada, però xalada, i res, no em van ajudar. Fins que va venir un noi molt jove i em va ajudar. Però aquell dia vaig passar molta vergonya per mi mateixa. I la crònica que més he rigut del món és una que es diu Los Solomillos.
3: Los Solomillos.
4: Sí, és una crònica molt curiosa que va ser el primer casament gay que va fer el Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona. Casaven dos amics i una amiga meva... Aquesta, mira, no te l'explico perquè és molt llarga d'explicar i el llibre està explicada.
3: Vale, doncs, aquest deixem que la gent s'ho llegeixi, que per cert, sí. Aquest llibre, Lo que nunca conté, estarà a Amazon perquè t'autopubliques aquest llibre, tu.
4: Sí, sí, es surt a finals de març. Sí.
3: Genial, o sigui, d'aquí no res, pim-pam, tenim Lo que nunca te conté. Escolta, quin personatge d'aquesta Barcelona et va sorprendre més?
4: Sorprendre? Sorprendre. En positiu o en negatiu, les dues maneres, no? M'imagino que vols. A veure, en negatiu et diria que Carles Vilarrubí.
3: Carles Vilarrubí.
4: En negatiu.
3: Per?
4: Bueno, t'ho explico al llibre, t'ho explico.
3: Bé, deixa'ns en alguna. Va, la bona, ens la deixes la bona, va.
4: I la bona, la impressió més bona... A veure, més bona i que no me l'esperés, no? Perquè seria
3: clar, és sorprenent.
4: Ostres. Doncs pues mira, Giselle Butchen, per exemple.
3: Sí? I aquesta, si me l'expliques un poquito?
4: És encantadora. És una persona encantadora. La vaig poder entrevistar... No, te'n diré una altra, que em diverteix més.
3: Vinga.
4: Marisa Berenson. Marisa Berenson.
3: Hombre, mítica Marisa Berenson.
4: Bueno, la gent jove igual no sap qui és, no. Però és una icona de moda que és una senyora impressionant. La senyora em va agradar molt, em va agradar molt, em va agradar tant, jo ja la tenia, com una mica idealitzada. No soc gens mitòmana, però amb la Marisa Berenson, si tindré que escadir dos que soc, seria Marisa Berenson i Tina Turner. I amb les dues tinc anècdota. Amb la Marisa Berenson, pues mira, vaig publicar que a pesar de la seva perfecció, tenia juanetes.
3: Ah, mira...
4: Bueno, per publicar alguna cosa, no? Em va fer gràcia publicar això. L'endemà vaig anar a la passarel·la, vaig preguntar per ella, no hi era, i em va dir la seva fillastra, diu, no, és que una periodista ha publicado que tiene juanetes y está comprándose unos zapatos para que no se le vean. Tierra, trágame.
3: Ostres, clar. Sí.
4: Però després va resultar una persona encantadora i molt simpàtica. De veritat que sí. Igual que em va passar amb Tina Turner. Tina Turner em va convidar a esmorzar.
3: Què i dius ara? És...
4: Sí, sí.
3: Mira, Tina Turner és el mite, aquella dona amb aquelles cames precioses.
4: És el que li vaig preguntar. ¿Cómo puedo tener estas piernas?
3: Exactamente. És el que jo li hagués preguntat. Bailando,
4: no, diu, bailando un mínimo de 2 hores cada dia, vaig pensar, mama meva.
3: Sí.
4: Però bueno.
3: Largo me lo fiáis, don Mendo, no? 2 hores no ens dona la vida per ballar 2 hores.
4: A mi no em dona. A mi no em dona ballar 2 hores.
3: A mi som d'aquella generació, tu i jo, de dones... pequeñas. Eh? El pot petit
4: més petit. És més petita que jo, que faig 1,60 m, és més petita que jo. La... Bueno, jo la veia més petita.
3: La Tina Turner és més petita que nosaltres?
4: Ai, no sé, no sé, que jo no, no me'n recordo gaire, però jo diria, perquè fa anys això, però jo recordo, diria que és més petita.
3: Possiblement, sempre va amb uns talons, i, bueno, anava, però,
4: clar, sempre apareix així.
3: Sempre apareixia amb uns talons i amb aquelles minifandilles que dius... que eren bragues de collal directament, però que li quedaven estupendes. Sí, sí. Una meravella de dona. Escolta, tenint aquestes relacions amb tots aquests personatges i fent la crònica de la ciutat, com separaves amistat de professionalitat? Perquè amb aquests personatges...
4: Ho he tingut sempre claríssim, això. Ho he tingut sempre molt clar. Els meus amics són els meus amics. La meva família és un altre bloc. I la feina és la feina. Jo arribava a la festa, feia la feina i mai m'implicava. Si tu t'impliques, ja has perdut. Ja has perdut, no et pots implicar. No et pots implicar. Has de fer la feina, pensar que allò és una feina, pensar també que el primer puesto de cronista social no te'l dones tu, te'l dona una capçalera, te'l dona un diari. I el dia que aquest diari et diu prou, se t'ha acabat. I has de tenir el cap molt ben amoplat, molt ben moplat, i saber on són els amics, saber on, qui són de veritat i qui no ho són. Jo no he tingut moltes decepcions amb això, eh? De totes maneres, t'haig de dir que jo no crec massa en la decepció, crec més en les falses expectatives, o sigui, sempre sóc jo la culpable, saps? Dono més tranquil·la pensant això.
3: Sí, eh? Bueno, tens aquest caràcter, tu hi ets de... ets bona gent.
4: Sí. Amargar-te la vida.
3: No, no val la pena. No. Escolta, quan vas començar a notar que la Barcelona que tu havies viscut començava a transformar-se? Doncs
4: pues mira, amb el tema quan li van posar la corona a l'Artur Mas. I Barcelona va entrar en Barrena, quan, bueno, va entrar en Barrena i en Coma induït quan la Colau, però abans d'això va ser amb l'Artur Mas. Va ser el tema de l'independentisme. Independentment d'idees polítiques, Però el tema social va caure en picat. Va fer un picat important, molt important.
3: Escolta, perquè tu havies...
4: Importava més això.
3: Tu havies ajudat o havies participat o havies apoyat d'alguna manera la primera part de la Colau.
4: Sí. Bueno, no, és que jo li vaig donar 100 dies de glòria. És que jo confiava en ella. Els 100 dies de glòria de Napoleó. Jo els hi vaig concedir a la Colau perquè jo confiava en ella i pensava... Perquè em vaig donar compte fent les cròniques polítiques perquè vaig fer també molta crònica política. L'Ada Colau no... Hi havia un moment que la gent no sabia de quin partit era. Sabia qui era l'Ada Colau, però no sabia el partit. I que això, té que ser, això és carisma. I jo me la vaig creure, l'Ada Colau. Me la vaig creure molt. Després no va complir ni la meitat del que havia promès, no? Però llavors sí que... aquella gent es va empenyar una mica amb instaurar l'Ulleig. I l'Ulleig té sentit quan surt de l'Humacú. Saps? Perquè quan és lleig perquè sí, perquè em donen la gana a mi, aleshores no té cap gràcia, saps? Mira, mentre t'ho explico, me'n recordo d'aquelles tres reies magues, te'n recordes?
3: Ai, sí. Ai, sí.
4: No cal. Crec que no cal, eh? No cal.
3: Sí. Hi han hagut moltes coses, pessebres horrorosos, transformacions que no calien...
4: Bueno, però al fi i al cap és una postura molt política, o sigui, perquè tu m'escoltis m'haig de carregar l'altre. I clar, això és el que a mi no em va, no? Vull dir, no, jo tinc que tenir els meus arguments i poder-los defensar. No per això em tinc que carregar els teus, no? Que és el que va fer aquest govern.
3: Vale. Tu creus que ara es podria fer el periodisme que fèieu vosaltres abans?
4: No. No, no interessa. Tu creus que interessa... Ja t'ho pregunto jo. Tu creus que interessa?
3: Bueno, clar, a mi m'interessa perquè jo sóc boomer.
4: A tu i a mi ens interessa, però no em veig fent... A part que crònica social, avui en dia no es podria fer.
3: Si no, no hi ha gaire vida social.
4: No, és que no n'hi ha gaire. No n'hi ha.
3: Sí, Barcelona està com morta.
4: Clar, jo vaig poc a Barcelona, però ho veig. Vull dir... L'altre dia vaig baixar la Rambla. Jo soc molt ramblera, que per cert està tota aixecada. Jo no ho sabia, està tota aixecada.
3: Sí.
4: Que vaig anar a entrevistar una senyora que té 126 anys. I em vaig quedar com bastant... A veure, és que ja no és allò no és el meu país. Saps? T'agradarà o no, ens agradarà o no, però visc en un altre país. Jo he passat 6 mesos al Marroc fent un llibre fa anys i semblava una mica allò, eh?
3: Sí.
4: Bueno,
3: bueno
4: si
3: és,
4: hem, de,
3: és...
4: hem de viure així, doncs pues hi viurem, no?
3: Escolta, perquè a més, ara, amb tot allò de les xarxes socials, qualsevol que té un mòbil i tres paraules que pugui posar seguides sense gaires faltes d'ortografia, ja és cronista, periodista... Què fem amb tot això? Què fem els periodistes? Què fem la gent que estem fins als nassos dels influencers? De...
4: Mira, ja hi havia un gran periodista, el Carlos Sentís, te'n recordes?
3: Sí.
4: El Carlos Sentís?
3: Sí,
4: que em
3: sí.
4: va dir, quan ja tenia ell 80 anys o més,
3: sí, sí.
4: em va dir, diu, a vostès els matarà l'accés d'informació.
3: Sí.
4: Mira si fa anys que em va dir això. Fa
3: sí,
4: molts
3: sí.
4: anys. I una mica de raó tenia, no? Perquè... A veure, jo a les redes socials, a Instagram, em dic la Los Influeches. Sí. Clar, perquè és que estic del tema influencers, va haver un moment que les convocatòries de premsa eren 3 periodistes i 20 influencers d'aquests.
3: Sí. Sí,
4: al fi a cap, sobre qui influeixen?
3: Ah, no, no. No ho sé sobre qui, però jo parlant, mira, moltes vegades parlant amb la Imma Sanchís o parlant amb la Sílvia de Béjar, parlant de sí. com les periodistes d'una mica d'edat havíem de tornar a conquerir certs territoris, perquè estem orfes de territoris. Vosaltres, per exemple, amb la Sílvia Tarragona vau intentar una cosa que jo era una apassionada seguidora, que era la de No le mientes a Pinocho en el Drive Martini.
4: No ha funcionat, no ha funcionat. I a veure, t'ho dic en sèrio, no ha funcionat perquè la gent no es mou. Sempre s'han mogut més les dones que els homes.
3: Sempre.
4: Però ara no es mouen ni les dones. Ara ni les dones. I la gent té mandra. Té mandra. Des del Covid la gent té mandra. No sé què ha passat aquí.
3: Ja, bé.
4: Ah, jo he marxat, eh? També és veritat sí. que jo he marxat. Però és que vaig molt a Barcelona i, bueno, tot el que puc ho evito, però hi vaig. I m'agafen atacs d'ansietat. Perquè no puc amb el cotxe, no puc amb...
3: Ai, és horrorós, no? És horrorós, el del cotxe.
4: Clar. Quan vius aïllat, bueno, aïllat, en un poble que som 3 habitants entre setmana i 80 al cap de setmana, pues, et torna molt nerviós. Però jo ho veig, Barcelona no es mou, no es mou, la veritat.
3: No.
4: A vegades penso, serà que jo, que el meu mailing s'ha fet gran i ja no surt? No és veritat, perquè tampoc veig gent més jove sortint.
3: No.
4: La gent va... No sé. Els més joves... Els hi va la batxata i aquestes coses que no sé
3: sí,
4: com es
3: sí,
4: diu.
3: Sí, sí, sí.
4: La reina del floig, aquestes coses. Els que van... Sí, els que van després tenen nens petits i no surten.
3: Sí, sí.
4: Els que van després tenen molta feina i tampoc surten. Llavors, què quedem? Nosaltres?
3: Sí.
4: Jo surto. Jo quan vaig a Barcelona surto. Però no veig a ningú.
3: Sí, la veritat és que és una mica trist. D'aquella Barcelona... Te'n recordes el mite de la Barcelona que es mou i aquells eslògans que ens van fer bullir la sang a tots? Ara dius, on són?
4: Què va?
3: Ara no estan, s'han perdut.
4: No estan, no estan.
3: Ara has parlat del Covid i de... La Covid o el Covid?
4: El
3: Covid.
4: Em nego a que sigui femení, és masculí.
3: És dolent.
4: Un virus.
3: És un virus i és masculí. Tu vas estar 2 mesos amb un coma induït per un covidazo sí. tremendo.
4: Sí.
3: Explica'ns, has anat, has tornat de la mort?
4: Bueno, jo sé que vaig anar i vaig tornar 4 vegades. I ja l'última, la meva mare enfadada em va dir, aquí no hi has de fer res, aquí és l'altra banda, l'altra banda de la porta, que en el meu cas va ser giratòria. I vaig tornar, però vaig tenir un paro de l'oxigen, no sabien si... Però va ser oxigen cerebral, i no sabien si com sortiria, saps?
3: Déu-n'hi-do, eh?
4: I, bueno, jo he llegit els partes mèdics i el dia que es vaig llegir, 3 anys després, vaig posar a plorar, perquè em donaven quasi, quasi per desahuciada. No creiem que passarà aquesta nit. I la vaig passar, i aquí estic. Però, clar, jo vaig tornar... Jo em volia quedar allà. És que s'està molt bé l'altra banda.
3: Vale.
4: Hi ha molta pau, saps?
3: Bueno, i a més,
4: pau.
3: Però és curiós que fos la teva mare la que et digués, torna, has de,
4: sí,
3: has
4: més,
3: de seguir.
4: La seva autoritat, marxa d'aquí, no? No hi has de fer res aquí. Bueno, dic, bueno, vale, pues vale, me voy. Va ser quan vaig tornar, després vaig... Ara et dic una cosa, això ho heu de tenir molt present. La mort no, us ha de fer, no ens ha de fer por. És una por molt atàvica, el ser humà, però no ens ha de fer por, perquè al final s'està bé.
3: Vale.
4: Sí, està molt bé.
3: veig que ni la mort ni el Covid et trauran el sentit de l'humor a l'Analós.
4: No, no, no. L'únic que no et pots perdre la vida és el sentit de l'humor, per l'amor de Déu. Jo és després que... anava a 2 mesos amb cadira de rodes. I amb cadira de rodes anava a dir, aparta! Vull dir, clar, jo el sentit de l'humor no l'he perdut a la meva vida. Mai.
3: Diríem que t'has salvat, el sentit de l'humor.
4: Sí, sí. Sí. A mi m'han salvat el sentit de l'humor, els llibres i el gos.
3: I les amigues.
4: Les amigues són fonamentals a la vida. Tu pots viure sense amor, pots viure sense... Jo puc viure sense moltes coses, sense parella, sense el que tu vulguis. No puc viure sense 3 coses. Sense gos, sense amigues i sense formatge.
3: Ah, el formatge està bé. No li direm a la Bàrbara i a l'Albert que no els has anomenat en aquest... Que estaràs amb
4: el... No puc, no, no, no, perquè ells tenen la seva vida. Vull dir, els meus fills tenen la seva vida. Ja han volat, afortunadament volen, afortunadament. Imagina't fills que no volen, mare meva.
3: Bueno, ara n'hi ha molts. Escolta, parla'm, ni que sigui molt breument, de Llámame Teresa, un llibre que ja ho he dit ja al començament, a mi m'ha tingut enganxada aquest cap de setmana, divendres i dissabte a la nit. És la història...
4: Mira, jo vaig conèixer la Teresa quan ella tenia uns 80 anys, jo devia tenir, no sé, era una nena, jo.
3: Vale.
4: I la vaig conèixer, era veïna de la meva àvia, al Poble Nou. Jo soc del Poble Nou, tota la meva família és del Poble Nou. I del Poble Nou, quan s'escrivia separat, Pueblo Nuevo, Poble Nou. Sí, perquè un de Sorabrat va juntar-ho i no sé què va passar. Bueno, total, que la vaig conèixer. I jo, durant tota la vida, vaig sentir parlar de la Teresa, de la Tereseta. I quan jo ja més gran preguntava qui era la Tereseta, no ho volien dir. Hi havia com una aura de misteri envoltant la Tereseta. I és que era una prostituta. I això, clar... Això, el que et deia abans, que els catalans callem molt, uh-huh. Allò de dir, això no ho expliquis, pues, al final vaig aconseguir saber que era una prostituta i que tenia una vida. Vaig investigar la seva vida i per això, aquest llibre és una biografia novel·lada. Novel·lada perquè, esclar, hi tens que posar ficció, perquè hi ha moltes coses que no saps i perquè...
3: S'han de tapar forats.
4: És més divertit. És clar. Més divertit posar ficció. I aquesta és la història de Teresa. Teresa va ser prostituta, va ser novícia, va ser... Es va internar en un convent i, no, però això abans de ser prostituta, eh? Primer va fugir, va voler ser monja, després prostituta a Buenos Aires, va tornar a Espanya, es va casar amb un client, un senyor molt conegut de Barcelona que ha falsejat el nom, evidentment, ho tinc que falsejar pels seus hereus. I bueno, no sé, és un personatge molt tendre. De fet, aquesta novel·la, Llámame Teresa, és la història de 4 dones.
3: Sí.
4: 3 d'elles van existir. 3. Les 3 les vaig conèixer. La quarta és una invenció meva.
3: És l'amiga, no? La Verònica. Meva.
4: Sí, però la necessitava. La necessitava perquè necessitava un revulsiu a tot això. Necessitava un lligam i crec que aquesta es lligava a tots, saps?
3: Bueno, és aquí on per això et dic Per això et dic que les dones són importants per l'Anna Alós, perquè en el llibre les molt protagonistes bona. Són, i les bones protagonistes, clar, no. Són les dones.
4: Jo no sé si els homes sols podrien tirar endavant el món. Les dones soles segur que sí.
3: Segur.
4: Les dones soles tiraríem. I no sóc una feminista reconsagrada, eh? Vull dir, en absolut, eh? Ho sóc perquè no es pot... Com em va dir la Can Marriera una vegada, l'escriptora, no pots ser dona i no ser feminista. No pots. Sí. Però sí que és veritat que podem viure, sense homes, sense formatge, no. Sense
3: homes, sí. Escolta, l'Anna Alós és més sàvia ara o abans?
4: Encara no ho soc, però si m'ho posen en plan comparatiu, ara, 1000 vegades més. Però per una raó molt senzilla, perquè jo sé el que sabia als 20 anys i als 40. I sé el que sé ara. Aleshores, clar, vull dir, tinc una comparativa molt clara.
3: Vale. I una altra cosa, i aquí aprofito la teva saviesa en llibres. Recomana'm un llibre. Avui parlem de llibres i parlem de dones i dones que escriviu i dones que escrivim. I m'agradaria saber un llibre que dius no ha de mancar en la teva vitrina, en la teva tauleta de nit.
4: Siddhartha, Hermann Hesse.
3: Hombre, meravella. Sí, sí, meravella.
4: És que és el llibre. És el llibre de tauleta de nit.
3: Escolta'm, i una altra cosa, ja per acabar, perquè li faig a totes les convidades, quin consell li donaries a l'Anna Alós dels 20 anys, si és que li haguessis de donar un.
4: La teva vida és teva, només teva, viu-la com vulguis, però no facis mal.
3: Molt bé. Anna Loss...
4: És l'únic consell.
3: Com sempre, és una meravella. Jo et dic, quan baixis a Barcelona et vull veure, vull, el que sigui, dinar, parlar, xerrar, comprar llibres, el que faci falta.
4: Quedarem una estona.
3: Quedarem una estona. Com sempre, ha estat un plaer llegir-te, tenir-te, escoltar-te, i moltíssimes gràcies per ser aquí.
4: Gràcies a tu mil vegades per tenir-me en compte, la veritat.
3: Gràcies. Durant segles, la dona ha estat relegada a poc més que ser una lectora, les que sabien de llegir, eh? I us preguntareu, i les escriptores? Doncs, excepte algunes petites excepcions conventuals, per exemple, o algun període en concret històric, com els salons de lectura del segle XVII o XVIII, la presència de la dona era només el tema del llibre a tractar. Les grans novel·les decimonòniques del segle XIX, Madame Bovary de Flaubert, La Regenta de Clarín, la dona era només això, la protagonista. I escriptores com na Caterina Albert van haver d'escriure sota pseudònims, per exemple, el seu llibre Solitud de Víctor Català. Ella va signar Víctor Català, no Caterina Albert. Haurem d'esperar al segle XX per veure aparèixer escriptores com Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera, Anna Maria Matute, Isabel Clara Simó o Maria Mercè Marçal, sense anar més lluny, entre d'altres, perquè hi ha moltes. Però sobre què escrivim les dones? S'ha parlat molt d'això, intentant crear un nínxol temàtic femení, i jo crec que des de les primeres trobadores, passant per Mary Shelley, Dickinson, Yourcenar, totes i cadascuna, parlen del seu moment amb la seva única mirada diferent, com no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha tantes mirades com autores. Personalment, crec que hi ha una literatura bona o dolenta, però en qualsevol cas res té a veure amb els genitals de qui ho escriu, no? És veritat. Desgraciadament, però, als aparadors de les llibreries hi ha poca presència d'autores. Per això, aquí, a Tastalletres, volem ser la vitrina per a totes elles. I avui obrim aquest aparador parlant amb una escriptora, una periodista càntabra, que ha escrit una novel·la plena d'humor i d'amistat i una mica de misteri, on les protagonistes són quatre amigues jubilades d'un barri de qualsevol ciutat de la perifèria, que són les Gamers del Cinquillo. Parlem d'Òrdago, de Rocío Gómez Sustacha, editada per Sumar. Què tal, Rocío?
5: Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
3: Escolta'm una cosa, ¿cómo una periodista como tú se mete en un lío como este, escribir un libro?
5: Bueno, creo que la ficción, o los que escribimos ficción, lo tenemos un poco dentro desde siempre. Yo era de esas que de pequeña escribía e inventaba historias, pero es verdad que luego al estudiar comunicación y trabajar en periodismo y demás, te pasas a la no ficción casi sin darte cuenta y queda un poco relegado. Y siempre hay algún germen de alguna idea que vas anotando, ¿no? Pero nunca encuentras el momento de darlo forma. Y yo creo que pertenezco como a una generación que nos ha pasado que con la pandemia volvimos a escribir. Uh-huh. Que en ese punto de rebuscar un poco en nosotros y en lo que nos gustaba, pues recuperé un poco las ganas y el ponerme a escribir historias de ficción.
3: ¿Y por qué?
5: Así que a partir de ahí... Pues...
3: Perdona, ¿por qué cuatro donas, cuatro jubiladas, si tú eres una noia jove?
5: A ver, yo creo que todos nos planteamos un poco cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que, por un lado, parte de esa reflexión de qué va a ser, ya no de mí, ¿no? De nuestra generación o de las personas, de las necesidades que tenemos ahora en un futuro. Y por otro lado, creo que eran unos personajes muy interesantes para hacer una novela coral, en la que todas tuviesen el mismo protagonismo, en la que todas tuviesen una personalidad ya muy definida, porque al final, con el tiempo, todos vamos teniendo más claro lo que queremos y lo que hacemos. Y creo que era una oportunidad ahí para dar un poco de visibilidad a esos perfiles.
3: Escolta, dona'm, si jo fos una senyora que passa per un taulell i veig Òrdago, dona'm una o dues raons per comprar aquest llibre, per llegir-lo.
5: Vale, por un lado, que es un libro que toca el humor y toca la comedia y que un poco la idea es que cuando hayas leído una parte y estés tranquilamente en casa y te venga una escena a la cabeza, te vuelvas a reír, que creo que ese punto del humor es importante y que lo tenemos que tener siempre presente. Y luego creo que es una novela muy ágil en el sentido de que vas a reconocer a alguien en las protagonistas, 100%. O sea, lo que todo el mundo me está diciendo es Pili es mi tía no sé qué, Rosario es no sé quién, y creo que eso también la hace cercana al final.
3: ¿Por qué gamers del cinquillo? Como llamas tú, li dius tu a elles, no són les gamers del cinquillo. El cinquillo, recordeu que és un joc de cartes, i aquestes amigues es reuneixen per jugar a molts jocs de cartes. D'aquí el nom Òrdago, que és el que se canta en el mus, ¿verdad? El Òrdago se canta en el mus,
5: sí.
3: No? O sigui, ¿por qué aquestes gamers del cinquillo?
5: Creo que el azar es muy importante a lo largo de la novela. Ellas son jugadoras de cartas, es una forma de unión también, de compartir, de sociedad, de bajar a la cafetería a jugar. Y la parte de gamers al final era ese hilo de pues, ser jugador, pero hay una de ellas que es muy aficionada a la tecnología, ¿no? Dentro de los conocimientos sí. que puede tener. Entonces ella siempre quiere estar dentro del mundo tecnológico y se le ocurren mil ideas de hacer, que obviamente nadie la apoya en esto, y sale un poco de ese perfil el mezclar algo tan tradicional como el cinquillo con un término como el de gamers, que al final está mucho más asociado a los videojuegos o a los juegos vía audiovisual.
3: Escolta, i com vas presentar aquest llibre a una editorial? Com te l'agafen? Perquè just abans de tu hem parlat amb l'Anna Lós, que és periodista i escriptora, i ens parlava una mica que ara s'autopublicarà. Tu com arribes a publicar amb l'editorial Suma, que és de Penguin, és una de les seves col·leccions?
5: Yo empecé autopublicándome, yo sé que tengo alguna historia autopublicada primero, y con esta novela directamente escogí trabajar con un agente editorial. Creo que es muy difícil si no saber qué quieren las editoriales. Al final, en cada momento, pues buscan diferentes manuscritos, diferentes historias o perfiles. Por un lado es lo que tú trabajes y por otro lado es dar con un momento en el que a ellos les encaje una historia como la que puedes tener entre manos. Y no lo sé si es suerte, si es trabajo, dimos en el momento en el que esta historia les encajaba y aceptaron enseguida el manuscrito. Así que es una experiencia totalmente nueva para mí y estoy descubriendo muchísimo también de cómo funciona este mundo.
3: Doncs escolta, Rocío Gómez Sustatxa, Òrdago, un llibre que us podeu portar per llegir allò al tren. És un llibre fàcil, no és molt, molt feixuc, és un llibre amè, és un llibre on ens presenta quatre dones, la Pili, la Rosario, la Dolor i la Carmen, quatre amigues que s'apleguen per jugar, quatre amigues que els hi passa una cosa que destrota una mica el seu tempo, i és molt agradable. I jo el recomano primer perquè és d'una noia que comença amb això de posar-se davant del full en blanc, que té el valor de presentar-nos i que sobretot ens fa somriure moltes vegades. Rocío, moltes gràcies, moltes gràcies per estar con nosotros. Perdona, recomienda-nos un llibre que tu t'hagi agradat molt.
5: Uy, eso me parece siempre dificilísimo, la verdad. Un libro, bueno, pues mira, hablando de personajes que sean de la tercera edad, pues decirlo de alguna manera, se me ocurre La gran serpiente de Pierre Lemaitre, que es una mujer jubilada también, que es una espía retirada, y me parece que puede encajar un poco en esto.
3: Uy, genial. Rocío, moltes gràcies. Estarem pendents del que tornis a treure i ja saps, escolta, Fogots, I si no pots escoltar-ho de Cantàbria és perquè no has sintonitzat la xarxa. Però segur que des de qualsevol de les plataformes pots escoltar aquest podcast. Gràcies, Rocío.
5: Moltíssimes gràcies. Un saludo.
3: Doncs ja ho sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui. És l'únic programa que pots prendre i no té efectes secundaris. No sé si els altres programes es prenen, però és igual. I com deia Emily Dickinson, si vols viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Ja ho sabeu, us esperem la setmana que ve. I explica'ls-hi a les teves amigues i amics.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Sabies que els pops tenen un sistema de comunicació ultrasònic que els humans no podem sentir? Aquests cefalòpodes, coneguts per la seva intel·ligència i capacitat per canviar de color, emeten sons d'alta freqüència. Aquestes ones sonores, que oscil·len entre els 20 i els 100 kHz, estan fora de rang auditiu humà, però els pops les utilitzen per coordinar la caça, alertar de perills o fins i tot per cortejar parelles. Aquest sistema es complementa amb els seus canvis de color i patrons visuals, que també serveixen per transmetre missatges. Per exemple, un pop pot canviar a un to vermell intens per mostrar agressivitat o esvair-se en tons pàl·lids per indicar por. Els científics han descobert que algunes espècies, com el pop de corall, poden parlar amb altres pops a distàncies de fins a 100 metres sota l'aigua gràcies a aquestes senyals acústiques. Aquesta habilitat els converteix en autèntics mestres de la comunicació oceànica, demostrant que el món submarí és molt més complex i fascinant del que sembla a simple vista.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaroa, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinefil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa. Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinefil, i ara comença un nou episodi del Cinefil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels guionistes associats a Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
3: Home, aviam, una cosa... He començat amb un clitxé, i això és el pitjor que es pot fer quan es parla de guió.
2: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
3: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginada. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
2: Va.
4: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
2: Ja, ho sé.
4: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que òbviament tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament, vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit, jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
3: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
4: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
2: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
4: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Moristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat, com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris... perquè no hauria de molestar ningú.
2: Bàsicament on estan els focus, també.
4: No, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tant, tots els guionistes.
2: De la mateixa manera que els actors i les actrius quan els veuen a la pantalla diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
4: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això, aquest, vale. Ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
3: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest
4: reivindicatius.
3: Tema i sembla que estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo sí l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
4: Totalment.
2: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pel que no sabem res del tema?
3: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant, perquè tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial de inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està mal.
4: És bonic.
3: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
4: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
2: Que
4: em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no? Real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no? Posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, mira, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
3: sí,
4: més.
3: Sí, ja està bé això de no
2: passar,
3: vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
4: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
2: clar, clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No, no és només m'hi poso ja i es començo a escriure,
4: no,
2: com hem fet al principi,
4: bueno,
2: no, interior, dia,
4: no,
2: pam, pam, pam.
4: Hi ha gent que potser ho fa, però...
2: No, no, d'això no, vull parlar no també, faig, de dels mètodes, no? Perquè sí, segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació,
4: sí, però
2: aquella habitació, l'ordinador
4: no?
2: Plena de pòstits, escena 1, tal, tal, tal, personatge, bueno, tal... Això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
3: Home, romàntic, té-lo just, fer pòstits, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com mm-hmm. més general de tot el que estàs sí. fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gent les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... He pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com doncs això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
2: com a mínim una estructura d'on s'ha d'anar cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
3: Comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas, se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius és que no era això, llavors has de començar i tornar. Llavors això és molt o sigui, és molt frustrant en el fons perquè... No, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
2: No, ningú li agrada, està clar. Ningú li agrada.
3: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
4: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
2: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederic Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
4: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós i, a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
2: No crec que vinguin a queixar-se,
3: encara
2: si
3: no,
2: no
3: bueno,
2: m'avises i faré un guió jo de crucismes.
4: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encorsetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
2: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social. I llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
3: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
2: En aquest cas segur que no et truquen.
3: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula i
4: sóc
3: jo.
4: Clar,
3: Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions,
4: col·lectius,
3: o situacions, sí. Exacte, ens ha passat de dir una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
2: Clar, clar, estàs convictes.
4: Nosaltres busquem sempre una mica...
3: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat si això podria ser o no. Llavors, estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt, i que això és, d'alguna manera, és molt satisfactori quan et passa, és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
2: El típic, no, que t'han dit, ah, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí. No? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
3: Sí. Sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això... pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complera amb la teva part del tracte, és a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull doncs això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
2: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
4: Yeah.
2: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
3: Si vols ja començo jo.
4: Vale.
2: Vinga, ara és quan gravo i després...
4: Només graves quan parlem de productors i no. D'escriptura no has gravat res.
2: Després fem un remake.
3: Després em dupleu i reescriurem el que
2: farem amb intel·ligència artificial i us posarem ja...
3: Jo... tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió té aquest punt de corresponsabilitat, perquè ell, el director, o directora serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases, i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor. I no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, eh? No ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors, sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar, doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una fulla, uh-huh. fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, eh? Però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen i això pot generar pues, aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
5: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
3: Sí, sobretot... I posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per, uh-huh. per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que hòstia, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant uh-huh. per pues això, perquè al final tothom vol que surti una bona peli.
4: Vale.
5: Com ho
4: sí,
5: veus a veure?
4: Sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena doncs en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com, molt lligat de dir, no he tingut no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més no sé, més vistes perquè tenen més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé.
5: Tendeixen a arriscar poc, potser.
4: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, van, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
5: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh?
4: O sigui... Sí, però la manera...
3: I famílies...
4: No, pots, no, vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ell al fer cine autor té més llibertat.
3: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que, o sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
4: Perquè no has fet sèries per TV3.
3: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no?, aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
4: Final, ja.
3: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic,
4: no es podrà fer.
3: Clar, clar.
4: Sí, fes molts més personatges i que no sé què... Que
3: en lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
5: Sí, clar.
3: O dos, o una, o sí. He estat això, la setmana abans de rodar...
4: Que sí que bé.
3: Vinga, aviam què fem.
5: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
3: Sí.
5: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie, és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
4: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, sí, vine, i intento anar bastant, perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges amb la... pues estupendo tot.
5: Bueno, si s'està rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
4: sí,
5: molt.
4: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora dius... Ai, a vegades dius... Ah,
5: bueno, clar,
4: això,
5: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que t'ho has imaginat tu la primera, no?
4: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan obviant algun detall o un matís, no?, de les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
3: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
4: Però
3: i
4: no contradius la directora.
3: Home, intento que no, esclar.
5: Perquè o com a mínim no allà davant de tots.
3: No,
4: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
3: Home...
5: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari, la direcció d'art, no ho sé.
4: Bueno, no sé.
5: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
3: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal i he anat, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica. Evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres doncs sí, evidentment. Llavors, clar, la teva veu diguéssim que és més fluixeta, no? Perquè és com...
4: Sí.
3: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
4: Sí. L'escrip és la nostra...
3: Si hi ha un coach també, coach, sempre pot ser de... No? Hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo quan ho escrivíem, era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
4: Ho vam canviar.
3: Bueno, llavors... És intentar això, tenir, no? Com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades, ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient, no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema.
4: Clar. Sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
5: Els backgrounds necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
4: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic sorprès una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors,
5: en aquest cas sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no? Sí. Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
3: Jo els porto amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixi treballant es poden seguir fent naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix, tothom està en un nivell molt diguéssim elevat de la creació, doncs pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això... Jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
4: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, Però, per altra banda, sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant. Jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'ocorreix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
5: No, pot haver una genialitat d'aquestes que...
4: Pot haver una genialitat o que diu el Marcelo que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també m'he donat, és que sempre, sempre és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein,
3: sí.
4: No?
3: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha algo que no va, saps? I no saps què i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs
5: sí. Pues, potser també
3: ja teniu aquesta dinàmica una mica construïda perquè t'has passat, pues, això, cada dia del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors crec que és útil en aquest sentit.
4: I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir, que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil, i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò,
5: saps?
4: Pot ser sí, superútil.
5: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, vam posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com no vull dir lobby, no? Perquè no. O sí, potser...
4: Ja
3: tant de bo,
4: sí.
5: Associació. Associació. Què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes?
3: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea també potser cliché del guionista, és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no?, un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets, doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes, els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè... en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim, que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
4: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal. Segona vegada o tercera ja?
3: No, vaig ser per un president pont entre dos.
4: Ah, bueno, això que fem
3: però
4: també.
3: Però ara sóc president, diguéssim.
4: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els d'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes de nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent perquè, a més, ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a escriptura des de l'Institut des de l'ICEC i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions sí. professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, bueno, aquests sí. no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa no els heu mencionat,
3: sí, sí. No t'han convidat a una gala.
4: No t'han convidat, doncs li pots dir el GAC i mira, okay. algú diu.
5: És que estaven els influencers, clar.
4: Que t'ajudin una mica, no? Que diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i bueno, està molt bé.
5: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
4: Bueno, en el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
5: Parlar al productor, no?
4: Clar, el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estim Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat un Goya i un Gaudí, deu sumar.
3: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
4: Sí, el Goya era direcció novel,
3: sí.
4: no?
5: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
3: Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
5: Ah, és veritat.
4: Sí.
3: Però vaja, sí, era... no, la cosa és que, d'alguna manera... Ara, amb el temps, diguéssim que s'ha descobert que és un aparador

0: l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de, doncs, de les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc., a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
1: Presenta...
2: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
0: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir, està bé dir-les i el món les accepta i no és res estrany o només, no, que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
2: No, potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
1: Total.
2: Però realment canvia, hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de, ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara, això passa?
1: Depèn del premi, jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar, també
2: selecciona
1: o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
0: És a dir, però... jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
1: Progressivament,
0: doncs, exacte,
1: també.
0: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'n va, diguéssim, etiquetar o se'n va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
1: molt,
0: què.
1: No?
0: També m'agradaria provar de fer-les.
2: Ara vols que per Transformers 8, eh?
0: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
2: No, no, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, no fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
1: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers. Com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà. I que el cine autor també ha demostrat, doncs, funcionar molt bé. Doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa. I jo crec que s'estan fent coses, no? També, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé. És una pel·li d'autor.
0: Moltíssim, moltíssim.
1: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant,

0: accessible. No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
1: Més comercial, tot i
0: sí.
1: Social, més comercial.
0: Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
2: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no l'anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
0: no,
2: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
0: sí,
2: tot i ser cinema d'autor
0: sí,
2: i tot i tenir certes
0: sí.
2: Decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert exacta una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors, per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no?
1: Mm-hmm. Però sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
0: Directores.
1: Òbviament no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
2: Aquí també hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors, s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etc, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí. Perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
1: ho sembla, potser.
2: No especialitzat, no. Es pensa que això vas anar tallar, has posat la càmera i ja s'ha
1: rodat
2: sol.
1: Sí. No, però... i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
2: Exacte.
1: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars perquè hi ha una feina similar
0: estiu,
1: darrere.
0: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings
2: enormes i tal. Clar, és que tu has de començar molt de temps abans a començar
0: canvi,
2: a buscar aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
1: Clar,
0: assaja molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent de família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Sociedad de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé, llavors per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla a l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
1: Clar.
0: Saps?
1: Agafa més vertigen.
0: Sí.
1: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu. Però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Un plaer.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aïm Mantriquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 8 de juny, i farem bullolla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem en l'esport local a l'Esport en Marxa. Tot seguit ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de la mà del seu director, el Francesc Jiménez, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a la soprano Beatriz Llamas, que va iniciar la seva relació amb la música a la Coral Infantil i Juvenil de Sant Cugat. I afegirem un pessic de literatura de la mà de la Salvatge Llibres i per posar la cirereta al programa entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on la Joana Molins ens ensenyarà a cuinar un suquet d'escòrpora i marisc per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs un cap de setmana, tot i no hi haver competicions oficials, sí que hem tingut, per exemple, la cursa contra el càncer, primera edició, 600 participants, 8.000 euros de recaptació, que és una xifra doncs, bastant significativa, però també hem de parlar d'èxits, alguns històrics, és el cas del Club Voleibol Sant Cugat, que ha sumat 4 campionats d'Espanya en categories júnior, juvenil, cadet i infantil. Això és un fet històric. Al vòlei estatal mai un únic club havia aconseguit aquestes 4 competicions.
0: S'ha imposat de valent, podríem dir, no?
1: Doncs sí, amb molta autoritat, amb mà de ferro, no? I tindrem dos entrenadors d'aquest club, el Leo Passerine i l'Àlex Pérez, que els dos, entre els dos sumen 4 campions d'Espanya.
0: Dos cada un,
1: que no està gens malament. I també analitzarem una miqueta doncs, quin és el secret de tot això amb el director esportiu del club, el Toni Alemany. I el futbol també tindrà el seu espai. Coneixerem el nou entrenador, el nou inquilí de la banqueta del primer equip masculí del Sant Cugat, en Lluís Macià, que viurà la seva segona etapa al club. I també parlarem d'un nou responsable, d'un nou president de la secció de futbol del júnior, el Raúl Aranda, que també es parlarà d'èxits al futbol base perquè han sumat 7 títols a aquesta temporada. I per acabar, taekwondo, concretament una campiona a Europa, la Martina Estivill. Hi ha un centre d'arts marcials aquí, el MAC Sant Cugat, doncs pertany a la Federació ATA d'Amèrica, i aquesta noia ha estat campiona d'Europa en 5 modalitats i una per parelles, i a més disputarà el Mundial Arizona a mitjans de juliol. Per tant, anem descobrint nous esportistes que comencen i de quina manera comencen, tan bona.
0: Déu-n'hi-do, i a més que sembla que tenim un bon planter a la ciutat amb tots aquests títols aconseguits des de les bases dels clubs de la ciutat, oi?
1: Correcte. Doncs de mica en mica diuen que s'omple la pica. En aquest cas, les vitrines dels clubs també es van omplint.
0: Doncs Joan, jo m'acomiado. Torno quan faltin 25 minuts pel punt de les 11. Ho farem per parlar dels arxius amb el director de l'arxiu de Sant Cugat, coincidint amb la setmana dels arxius, i de fet demà serà el Dia Mundial. Ens endinsarem en els passadissos de l'arxiu municipal de Sant Cugat, que si no has tingut l'oportunitat d'anar-hi, demà ho podràs fer.
1: Doncs molt bé, prenc nota d'aquest suggeriment. Doncs res, Alba, que vagi molt bé, ens retrobem d'aquí a uns quants minuts i nosaltres el que farem és començar aquest Esport en Marxa, el penúltim d'aquesta temporada. Una temporada, doncs ja ho veuen, que ha estat com sempre farcida d'èxits per l'esport santcugatenc, i nosaltres hem de parlar del Club Voleibol Sant Cugat, d'aquesta entitat que aquesta temporada, sens dubte, ja és històrica, i a més ho ha estat d'una manera doncs, prou destacada. I és que 4 equips, el júnior, el juvenil, el cadet i l'infantil, han quedat campions d'Espanya, i a més hem d'afegir el campionat aconseguit per l'equip, el sènior C, a primera catalana, que puja a primera nacional. Però avui volem parlar amb dos tècnics que sumen 4 campionats d'Espanya. Primerament, saludarem a Àlex Pérez, entrenador infantil i júnior del Voleibol Sant Cugat. Àlex, bon dia.
2: Hola, bon dia. Com anem?
1: Molt bé. I també el tècnic del júnior i cadet, el Leo Passerine. Leo, bon dia.
3: Hola, buenos días.
1: Molt bé. Llanço la pregunta sobre la taula. Començarem per l'Àlex i després el Leo. Quins són els secrets o on rau l'èxit per aconseguir aquests campions d'Espanya i dir que el Voleibol Sant Cugat és el millor de tot l'estat espanyol?
2: Bueno, pues, si començo jo, pues jo crec que és el treball que hem fet durant molts anys, que portem molts anys al club, i crec que aquest treball, pues mira, aquest any s'ha vist reflexat amb aquests campionats.
1: I Leo?
3: Sí, lo que ha dicho Alex, es el trabajo de equipo que hacemos. Llevamos muchos años donde éramos poquitos equipos, cada vez somos más equipos, cada vez trabajamos, intentamos mejorar, y también es verdad que coincide un poco con generaciones, ¿no? No todos los años, aunque sea el mismo trabajo, con las mismas ganas, la misma voluntad y la misma calidad, no todos los años tenemos generaciones que todos los equipos tengan un nivel de ganar un campeonato de España, y este año coincide todo.
1: Àlex, tu portes molts anys al club, mai s'havia viscut una fita d'aquestes característiques, no?
2: No, a veure, alguns anys sí que havíem guanyat, no?, un Alaví, el cadet, o dos campionats com a molt, dos, però mai a la vida havien sigut quatre, bueno, les quatre categories, no, de formació, mai havia passat. És la veritat és que encara no ens ho creiem, eh? Mm. Una mica en un núvol, no?
1: I, Leo, et volia preguntar, que tu també has dut equips sèniors, això també és una esperança, és molta llum per veure que aquestes jugadores, de mica en mica, aniran pujant al primer equip i al sènior B, no?
3: Sí, sí, tal qual. O sea, nuestro objetivo en el club, desde 2009 que he entrado en el club, siempre fue el mismo, potenciar la base, intentar jugadoras a los primeros equipos. Hemos logrado hacer un trabajo excelente. Lo que pasa es que cada vez esto es más complicado, mantener equipos en Superliga 1. Es cada vez más caro, es cada vez más caro. Cada año los presupuestos suben, hasta multiplican, es una locura. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser conscientes, seguir trabajando abajo, y si no hay momentos, hay años que conseguimos patrocinadores que nos puedan apoyar, pues genial, y si no, seguimos siempre enfocados en la base.
1: Àlex, et volia preguntar sobre com es motiven unes jugadores que han quedat campions d'Espanya per començar la propera temporada.
2: Bueno, es que cada any és un repte nou, no? I ara que començarem a treballar per la temporada que ve, serà nou equip, perquè, clar, les categories van pujant, no? I les infantils pugen a cadet, arriba un nou infantil... Bueno, és plantejar els nous reptes i començar a treballar de zero, com sempre.
1: I, Leo, aquestes jugadores, com diu l'Àlex, han de començar de nou, el llistó està molt alt, però bé, a banda de la motivació, també hi ha el sentiment de pertinença, el sentiment d'identitat amb el vòlei Sant Cugat, no?, que comencen des de ben petites.
3: Sí, sí, tal cual. O sea, a las jugadoras siempre le decimos el objetivo es que vayan mejorando a nivel individual, a nivel equipo, a nivel personas, y que no tengan la presión de los campeonatos de España. La verdad es que no lo ponemos el objetivo como salir campeón de España, sí que tenemos objetivos altos como clasificar, como intentar hacer una buena campaña allí en el campeonato de España. Yo siempre les digo, el objetivo es intentar jugar el domingo, eso significa meterse en una semifinal. Tenemos objetivos altos, pero intentamos no, que no sea la prioridad, ¿no?, en la victoria, sino que el trabajo día a día e intentar llegar lo más alto posible.
1: Molt bé, per acabar, Àlex, la darrera pregunta. Clar, les jugadores se'ls ha d'exigir, i a vosaltres el club també us exigeix. Es pot avorrir un de guanyar o no?
2: No ho sé, la veritat que no ho sé, perquè tampoc estem molt acostumats a guanyar, que això no passa sempre. Però, bueno, ara, o sigui, jo crec que el guanyar és la conseqüència d'haver treballat, no?, durant un temps, i d'haver fet bé les coses. Llavors, si arriba, bé. I si no, nosaltres estem molt tranquils, perquè treballem per fer que les jugadores performar, perquè arribin el més lluny possible, que sobretot els agradi el vòlei, que s'ho passin bé jugant. I mira, i si amb tot això, no?, aconseguim, pues, arribar a un campió d'Espanya i que ho disfrutin, i que, pues, mira, això ho tenim, no? I mira, aquest any s'ha donat tot. Però no és lo normal, guanyar. Perdem més que guanyem.
1: I, Leo, en el teu cas, suposo que també es pot mirar de progressar d'alguna manera, no?
3: Sí, no, tal cual. Aparte, intentamos transmitir a las jugadoras esto de... Llevando un poquito a la pregunta anterior, que ellas, por ejemplo, las peques, están acostumbradas a ganar o a estar en un club ganador. Pero bueno, con Alex justamente coincide, mira, que el primer campeonato de España que ganó el club fue un infantil en 2010, ¿sabes? Y estábamos los dos en el mismo equipo. Y es como nosotros ya sabemos lo que es ganar la primera vez un campeonato de España. Y hoy en día las jugadoras jovencitas creen que es fácil y que siempre se gana, pero nosotros sabemos lo difícil que es.
1: Molt bé, doncs Leo Passarine, tècnic del Júnior i Cadet, campió d'Espanya, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests minutets a l'Esport en Marxa en directe, i que vagi molt bé la nova temporada.
3: Pues muchísimas gracias y gracias a vosotros por estar siempre apoyándonos.
1: I també l'Àlex Pérez, campió d'Espanya infantil i júnior. I bé, a seguir amb aquesta bona dinàmica, amb aquesta bona ratxa, i a veure si l'any vinent es torna a repetir. Difícil, però no impossible, per això està la motivació i la superació. Que vagi molt bé, Àlex, una abraçada.
2: Vinga, gràcies per tot i gràcies per seguir-nos i per donar-nos veu, no? Que és superimportant això també.
1: Molt bé, a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: I hem parlat ja amb els dos tècnics que han sumat quatre campions d'Espanya, l'infantil i júnior amb Àlex Pérez i el júnior i cadet amb el Leo Passerini. I ara toca parlar amb el responsable de tot això, que és el director esportiu del vòlei Sant Cugat, el Toni Alemany. Toni, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, suposo que un fet històric que s'ha de celebrar, perquè això vol dir moltes hores d'entrenaments, molts desplaçaments, molts partits, fins a arribar a liderar el vòlei estatal, no?
1: Sí, òbviament, és un motiu de satisfacció plena, perquè bueno, és una mica la culminació de molts anys de bona feina, que mira, han culminat amb un pòquer de campionats que és realment és molt important.
0: Tu ja fa molts anys que estàs al vòlei Sant Cugat, evidentment. Mai s'havia viscut una situació d'aquest tipus, i no sé si el vòlei estatal tampoc.
1: No, dins del vòlei ja t'ho dic jo que no. Jo porto molts anys en aquest món i no és el primer cop que un club és capaç d'assolir una fita així, de guanyar els quatre campionats de base importants. I és el primer cop i no sé si es tornarà a repetir, perquè realment és molt difícil.
0: Et volia preguntar, es pot igualar perquè superar no? És impossible o no?
1: No, home, impossible no n'hi ha res. Està clar que si ho hem aconseguit nosaltres, es pot tornar a aconseguir, i inclús un altre club ho podria arribar a fer, però és molt, molt, molt difícil. De totes maneres, la reflexió que el club estem fent és... Nosaltres portem ja molts anys arribant a campionats d'Espanya. De fet, l'altre dia estava mirant dades i des del 2018, des de la temporada 2018, cada any hem guanyat algun campionat d'Espanya. Recordo que la temporada 21-22 vam fer un triplet amb la categoria Levi infantil i cadet. La següent vam fer un doblet amb la Levi i el cadet també. I portem diversos anys cada any guanyant un campionat. Aquest any ha sigut els quatre. Jo sempre dic a tothom que el més important és poder arribar a jugar un campionat d'Espanya. Un cop estàs al campionat, treballar, tenir també una mica de sort amb els creuaments, que les lesions es respectin, que n'hi hagi bona dinàmica, i bueno, tot això aquest any s'ha pogut assolir.
0: Per acabar, Toni, volia preguntar sobre el primer equip, el tècnic, el Joshua Pérez, que continuarà al capdavant, a la segona categoria estatal. Com va l'equip? Com va la plantilla? Suposo que també acabant de perfilar Serrells per començar una nova pretemporada i una nova temporada diferent als últims anys, no?
1: Sí, ja estem a tope amb la planificació de l'equip. De fet, ja el tenim bastant tancat. No, encara no podem donar noms ni renovacions i tal, però en breu ja ho sabreu. La filosofia serà la mateixa. O sigui, tenir un primer equip competitiu, ambiciós, aquest any per motius de suport econòmic, que el club ha decidit donar un pas al costat, però competirem amb una Superliga 2 Or, que és una competició nova, molt, molt forta també, i bueno, amb totes les il·lusions de poder fer una bona campanya i si cal, pues, en un parell d'anys com a mínim, poder tornar a estar a l'èlit del vòlei nacional.
0: Molt bé, doncs, Toni Alemany, moltes gràcies per atendre'ns, moltes felicitats també per la part que et toca, i a seguir gaudint d'aquest vòlei Sant Cugat referent a nivell estatal, i sobretot amb molt bons resultats i amb molt bona feina des de totes les vessants. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
1: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara obrim la carpeta del futbol per parlar amb el nou entrenador del primer equip masculí del Sant Cugat. És en Lluís Macià, qui torna al club en una segona etapa. Lluís, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, com estem?
2: Bé, molt bé. Molt content.
1: Torna un Lluís Macià diferent a quan va marxar, no? Amb molta més experiència, Vilanova, Terrassa, Martorell... un Lluís Macià nou?
2: Sí, home, al final els temps donen aquesta experiència, no? Com dius, vaig arribar molt d'hora al primer equip, després d'uns anys molt bons en el futbol base. Potser encara era d'hora, i ara, doncs, un nou repte i amb molta il·lusió.
1: La teva arribada al club ha estat molt fàcil, entenc, no?, per tornar al Sant Cugat.
2: Sí, tal com m'ho van dir, ens vam entendre molt ràpid perquè tenia moltes ganes de tornar a entrenar. Aquest ha sigut el primer any que no he entrenat en la meva vida, un any sencer, i me'n moria de ganes i més de tornar a fer-ho aquí.
1: Quin Sant Cugat veurem?
2: Bueno, el millor possible. Dins de les possibilitats que hi ha, intentarem doncs, fer un equip el més competitiu possible i intentarem treure-li el màxim rendiment.
1: El llistó està alt, l'equip ha quedat tercer, s'ha quedat a pocs puntets de jugar la promoció. El repte de mirar la Lliga Elit és el que et planteges?
2: Sí, la veritat, com deies, que s'ha fet molt bona feina i nosaltres intentarem doncs, donar-li continuïtat i lluitar pel màxim possible, no? Intentarem, doncs, tornar a estar dalt i intentarem, doncs, lluitar per l'ascens.
1: Estem en plena voràgina de mercat futbolístic, baixes, altes, de la plantilla actual del Sant Cugat. Entenc que renovacions han d'haver-hi moltes o no?
2: Sí, la idea és renovar una gran part de la plantilla. Un 80-85%, la intenció és que continuï i estem en ello, no? I en matèria de fitxatges i de més, doncs, aquesta setmana ja es començaran a anar veient tant renovacions com alguna incorporació.
1: Molt bé. Per acabar, què li diries al Lluís Macià d'ara, al Lluís Macià quan va començar el Sant Cugat en la seva etapa de futbol base?
2: Bueno, amb la mateixa il·lusió. Això, com dèiem abans, una miqueta més d'experiència i també és maco doncs, perquè em trobaré alguns dels jugadors que havia tingut en el futbol base en el seu moment i que havíem aconseguit doncs, èxits doncs ens retrobarem i ho fa molta il·lusió, a més els que hi són nous i els que puguin vindre i intentar lluitar doncs, per un ascens.
1: Molt bé, doncs Lluís Macià, nou tècnic del primer equip masculí de Sant Cugat, anirem parlant, perquè com tu molt bé deies, aquesta setmana ja coneixerem algunes renovacions, algunes incorporacions, en tot cas, a l'equip que intentarà doncs, assolir aquest ascens a Lliga Elit. Moltes gràcies per atendre'ns, anem parlant i una forta abraçada, Lluís, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Joan. Vagi bé.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs continuem amb futbol i ara ho farem parlant de més èxits, en aquest cas de la secció de futbol del júnior, que estrena en aquest cas presidència d'aquesta secció, responsable directiu d'aquesta àrea. Ell és en Raül Aranda. Raül, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Com esteu?
1: Bé, suposo que molt content amb aquesta temporada, perquè aquesta és una temporada d'èxits del futbol base, no? I també del senyor B, que ha pujat a tercera catalana.
2: Sí, la veritat que sí, que ha sigut una temporada inoblidable i molt content per la temporada com ha anat.
1: Repassem una miqueta els èxits. Tenim el juvenil, que torna preferent, i a més ho ha fet amb invicta, rècord de partits guanyats. Què destacaries d'aquest equip?
2: Bueno, és un equip amb la seva totalitat de la casa, un equip molt compromès, amb una direcció esportiva molt bona i nanos que han fet una gran temporada, com tu bé has dit, doncs, bueno, sense perdre ningú partit i molt contents, un èxit, de veritat.
1: De la resta d'èxits, amb què et quedes?
2: Bueno, a l'exil, doncs, tots els nostres equips, els 39 equips que tenim al júnior, tots tenen la seva part d'èxit. Sí que és veritat que els equips que aconsegueixen assolir el campionat, doncs, es destaca més, però tots són igual d'important. Tenim des del nostre cadeta al nostre amateur bé, a l'infantil, que, bueno, que han aconseguit molt bona feina i el resultat ha sigut immillorable.
1: Parlem una miqueta també del primer equip, que en el seu primer any, en el retorn a segona catalana, ha assolit aquesta permanència agònica en l'última jornada, i també hi haurà canvi a la banqueta, no?
2: Bueno, sí, a veure, el primer equip ha fet una gran temporada perquè va assolir la categoria, perquè va costar molts anys tornar a segona, i bueno, el canvi de direcció tècnica ha sigut més per donar-li una volta i donar-li més estabilitat. Sí que és veritat que la feina que s'ha fet ha sigut molt bona, molt agraïda a la gent que portava l'equip aquesta temporada, i bueno, comença una nova etapa i amb molta il·lusió i continuem treballant.
1: Iago Darné, que serà l'entrenador i, òbviament, també compaginarà sí. aquesta tasca amb la de director esportiu de la secció de futbol. Podem parlar que amb aquesta nova etapa, des d'aquesta passada temporada, inclús l'anterior, el júnior vol tornar a ser aquell gegant adormit dels últims anys?
2: Sí, bueno, ha sigut... Bueno, la nostra il·lusió és fer un club, doncs el que pretenem és fer un club social i familiar, que és el que som. Bueno, a partir d'allà és continuar treballant i continuar fer-ho millor a la gent que treballem per aconseguir-ho.
1: Parlem també de la secció femenina. Cada dia més equips, i bé, d'aquí ha sortit l'Adriana Ranera. En els seus inicis que jugava amb nens, imagina't com ha canviat tot, no?
2: Que una noia del club, que ha jugat al club, que s'ha format al club, estigui ara jugant al futbol professional, al Futbol Club Barcelona, pues per nosaltres és un orgull, la veritat. I al futbol femení, pues bueno, s'està treballant per donar-li més força i donar-li més sentit, i bueno, hi ha un grup de gent que està fent tot el possible per aconseguir una secció més forta.
1: Molt bé, doncs Raül Aranda, president de la secció de futbol del júnior, hem donat un repàs important a tot el futbol d'aquesta entitat, a gaudir d'aquesta temporada, a celebrar els èxits i, evidentment, a preparar la propera, que això no s'atura.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies, que vagi bé, Raül, una abraçada. Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Esport en marxa.
1: I avui, en aquest Esport en marxa, el penúltim d'aquesta temporada, tenim una esportista santcugatenca, jove, de 19 anys, que practica el taekwondo. Ella és la Martina Estivill. Martina, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, explica'ns una miqueta el teu currículum, déu-n'hi-do, aquest últim any, aquest 2026, campiona d'Europa, que es diu molt aviat, amb... als arts marcials MAC Sant Cugat, amb 5 modalitats diferents, a nivell individual i també per parelles. Explica'ns una miqueta què és això de la Federació ATA, molt diferent a la Federació Espanyol Internacional de Taekwondo, no?
3: Sí, exacte. Molta gent coneix el taekwondo com el taekwondo olímpic, el típic combat de 2 minuts que veus per la tele, però la meva federació és diferent, es diu ATA, és una federació americana, que sobretot està a Amèrica, però també bastants països aquí a Europa, i no només es centra en el que diguem sparring, combat, sinó que hi ha un munt de coses, com formes tradicionals amb armes, també, òbviament, incluïm combat amb arma, formes creatives, i sí, això.
1: Mm. Des dels 5 anys que vas començar, d'on ve aquesta passió, aquesta afició?
3: Doncs sí, vaig començar als 5 anyets a la meva escola. Els meus pares em van dir, mira Martina, han començat a fer taekwondo a l'escola, et vols apuntar? Jo, endavant. I des d'allà vaig començar i no sabia què seria l'esport de la meva vida. Vaig començar com un simple preescolar i he seguit fins aquí, després de 14 anys, cinturó negre, i aquí seguim, sí, sí.
1: I què t'aporta aquest esport?
3: Doncs aquest esport, sincerament, m'ha canviat la vida en valors, confiança, perquè jo era una noia molt tímida, segueixo sent, però tinc molta més confiança en mi mateixa, perseverança, actitud en tot el que faig, i molts valors que m'han fet això, seguir endavant i sí.
1: I ser una altra persona, no?
3: Totalment, sí, sí, és que m'ha canviat la vida, podria dir, sí, sí.
1: Dins de la disciplina també entenc que hi ha els diferents instructors, els diferents professors. Entenc que el seu pes a l'hora de canviar-te la teva personalitat pel que fa a la disciplina i a tenir més confiança també és important, no?
3: Totalment, bueno, l'instructor ho fa tot. La meva instructora, que és la màster Natalia Busca, que és Septim Dan, és la que m'ha portat aquí. Gràcies a ella, sense ella no estaria jo aquí, li he de donar les gràcies, i és la que sempre em treu el meu màxim potencial i fa de tot perquè donem el màxim de nosaltres mateixos. També vull agrair-li el meu altre instructor, el Sabonin Hood, que també està allà sempre apoyant-me per treure tot de mi, i sí, és que sense ells no estaria aquí. Sí.
1: Ara, un mundial. Arriba el 13 de juliol, als Estats Units, sí. A Phoenix, Arizona. Què n'esperes?
3: Doncs és el meu primer mundial. Estic molt nerviosa, és d'aquí un mes, és enllà. Ho estem donant tot, estem entrenant a tope 5 vegades per setmana, entrenos intensos, durs, però m'encanta. Quan més durs l'entreno, més m'ho passo, millor m'ho passo, acabo amb molt bones sensacions. I res, sí, estem amb nervis. El nivell és molt alt allà als Estats Units, hi ha molta competitivitat i al ser el meu primer mundial, no dic que vaig a guanyar, vaig més a provar, a donar-ho tot de mi, i el més important és el cap, perquè són 2 minuts de competició i amb aquests 2 minuts has de treure tot el que has entrenat durant hores i hores i el cap és el més important, o sigui, sí.
1: Per acabar, preguntar-te sobre els teus amics, les teves amigues, suposo que t'has guanyat el respecte, no?
3: Sí, òbviament, sí, sí. Totes les meves amigues, quan anem pel carrer, sortim a sopar, sortim fora per la nit, ens diuen, Martina, sort que estic amb tu, em sento més segura. Sempre m'ho diuen totes, i sí.
1: Molt bé. Per acabar, quin és el futur de la Martina Estivi? On t'imagines que és el sostre, si n'hi ha?
3: Sí, doncs, des de petita, que vaig començar la meva primera competició europea quan tenia 10 anyets, em vaig donar compte que el meu somni era ser campiona europea i ara ja ho he aconseguit. I el típic d'un somni, no?, que quan l'aconsegueixes sempre vols més, i ara el meu pròxim somni és ser campiona mundial. És molt complicat, ho reconec, però jo crec que si segueixo entrenant a tope, jo crec que els somnis amb constància i amb perseverança es poden aconseguir i ho donaré tot per algun any, no sé quan, però aconseguir-ho, donar el meu màxim per poder-ho aconseguir.
1: Doncs queda dit, Martina Estivill, de moment campiona d'Europa amb 19 anys i aquest 13 de juliol als Estats Units intentarà doncs, ser campiona del món, que ja són paraules majors. Martina, tota la sort del món, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa, en l'Esport en Marxa, i a seguir gaudint de la temporada i també d'aquest magnífic viatge fins als Estats Units.
3: Moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Esport en marxa.
1: I acabarem aquest Esport en marxa amb dos apunts parlant de les més de 600 participants i 8.000 euros recaptats a la primera edició de la cursa Quilòmetre contra el Càncer, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat, en sortida i arribada al Parc de Can Vernet en un circuit urbà. Sens dubte, una matinal, la d'ahir diumenge, que va estar marcada per aquesta marea blava que va omplir els carrers de Sant Cugat, d'atletisme i també de solidaritat amb aquesta investigació contra el càncer. I també parlar de l'espectacle del torneig For Athletes Bàsquet de 3x3, que va reunir 480 participants al PAD 3 entre dissabte i diumenge. Una prova puntuable d'aquest circuit que tindrà final a Platja d'Aro. Nosaltres posem el punt final que ha estat aquest Esport en marxa i recordeu que no heu de desconnectar, perquè tot seguit, al Faves Contades, ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de la mà del seu director, Francesc Jiménez, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius. Que vagi molt bé, ens retrobem dijous vinent, dilluns vinent, volíem dir. Adéu-siau.
4: Club Helsing ha patrocinat aquest espai.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935-91700 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius i a les portes del Dia Internacional dels Arxius, que se celebra cada 9 de juny, avui volem posar el focus en una feina discreta però essencial pel funcionament de les administracions, la transparència pública i la preservació de la memòria col·lectiva. Per entendre què hi ha darrere d'un arxiu municipal, quina documentació conserva, com es gestiona i quin valor té per a la ciutadania, avui ens acompanya el Francesc Jiménez. Ell és cap de la secció d'accés, control i gestió de la informació de la Unitat d'Informació de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que a més de col·laborar sovint al Faves Comptades, a més també és president de l'Associació de Professionals d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Francesc, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ben tornat, et tenim Gràcies. Aquí cada dos mesos, a l'espai de l'Arxiu Municipal, però clar, no ens quedaven seccions, demà és el dia, no?, el dia de per vosaltres, i ens semblava interessant doncs, poder-li dedicar una estona. Francesc, aquesta setmana ho dèiem, se celebra la Setmana Internacional dels Arxius. Què és el que vol reivindicar aquesta data?
1: Bé, aquesta, de fet, l'origen d'aquesta data és de la celebració de la creació del Consell Internacional d'Arxius, que és un consell que està dintre d'UNESCO, i que es va crear el 1948. Llavors es va crear el 9 de juny de 1948, perquè d'aquí ve la celebra aquest origen, no? El que es vol és fomentar o ajudar a fomentar tot el que són, no només el que és un arxiu, que és molt més genèric, sinó els valors que transmet un arxiu, no? Que significa, què porta per la societat, tant a nivell d'història com a nivell de social, cultural, de drets, de justícia, etc.
0: Quins són aquests valors?
1: Nosaltres sempre diem que els arxius, al final, són un lloc, o són un instrument per canalitzar drets, no? I això vol dir que tens un dret d'accés a la informació, per exemple, és a dir, els arxius són garants, són llocs on es guarda documentació, o avui en dia hi ha dades, en el que tu pots, a través d'ells, extreure informació per alguna situació que tu vulguis reivindicar o que necessitis per construir alguna cosa, la teva casa o un negoci, o per reivindicar també reparacions, històries de reparacions del passat, tot el tema del franquisme, per exemple, s'han necessitat i es necessiten els arxius per veure què es va fer en aquella època, per la memòria, per recuperar memòria històrica, no, lògicament, això potser és el paper més conegut dels arxius, no? Els arxius com a guardians de papers, no? Que és una cosa que no ens agrada gaire avui en dia centrar-ho exclusivament en això, no? Però tal, doncs, els arxius també són patrimoni, no? També són patrimoni documental, també és documentació que gràcies a que existeixen aquests llocs, aquests centres i aquests instruments, doncs, es pot aconseguir recuperar la història i no perdre, sobretot, no? I nosaltres intentem veure la funció de l'arxiu com una funció no només d'això de passat, no? sinó també de futur, no? És a dir, entendre que avui el que generem avui és informació que d'aquí uns anys la gent que vulgui estudiar com vivim avui en dia, pues, el que necessitarà, no? I per necessitar-ho ho has de guardar avui, ho has de treballar avui i ho has d'estudiar avui. Per tant, sempre diem que els arxius, no? són a l'avui, no són al passat, que es podria semblar, no?
0: Probablement bona part de la ciutadania associa els arxius amb aquests documents que tu dius del passat, aquests més històrics, no? Tu quina creus que és la funció real de l'arxiu avui dia? Ara ens deies, no? Doncs guardar tot allò del present perquè en un futur es pugui estudiar com un passat ben ordenat, suposo, no? I ben documentat, exacte. I ben arxivat.
1: Sí, exacte. Jo crec que la funció dels arxius avui en dia és transmetre aquest valor de que allò que estem fent avui, no? Allò que s'està fent, s'està construint, si es fa amb un rigor i tens consciència, que això a vegades passa, que no tens molta consciència que tu crees pugui generar valor pel futur, pels nostres fills, els nostres nens, etc. Crear aquesta consciència, no? Crear aquesta consciència de que la informació que generem, i a més avui en dia que hi ha molta informació, sempre diem que estem a l'era de la informació i molta informació és desinformació.
0: O la sobreinformació.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí. Quan hi ha sobreinformació hi ha desinformació, no? O hi ha fake news, que això avui en dia estem al dia a dia, no? Llavors, per poder lluitar contra aquesta desinformació, aquesta massa d'informació o aquesta voluntat de desinformar, és molt important establir aquests criteris arxivístics, no? Que són la qualitat de les dades, la qualitat de la informació, documents autèntics, documents fiables, i tot això ho has de garantir avui, des del moment que es creen, perquè si no, d'aquí 20 anys ens creurem documents que no sabem si són reals. Sempre a vegades ens pregunten, no? Conserveu documents autèntics, d'arxius? Sí, autèntics sí, però no sé si diuen la veritat o no.
0: Clar.
1: Jo et puc garantir, com a arxiver, que aquests documents són autèntics, s'han creat en un lloc concret, etc. Però jo no puc garantir que el contingut, que el que escriuen, sigui la realitat de la societat, no? Llavors, amb això necessitem que la pròpia societat sigui conscient dels documents que genera, les dades que genera com a privats, no? I també a nivell públic, no? De garantir que el que s'està generant avui en dia són documents autèntics, fiables, íntegres i que tenen, que poden preservar-se al llarg del temps, no? Que avui és molt difícil amb els formats que tenim, són molt eteris, no? És molt més fàcil conservar un pergamí del segle XII que no pas una informació que s'està generant avui en sistemes o en bases de dades.
0: Clar, els reptes han anat canviant i s'han anat afegint a la vostra professió, perquè l'audiència se'n faci una idea. Quin tipus de documentació, documents, arxius, hi podem trobar a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat?
1: Bé, com a arxiu municipal com a tal, ens entenguem que els arxius tenen diferents tipus d'arxius. Hi ha arxius nacionals, arxius comarcals, hi ha arxiu municipal a nivell públic, llavors també hi ha arxius privats, com arxius d'església, arxius d'empresa. Tenim moltíssims fons d'arxiu. Eh? Llavors, a l'arxiu municipal, que és un arxiu públic d'un municipi, en aquest cas de Sant Cugat. Per tant, la documentació que conservem sempre serà documentació relativa a Sant Cugat. I quan dic relativa vull dir tant documentació de persones que viuen o que han desenvolupat la seva vida aquí a Sant Cugat, com d'institucions, com d'associacions o com de la pròpia administració. Per tant, podem trobar documentació, lògicament, de tot el que genera l'Ajuntament. Això és informació pública que nosaltres conservem, però també donacions de particulars a persones físiques o jurídiques que han decidit donar el seu fons a
0: l'arxiu. Com el Fons Cabanes, per exemple, de fotografia, no? Per
1: Fons Cabanes, de fotografia, però també tenim el Fons Delphi, per exemple, la Delphi, que va estar molts anys i molt important, es va ingressar aquí a l'arxiu. Tenim fons d'associacions de veïns d'aquí de Sant Cugat, tenim el fons del Celler Cooperatiu, per exemple, que també és molt important a nivell d'entendre com funcionava l'època vitivinícola d'aquí de Sant Cugat. O sigui, tenim molts tipus de fons personals petits, però que són molt importants per entendre la història, fons més grans, no?, de grans personatges o de gent, investigadors com el Josep Maria Figueres, per exemple, que viu a Sant Cugat i que s'ha implicat molt amb tota aquesta, amb la documentació que dona i que ens ha ofert, que ens ajuda a complementar molt. Llavors, tant el petit fons, tant aquell document petit que tens a casa, com un gran fons de milers de metres lineals, ens ajuden a comprendre com és la societat. Llavors, nosaltres ens nodrim molt d'aquests fons privats i dels fons que generem a l'administració. I dintre d'aquí, la tipologia de documents que tenim, podem tenir des de pergamins, com a tal, que potser és el més que ens ve més al cap, tot és el que tenim menys a Sant Cugat, i després, si vols, t'explico per què. Però també tenim fotografies, tenim plànols, tenim cartells, tenim fotografies, quan dic fotografies, vull dir diferents formats, negatius, positius, plaques de vidre, vull dir, o tires de negatius, etc. I qualsevol documentació, comencem a fons audiovisuals, fons d'imatge, tenim fons de fons orals, tenim, ara acabem de digitalitzar casets que els hem digitalitzat per poder escoltar fons orals que s'havien, treballs de fons orals que s'havien fet per instituts d'aquí a Sant Cugat al final dels anys 90 i que entrevistaven persones que avui en dia no estan ja entre nosaltres, i és un fons que hem de començar a analitzar. I postals, molts tipus de fons.
0: Els postals els veiem també al Festival Lumínic, justament en aquesta edició. Ens has dit un reguitzell de formats. Quin volum de documentació vol dir això?
1: Vol dir que, més o menys, ara, a nivell d'ocupació, nosaltres sempre parlem de metres lineals en el món dels arxius, llavors, a nivell d'ocupació, ara mateix, dels dipòsits de l'arxiu, estem sobre uns 4.000 metres lineals.
0: L'Arxiu Nacional de Catalunya està ampliant els seus dipòsits. L'Arxiu Municipal de Sant Cugat necessitarà també més espai per guardar tota aquesta informació?
1: Sí, nosaltres estem fent una anàlisi, vam fer una planificació ja fa uns anys de l'ocupació dels dipòsits. És veritat que amb la irrupció del món digital ens està... És normal que cada cop... És a dir, que el creixement del dipòsit no sigui exponencial al que era abans. Llavors, sí que nosaltres estem ara... Pues, si tenim 4.000 metres lineals, la nostra capacitat d'ocupació de dipòsits és de 4.800, o sigui que ens queden poquets metres lineals.

0: això ja fa temps que sempre anem comentant. També vam establir un nou conveni amb l'Arxiu Nacional, uh-huh. i en aquest ja vam especificar que la voluntat de l'Ajuntament és trobar un espai nou per l'arxiu, és a dir, nosaltres, això és una casuística que ens passa aquí, uh-huh. Nosaltres tenim l'arxiu municipal, l'arxiu administratiu, l'arxiu municipal com a tal, el tenim on està l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, però l'arxiu històric, la part més històrica, la tenim situada dintre de l'Arxiu Nacional, un dipòsit que és l'únic independent de tot l'Arxiu Nacional. Uh-huh. És l'únic dipòsit que ells no gestionen directament. Fan la consulta en sala i això, però que és l'inventari de la documentació que hi ha allà, ho portem nosaltres. Això per què és? Perquè va ser un conveni als anys 90, quan va arribar l'Arxiu Nacional uh-huh. aquí, a canvi de la cessió de terrenys, doncs, entre altres coses, es va decidir que hi hauria un dipòsit, que l'arxiu històric seria de Sant Cugat aniria allà. És veritat que als anys 90 Sant Cugat era més petit, ara hem crescut molt, i creiem, tant una banda com l'altra, que hem de trobar un espai en el que se centralitzi el que tenim a l'arxiu històric i el que tenim a l'Ajuntament en un únic espai. No? Això estem treballant, a poc, a mig llarg termini, poder tenir
1: una nova seu, possiblement.
0: Una
1: no?
0: nova seu que aglutini tota aquesta informació, que ens doni més capacitat en els dipòsits i que ens acosti molt més a la ciutadania. Nosaltres volem fer un arxiu obert, no? de cara al futur.
1: Ara que dius, ens volem acostar a la ciutadania. Qui consulta normalment l'Arxiu Municipal de Catalunya? Historiadors, estudiants, investigadors, ciutadania? I què hi busca, sobretot? Que entenc que ha de ser molt divers,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, a l'Arxiu Municipal, de Sant Cugat, el que consulta més, no són investigadors, podria ser, sembla que sí, no? Sinó ens consulta molt ciutadania que vol construir la seva casa o que vol fer reformes o empresaris que volen construir un negoci. No? En la majoria de consultes que nosaltres tenim a l'arxiu...
1: Què hi busquen?
0: Són llicències d'obres, bàsicament. Vale? Llavors, aquí entra tot. No? És a dir, doncs, vull construir la meva casa i doncs, vull veure com està aquest terreny. Vull refer reformes i necessito els plànols originals per poder veure com era la casa, perquè és una casa antiga, no? I necessito antiga, vull dir, potser de fa 15 anys, uh-huh. avui antic ja és molt complicat, o potser dels anys 60, i llavors necessites veure els plànols, veure què es pot fer, veure els plànols originals, perquè hi ha hagut reformes posteriors, no? O conèixer totes les reformes que hi ha hagut. Això és la nostra consulta més habitual, en contrari a la part d'investigadors, no? Que també n'hi ha, també hi ha investigadors. Els investigadors normalment consulten la part de l'arxiu històric de l'Arxiu uh-huh. Nacional, les consultes...
1: El GEL, per exemple, suposo que se'n deu fer un fart. No?
0: El grup d'estudis local, lògicament, a l'arxiu històric hi va amb força, ja tenim investigadors que són molt més habituals, però representen, els investigadors representen tant per cent molt baix de consultes de l'arxiu, vale? Perquè un investigador pot consultar molta documentació, però no et venen, no sé, 50 investigadors l'any. Tenim menys, tenim voltant 15... 20 consultes, com a molt l'any, d'investigació com a tal, que puguem entendre això. Uh-huh. La resta de consultes estan sobre això, sobre obres, activitats, urbanisme i informació, sobretot de territori, també altra, però aquesta és la que més...
1: Abans parlaves dels reptes, no?, que teniu com a arxiu, amb una necessitat possiblement de trobar un nou espai que aglutini aquest arxiu més històric i aquest més administratiu, i dèiem l'espai que hi havia, no?, aquests metres lineals, i deies la digitalització farà possiblement que no sigui exponencial com els darrers anys en espai físic. Quins reptes i quines oportunitats ha suposat per l'Arxiu Municipal de Sant Cugat la digitalització?
0: Ha suposat un canvi a l'hora d'entendre sobretot a l'hora, més que entendre, a l'hora de poder fer difusió és molt important, és a dir, nosaltres per difusió i per preservació ha sigut vital, és a dir, un document que abans per poder consultar havies d'ensenyar-lo i la gent, doncs, vulguis o no, s'havia de manipular molt més que es manipular, nosaltres amb la digitalització que permetem, sobretot amb la digitalització més que res amb la digitalització de qualitat, uh-huh. és a dir, amb una qualitat suficient com perquè un investigador no necessiti el document original i pugui consultar aquesta documentació en pantalla i ampliar-lo. Sí que els investigadors, i normal, jo també havia estudiat història, vull veure el document original, no? Però en realitat tu ets més capaç, pots fer un zoom molt més gran en pantalla que no pas tu amb la teva vista.
1: Zoom, amb l'òptic,
0: exacte. O sigui, la lupa d'abans que es feia servir, sí. no? Vull dir que és molt millor el zoom dels ordinadors avui en dia si la digitalització és bona, no? Llavors, això ens ha permès conservar millors documents perquè hem digitalitzat aquells documents que digitalitzem doncs normalment no es tornen a consultar físicament, a no ser que hi hagi una consulta més diplomàtica.

0: més d'estructura normalment no ens consulten ja així, i a més ens ha permès obrir-nos molt més, perquè això vol dir que podem fer difusió a través de webs, de xarxes, i arribar molt més a la gent. És a dir, tenim moltes més consultes en línia que les que teníem abans, sincerament, perquè tenim els fons en la web nostra, la web de cultura, i això ens ajuda també a arribar molt més a gent, no haver-se de desplaçar, i que una persona pugui consultar una fotografia de Sant Cugat o un plànol de Sant Cugat digitalitzat, doncs, des de l'altra punta del món. No?
1: Per llistes també ens ha ofert un nou ventall de possibilitats, quan hem de parlar del Sant Cugat d'abans, en moltes qüestions. Francesc, ho dèiem al principi, tu també ets president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents a Catalunya. Quin diagnòstic fas de la professió avui en dia? Perquè entenc que ha canviat molt des de que possiblement tu vas acabar la carrera fins avui en dia.
0: Sí, justament l'associació l'any passat vam fer 40 anys. Això vol dir que hi ha molta gent que s'està jubilant, els que van crear l'associació, perquè doncs per edat és el que toca, i la professió ha canviat moltíssim amb aquests 40 anys, ja dic d'associació, però també és paradigmàtic, perquè l'arxivística és molt més antiga, però sí que als anys 70, 80 va començar, sobretot als 80 va començar a professionalitzar-se aquí a Catalunya i a començar a proliferar arxivers com a tal. És a dir, abans els arxivers i arxiveres eren molt historiadors i historiadores que es tractava l'arxiu com sense coneixements tècnics, perquè no hi havia, no es podia estudiar, etc. Però a partir dels anys 80 aquest coneixement es comença a adquirir, es comencen a haver els primers estudis, no? I això permeten que els primers arxivers dels 80 i 90 eren arxivers que primer havien estat arxivers de trinxera i després havien estudiat arxivística. Ara és al revés. Ara hi ha una escola d'arxivística des de l'any 2000, i a través d'aquest màster surten arxivers que després exerceixen la professió. No? És una mica al revés, està passant al revés. I en aquests màsters, que jo també vaig ser professor durant uns anys, es nota el canvi d'evolució, no? L'evolució que has de fer també en els continguts a raó de l'evolució que fa l'arxivística. Avui en dia estem en un món en què no és la IA, les dades, ens han afectat plenament a la nostra professió. Ara gestionem informació, sempre diem que nosaltres sempre hem tractat documents, però no només tractàvem un document com a tal, sinó tractàvem tot el que era el context del document. Com a arxivers i arxiveres tractem el context, és a dir, no només un document, el que diu un document, sinó com s'ha creat, qui l'ha creat, en quin context es va crear, què significava el fet que hi hagués aquest document, quin procés havia portat a arribar a construir aquest document. I això, en el món de les dades, encara s'ha reforçat més, és a dir,
1: és més important que mai.
0: Sí, és molt important conèixer la dada, que sigui una dada bona, fiable, que avui en dia això ens costa, no? Veiem una imatge a xarxes i ja sabem que potser un vídeo, sabem que això potser no és real.
1: Sobretot amb la irrupció de la intel·ligència artificial.
0: És molt difícil avui en dia saber si un vídeo és un fake news o no amb la intel·ligència artificial. Llavors, en aquests casos, al final t'acabes creient com a ciutadà un vídeo quan alguns mitjans de comunicació fiables se'n fan ressò. I tot i així, a vegades, també es cometen errors, no? El mateix ens passa en el nostre món. Nosaltres hem d'aconseguir que la dada que es produeix sigui una dada de qualitat fiable, sàpigues que és autèntica, però a més, per poder generar informació necessitem combinar aquestes dades, no? I entendre molt bé aquestes dades, per què serveixen, quin procés les ha creat. I això ens està transformant molt, perquè ens està portant a aquest món de conèixer molt bé l'origen de la dada, més que del document, per poder construir un relat real i un relat autèntic, no? I això és la transformació vital que està passant a l'arxivística avui en dia, a la professió, i que ens està, bueno, és molt típic, no?, dir que estem en un moment molt líquid, però la nostra professió també està en un moment de reposicionament, no? És un moment clau per nosaltres, per això és important, i no és una coincidència que estigui treballant ara la nova llei d'arxius.
1: Necessitaria molt més temps per parlar-ne. Hi ha aquesta nova llei d'arxius. No sé si ens pot ser una pinzellada molt curta per passar les activitats.
0: Sí, no, la llei d'arxius de Catalunya és del 2001 i nosaltres, com a associació, portem molts anys reclamant que s'ha d'actualitzar. Finalment, hi ha hagut un pla d'arxius, que és un pla de millora que el govern ha fet de la Generalitat per millorar els arxius fins al 2030, és un pla d'arxius 2030, i dintre d'aquest pla hi havia la reforma de la llei. I tot i que portem un parell d'anys, potser, que ja hauria d'haver sortit, Ara ha sortit la consulta prèvia, de fet està oberta i jo animo a tothom, pot participar-hi tothom, totes les persones que vulguin. Està a la web de Participa de la Generalitat, transparencia.participa.cat, em sembla. Està a la web de Transparència, on es publiquen tots els processos participatius, i ara mateix, fins al 30 de juny, està publicada per poder dir què vols tu que aportin la nova llei d'arxius. Està en el procés inicial, la idea és que la llei d'arxius potser d'aquí un parell d'anys o així pugui ser una realitat, però ara comença. Però és el moment de parlar. De tothom.
1: Clar, possiblement té poc a veure, no?, el context de l'any 2001 en l'actual, amb tota la irrupció tecnològica. Per acabar, Francesc, molt breument, quines activitats teniu preparades per commemorar aquesta setmana i aquest dia?
0: Des de l'Arxiu Municipal tenim, sobretot, ens ha coincidit amb el Lumínic, per tant, nosaltres tenim una exposició en marxa que és la poesia, que es diu La poesia de la distància, que ja vam parlar aquí a Com.cat. Per tant, demà el que fem és una visita a les 7 de la tarda, lliure, per qui vulgui venir, en què explicarem l'exposició i, a més, veurem els postals originals i farem una visita a l'arxiu. Farem una visita a l'arxiu i els que es quedin, estiguin allà amb nosaltres, al final tindran un regalet i tot.
1: Molt recomanable, veure veure l'arxiu.
0: Sí, jo crec que sí, els que no hi hagin anat, encara que sigui l'arxiu municipal, no és l'arxiu històric, que seria la plaça de la Vila, però sí que tenim allà la majoria de documentació i jo crec que és interessant que la gent vegi com costa.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell amb 74 de 95 i la Farga i el Viaró amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Sant Cugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Cantant formada als millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
5: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies per convidar-me.
4: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
5: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
4: Les teves arrels.
5: Exacte.
4: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
5: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'Esbar i llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
4: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
5: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
4: Vinils?
5: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi a totes aquestes peces tan meravelloses.
4: Tu has dit que aquells dissabtes a la coral de Sant Cugat t'han marcat.
5: Molt, molt, molt, molt. Fer música plegats jo crec que és una de les grans passions de la meva vida. La música individual també està molt bé, però si uneixes el grup, l'energia grupal, la gent, bueno, s'enriqueix moltíssim.
4: Quina edat tenies?
5: Pues la veritat és que crec que vaig començar amb 6 anys i vaig acabar ja amb 18, perquè a l'entrar al conservatori i a adquirir tècnica vocal més lírica, em costava encaixar amb el cor.
4: I quan escoltaves Vivaldi, Beethoven, Pavarotti fins i tot, en quin moment entens que aquella emoció infantil s'ha de convertir en un projecte de vida?
5: Pues la veritat és que va ser tot molt orgànic. A casa, mentre ho escoltava, també escoltàvem altres músiques, no només se sentia música clàssica. La coral cada vegada tenia més envergadura i vam fer concerts a llocs màgics i cada vegada el projecte era més gran i la qualitat musical també. I llavors em sentia tan viva, em sentia tan plena de fer música plegades amb gent meravellosa al Palau de la Música o gires per Europa, que llavors es va convertir en una manera, sense saber-ho, era la meva vida. I, bueno,
4: llavors... I la gaudies.
5: I la gaudia moltíssim. I sí que és veritat que hi ha un concert molt especial d'un Stabat Mater amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i la Rosa Mateu com a solista, que la coral participava en alguns números mentre altres, la Rosa Mateu cantava davant de nosaltres com a solista principal. I allò va ser com... Uau, m'encanta això, m'encanta treballar de aquesta creativitat. És màgic.
4: Bueno. Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè hauria de ser molt sacrificat, i molt disciplinat, també, no?
5: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina. Tenia que posar-me al dia de les classes que no podia estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe fins i tot particular per poder gestionar-ho tot.
4: Mare meva.
5: Sí.
4: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer història de l'art?
5: La veritat és que vaig gaudir tant d'estudiar història de l'art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
4: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
5: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'aprenentatge vital tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... de vegades resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per aquest fita.
4: Per tant, per tu no deixen de ser també unes referents.
5: Sí.
4: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
5: Bueno, en aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. Apropar-me a altres cultures, la ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també, estar molt lluny de casa, molt estricte, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició i aquí...
4: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
5: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Mm-hmm. I, però està molt bé perquè veus les dues bandes, no? De la...
4: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs... Hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica, que de fet s'ha convertit en la teva nova vocació, no? També?
5: Sí. La gran mestra, Lorraine Nuvar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al
4: Us anava observant, no?
5: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir: has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. Del Friedelkreis. Yeah, sí, també, però del ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica a el que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga i descobriràs un món. Vale, es va quedar, efectivament.
4: Sí?
5: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. Em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant 6 dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
4: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga. I també ets professora de música i història. Al final, has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els altres. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
5: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant. Quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per algú més que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de m'agrada, intento baixar, que l'ego no pugi amb aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica
4: amb més feliç.
5: Calma i més feliç.
4: Mm-hmm. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
5: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja... és com que funciona i es donen compte de que han creat alguna cosa. I ho aconsegueixo sent molt honesta. Són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan és... jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i també donar-los el valor. La gent, de vegades, pensem que quan cantem o fem alguna cosa en grup, si no dones tot el millor de tu, pues, bueno, no passa res, perquè està el del costat.
4: Clar, queda tapat.
5: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem, i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. Mm. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
4: La teva vinculació amb les entitats culturals de Sant Cugat és molt profunda, ja des de ben petita. És a dir, que és una qüestió familiar, podríem dir. Què representa per tu haver crescut al costat de projectes com el de l'Orquestra Simfònica, com el de l'Esbart Sant Cugat, no?, on hi ha aquesta forta vinculació?
5: És molt bonic. És com una memòria històrica per mi, i familiar. I tinc la gran sort que he pogut participar d'això, i treballar i deixar una mica d'empremta, no? Ser part d'aquesta energia del futur. La meva germana veia encara l'Esbart, és més gran que jo, la Irene Llamas, i les seves filles, des de petites, ja les va apuntar. I les hem vist ballar i créixer a l'escenari. M'emociona moltíssim la feina que fan aquestes entitats, perquè és mantenir la cultura tradicional al llarg del temps. I
4: això, i transmetre-la.
5: És, sí, transmetre-la, i veus els infants, i veus la gent, com s'ho passa de bé. És un moment molt, molt màgic sobre un escenari, veure les tradicions i balls tradicionals i que han anat evolucionant, no?, sense perdre l'empremta. Em sento molt afortunada d'haver ballat l'Areu Riera en el seu moment, i ara veure uns balls similars, però amb unes altres coreografies, és una passada.
4: Mm. Hem parlat d'alguna experiència, algun moment important en la teva trajectòria, però encara n'hi ha alguns més.
5: Sí.
4: Perquè una de les experiències més importants de la teva vida va ser aquesta gira europea amb l'òpera Brundibár. Explica'ns una mica.
5: Sí, és molt màgic això per mi. I crec que en aquell moment no sabia l'envergadura que em portaria. Vaig ser escollida per anar a cantar en un projecte que la UNESCO, amb la ONU i les joventuts musicals des de Brussel·les, van voler compartir amb la Unió Europea. I el projecte era cantar una òpera que s'havia composat en un camp de concentració nazi, per vendre que no passava res allà, que tot estava perfecte, i òbviament sí que passava.
4: Mm.
5: I quan em van escollir, vaig tindre a cantar aquesta òpera en irish. Va ser un repte, vaig tindre classes particulars a Alemanya amb la professora d'irish per pronunciar perfectament, per respecte. I després vam fer la gira per 9 països de la Unió Europea, i vaig poder cantar a la ONU, a la UNESCO de París i també a la seu de Brussel·les, una petita interpretació, perquè allà és on fan els debats i és on estan els polítics. Però sí que, per exemple, vaig cantar a l'Òpera Nacional de Noruega, on vam conèixer músics que havien interpretat la mateixa òpera en el camp de concentració.
4: O sigui, supervivents.
5: Sí. No se m'oblidaran mai les cares d'aquestes persones tan meravelloses. L'experiència em va marcar tant que jo crec que una part de les meves ganes d'estudiar història és també per saber...
4: No què només, ha passat? D'on
5: sí,
4: venim?
5: Sí. I llavors, clar, història de l'art era la combinació perfecta, perquè per saber la història d'un objecte, primer has de saber la història del país o de la situació. I Brundibar va ser una experiència meravellosa on vaig tindre la gran sort de conèixer supervivents de la Segona Guerra Mundial. Mm-hmm. Músics.
4: Jolín. Parlem d'altres somnis que també m'imagino que podem dir que ja has fet realitat, com debutar al Gran Teatre del Liceu, no? Això també era un somni.
5: Sí, sí, sí.
4: Quan va ser?
5: Es va complir abans d'acabar la titulació del superior del Teatre del Liceu. Em van escollir, necessitaven reforços per una òpera meravellosa que havia guanyat el Premi a la millor òpera del món i era La ciutat invisible de Kitej, una òpera russa de gran renom, i necessitaven grans professionals que poguessin cantar i sostenir aquesta gran peça on el poble, que és representat pel cor, era el protagonista de tota aquesta òpera. I em va passar abans d'acabar la carrera. Me'n recordo del primer assaig a sobre de l'escenari, perquè abans de pujar a l'escenari s'assaja moltíssim a les sales. S'assagen per parts, una cosa és l'assaig vocal i una altra cosa és l'assaig de moviment teatral i després s'uneix i després ja vas a l'escenari. Aquella sensació d'estar al mig de l'escenari, de l'edifici tan emblemàtic per mi, per nosaltres, per als catalans, va ser com un regal. Mm. Ho vaig viure com un regal. També un repte, perquè era l'últim any de la carrera superior i clar, mesos, 3 mesos, 4 mesos treballant al Liceu amb horari professional, més com compaginar-ho amb el conservatori, però bueno, va ser màgic.
4: Mm. Clar, però és que no només el Gran Teatre del Liceu, també el Palau de la Música Catalana, l'Auditori, Peralada... O sigui que m'imagino que guarda records d'instants imborrables en tots aquests escenaris, no?, que has pogut gaudir.
5: Sí, són escenaris màgics on saps que no només s'ha fet música, sinó tenim una impremta cultural catalana i internacional, on hi han hagut situacions molt importants que no ens oblidem d'elles. I han estat en aquests edificis. Cantar al Palau de la Música és un regal, sempre ha sigut un regal i sempre ho serà.
4: Mm. Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
5: Vitalitat, pau. Em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
4: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc. La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques, també. Sí. Falten recursos?
5: Molts.
4: Sí?
5: Jo crec que sí. No vull ser no vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig amb pensaments molt... o xerrades que van molt cap a la negativitat, hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia, ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes, i si falten recursos, la paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, el mestre, els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt si han d'estar fent mil coses alhora. Mm. I llavors la màgia es perd. I ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
4: Clar. Estem acabant, i jo sé que tu tens un somni que és, podríem dir, que molt singular, perquè en la teva idea hi ha la possibilitat d'unir el que són els el cant dels mantres amb l'orquestra simfònica, amb una orquestra simfònica. Tu això ja, en el cap, ja saps com sona?
5: Bueno, més o menys sí.
4: Sí?
5: Sí, hi ha referències des del Bhakti Yoga, el Kirtan, i s'han anat occidentalitzant, i hi ha orquestres que ja comencen a col·laborar, i hi ha projectes en l'ambient, i jo ja sento coses. De vegades, quan sento algun mantra que dura 10-15 minuts, m'imagino aquí alguns violins, aquí com... És molt màgic, seria ideal la combinació.
4: T'agradaria participar fent una fusió d'aquestes?
5: Sí.
4: De quina manera?
5: Buah, m'encantaria cantar-hi. M'encantaria poder cantar mantres i fusionar tot l'aprenentatge musical que tinc amb l'aprenentatge des de fa 20 anys d'una filosofia de vida. El ioga és una filosofia de vida. Mm-hmm. Està fora de dogmes. Sí que utilitzant mantres, però és per interpretar valors fonamentals com l'admiració, la superació, l'amor, l'alegria, i llavors fusionar-ho. Mm-hmm. Sí, seria un projecte, acompanyar músics que ja ho estan intentant, tirar endavant. Sí, he tingut la sort de fer algun concert amb un mestre meu d'harmònium, que Srivas, que va ser benèfic, i ja sonava, no?, al meu cap de, bueno, això és molt, molt bonic. Sí.
4: Doncs, Beatriz, només ens queda que agrair-te que ens hagis acompanyat per aquest passeig que hem fet per la teva vida. Un passeig que hem pogut gaudir, però que l'hem hagut de concentrar tant, perquè amb tantes coses que has arribat a fer i tantes que podries explicar, doncs no acabaríem mai.
5: Moltíssimes gràcies.
4: Però ens ha agradat molt conèixer la Beatriz Llamas, que hi ha darrere d'aquesta docent, d'aquesta soprano, i aquesta santcugatenca.
5: Gràcies.
4: Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, molt agraïda.
6: Faves comptades.

0: Estan les vacances i és moment d'aprofitar el temps de l'estiu, doncs, per recuperar lectures, per fer aquelles lectures que teníem pendents o per fer simplement aquelles que més ens venen de gust. Per tant, avui recomanacions de la mà del Roger Grífols, llibreter de La Salvatja. Com estàs?
1: Molt bé. Acalorat, ja. Ja arriba l'estiu.
0: Però... Clar, ja arriba l'estiu. Però per això, dèiem, aprofitem per fer en aquesta sessió algunes recomanacions sobre títols que ens poden venir de gust a llegir.
1: Totalment. A veure, de llibres n'hi ha molt tantíssims, ja ho sabeu, i al final costa fer una llista. Però bueno, al final porto unes propostes i...
0: Doncs
1: que no cal que
0: seguiu,
1: vull dir que poder...
0: Són lliures, lliure elecció. La primera, quina és?
1: Sí, aquest és un llibre que li han traduït ara, Jean-Claude Itso, que és molta gent, bueno, certa gent el deu conèixer per la seva trilogia marsellesa de novel·la negra. És un autor que va morir, és marsellès, d'origen italià, que va morir fa temps. I en aquest cas no és cap llibre policíac ni novel·la negra, sinó es diu El sol dels moribunds, publicat per crims.cat. I està molt bé perquè és un retrat... És curiós perquè va sobre un vagabund, directament, que no és que... Era una persona normal que va acabar per atzars de la vida i per decisions mal encadenades, diguéssim, que va acabar al carrer, a París. Vivint al carrer amb una sèrie de companys vagabunds i que en un moment donat, quan ja està al final, diguéssim, veu que s'està acostant al final, vol tornar a Marsella, que és on va ser més feliç, a morir, diguéssim, com a vagabund. Llavors, no és un llibre sentimentaloide ni que es planyi molt, sinó que explica una situació en la qual, no sé, tothom pot... Et dona consciència que tothom pot acabar per atzars de la vida en aquest tipus de situació tan penosa i que tampoc és tan difícil, i és perquè és una persona normal que acaba, al carrer, dormint al carrer, havent de buscar el menjar, havent de buscar lloc per dormir, amb tots els rigors que això suposa. I està molt bé, perquè també parla sobre el passat del personatge, quan va estar casat amb un fill... I bé, a mi m'ha agradat molt, vaja.
0: Una ficció és, no?
1: És ficció, sí, però podria ser un retrat, però bueno, és totalment ficcionat. No sé si va coincidir que també ell estava al final de la seva vida i potser també té aquest aire una mica melangiós de final, de trajecte, diguéssim, però està molt bé, a mi m'ha agradat molt. El recomano, vaja. I és curtet, exigeix això molt bé.
0: El sol dels moribunds.
1: Correcte.
0: Del Jean-Claude Itso. Anem per una altra història. En aquest cas, de França, ens anem a Itàlia?
1: Sí, anem a Nàpols. Això és un llibre antic, també. Estic portant coses que s'han publicat ara, traduïdes. Aquest és el Premi Osterga, que és el premi més prestigiós d'Itàlia, del 61... I parla una mica sobre... És ficció, suposo que també té elements autobiogràfics, però parla sobre la infantesa... És 10 anys, des que és un adolescent fins que abandona la ciutat de Nàpols, el personatge, i és un retrat deliciós d'això, d'un temps passat, d'una joventut perduda i d'una ciutat inolvidable, que és Nàpols, en part, té tot aquest... Té un petit segment d'aquest aire que té també bé degut a la literatura de Rafael Lacapri, en aquest sentit que fa un retrat molt, molt romàntic. És una declaració d'amor també d'una ciutat i d'un paisatge i d'una gent. I està molt bé. Estiuenc total, ben escrit, un premi literari del 61, vull dir, per algú que tingui una mica d'interès.
0: Molt bé. Doncs aquesta és l'altra proposta. I ara ens n'anem amb una proposta que aquesta setmana passada va ser actualitat, no?, per la visita precisament de l'autora aquí a Barcelona.
1: Sí, és Siri Husvedt. Molta gent la coneix perquè escriu novel·les negres i per ser la vídua, en aquest cas, de l'escriptor nord-americà Paul Auster, que va morir, el temps passa de pressa, no sé, fa 3 anys, un parell d'anys. Llavors, això no és cap novel·la negra, diu històries de fantasmes, tampoc és cap relat basat en temes d'Iker Jiménez i aquestes coses, vull dir, no són aparicions, sinó que just abans de morir el seu marit, el Paul Auster, li va dir que li agradaria tornar com a fantasma, però no per espantar-la, sinó per, com a, per poder-la observar, per poder veure què feia, per poder veure com li anava la filla, la neta, per fer una mica el tafaner, no?, per veure com continuar la vida sense ell.
0: El que ens agradaria fer a tots,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Clar, és una cosa que tothom ho ha pensat, no?, de que... Llavors és una mica... Té aquest aire reflexiu, també, com de dietari, també, de l'època. Clar, parla molt de la... de les presències. Un cop mor algú, no?, com la presència, en algun sentit, sempre queda impregnada en molts detalls, en molts llocs, no?, amb olors, vull dir que és... És allò que diem que...
0: Que encara hi són presents,
1: sí, que un no mor fins que no se l'oblida del tot, no? Llavors, està molt bé. Té aquest aire, també, clar, una mica és com un... És un llibre de dol, en aquest cas, de la Siri Hutzbeth, però, bueno, que pot llegir qualsevol i no cal que estiguis passant cap mena de tràngol ni de situació semblant, sinó que escriu molt bé i és aquesta...
0: El que té de singular aquest llibre, em deies abans, és que no és una lectura lineal.
1: No, no
0: és a dir, que un capítol continua la història,
1: sí,
0: amb el següent...
1: No, no, no és, tant, és això. Són, és, suposo que devien anar prenent notes, també és, vol, també és un dietari també de l'època, cartes, pensaments, vull dir, aquestes, sí que té una estructura, però vull dir que no, té, no, no és com un llibre novel·lat ni... si no té un ordre, diguéssim, ni una forma compacta i homogènia, sinó que és molt, això, és molt heterogènia. I està...
0: O sigui, comparteix coses, sí, de la seva relació.
1: Correcte, sí, records, això de, bueno, doncs, potser un moment donat-li sent l'olor del tabac del seu marit i això li porta a pensar
0: records.
1: En ell, records. Mm. Vull dir, aquestes coses que desencadenen, no?, que a vegades passa amb cançons, passa amb...
0: Exacte.
1: Amb olors, amb paisatges, amb... Bueno. No sé si estic molt malanciós avui, però bueno.
0: Històries de fantasmes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, edició 62, també està en castellà, però bueno, portat aquí la
0: molt
1: versió
0: bé.
1: Catalana.
0: Molt bé. I parlant de versions catalanes, aquesta és genuïnament catalana, no?
1: Sí, aquesta és una sorpresa, està molt bé. Es diu Garlanda, l'autora és Maria Rovira, que potser no, si us dic aquest nom, no, a ningú li sona, perquè és molt genèric, però és...
0: Se la coneix com?
1: Oye Sherman, que és una còmica que, sí, que està tan de moda ara. Vull dir, jo haig de reconèixer que no, com a còmica no la coneixia pas. I a Blacky Books li ha publicat el seu primer llibre, que és Garlanda, que està molt bé, és molt divertit, perquè té aquest sentit de l'humor, és així fresc, ideal per l'estiu, perquè parla molt del... Són com unes memòries, no ens entenguem, no és una dona... Aquesta dona no té ni 40 anys, però parla una mica de la seva vida, de l'època que va viure com a nena, com a adolescent, com a jove, i està molt bé, que té aquest sentit de l'humor irreverent, també és bastant... que es pot sentir identificat amb molta gent per les coses que explica, perquè és que sempre és una mica la seva... L'emotiv és que mai ha acabat de quadrar massa amb el que havia de fer, no?, en el seu moment. Vull dir, ha sigut una persona que ha viscut la vida potser com... No seguint un camí, sinó...
0: Com desubicat.
1: Sí, vull dir, sempre diu això, no? Com que el que se suposava que jo havia de fer, doncs no ho feia mai. I el que se suposa que has de fer per tenir una vida ordenada, doncs tampoc. Llavors té aquest aire...
0: Doncs aquesta
1: divertit.
0: És una lectura, com dius tu, fresca.
1: Sí, fresca,
0: no?
1: Estiuenca.
0: També i ràpida,
1: sí,
0: pel que veig.
1: Sí, sorprèn, perquè està ben escrit. Vull dir que en aquest cas és bastant mediàtica la dona, però escriu bé. I ho fa molt, això, molt, molt amè i molt, molt distret. I és tapa dura, que per portar-te-la a la platja o a la piscina és una mica incòmode, però...
0: Bueno, però per bueno. Estar a la terrasseta...
1: Sí, correcte, sí.
0: Allà
1: sí,
0: a la fresqueta...
1: Sí, amb un cafè, una canya, i ideal.
0: Fantàstic. I ara anem per un altre que aquest còmode tampoc no seria, no? I a més se li ha de dedicar una mica més de temps.
1: Bueno, sí, és una edició molt xula que han tret mai més, en català, també en castellà. Va estar traduït ja fa temps, és el projecte Hail Mary, que ara ha sortit una mica... S'ha posat de rellevància perquè han tret una pel·lícula que ha tingut bastant èxit, de ciència-ficció. Llavors, el que passa a vegades que el cine, no?, que es fa una pel·lícula i ara torna a haver-hi l'estirada, perquè és un llibre que havia passat. Potser pels amants del gènere sí que... El coneixien, però...
0: El llibre ja hi era.
1: Sí, sí, sí, en castellà portava temps publicat, ja, butxaca i tot. El que passa és que ara, amb la tirada de la pel·lícula, doncs sembla que això trenca una mica el corset del gènere, no?, dels amants de la ciència-ficció i passa a ser més de públic en general. I està molt bé, perquè també té una mica de misteris. Tampoc vull explicar gaire, perquè és més bo que no fem spoilers, que em diuen. Però és un astronauta que es desperta després de molts anys de viatjar, d'estar a l'espai, es desperta en una nau, ha perdut la memòria i els dos companys de tripulació són morts. Llavors, clar, és tot aquest... A poc a poc va recuperar la memòria, perquè està allà, qui era aquí, què feien allà... I és una mica això, que té una mica ciència-ficció, però té aquest aire també com de thriller, una mica de misteri.
0: I és un ex-personatge?
1: Sí, bueno, i després es va comunicant, clar, és ell que es comunica després també. Uh-huh. Vull dir, que és la seva vida allà, diguéssim, en el seu món, i parlant també amb la gent de la Terra, diguéssim.
0: Amb la base.
1: Amb la base, sí, sí.
0: Molt bé, aquí ens deixa el Roger 5 propostes per aquest estiu. No són les propostes que podríem trobar les més comercials, no? Allò de les llistes de vendes.
1: No, perquè aquestes
0: ja... Però són propostes que se surten...
1: Sí, una mica, podria haver portat 5 altres, vull dir, o 10 altres, o 50 altres, vull dir, propostes
0: sempre n'hi ha. Però t'ha semblat que això ja
1: estava. Sí, l'important és això, que la gent trobi temps, ara que hi ha temps a les vacances per llegir, que trobi una mica de temps, i que es llegeixi això, el que vulgui. L'important és llegir. Com sí, si hi ha molta gent que aprofita per llegir-se clàssic, que també és una altra opció.
0: És una altra opció. Molt bé, Roger, doncs escolta, moltíssimes gràcies per les recomanacions, que vagin molt bé les vacances.
1: A vosaltres,
0: i
1: això, que us vagi molt bé, i bona lectura i bon estiu.
0: Clar que sí. Adéu-siau.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
3: Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
6: Continguts en xarxa.

0: ens posem de seguida a cuinar. Mira per on, perquè comencem a posar les piles per aquesta temporada d'estiu amb la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, sí? molt bé. Tal com tu dius, preparant ja una mica per l'estiu. És el rei dels peixos de roca, i ara precisament és la temporada i són molt grossos, perquè és un peix que té molta espina, això sí.
0: Jo ja tremolo.
1: És un peix que s'ha de fer al forn, o s'ha de fer a la planxa, es pot fer, però s'ha de fer en filet, eh? Has de dir al peixater teu que tu, que te'l regli. Llavors, amb suquet és deliciós. Amb suquet o amb unes patates, senzillament amb unes patates, però jo el vaig fer una mica més complet, perquè si a vegades celebres alguna cosa, sí. A nosaltres ens agrada molt el marisc, i jo el vaig barrejar amb marisc.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, és com si féssim una sarsuela, però, o sigui, que abans a la sarsuela hi posàvem rap, i posàvem lluç, doncs tot amb escòrpora.
0: Ah,
1: aquesta escòrpora pesava un quilo, i llavors amb un quilo per quatre persones és suficient.
0: Quina forma té l'escòrpora? És que ara sí que...
1: L'escòrpora és de color vermell, perquè per això és de roca, i llavors a la part de dalt té un serrell que punxa allò aquella espina, si te la claves és molt dolenta, eh? Però esclar, com que ja t'ho arreglen a la pescateria, llavors tu fas guardar el cap per fer aquest fumet que sempre diem que és deliciós, i llavors això el fas fer, ja t'ho dic, filets, i de cada filet en surten dos trossos, o sigui, per quatre persones, amb una escòrpora d'un quilo, en teniu prou.
0: Doncs jo ara t'he preguntat, perquè la imatge de l'escòrpora sí que no me venia pas en ment, com
1: bueno,
0: era, eh?
1: És que, esclar, l'escòrpora no és com el rap que n'hi ha sempre, com el lluç, l'escòrpora temporades, que n'hi ha, que depèn de la temporada, n'hi ha o no n'hi ha. I llavors també hi ha la lluerna. La lluerna

0: depèn de la butxaca. Si n'hi poseu un haurà de menjar el cap, l'altre el tros de la cua i l'altre les antenes, i que també és bo, eh? Si t'agrada escurar.
1: Les antenes, no.
0: Ai, les antenes, les potes, si t'agrada escurar. No, les antenes no. Les potes, les potes, si t'agrada escurar, també és bo. Llavors, 200 grams de cloises, un calamar que faci mig quilo, i llavors ja farem el sofregit. Una ceba, 4 cullerades de tomàquet sempre natural, un bon raig de brandi per fer el sofregiret aquest, farina, perquè jo aquest peix l'enfarino una mica perquè no se me desfagi. Pebre vermell dolç, un pols de safrà, oli, sal i pebre, com sempre, i el fumet. El fumet aquest, ja sabeu que d'aquest cap en podem fer un fumet vermell. Si el fem vermell, com sempre diem, hem de fer un sofregit. Una mica de ceba, una mica de tomàquet, però no cal sofregir-ho molt. I tirem aquest peix i posem aigua i llavors ho fem bullir mitja hora i ja tenim el fumet
1: molt
0: fet.
1: Molt bé. Què volia? Ah, bé, el safrà. Què fas amb el safrà? El deixes a sobre
0: sí, la... Sí, sobre la cuina amb una mica de paper poquet i llavors amb el mateix paper el xafo una mica perquè me quedi més desfet. Vale. Però, i si no, també li pots posar, el que passa que a vegades llavors es troba més, eh? I llavors per la picada hi posarem aquestes ametlles o avellanes, el que tingueu costum de posar, julivert, alls i un pols de xocolata.
1: Molt bé.
0: La xocolata negra, sempre negra, eh? Sí. Sempre negra de cuinar, eh? no de llet, de la negra, sí. La que tinguem un trosset.
1: A mi m'encanta aquesta, per això, per menjar-la sola i tot.
0: La de 85 o la de 75? Totes 75. Dues. Jo també. La de 80 és la trobo massa... un pèl massa amargant, sí, eh? Sí, te queda un rato el gust amargant,
1: li
0: però...
1: Li poses aquesta, tu, també?
0: Sí, la que tinc li poso, sí. Bueno, doncs, primer de tot, que farem? Salarem. Aquest peix el salarem i el salpebrem. Sempre hem de salar i salpebrar. El llamanto ja l'haurem partit pel mig i l'haurem separat el cap de la cua, i llavors les potes també els separem. El calamar ja el tindrem net i tallat a rodanxes, i llavors agafarem primer de tot l'escòrpora i l'enfarinarem una mica, i en aquest mateix oli el passarem, però no molt, només res, al moment que trigui aquesta mica d'aigua, el reservarem. Llavors, aquí mateix hi posarem el llamanto i el passarem. Aquí haurem posat uns grans d'all sense pelar.
1: Ah, molt bé.
0: Que ja aniran agafant gust de tot això. Com tinguem això, també el reservarem, el llamanto. I llavors agafarem el calamar, el tindrem tallat, el posarem aquí i el passarem una mica. Com l'haurem passat uns 10 minuts o així, ja hi posarem la ceba. La ceba i anirem fent el sofregit. Quan tinguem la ceba aquesta ben rossa, hi tirarem aquest bon raig de brandi, que ens pujarà més el color i ens deixarà tots els sucs de tot això que hi hem passat. I llavors hi posarem les cullerades aquestes de tomàquet. La tomàquet sempre hi posem, a vegades no ho dic, un pols de red de sucre, per treure aquesta acidor de la tomàquet, eh? Llavors deixarem la tomàquet, aquesta que es vagi fent, i anirem posant una mica de fumet d'aquest que tindrem, i ho anirem passant perquè ens quedi aquesta tomàquet com una marmelada. Quan tinguem aquesta tomàquet ja ben passada, i posarem el pebre vermell, i posarem aquests brins de safrà.
1: Val. I aquests brins, com són? Per exemple, dos o tres?
0: No gaire, no, dos o tres, no. Una mica, perquè el safrà ja saps que aquella caixa
1: sí,
0: és...
1: Sí, n'hi ha molt poc.
0: N'hi ha poc, però vull dir, no cal ni la meitat de la caixa ni la meitat, eh? Vull dir, poquet, eh?
1: Poqueta cosa.
0: Agafes així amb els dos dits, el que t'hi quepiga, i ja està.
1: Val.
0: I això és per donar-hi... I dona un gust molt bo, eh? No ho sembla, però el safrà hi dona un gust molt bo. Li trobes el gust de safrà quan tens el suquet fet. Llavors, quan tinguem tot això ja ben passat, ja en tenim aquest calamar que ja ens ha quedat tou, tindrem la picada aquesta feta i tindrem el fumet calent. I posarem el fumet i posarem la picada. I llavors, quan faci això uns 10 minuts o un quart que això ja sigui allà, hi posarem aquesta escòrpora que ja la tenim passada, només pim-pam, aquí, i a tot el voltant hi posarem el llamanto.
1: Ah, molt bé.
0: Les cloises els haurem... Jo sempre els refaig una mica al vapor, perquè si trobes una cloisa d'aquelles negres tancades, te fa molt bé tota la cassola, perquè allò té un gust, i a més la sorra aquella que té. Jo sempre els refaig un moment. El moment que se m'obren, ja els trec del foc. I llavors ja els hi poso tot al voltant, i si el suquet aquest de les cloises és bo, també el col una mica i li poso.
1: Val.
0: I llavors, com que ja hi hem posat la picada i hem posat tot això, ho deixem uns 10 minuts i ho tanquem.
1: Molt bé.
0: Si ho podem fer ara i menjar-lo d'aquí una hora, encara és més bo.
1: O l'endemà.
0: O l'endemà.
1: Ah.
0: També.
1: Escolta'm, però les cloises i els músculs...

0: cada vegada
1: no, escolta, ara hi ha musclos molt bons del delta.
0: Sí, bueno,
1: del delta, boníssims, eh?
0: Sí, bueno, mira, jo, la veritat,
1: ja fa temps que pateixes tu amb els musclos.
0: Sí, sí, sí, sí, i amb les colles igual, eh? Que trobo que surten allò molt petites o...
1: Bueno, si compres aquesta gallega, no, eh?
0: Bueno, va.
1: Clar. Okay, no aquella altra,
0: a
1: com
0: veure,
1: se diu.
0: A veure, la gallega i després el del delta, no?
1: Sí.
0: De la punta
1: això fa com les navalles. Si tu vols menjar una bona navalla, l'has de comprar gallega. D'aquelles que deien d'en Julio Iglesias. Sempre el peixater hi anava a comprar i me deia, dic, tens navalles, són d'en Julio Iglesias, aquestes? Diu, sí. No sé per què, perquè vull dir que aquest home no és que li tingui molta simpatia, però no sé per què els anomenaven, perquè suposo que ell en menjava o... I doncs són les gallegues, que no són les d'en Julio Iglesias, són les gallegues. I són molt bones, eh? Sí. Els fas a la planxa,
0: bueno,
1: i està,
0: clar, no hi ha terra... Has anat preguntant d'on té cada peix d'aquests,
1: perquè
0: eh?
1: A vegades vas a la pescateria i hi ha aquests manats de navalles, que són petites així, que deuen sí. fer mig pam, no, deuen fer 10 centímetres, i estan... Aquestes navalles, no és que siguin dolentes, però tenen molta sorra.
0: Que està problema.
1: Molt, i tu encara que els atinguis amb sal i aigua, 10 o 12 hores, aquella sorra no marxa. No, i quan tu els fas a la planxa, no els pots menjar.
0: Ui.
1: Doncs llavors més val a vegades
0: jo
1: estar una mica més...
0: Això, Joana, ho he avorrit per tot això, eh?
1: Per la terra que hi ha.
0: Per la terra que hi ha.
1: Sí, sí, la sorra que hi ha.
0: Bé, anem cap a explicar els continguts d'aquest
1: doncs
0: plat, que
1: aquest plat.
0: Sembla que senti l'olor, jo ja, de ser boníssim, eh?
1: Sí, perquè aquest plat ara, si hi ha l'aniversari, és un dia que voleu fer una celebració, el feu una mica més esplèndid, i si no, el feu amb unes patatetes i les còrpora i ja ho teniu, eh?
0: Vinga,
1: també.
0: Ja està.
1: Doncs llavors hem dit que per 4 persones agafarem una escòrpora d'un quilo, un quilo i pico, la farem fer a filets, 2 filets, i cada filet el tallarem pel mig, que ja en surten 4 trossos, llamantos 2 o 1, si us agrada molt, a mi, com que m'agrada molt, doncs mig per cada un, queda bé, un calamar d'un mig quilo, que sigui gruixudet, d'aquest de costa, eh? Sí, un calamar de costa. No comprem aquell que ve confitat.
0: Ai, és que, esclar, tot això clar, porta producte
1: clar,
0: químic.
1: Clar, però tot això... No, no, i a més és que queda molt tou i... Esclar, tot depèn de la butxaca, perquè, esclar, tot això ara s'ha posat tot pels núvols, eh? Però, bueno, escolta, que aquí només hi som un cop, eh?
0: Ah, sí. Sí,
1: i llavors
0: sí.
1: Hem de demanar salut...
0: Sí. Bueno, i si alguna cosa és un caprici que realment...
1: Exacte, un caprici que no podem fer cada setmana, aquest plat, eh? Llavors agafem aquest calamar que hem dit d'un mig quilo o així, una ceba, 4 cullerades d'aquestes de tomaca natural, sempre natural, o un brandy, una bona cullerada, una mica de farina per enfarinar aquest peix, pebre vermell dolç, un pols de safrà, al vostre gust, oli, sal i pebre, i el fumet, que el fumet, si el teniu fet, que feu el fet, i si no el feu amb aquest tros de cap d'escòrpora, no cal que compreu res més, us surt un fumet excel·lent,
0: boníssim.
1: Eh?
0: I si no, recordeu sempre que la nostra cuinera, la Joana, diu que com fem fumet en podem guardar-lo,
1: sí,
0: o congelem
1: i el tenim a punt. I llavors la picada aquesta, amb aquestes ametlles, alls, julivert i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Aquests són els ingredients per avui.
0: Un plat realment exquisit, eh?
1: Sí, ara que venen Sant Joan,
0: sí,
1: la Revetlla, venen moltes festes,
0: vale,
1: podem aprofitar-ho.
0: I si no és igual, vull dir, ho celebrem.
1: Hem de celebrar que cada dia
0: tot
1: ens hem aixecat. Donar gràcies.
0: Sí.
1: Jo cada dia, com m'aixeco, penso, bueno, un altre dia ja estem bé, ens trobem bé.
0: Gràcies a Déu,
1: endavant.
0: Està bé. Vinga,
1: sí.
0: Joana, gràcies a la nostra cuinera. Joana, fins al proper.
1: Molt bé, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 8 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara, gran part.